0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern de Sánchez. La ministra Diana Morán ha condemnat la decisió.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del Partit Popular, Carmen Fúnez, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
1: Des de Sumar, el soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o bé les espanyoles. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui és l'últim dia de la campanya electoral del Marroc. El Regne Lawit celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a centre i en un país embarcat en grans projectes faraònics com l'estadi Hassan II. Els indicadors macroeconòmics del país són bons, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump. Un Donald Trump que ha vist com quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
4: Avui hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula

0: el mal padre del director valencià Roberto Bueso, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà el premi a millor interpretació. Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de que la desnonessin.
1: Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer a la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. També expliquen que va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però que el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Inaya era el seu advocat.
2: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que entenc es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
1: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres.
0: Esports. La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
1: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
1: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
0: I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
3: Fins aquí les notícies.
4: Bon dia, matiners. Hem arribat al dimarts, el dia favorit dels matiners per engegar la setmana. Jo tinc una pregunta que vull traslladar a tots els oients, sobretot els que ara mateix aneu per la carretera. Maiol, tu que ets un bon conductor, bon dia.
5: Bon dia.
4: Per què la gent va pel carril del mig?
5: Perquè un dia ho va, escriure, ho va dir Andreu Buenafuente no en un monòleg que va dir als conductors els hi passa al revés que les papallones, que quan pugen al cotxe es converteixen en capull.
4: És que estic adelantant tot el dia per la dreta quan baixo.
6: Home, millor que pensis per la dreta que no pas per l'esquerra.
4: No, però s'hauria d'avançar per l'esquerra.
5: Però si van pel del mig... Bueno, clar, perquè l'esquerra...
4: No em dóna la gana, perquè després he d'anar a fer... Jo sempre vaig per la dreta, bé.
5: A mi un dia em van multar per anar pel mig.
4: És que des d'aquell dia jo...
5: I vaig pensar...
4: He començat a circular per la dreta. En tot cas, avui és l'últim dia de l'estiu.
5: Oh.
4: Comencem.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts, 22 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, com us estàvem comentant, avui és l'últim dia de l'estiu. Això sí, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Igualada veuran sortir el sol a les 7:41 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 10 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Albert Om acaba de publicar nou llibre, Què dirà la gent, i en una entrevista al Nació per promocionar-lo ens ha deixat aquesta cita meravellosa. Trobo plaer en el record. Per mi és com viure dues vegades.
0: Comencem amb aquesta frase, amb aquest titular de l'Albert Om. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs parlarem de noves evidències de com afecten les pantalles als nens, farem la prèvia de l'amnistia amb el periodista Ernesto Ekaizer, parlarem de salut amb Rafa Vilà San Juan i tindrem una planificadora de divorcis. Després t'explico.
0: Oh, m'encanta. Estem en època... Després de l'estiu...
2: Servei públic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Bé, arrenquem el programa d'avui amb un dels cantants més irreverents del país.

0: No vull deixar és un dels molts èxits que han creat Stay Homes i en aquesta ocasió, amb una col·laboració per emmarcar, els acompanya Albert Pla. Avui li dediquem el programa a ell perquè avui és el seu aniversari. Número rodonets, Pla? En fa 60. Per tant, per molts anys estimat i respectat, Albert, ja saps que els 60 són els nous 50. O això diuen.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: M'he quedat sorpresa amb el que han decidit les principals televisions dels Estats Units, aquest boicot a Donald Trump, Realment un pas endavant,
2: I a més, una d'aquestes és la Fox.
0: Exactament. Una mica de la plamiga, no? La plamiga de Trump.
2: Doncs mira.
0: Bé, en tot cas, què més ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ahir la Carola Gil ja us va dir que s'havia de fer una subhasta d'objectes de Brigitte Bardot.
0: I tant.
2: Estaves molt interessat en saber com anava el resultat.
0: No especialment, però sí que ens va dir que era una subhasta bastant popular, perquè crec que començava tot a partir dels $100 o 100 euros, no?
2: Els hereus de l'actriu, que són el fill i la seva fundació d'ajuda als animals, han recaptat, poca broma, gairebé 1 milió d'euros.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: I la cosa ha anat molt més bé del que s'esperaven. Per exemple, un braçalet d'or, que tenia una estimació d'entre 800 i 1.200 euros, s'ha acabat adjudicant per gairebé 57.000 euros.
0: Molt interès hi havia segurament pels objectes de Brigitte Bardot.
2: I un dibuix que estava valorat en un màxim de 80 euros, doncs algú ha pagat 7.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: I jo encara no he pogut prendre unes botes que tinc de muntanya a través de Wallapop.
3: Per 15 euros.
0: Però escolta'm una cosa, les has firmat? Has dit que són teves o no?
2: Jo ja ho dic públicament, escolta'm.
0: No, és que això està bé. On no poden trobar les teves?
2: Amb
0: quin número de peu?
2: Amb 43. Escolta'm, i encara una altra notícia d'aquesta matinada que fa referència a un estudi que han fet les universitats de Bristol i Oxford. Gràcies a un superordinador i a la intel·ligència artificial han analitzat la publicitat que vam veure durant el Mundial de Futbol.
0: Sí.
2: No la de les pauses, eh? El que es podia veure a les tanques publicitàries dels estadis. Vaja, la que veies sí o sí si veies qualsevol dels partits. La gran majoria, no ho diries mai, tenint en compte que són els Estats Units, el gruix del Mundial.
0: De què anaven?
2: Doncs va ser... Doncs de menjar, begudes poc saludables, alcohol, apostes...
0: Que estrany.
2: I criptomonedes.
0: Que estrany.
2: Qui veia el Mundial veia un d'aquests anuncis perjudicials cada 7 segons.
0: Que això algun impacte al nostre cap ha de tenir, clar.
2: Algun. El menjar poc saludable s'emporta a la Palma més de 65.000 aparicions.
0: Quina bestiesa.
2: Ja pots anar educant els teus fills.
0: Sí, els meus.
2: Sobre el valor de l'esport, que miren el futbol i pensen... Coca-Cola i hamburgueses.
0: Clar, si és que això és des de petits ja els estan educant així, després venen aquí i es sorprenen que mengem enciam. Saps què vull dir-te? Vaig a buscar les teves botes per Wallapop.
2: Va.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu.
0: 2 minuts, arribem a 5:45 del matí. Us acompanyem, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners des de Catalunya Ràdio. I avui al món, després de tot el que sabem i d'aquestes males notícies, serà un lloc millor per videojocs com el dissenyat per en Darius. Andreu Merino.
4: El seu nom és Darius Atanasio, té 15 anys i és madrileny. Avui i demà participarà a les Olimpíades Internacionals de la Tecnologia en representació de l'estat espanyol i ho farà amb el videojoc que ha dissenyat, que es diu Màscara, i que pretén ser una eina contra el bullying. Al llarg de l'aventura gràfica, els usuaris han d'anar ajudant el protagonista davant de situacions d'assetjament que es va trobant. Segons en Darius, el missatge a transmetre està clar. No hem de callar davant del bullying. De fet, el videojoc comença amb una pregunta que ho deixa clar. Davant de l'assetjament, qui vol ser?
0: En un minut arribem ja a 5:45 del matí. 3 bones notícies per engegar aquest dimarts. El famós mico del Japó tindrà el seu propi llibre explicant la seva vida, Marta.
3: A veure, tots recordareu el mico Punch, aquell mico no, que es volia integrar a la manada després que la seva mare l'abandonés. Doncs bé, ara es veu que una editorial del Japó ha decidit publicar un llibre que es titula Keep Going Punch, la història del creixement d'un mico bebé. Això és un llibre que té 48 pàgines.
0: Perdó, que és més llarg el títol que la seva pròpia història.
3: Sens dubte, ara m'agradaria molt saber quants anys té el Punch.
0: Edat de mico o edat humana? És que no sé si
3: és igual. No, edat d'adolescent. Clar, no sé, m'agradaria ara. És un llibre que té 48 pàgines i amb més de 10.000 fotografies, que els cuidadors es veu que li han fet des que era un bebé. un llibre que es publicarà el 26 de novembre i paral·lelament amb això, si us interessa, també es farà un conte infantil.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu. Hi ha Leioa, ja ho diré bé, Leioa, un poble basc, rescata joguines de fa 25 anys. Ot Serra.
5: Infants i adolescents van enterrar fa un quart de segle joguines, fotografies i textos amb un cert valor personal. Aquest diumenge va arribar el dia de recuperar-ho amb motiu del 500 aniversari de la localitat. Un miler de persones van fer una marxa fins al parc de Pinosolo i van desenterrar més de 1.500 tàpers i capses amb objectes. Ivan Rodríguez és l'alcalde de Leioa.
6: Serà un moment emocionant per ajuntar-nos tots, compartir-ho i fer comunitat.
7: Comunitat de Guitecom.
5: La iniciativa continuarà i el pròxim 31 d'octubre els infants nascuts entre el 2015 i el 2020 podran enterrar records que podran recuperar anys després.
0: Un quart de 6 del matí i un minut, una campanya de Change.org ha aconseguit 60.000 signatures perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics.
3: Sí, la iniciativa engegada per la Rosita de 95 anys ha estat tot un èxit aquesta setmana. Change.org ha començat una campanya publicitària amb la imatge de la Rosita, que es pot veure a moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. La Rosita fa 5 mesos que està ingressada i paga 25 euros cada setmana per poder mirar la televisió a la seva habitació de l'hospital.
8: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies. Today I looked in the mirror. By surprise, the man I saw looking back at me.
0: Doncs era el primer cafè del dia amb els matiners, tal dia com avui. De 1985 naixia el primer Farm Aid, el festival benèfic per ajudar els agricultors.
3: Darrere d'aquesta organització hi havia noms com Willie Nelson, Neil Young o Jen Mellencamp, que van decidir fer aquest macrofestival a Illinois amb l'objectiu d'ajudar els agricultors nord-americans que estaven ofegats en aquell moment, doncs, pels deutes i per les hipoteques. En només 6 setmanes van muntar aquell concert on hi van actuar noms com Bob Dylan, Billy Joel, B.B. King o Loretta Lynn. En total s'hi van reunir unes 80.000 persones i van recaptar més de 7 milions de dòlars.

0: Per cert, que s'ha viralitzat i molt l'entrevista de Jofre Llombart al podcast Focus, presentat per la Vanessa Raja.
1: Sí, Jofre Llombart ha parlat obertament i sense fissures de Manel Fuentes quan presentava al Matí de Catalunya Ràdio un ambient insuportable de crits i maltractaments que ha explicat així.
2: Jo el 2009-10 vaig patir un cas d'assetjament laboral per part de Manel Fuentes i ja des d'aleshores m'he proposat treballar de manera que no reproduís allò que vaig patir. És, avui m'enfronto amb tu, demà no puc viure sense tu. Avui et desbronco, demà et dono les gràcies. Avui et felicito, demà et critico de manera descarnada. Avui no puc viure sense tu, demà t'amenaço de que no tornaràs a trobar llocs de treball en aquest sector, si depèn de mi. I el maltractament és tot. És tota la muntanya russa, quan puja i quan baixa. Haver vist en primera persona com es genera un ambient tòxic, i aquí és on hi havia insults, amenaces, mals tractes, mal humor, canvis d'humor, el que ara es diu ghosting, crec que una part de tu es vacuna per intentar no reproduir aquella toxicitat en els teus ambients de treball.
3: Doncs un valent, sens dubte, Jofre Llombart, també, en el seu moment, ho va comentar la Marta Romagosa. Mm-hmm. Per cert, que hi ha tensió a Mediaset.
4: Jorge Javier Vázquez tampoc té pèls a la llengua i ahir només començava el seu programa, El Diario de Jorge, va sentenciar el que estava passant actualment a la cadena.
5: Són quasi les 6 de la tarda. Són quasi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos. Y ahora vamos, hecho histórico, ¿eh? Hecho histórico.
3: M'encanta, boníssim. Perquè suposo que, no, que se li està acabant tot el panorama. I escolta'm, uns tardets a la Quintana mai van malament. I, per cert, ja podeu veure a la plataforma 3Cat els dos primers capítols de la sèrie Gènesi.
1: I les persones que la van veure a la preestrena n'han dit això.
6: Conec tots els personatges que surten. Crec que són molt encertats. El càsting està molt i molt bé, fantàstic.
7: Les caracteritzacions, el to, l'esperit, l'essència. Per la gent que hem conegut, alguns dels protagonistes, més enllà del Ferran i d'en Juli, tens certa nostàlgia.
8: Quan tu veus pel·lícules de Hollywood, quan veus sèries, però realment la majoria de cops es fan grans bogeries, grans bajanades a nivell gastronòmic, que en aquesta sèrie crec que ha sigut una de les obsessions, aconseguir veracitat no només actoral, sinó també gastronòmica.
9: Hem sortit tots els periodistes gastronòmics amb ànsia de veure els següents, ens ha encantat, i clar, són els personatges que tenen aquesta aura, no?, que t'atrapen realment, i a nivell de cuina crec que serà una cosa meravellosa veure la construcció d'aquests plats, que em consta que ha sigut molt complicada reproduir tots els plats, és a dir, fer renéixer el bulli una altra vegada, o sigui que molt emocionats.
3: 8 minuts, 6:15 del matí, benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem que aquest primer cafè sigui molt millor escoltant-nos, i arriba el moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. I parlem de Belén Esteban, perquè acaba amb els rumors sobre una possible tornada a Mediaset.
1: L'excol·laboradora de Salva m'assegura que no ha vist cap contracte sobre la taula, desmenteix el seu fitxatge per una nova edició de Gran Hermano VIP i diu que a ella ningú li ha trucat.
10: A mí no me importaría volver a la tele. Lo que pasa que creo que la tele ya no me quiere. Porque como dijo Julia Janeiro, hay que dejar a las nuevas generaciones pisar fuerte. Yo lo que hemos hecho es... Déjame el abanico, cariño. Yo lo que más he hecho de menos es la rutina, el día a día, porque hago mis colaboraciones, pero es verdad que un día a día la rutina, que te peinen, que te pongan guapa, todo eso.
3: I avui els Javis també es colen a la premsa del cor perquè estan en plena promoció de La Bola Negra, que s'estrena, per cert, aquest divendres. Ells sempre han triomfat treballant junts i, pel que diuen, no sembla que tinguin ganes d'anar per lliure, tot i que, evidentment, ja no siguin parella.
1: Al podcast de l'Script han explicat que no es veuen treballant per separat. Fins i tot Javier Calvo ha confessat que un bruixot francès, els va dir que l'èxit només el trobarien treballant colze a colze.
11: Jo no sabia ni quién era, nada, ni él sabía quién era yo. Y mira, sí, abre aquí, tal, abro no sé qué, y me dice, te va a ir muy bien, pero tu suerte es con él. Dice, separa todo lo personal, dice, todo, pero en el trabajo, your luck is with him.
3: Estava pensant, els estava veient ahir l'entrevista sencera de Script,
0: i dic, realment, com han gestionat la ruptura després de tants anys de relació de parella que pugui mantenir aquesta amistat i, a més, que hi hagi un projecte laboral pel mig com el que tenen.
1: Sí, tan sòlid, vull dir.
0: M'encanta.
1: Impecable.
0: Perquè, a més, crec que ho fan de veritat. És a dir, que no és de cara a la galeria.
1: Totalment.
0: Són un exemple. Un mirall on mirar-nos a l'hora de les ruptures. Per cert, volem saber també a aquestes hores del matí quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar ahir amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que diplomàticament defensa les relacions d'Espanya amb el Marroc.
13: Decidamos lo que decidamos, hagamos lo que hagamos, siempre va a estar Marrocos. Y yo creo que es importante que se mantenga un diálogo diplomático bilateral y europeo con Marruecos. Cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros. Lo que yo sí pido y exijo a Marruecos es el tipo de relación que tiene que tener con España.
12: A la tarda, Adrià Sales, cantant de La Pegatina, explica què implica dur 23 anys ja dalt dels escenaris.
14: Realment el que està passant gràcies a tot això és que ja tenim públic de totes les edats i venen des dels més petits, els més grans, gent de la nostra edat que ens venia a veure aleshores el 2005,
12: clar.
14: Ara ja vem els nens i tal, i és molt guai. I ens hem passat a ser un grup que toca a les 2-3 de la matinada per fer festa a un grup en un horari més familiar, 10-11, tal, que està molt bé, perquè vingui tothom, està molt bé.
15: És premium.
14: És meravellós.
12: I més enllà d'aquesta casa, hi encara cuejava la ressaca del derbi madrileny de futbol. Federico Jiménez Los Santos continua amb Mbappé i companyia en la diana, ja sigui per matisar el suport a Ceuta o perquè no compleixin el terreny de joc.
16: Pidiendo la expulsión inmediata de los invasores, de los delincuentes invasores, es decir, esos que ponen tiernecitos, cariñositos, blanditos, a dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no jugar, no correr. ¿Para qué? Si ya han cobrado. ¿Para qué? Si en Madrid no hay nadie capaz de echarlos. Válgame Dios. Válgame Dios, Florentino. Estamos como España.
17: Els matiners.
1: Válgame Dios.
0: Entre aquest i l'Herrera, jo crec que ens espera una temporada d'escoltar grans moments, perquè és que, a més, parlen ja sense cap tipus de fissura, eh?
1: Però cada vegada més, no? Està passant cada vegada més amb tothom, trobo.
0: Ens hem de relaxar una miqueta, que encara queden pràcticament 4 mesos per acabar el 2026.
1: S'ha d'espatllar algun micro,
0: us dic una cosa, vaticino que el 2027 serà pitjor, eh?
1: Sí.
0: No anirem a millor, jo ja m'ho veig a venir.
1: No, ara ja està desbocau.
0: Tenim ganes d'eliminar aquest any, però alerta amb el que ens espera. De totes maneres, després d'escoltar Federico Jiménez Los Santos, és un bon moment per connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
18: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 22, últim dia de la temporada de Verge. Mercuri i Júpiter ens poden ajudar a mirar una mica més enllà del problema que tenim davant. És un bon dia per compartir idees, tenir converses que ens inspirin o atrevir-nos a pensar una mica més en gran. A vegades, una sola conversa ens pot obrir una possibilitat que no havíem contemplat. Així que avui, parla, comparteix i deixa espai perquè apareguin noves idees. Bon dimarts!
0: Doncs vinga, moment de compartir bones idees i també moment de felicitar, perquè aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs avui fan anys dues actrius que coneixem més que bé. Primer felicitem la Mercè Martínez, a qui podeu escoltar de dilluns a dijous a la Renaixença de Catalunya Ràdio. Avui en fa 50. També suma un any més a Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. L'hem felicitat a l'inici del programa i ho tornem a fer. Albert Pla avui bufa 60 espelmes i qui també fa anys és l'estrella de la música Bruce Springsteen. En suma un mes i arriba al 77.
19: No m'ho puc creure!
1: Nosaltres tampoc, Helena, però és així com t'ho dic, en fa 77.
0: Cada dia els matiners, ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
20: Bon dia i bona hora.
21: David Verdaguer, actor. El seu bigoti està considerat el més sexy de Catalunya.
20: Vull recomanar una cançó que em fa molt feliç. És un bolero, però és un bolero tocat amb rumba catalana, tocada per el Pescaïlla, que es diu Sabor a mi, i és un temacle. Disfruteu-lo, i bon dia.

0: Matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 22 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili.
2: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada de Puigdemont.
1: Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense. La Moncloa denuncia persecució judicial. Sentim la ministra Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: Al PP ho veuen del tot diferent. Sentim Carmen Funet.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
2: El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles.
1: Es reforça la frontera de Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva.
2: Sí, hi ha una crida a través de les xarxes socials per creuar la frontera demà coincidint amb les eleccions al Marroc. Argumenten que les autoritats prioritzaran la seguretat dels comicis i relaxaran el control fronterer. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries i assegura que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Tot i així, hi estan a sobre. Sentim el ministre Fernando Grande Marlaska.
5: Independientemente de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
1: Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU.
2: Se celebra a Nova York i arrencarà, com és habitual, amb el discurs del president dels Estats Units, que és l'anfitrió de la trobada. Les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà seran algunes de les pedres de toc de l'Assemblea, que arriba amb Donald Trump embolicat en una altra polèmica, aquesta vegada interna. Ha vetat la presència a la Casa Blanca de diverses cadenes de televisió, entre les quals la CNN, i les acusa de fer propaganda en lloc d'informar. No comptava, però, que altres grans cadenes se solidaritzarien amb elles i també deixarien de cobrir la informació de la Casa Blanca. Entre aquestes cadenes hi ha la Fox, que habitualment s'associa a la corda ideològica de Trump.
1: Avui també hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona.
2: Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20% entre les 10 i les 4 i del 40% entre les 4 i les 5. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Sí, la pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà al premi a millor interpretació. Fora de competició s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. El director de la cinta, Daniel Monzón, explica que el tema que tracta li ha dificultat trobar finançament.
6: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
1: En Alfonso, que tinguis bon dimarts.
2: Que vagi molt bé.
1: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Begoña Gómez a tot arreu.
7: Sí, comencem a Madrid. El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin i l'ABC que la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges.
8: De l'ABC, però, ens quedem sobretot amb la fotografia de la portada. És d'arxiu, s'hi veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero riuen de manera exagerada en el que sembla un míting acompanyats d'altra gent i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats.
7: A la premsa catalana tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir a Madrid a Pau Casals en titulars gairebé clavats, homenatge del Congrés a Pau Casals i d'altra banda l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
8: Això no un dia en què us costarà trobar el vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema "El futur és aquí".
1: 6:15 del matí, 5 minuts, i els articles d'opinió, diversos temes, l'ONU, Trump, Alemanya i Begoña Gómez.
8: Els editorials del País i La Vanguardia reflexionen sobre l'ONU i coincideixen que dir que l'organisme està en hores baixes.
7: El País titula "Salvar l'ONU" i remarca que el multilateralisme i el dret són la resposta davant la destrucció de l'ordre i les institucions internacionals.
8: El diari de Prisa confia que l'Assemblea General de les Nacions Unides, que comença avui, permetrà unir forces davant de la successió d'Antonio Guterres.
7: El títol de La Vanguardia és "L'ONU en crisi davant del desordre mundial. Considera que a l'organisme li falta influència".
8: Diu que el Consell de Seguretat està paralitzat i que a l'organització li falta liquiditat mentre s'espera un nou secretari general.
7: El periódico es fixa en la política dels Estats Units i titula "Més maga que republicana".
8: Assegura que els fracassos exteriors i interiors de Trump han accentuat la divisió entre populistes i conservadors tradicionals.
7: Lara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita al País.
8: Destaca que la figura de l'actual canceller ha quedat molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar en aquestes condicions fins al 2029.
7: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez i diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
8: Creu que el govern espanyol es troba en una situació agònica i nega que hi hagi lawfare en les causes judicials que envolten els socialistes.
1: Hola. A veure,
9: ara sí,
1: hola,
9: bon dia.
1: Sí, què tal, Sílvia Solanes?
9: Doncs bé.
1: Dimarts ja.
9: Últim dia d'estiu, demà tardor.
1: És que sempre ho veus tot positiu.
9: Escaparà de la tardor.
1: Aniràs a la fageda d'en Jordà, recollir
9: fulles. No, massa gent.
1: L'últim cop hi vaig anar. Bé, anem-hi, va, repàs de la premsa digital. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
9: Doncs mira, ara és un restaurant georgià, veus? Gegant, que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia, on no només s'hi va menjar, sinó fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
1: Canvien de zona per fer caixa.
9: Doncs empreses constructores de Lleida, veiem el Segre, que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que Ponent, apunten que a Lleida hi ha molt menys marge de beneficis, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
1: Qui demana passar d'incògnit?
9: La policia de Benidorm demana patrullar de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats alerta els venedors que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Media. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot a mojitos. Ara bé, hi ha un però. Bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
1: Pamplona reviu encierros en ple mes de setembre.
9: No és que hi hagi hagut una segona sessió dels Sanfermines en ple setembre. El tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències, a aquest cas no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien per al carrer Hilarión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al diari de Navarra.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és Pura Cafeïna, també en emissió conjunta per ICAT, com cada dia de dilluns a divendres. Ens hi trobareu de 5 a 6 del matí i just en... Doncs mira, com sempre, quan falten pocs minuts ja per arribar a 5:45 del matí, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, amb què comencem, va?
10: Mireu, avui parlant d'una estrena al Teatre Lliure de Gràcia.
11: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella... Helena d'Esparta.
10: S'hi estrena La vella Helena, un espectacle que ja es va estrenar ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomer, i ara doncs torna evidentment amb un nou repartiment. Al capdavant hi ha el col·lectiu Miserable liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari doncs noms com Gerard Frank, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milàs, un muntatge que es pot veure, com dèiem, al Teatre Lliure de Gràcia fins al 18 d'octubre. I un pla que he pensat, mira, posa el No fos cas.
1: Per què? Perquè ho dius així?
10: No, perquè és a Milà. I he pensat, posa el que és una previsió
1: bonica.
10: I tant,
1: bonica. I tant. Agafem,
10: perquè avui comença la Fashion Week,
1: sí?
10: I he pensat, ostres, ja m'agradaria anar-hi.
1: Doncs vinga, Fashion Week.
10: Més coses, va, una altra previsió.
1: Tornem a casa,
10: tornem,
1: no?
10: A casa, tornem, ubiquem-nos, perquè avui també es presenta el nou director del MACBA, que serà Valentín Roma. De fet, ja s'havia anunciat el mes de juny, però avui es fa la presentació oficial, per tant, també sabrem tot el que ens espera al MACBA. Roma, fins ara, doncs, havia estat al capdavant de la Virreina Centre de la Imatge.

0: acabem avui amb concert a Razzmatazz.
1: Sí, perquè hi actua aquest que sentim, Luke Winslow King. És un concert que es fa a 8:45 del vespre.
0: Ha arribat el moment, m'ha enviat un missatge i el tornem a tenir aquí. Eh?
1: L'Àngel.
0: Comencem la dada Maria. 5 minuts, 5:45 del matí, també moment de participar tots els que ara mateix ens esteu escoltant. Teniu ganes de començar a activar les neurones a aquestes hores del matí? Maria Fernández Noguera, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: A veure, espera't, ara sí. Bon dia, Maria.
3: Hola, bon dia
0: ara,
3: de nou.
0: Bon dia. A veure, tornem a tenir participants actius.
1: Molt bé, això m'encanta,
0: sí,
1: som-hi.
0: L'Àngel està just es desperta ara. Doncs bon dia, Àngel.
2: Bon dia.
0: Àngel Llàcer, participant des de la distància, també, evidentment, amb la Lara García, la Marta Viana i jo mateix.
1: Va molt d'hora, no, l'Àngel?
0: Sí, últimament es lleva d'hora, s'està fent gran ja.
3: Es com tots, és bon senyal, no?
0: Sí,
3: festa gran.
0: A mi llevar-me m'encanta. Les 4 menys 20 m'encanta. No veus la cara que faig? Vinga, Maria.
3: Va, ja sabeu que els robatoris de coure estan a l'ordre del dia, sí, a la xarxa ferroviària. Ahir en parlàvem, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, vam entrevistar en primícia un portaveu dels Mossos sobre això. Doncs bé, una de les excuses que posa DIF és que hi ha molts quilòmetres de xarxa ferroviària a Catalunya que és molt difícil controlar-los tots. Per això, avui us pregunto...
0: Ui, ara quants quilòmetres de coure han robat?
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa catalana? Això inclou tant les de DIF, com les de tramvia, com les de ferrocarril,
0: tot,
3: com les de metro.
0: Tot. Metro, ferrocarril, llarga distància, tot. Tot l'acer que
3: tot
0: tenim
3: al país. Tot on tu vegis una via del tren, tot això.
0: Val. Uf.
1: Maria, per
3: és
1: favor.
3: És molt difícil,
0: eh? Es putarà el cap amb aquesta secció, si jo tinc ganes de tornar.
1: Pujaré plorant.
3: Ara, hem de dir que és una dada que ha sortit, eh? Ahir, per exemple, va sortir a l'entrevista als Mossos. O sigui, sí, heu estat atents.
0: Jo estic dormint aquelles hores.
3: És a dir, que és una dada que s'ha anat dient.
0: Val. Però han de ser milers de quilòmetres.
1: Són molts quilòmetres, Maria, ho trobo dificilíssim.
0: Jo també, avui ho trobo molt difícil. A veure...
1: No pots fer una forquilla.
0: Tornem a fer la pregunta, Maria.
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa ferroviària catalana?
0: Àngel està escrivint, espera't, a veure si l'Àngel...
3: Vinga, va.
1: Després de l'Àngel, que
0: sempre ho fem tot
1: l'Àngel.
0: Espera, que ara no m'escriurà res. Val. No, home, no, Àngel, jo crec que et quedes molt curt. L'Àngel diu 1.500 quilòmetres.
3: 1.500 quilòmetres, molt bé.
0: Jo crec que es queda curt, l'Àngel. Jo diria... 3.000
3: canalies.
1: Uau, jo dic 45.000.
3: Diana, 45.000.
0: És que, clar, hi ha molta cosa, és que és metro...
1: Jo, 32.000.
3: I l'Ara, 32.000.
1: M'encanta.
0: Us recordo que no podem canviar, eh?
1: No.
0: Àngel Llàcer diu des de la distància, des del llit, al costat del seu coixí, 1.500, perdó. La Lara García s'enfila fins als 32.000 quilòmetres, Marta Viana, 45.000 quilòmetres. És que jo m'hauré quedat curt. Jo dic 3.000. I els oients, l'haureu encertat o no? Perquè, clar... Nosaltres ho estem fent des de l'estudi, però també els de casa estareu participant.
1: Quedarem tan malament.
0: Jo crec que sí, però és que avui és molt difícil, eh? I
1: que ens perdonin, que ens perdonin els oients.
0: Qui guanya la dada Maria d'avui és...
3: Àngel Llàcer! Sí, m'encanta que guanyi. Que
1: bé.
3: Demà la dada li dedico a l'Àngel, sí?
0: A veure, un
3: moment.
0: Com
3: que has guanyat i estàs tan atent.
0: A veure, espera't un moment. Però escolta'm, quan és? Explica'ns-ho.
3: Són 2.050.
0: Quilòmetres de vies. Però on aneu?
3: A veure, us he de dir que a internet hi ha un batibull de dades, 1.300, 1.700, no va desencaminat, però el Departament de Territori hem preguntat i ens han dit 2.050.
0: A veure, un momentet, sisplau.
3: Per tant, ens quedem amb això. A data de desembre del 24, 2050.
1: 24,
0: potser
3: n'hem fet més.
0: Escolta, és la primera dada, Maria, que guanyes.
4: Però quants són, que no ho he sentit?
3: 2.050, Àngel.
0: 2.050.
4: Ho veus?
0: Molt
3: bé.
4: Escolta... És que he anat i vingut, o sigui, he fet com tota la costa, he anat i vingut, he fet una mica més i m'ha sortit 1.500.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, com et sents havent guanyat la teva primera dada, Maria?
4: Doncs mira, molt bé.
0: És que ets una altra persona.
4: Sí, vull dedicar aquest premi a les persones que m'estimen.
0: Sí?
4: Premi o no?
0: Sí, tant.
4: Ah, quin és?
0: Home, poder parlar pels micros dels matiners, això és el millor dels regals.
4: Escolta, una cosa.
3: I que bé que comença el dia, eh?
0: Clar, el dediques als teus amics, als que t'estimen.
4: Clar.
0: Molt bé.
4: Ja està. Escolta'm una cosa, jo, que no havíem de parlar tu i jo demà, no m'havies de fer una entrevista.
0: No, l'últim WhatsApp que t'he enviat, llegeix-lo una altra vegada perquè et vaig dir que havíem de parlar.
4: I què?
0: Demà parlem.
4: És que em pensava que era com de nòvios que havíem de parlar.
0: No, no, de nòvios no, de moment no. Però sí, no. Com per presentar el Soc i Seré segona temporada.
4: No, això ja ho he fet. Què vols dir per presentar-ho?
0: Hem de presentar, ja has de parlar-nos d'aquesta...
4: Demà estreno.
0: Clar, però això, demà truco al matí.
4: Demà?
0: Sí, ara truco, a mig matí et truco, i demà al matí parlem d'aquesta estrena. Felicitats, guanyador.
4: Per mi avui és el dia, eh? Maria, moltes gràcies.
3: A tu. Escolta'm, demà estaràs despert d'aquesta hora?
0: Sí, estarà, sí, perquè el trucarem.
4: Però és que no ho sé, perquè jo quan em desperto, doncs llavors poso la ràdio
3: no
4: per escoltar-vos.
3: No passa res, jo te la dedico a tu, estiguis en despert demà.
4: M'he despertat 2 minuts abans de la de Maria.
0: Perfecte, perquè el cos ja t'ho demana, això és perquè el cos t'ho demana.
4: Exacte.
0: Un petonet, estimat.
4: Us estimo, adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, demà parlem del Soc i Seré amb l'Àngel Llàcer d'aquesta segona temporada. Gràcies, Maria.
3: A tu. Fins ara.
0: Per cert, avui us convidem a anar al teatre. Aquesta setmana tenim per vosaltres un val per 2 persones per una obra que és fantàstica, que es diu La primera llei de Newton, a la Sala Villarroel de Barcelona. Si voleu anar-hi, doncs ja ho sabeu, ja podeu començar a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio, 93-201-7474, perquè d'aquí uns moments no només escoltem els matiners que ja esteu desperts, sinó que us convidarem a anar al teatre. 93-201-7474. Passen pràcticament 2 minuts de 3:15 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs mira, avui parlarem de noves evidències que demostren el mal que fan les pantalles a la salut, especialment dels nens. Parlarem amb experts. També, si a casa esteu preocupats per la influència que tenen les pantalles als vostres fills, ens podreu trucar, ja ho diré bé, a partir de les 9, en el 93-201-7474. També parlarem de l'amnistia, perquè avui comença el ple del Constitucional amb el periodista Ernesto E. Kaiser. Repassarem l'estrena de Gènesi, que va ser ahir, aquesta sèrie que retrata el bulli. I després, a la secció de salut, parlarem amb Rafa Vilasan Juan de tumors digestius. I a les 11, atenció,
0: a mi això m'encanta,
2: la primera
0: tema,
2: planificadora de divorcis, o divorce planner, perquè aquestes coses s'han de dir en anglès, d'Espanya, Elena Martín. Les vacances sempre són proclius a les separacions, que després comporten divorcis, i per tant serà interessant sentir què ens diu. I res, acabarem amb una mica d'humor, perquè després d'un divorci ja va bé que ens ho prenguem amb conya.
0: Estava pensant que realment hi ha gent que li dona 2 voltes en com puc muntar un bon negoci, i aquesta em sembla una molt bona idea, eh? Perquè hi ha vegades que els divorcis són molt complicats.
2: Ella és advocada, al final s'hi ha trobat en molts casos, clar, i ha pensat, home, doncs convertim això en una manera diferent d'afrontar-los per no trobar-nos sempre en aquell moment a la taula d'advocats més complicat.
0: Crec que serà un tema interessantíssim. No me'l penso perdre, no em perdré tot el programa.
2: Ah, t'ha de dir, perquè bàsicament
0: estic aquí a la ràdio. Però aquest pararé especialment l'orella.
2: Fantàstic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
5: La solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida, i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
8: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
9: I si fas la ventana, en donarien alguna cosa?
5: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
10: Codi civil del calçot.
11: Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
5: La solució, de dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, amb Elisenda Carot.
12: La solució, passa-ho.
13: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
5: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
14: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
5: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
15: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
16: Ara mateix, sí.
5: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí i Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Vinga, 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, has dit un bon dia que ja t'he vist la cara amb un somriure d'orella a orella.
16: Perquè fa 5 minuts que estic connectat perquè no vull que m'enganxis una altra vegada sense connectar-me.
0: No, home, no. Això escolta, aquí. I si passa, no passa res, que la ràdio ja té aquestes coses.
16: S'explica.
0: No, però això ho expliquem als oients, els expliquem bé. Mira, ara l'Eloi no està connectat, doncs ara ens esperem i connectem. La vida ja és això, a vegades. S'ha de fer pauses en aquesta vida. Que si no anem molt atropellats.
16: És veritat, és veritat.
0: Sí o no?
16: Com
0: va el mur de contenció?
16: El mur de contenció va bé. De fet, ara en tinc com 3 en marxa.
0: Ai, ara ets l'home dels murs.
1: Sí, que estàs construint una fortalesa.
16: No, però he aprofitat, m'he anat animant. Hi ha un que ja l'he acabat, perquè és un que va caure amb la ventada de que va fer fa mig any o així, que va caure en un arbre i llavors va arrencar el mur. I després 2 més de pedra seca, que aquests són els que estic fent, i hi ha un que gairebé està acabat i un altre que no acabaré fins aquí un any, perquè fa molts metres de llarg, o sigui que... Però bé.
0: Però què és, com la muralla xinesa?
16: No, però hi ha un tros de terra que si no es cauria i això, i penso que si li faig una mica de mur, doncs podrà aguantar una miqueta més.
0: Ai, doncs
16: però sí,
0: vinga.
16: Home, fa 10 metres d'ample, vull dir que ja...
0: Déu-n'hi-do,
16: dimensions considerables. Per això dic que no l'acabaré fins aquí un temps si l'acabo acabant.
0: Però escolta'm, està molt bé, perquè jo entenc que fent això tu et desestresses, desconnectes, no? T'agrada?
16: Molt. Doncs molt. Sí, la sensació que tinc, tu saps com quan et poses a construir Legos? Que vas
0: no sé mai de Legos, jo.
16: No,
0: sigo més a saltar la corda.
1: Bueno, o un puzzle, no, això?
0: No, em poso molt nerviós, sí. Jo, fent això. No tinc paciència, no tinc
16: doncs
0: paciència.
16: És com un puzzle, està buscant
1: la pedra
16: tu, que encaixa.
1: Eloi.
16: De veritat, doncs que de debò, que relaxa moltíssim.
0: El que ens relaxarà saber és que avui és l'últim dia d'estiu, però que les temperatures, Eloi, de moment no baixen.
16: Sí, bueno, avui baixen una miqueta, 1, 2, 3 graus respecte a les d'ahir, però es manté aquest ambient càlid, molt per sobre de les temperatures que toquen aquesta època de l'any, i així es mantindrà durant tota la setmana, pràcticament. Fins i tot a finals de setmana podria pujar una miqueta més. I res, avui un dia de sol, amb capes de núvols prims, hi ha una mica de tramuntana que ha fet pujar les temperatures una altra vegada a la zona de l'Empordà. Ara mateix a Roses tenen 26 graus ja a aquesta hora del matí.
0: Déu-n'hi-do.
16: En alguns llocs de la costa central 24, 25 a Barcelona. Al sud del país també ho fa una mica de vent de mestralet i fa que tinguem també 24-25 graus. Per tant, anem disparats i avui es quedarà entre els 28 i 30. Potser les més altes a l'extrem sud, 35.
0: Déu-n'hi-do. Està molt bé per ser l'últim dia d'estiu, que em sembla que tindrem un principi de tardor amb temperatures altíssimes, pel que es preveu o no?
16: Sí. De moment comencem amb aquest mateix peu. O sigui, demà i demà passat, més o menys, les temperatures es mantindran estables. A partir de dijous, divendres, tornen a enfilar-se.
0: Perfecte, que tinguis un bon dimarts, Eloi.
16: Igualment, que vagi molt bé.
0: Que vagi bé, adéu.
17: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 6474. 93 201 6474.
0: 93 201 6474. Ens encanta que regaleu teatre, que és un d'aquells regals que sempre és perfecte. Si ho voleu fer d'una manera més senzilla, també podeu entrar a regalateatre.cat i, escolta'm, el més important, fer feliç a les persones que estimem. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar a veure una obra fantàstica que s'està fent a la Villarroel. Tenim un val per dues persones, de La primera llei de Newton. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida. Anem a saludar els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts. Mònica, molt bon dia.
18: Bon dia, matiners.
0: Com estàs, Mònica?
18: Molt bé.
0: Com va aquest dimarts?
18: Doncs bé, mira, d'aquí un parell d'horetes a treballar.
0: Molt bé, i què fas desperta tan aviat?
18: Mira, jo truco perquè tothom truca a aquesta hora per explicar que està llevat perquè treballa o per les feines, no?
0: Sí.
18: Perquè és un forner, un peixater que està a la llotja. Però el motiu del qual jo estic llevada a aquesta hora, tot i que començo a treballar a quarts de vuit, les vuit, se'n diu perimenopàusia.
0: Oh, amiga.
18: Un dels símptomes, bueno, clar, a partir dels 50 la regla comença a fer el burro, i un dels símptomes és això, que et despertes a la nit o que et lleves molt d'hora. Et despertes molt d'hora, vaja.
0: Quan fa que et passa, Mònica, que estàs així?
18: Uf, amb aquest tema de la son porto mig any o una cosa així. Més.
0: Més.
18: El temps passa molt ràpid. Un any i pico ja.
0: Ai, mare meva.
18: Em desperto 45 i he tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports i no m'agrada escoltar programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
0: Ai, que bé!
18: Llavors, Sí, llavors us escolto, hi ha dies que em torno a dormir, hi ha dies que no. Sí, no m'he adormit al cap de mitja hora de despertar-me, em llevo, faig feina de casa sense fer soroll, perquè si no els veïns em fotran l'ou, no? I després, com que faig cosetes per casa i tal, quan me'n vaig a treballar ja tinc la feina feta, i a la tarda me la puc dedicar per anar al gimnàs i veure la tele.
0: Això està molt bé. Doncs escolta, fantàstic. Veig que ho tens ben muntat, malgrat tot.
18: Quin remei.
0: I jo que ho celebro, que et puguem acompanyar. Mònica, també una abraçada.
18: Moltes gràcies.
0: Tens el número 1, que vagi molt bé. Adéu.
18: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, adéu. Mònica. Adéu, adéu. I de la Mònica al Pedro. Molt bon dia, Pedro.
19: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs tu? Com va el matí?
19: Doncs pues bé, mira, aquí fent el suc, el cafè, els entrepanets, per la dona i per mi, per anar a baixar a Barcelona a treballar.
0: Molt bé, fa molt que estem desperts.
19: Pues a 5:30.
0: Déu-n'hi-do, dos quarts de 6, sí. Doncs mira, sí, t'hem acompanyat sí. En aquest últim tram final del programa. Pedro, a veure si tens sort, d'aquí uns moments el nostre veïn innocent, Ricard Ostrell, ens dirà un número. Tu tens el número 2, d'acord, Pedro?
19: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada, adéu. Gràcies. Adéu. I d'en Pedro, en Joan. Joan, bon dia.
20: Bon dia, matiners, bon dia, Catalunya.
0: Sí, m'agrada, la gent amb energia. Des d'on ens truques tu, Joan?
20: Doncs mira, us truco des d'Alcanar.
0: Molt bé. I preparat per anar a treballar o estem de moment esmorzant? Com ho tenim plantejat, això?
20: Preparat per esmorzar i després de treballar avui farem oficines, que jo soc jardiner sí. I avui toca fer oficines. I hi ha primeres hores de la tardor.
0: Ai, sí, noi. Clar. Ui, però veig que ho dius amb ganes, eh? En deus tenir ganes.
20: M'encanta la tardor.
0: Clar, perquè els jardiners entenc que a ple estiu és bastant complicat haver de treballar amb el sol, no?
20: Sí, perquè ha sigut un estiu molt calorós, com ja sabeu tots i totes. I la tardor és molt bonica perquè a mi m'agrada molt es començar a donar-li toquets de color al jardí, amb els ciclaments, amb les caiunes i tot això.
0: Ara,
20: que
0: ara. Doncs escolta'm, a veure si acabem de rodonir aquest inici de tardor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Tens el número 3, Joan.
20: M'encantaria, moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. I d'en Joan en Guim. Guim, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Què tal, Guim?
21: Molt bé.
0: Sí,
21: molt
0: bé, molt Guim, bé. Que em sembla que vas trucar-nos ahir,
21: trucar
0: Guim.
21: Vaig trucar ahir, sí, sí.
0: Bé, doncs tu, escolta...
21: T'ho he preguntat i m'han dit que et puguis trucar.
1: I tant.
0: Clar que sí, qui es pot trucar les vegades que us doni la gana, que ens encanta escoltar-vos. Jo sempre us ho dic que sou també la nostra companyia des de l'altre costat de la ràdio. Guim, tens el número 4, a veure si tenim sort avui.
21: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, adéu. Sí, ja. Marta Viana, que tinguis un bon dimarts.
1: Igualment, fins demà, dimarts.
0: Aquesta mena d'al·lèrgia que tens cada dia al matí.
1: No puc més, ja.
0: Bueno, respiro una miqueta.
1: Sí.
0: Fins demà.
1: Adéu.
0: I d'aquí uns moments saludo Ricard Ostrell, però abans la música de Lax en Bustó.

0: música de Lax and Busto, Pemi Fortuny al capdavant d'una banda que no ha parat de regalar-nos grans cançons com aquesta que es diu Ara. Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, hola, hola.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, estava pensant ara que crec recordar que em vas dir que vas anar a un concert de Lax and Busto i que
1: sí,
0: vas
1: quants?
0: Destacar, no?, que encara Pemi Fortuny segueix amb aquesta bona salut.
1: No, va ser espectacular aquest estiu, sí, sí.
0: Ai que sí?
1: Sí, sí, un gran concert. Amb
0: ens
1: gossos,
0: agrada.
1: Tocaven amb gossos.
0: Sí.
1: I Lax and Busto estava en plena forma, gossos també, eh? Però Lax and Busto, sí.
0: Una meravella.
1: Sí, sí, sí.
0: Una meravella. Escolta'm, necessito novament la teva mà innocent, de l'1 al 4.
1: L'1.
0: Una altra vegada?
1: Sí.
0: Doncs vinga, la Mònica, que s'emporta aquest parell d'entrades per anar a la Villarroel.
1: Ahir vaig regalar un llibre de poemes d'Antoni Clapés.
0: Home, molt bé.
1: Del poeta Antoni Clapés sabadellenc.
0: Sí.
1: Per exemple, ascendir fins al cim. Diu, ascendir fins al cim i continuar. A travessar el vent, gosar anar més enllà, encara. Només l'absència deixa empremta.
0: Doncs escolta, m'ho deixes fantàstic, això.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Kali, Keral Aoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal, Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom. La gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical. I avui passejaré per la Rambla.
2: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
3: Francament, sí.
2: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
3: Som-hi.
2: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi, vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar-la, per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any, carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania, que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser doncs reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment, que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, per tant, que per ballar sardanes doncs anava molt bé i tal. I, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar una miqueta de sobretaula, doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant les tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. Era, el Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i punts suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història. Un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'haurien no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant el que diu la tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deia. Així una antiga allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana quan la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final. I si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que verema. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mar.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona. Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
5: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
6: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
7: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram. Jo, quan vaig començar, seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
5: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
6: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
7: Quan vaig començar i el dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no sóc de Llafea, jo no sóc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
5: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
6: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
7: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és, per exemple, Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
5: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
6: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
7: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també... És que aquí hi ha molt d'art, també, hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
5: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, el futbol, no?
6: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llefià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
5: Una mica.
6: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
7: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
5: I al final, la veritat és que Badaloners doncs ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
6: Totalment, Anna, l'Ismael treu pit de ser de Llefià i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
7: Jo soc de Llefià i quan jo és que jo no ho sabia. Jo quan era petit no m'ho imaginava massa. Però és quan surts del barri que diuen, bueno, tu eres d'ahir, però, saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent.
6: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
7: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta del meu barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
5: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
6: Molt fàcil, a la seva pàgina web, badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles, amb talles i tota la pesca.
5: Martí, espera't un moment, perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
6: Imagino que sí.
5: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
8: Sí, hola Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? Però... he entrat i he vist que només hi havia quatre barris.
6: Sí, sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
8: Home,
6: i volen
8: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
5: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets, i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència, per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
8: Aquí tots aprofitem, ja ho veus, Martí.
6: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou per anar ben orgullosos, eh?
8: Sí, sí.
5: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
8: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda, que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh?
5: Exacte. Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
6: No.
5: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
6: Sí, sí. Merci, fins a la propera.

0: que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
2: A pocs metres de profunditat, davant de la costa de Tarragona, hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora, descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme, i van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Anna Belén Martín.
3: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres llocs.
2: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Anna Belén Martín.
3: dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes algú diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete, i ahir hi sol a veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha de veritat que hi ha molta vida. I llavors la si tu arribes per sota, diem, tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
2: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona, i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme, i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
3: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés, eh? I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindre el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance, del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera, a sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat. I llavors, per baixar a 20 metres de profunditat bussejant, ja tens que tindre una experiència i uns nivells.
2: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries, la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps, pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa, història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes, i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i, quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: No sé que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
3: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
1: A veure, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I a més també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica i a més descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Trencar el sedentarisme.
7: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
6: Salut activa.
8: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Des de l'OMS ens recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i de més, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i de més, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més en aquest cas als cervicals.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Continguts en xarxa.

0: curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de la Tenora, programa que dediquem cada dia i durant tot l'any a la sardana i a la música per a cobla. Us el prepara i us el presenta Pere Païssa. Avui continuem amb sardanes dedicades a Josep Saderra i Puigferrer, aquest gran músic que va néixer a Sant Feliu de Pallerols l'any 1883 i que va morir a Banyoles l'any 1970. Bé, i ara escoltarem dos enregistraments fets per la cobla Perpinyà. La primera es diu Floretes del Llac i després Rosa Vella.

Bé, i avui hem començat aquest programa i l'acabarem dedicant totes les sardanes a en Josep Saderra i Puigferrer, aquest excel·lent compositor que feia aquestes sardanes tan populars, tan alegres i tan balladores. Ara acabem d'escoltar Floretes del Llac i Rosa Vella amb la cobla Perpinyà. I ara doncs escoltarem Amunt i Avall, sardana interpretada per la cobla també de la Catalunya Nord, Combo Gili. I després la cobla Perpinyà ens oferirà Aplec de Germanor.

Bé, així són les sardanes d'en Josep Saderra i Puigferrer, alegres, alegres, populars i molt balladores. Hem escoltat amunt i avall amb la copla Combo Gil i després Aplec de Germanor amb la copla Perpinyà. I ara continuarem amb una altra sardana amb la copla Perpinyà. Es diu Vella Pilar i després Dos Germans amb la copla Ciutat de Girona.

Bé, aquestes són les sardanes de Josep Saderra i Puigferrer. No els hi agafen ganes de ballar, eh que sí? Hem escoltat Bella Pilar amb la Cobla Perpinyà i després Dos Germans, una sardana obligada dels Dos Tibles amb la Cobla Ciutat de Girona. I d'aquí un moment escoltarem una de les sardanes més boniques i més conegudes del mestre Josep Saderra i Puigferrer. Es diu Vigatana i l'escoltarem amb la Cobla La Principal de la Bisbal. I després una altra també molt coneguda, Trini Gentil, amb una gravació molt antiga feta per la Cobla Barcelona.

Hem pogut escoltar la sardana Vigatana amb la cobla La Principal de la Bisbal i després Trini Gentil amb la cobla Barcelona. Bé, i ara d'en Josep Saderra i Puig Xavaré, doncs una de les sardanes més conegudes. És aquella que tant li agradava a la senyora Leonor Casadevall. És la sardana Punzellina, que la tocarem ara en el record de la senyora Leonor i també per tots vostès. Aquesta sardana que va ser estrenada l'any 1921 i l'escoltarem amb la cobla Montgrins, Punzellina, i després en Manel i la Teia, una sardana que va estrenar 40 anys més tard, l'any 1962. I aquesta l'escoltarem amb una gravació també bastant antiga de la cobla Barcelona.

Hem pogut escoltar la bonica sardana Punts de Llina amb la Copla Els Mongrins i després en Manel i la Teia amb una versió feta per la Copla Barcelona. Bé, i ara anirem a escoltar ja les darreres sardanes per avui, també d'en Josep Saderra i Puigferrer. Les dues que queden no són massa conegudes, però la primera que escoltarem es diu Calàndries i la podrem sentir amb la Copla La Principal de la Bisbal. Val a dir que va ser una sardana estrenada l'any 1958.

Bé, acabem d'escoltar la sardana Calàndries de Josep Saderra i Puigferrer amb una versió de la cobla, la principal de la Bisbal. Bé, amigues i amics, anem ja per la darrera sardana d'aquest gran compositor, en Josep Saderra, i escoltem també una de les sardanes poc conegudes d'ell. Es diu Bergadana i l'escoltarem amb la cobla, la principal de la Bisbal. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimarts 22 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Ara mateix, amb una temperatura de 19 graus i mig a l'exterior de l'emissora, i serem, com sempre, fins a les 12 del migdia, el dia que comença amb el pregó ja, tot i que no, oficialment podríem dir que va començar el divendres amb la crida, la festa major, però normalment també el pregó és el tret de sortida de la festa. Doncs avui tenim el pregó de la festa major, ja ho sabeu, a les 8 del vespre, al Foment Cultural i Artístic, amb entrada lliure per escoltar l'escriptora i traductora molinenca, la Míriam Cano. Si no podeu anar al Foment per les raons que sigui, doncs també l'oferirem en directe per la ràdio, com deia, a partir de les 8 del vespre, que és el moment que s'ha fixat, és l'hora fixada per l'inici d'aquest pregó. Ahir vam parlar amb la Míriam, que la vam trucar una bona estona, i avui, recordant-vos això, seguirem doncs explicant coses que han de passar aquests dies pel que fa a la Festa Major de Sant Miquel. Mireu, queda una setmana per Sant Miquel, pel dia de Sant Miquel, però us volíem parlar d'una activitat que justament tenim a la tarda del dimarts que ve, que tindrem a Veneres, al Parc de la Mariona, a 7:45 del vespre, i actuarà el grup Xicranda, que és el duet format pel Guillem Pallaró i el Martí Santacana. Amb ells hi vam parlar ara fa un temps, la temporada passada, crec que era. Ells venen a presentar el disc El Mestre Roglan, un disc editat per Pickup l'any passat, que és un treball discogràfic que recull composicions inèdites de l'enyorat compositor local, el Josep Maria Roglan. En parlarem d'aquest disc i de la proposta del recital que faran aquest duet d'aquí una estona, 8:45, insistim, és d'aquí una setmana, és el dia de Sant Miquel a la tarda, però nosaltres ja ens avancem. Parlarem concretament amb en Guillem Pallaró, serà 8:45, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local, el repàs a l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. El dia que també escoltarem les reflexions del David Guerrero al seu espai de la Punt del Dia, tindrem el Jesús Cardona amb el Santoral, el Sant Tornem-hi, repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem aquesta primera hora del programa parlant de cinema. Ho farem de la mà de l'Albert Galera, crític de cinema, que ens recomanarà, com sempre, una pel·lícula abans d'arribar a les 9 del matí. Després de les notícies de les 9, la cançó del dia que ens selecciona aquest dia de la setmana, la Fermina Recio. I immediatament després tindrem la tertúlia d'actualitat, avui amb la baixa del Salvador Prat i també de l'Antonio Valverde per motius de feina. Esperem comptar el Josep Genés, sí que el tindrem, a diferència dels darrers dimarts que no han pogut ser aquí amb nosaltres. Per tant, el Josep Genés, el Xavi García, el José Polo, l'Elisabet Alcalde i el Paco Prieto, en principi amb ells farem la tertúlia d'avui. Serà fins les 10 del matí a l'equador del programa. Farem l'espai polític del dia, avui preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Serà de les 10:10 fins a 11:15, que és el moment en què parlarem del Renaixement. Ho farem acompanyats del Damià Martínez, director del Museu del Renaixement. Avui no el tindrem aquí en directe, però sí que ens ha deixat enregistrada la seva intervenció, justament ahir, que hi havia aquest berenar amb la Remolina per segon any consecutiu en el marc de la Festa Major a la plaça del Palau, a 5:45 de la tarda, i diverses activitats que vindran aquests dies i que s'estan fent aquests dies, que el Damià

0: ens en parlarà a 11:15 del matí. A 11:15, qui tindrem aquí amb nosaltres és el David Lloberes amb el seu espai Desxifrant el món, per seguir parlant de política internacional. I a 11:00, més activitats de la festa, en aquest cas una activitat que tenim dissabte al matí i que volem destacar. La plaça de la Llibertat acollirà la primera trobada de vehicles clàssics i esportius organitzada per l'associació Motor Club Molins Clàssics. En parlarem a partir de 11:00, després de les notícies, a veure què és el que podrem veure aquest dissabte si ens acostem a la plaça de la Llibertat. Amb una última hora del programa, on també tindrem la Marina Tomàs i l'Àngels Almendros amb el seu primer espai de la temporada del Parlem d'Educació, parlant de la llengua, parlant del català, i, com sempre, amb una anàlisi d'una de les notícies d'aquestes darreres setmanes, evidentment relacionades amb l'educació, i a partir d'aquí també escoltant la veu de l'experiència i la recomanació del mes. I acabarem el programa viatjant de la mà del Josep Ferrer amb la maleta a la mà. Avui el Josep ens portarà a Armènia, una píndola també que tenim ja enregistrada i que ens compartirà per tots els oients del Bon Dia i Bona Hora, això, a 11:45 fins a arribar a 12:00 del migdia, que és quan posarem punt i final al programa. I en aquest cas podreu escoltar la remissió, després de les notícies, la remissió del programa No ho entenc, amb la Sílvia de Pares i el Jordi Roca, fins a 1:00 del migdia. A 1:00 tenim l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés, i a 2:15 la cita amb l'Associació de Prevenció i Informació Càncer Molins i el seu programa Picama. Ens portarà fins a 2:00 i a 2:00 connexió amb les notícies en xarxa. És dimarts 22 de setembre de 2026. Comencem el Bon Dia i Bona Hora. Som-hi. Pràcticament passen 7 minuts de les 8 del matí. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer la mobilitat. I de la mobilitat, primer anem a la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà ens està esperant el Ferran Aràndiga per comentar-ho tot plegat. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant un accident de primera hora del matí a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que en sentit nord, tot i que ja ha reobert el carril de circulació tallat, continua amb cues a hores d'ara ja des de Cornellà en sentit nord, en direcció Besòs. També fa uns minuts hem de sumar un accident i un vehicle avariat a la mateixa C32 Sud, un a l'altura de Viladecans i l'altre a Castelldefels, totes dues incidències. Recordem que obliguen a tallar un carril de circulació amb 2 quilòmetres de lentitud cadascuna. També tenim retenció habituals al Vallès, sobretot a la AP7 en sentit sud. També al Besòs, amb cues en tot el nus de la Trinitat, però al vessant Llobregat, doncs tenim retencions molt intenses. A hores d'ara, en direcció Barcelona, tenim cues a la A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà de Llobregat, en direcció Barcelona. També a la B23, precisament des de Molins de Rei, es fan retencions en tot el tram de la B23 fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Però és que la mateixa B23, en aquesta via, doncs també tenim retencions en sentit nord, en direcció Girona, en aquest enllaç amb la AP7, que deixa retencions fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Ferran, i molt bona jornada. Parlem, en aquest cas, de la mobilitat, però del transport públic, perquè, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim incidència avui ja sabuda del TMB, del bus de TMB, perquè avui hi haurà afectacions al servei de bus a Barcelona entre les 10 del matí i les 5 de la tarda per convocatòria de vaga. Els serveis mínims dictats són del 20% del servei entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% del servei entre les 4 i les 5 de la tarda. Afectacions, insistim, d'avui al bus de Barcelona, el TMB Bus de Barcelona, per aquesta convocatòria de vaga i que afectarà entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi funciona amb normalitat aquesta hora del matí. I a les 8 del matí, pràcticament 10 minuts, el que farem és conèixer també la previsió meteorològica. Us dèiem que tenim en aquests moments 19 graus i mig a l'exterior de l'emissora. I anem a conèixer, doncs, quin temps hem d'esperar aquesta jornada de dimarts. Jordi Miralles, molt bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Avui és l'últim dia complet de l'estiu perquè a les 2:05 de la propera matinada comença la tardor. I aquest últim dia d'estiu ens porta temperatures una miqueta més baixes que les d'ahir. Recordem que ahir ens vam enfilar gairebé fins als 33 graus a Molins de Rei i les temperatures avui poden baixar una mica, però baixar una mica voldrà dir temperatures al voltant dels 30-31 graus, que són temperatures altes per l'època de l'any. I demà, primer dia de la tardor, doncs tindrem un ascens de les temperatures. Per tant, els graus que puguem perdre avui els guanyarem demà i encara poden pujar una mica més les temperatures també de cara demà passat i divendres i el cap de setmana. Per tant, doncs, dies de calor únicament a primeres hores del matí i també doncs, quan es pongui el sol les temperatures seran ja una miqueta més agradables. Pensem que a partir de demà hi haurà més estona de foscor que no pas de claror i per tant el terra es podrà refredar una mica més. Les temperatures hauran de baixar, però de moment al centre del dia ens esperen dies de bastanta calor. Aquesta situació s'allargarà com a mínim tot el que resta de setmana.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Jordi. Són les 8:11. Anem ara a conèixer l'oferta de feina a través del Francesc Rueda, des de la primera planta de l'equipament del Molí, des de l'àrea de desenvolupament econòmic del consistori. El Francesc ens comparteix cada matí una oferta de feina. Hola, Francesc, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de la Llinana. Ens demanen un operari, operària de, o PO de producció. Que busca una persona per treballar en horari intensiu, torns rotatius, torns de matí, tarda o nit. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari estaria al voltant dels 18.500 euros bruts anuals i les tasques controlar la producció de la màquina, fils sintètics, estar a peu de màquina i empaquetar i treball en equip. Es valorarà formació en aquest àmbit, busca una persona amb motivació per aprendre, respectuós amb els seus companys i amb ganes de treballar. Valorable carnet de conduir vehicle per poder anar a la feina i pels horaris, i n'hi haurà formació a càrrec de l'empresa. A nivell de requisits, experiència mínima d'un any, en feina similar, català i castellà, i a nivell d'estudis, fou graduat escolar o ESO, o similar.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació. Una informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dimarts, dia 22 de setembre. Aquí a la vila avui és la farmàcia La Granja, que es troba al carrer Roseta Canalies número 16, en aquest barri de la vila. Una farmàcia que trobareu oberta des de les 9 del matí fins les 10 de la nit. I recordeu que a partir de les 10 de la nit, si necessiteu doncs, aquest servei, us haureu de desplaçar a les farmàcies de guàrdia més properes, que són les de Sant Vicenç dels Horts o Sant Andreu de la Barca, que sí que disposen de servei de farmàcia de guàrdia durant tota la nit. I amb tot això ens hem situat ja 2 minuts per arribar a 9:15 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local, molt marcada per la Festa Major de Sant Miquel. Ahir, per cert, a la tarda s'inauguraven aquests jardins dedicats al Joan Janés i Cògol, que ja us ho vam explicar, els jardins ubicats a la plaça de l'1 d'octubre, amb un acte, doncs, amb assistència de la seva família i de molts molinencs i molinenques que es van acostar per escoltar, doncs, les diverses paraules i intervencions que hi van haver en aquests jardins, que a partir d'ara, doncs, són o passen a ser dedicats a la figura d'en Joan Janés i Cògol. Això passava ahir a la tarda, i comentem més qüestions. D'entrada, ahir també us parlàvem aquí al programa dels gegants de Molins de Rei, que tornaran a ser un dels protagonistes del cap de setmana central de la Festa Major. Sílvia, hola, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, amb un dels actes centrals, ja ho sabeu, la trobada gegantera del diumenge, d'aquest de proper diumenge. De fet, ja podeu veure gegants que ens visitaran aquests dies a la Sala Gòtica i als representants de les colles de fora de Catalunya i a la Federació Obrera. Hi ha els gegants catalans que participaran a la Festa Major. El dissabte es fa la rebuda dels gegants convidats a la plaça de la Vila a les 11. Hi haurà ballada, cercavila, amb una banda de música. A la tarda hi haurà el Miquel i la Montserrat i el Bernat i Candelera, també, que faran un cercavila. I les propostes, com dèiem, culminaran a la trobada de gegants i capgrossos de diumenge, que reuneix aquest any a 22 colles. Són colles convidades arreu de l'Estat i de Catalunya. Miquel Burgès és el president de la colla gegantera i ens destacava, entre moltes altres coses, la visita d'uns gegants, que és el primer cop que surten de casa seva.
2: Tenim els gegants del Consell Insular de Mallorca. Són els gegants d'una institució governamental, diguéssim, de Mallorca, que és la primera vegada que surten de l'illa. O sigui, són de finals dels 90, però no havien sortit encara mai de l'illa. I els tenim aquí en exclusiva. Sí, en vaixell han vingut. I vindran acompanyats d'una formació musical típica de Mallorca, que són els xeremiers. Són sacsejamecs i flabiols, que venen des de Sóller, els xeremiers de Sóller.
1: Durant aquesta setmana, com dèiem, podeu veure aquests gegants exposats a la Sala Gòtica, els convidats a fora de Catalunya, i a la FEDE, els catalans. I seran fins dissabte, que és quan comença l'activitat gegantera.
0: Més coses, en aquest cas anem enrere, anem al cap de setmana que hem deixat enrere, perquè els matolossers van fer l'actuació de Festa Major el passat diumenge i no van assolir el seu objectiu que s'havien proposat.
1: Doncs si portaven un programa de màxim, s'havien marcat objectius molt concrets. Volien tornar a fer castells de 7 aquí a la vila, el 3 i el 4 de 7, també el Pilar de 5, però els castells de 7 no els van aconseguir. El Salva Prat, que és el president dels matossers, ens ha explicat com els hi va anar aquesta actuació.
3: En primera ronda vam fer el 3 de 7, que va caure. Bueno, va caure, vam carregar, i després de carregar vam caure, i va haver-hi un parell de contusionats, i bueno, vam decidir rebaixar expectatives, no vam fer el 4 de 7, però en canvi sí que vam acabar amb el Pilar de 5, que feia 2 anys que no el fèiem, i la veritat és que era una espina clavada a la colla que no hi havia manera de fer-lo, i el vam poder descarregar sense problemes ahir.
1: Una de les persones que va caure, que va rebre contusions, va ser atesa allà mateix in situ. L'altra persona ferida es va traslladar a l'Hospital Moisès Broggi i se li va donar l'alta i ja està recuperada, segons ens explicava des de Matossers. Per tant, aquesta actuació els ha quedat una sensació agradolça per l'accident, evidentment, per no haver pogut fer els castells de 7, però sí que van assolir aquest Pilar de 5. Aquesta setmana ja serà el dimecres a les escaletes del mercat, perquè és on faran el Pilar durant la sortida del Petit Camell, com fan cada any. I per Sant Miquel també faran un Pilar en el marc de la Festa dels Miquels i tindran barra de bar als concerts del Parc de Llobregat.
0: Parlem d'esports i ho fem del club de judo, que ja ha començat també la temporada.
1: Van iniciar la pretemporada a finals d'agost amb entrenaments diaris. Van començar primer els júnior i els absoluts, i la resta de cadets fins a promeses van començar a principis d'aquest setembre. Pretemporada intensa, però un inici de temporada que també es preveu molt intens en competicions cada cap de setmana. Ho ha explicat Daniel Pavón, responsable del club.
4: i aquest cap de setmana hem tingut el primer campionat oficial, el campionat de Catalunya absolut, que ha participat un alumne i bueno, no s'ha pogut classificar, però ho ha fet superbé. La setmana vinent, aquest dissabte, tenim el campionat de Catalunya de judo terra, de Nevaza, que participa també un alumne, i a la setmana següent tenim el campionat de Catalunya ja puntuable també júnior, i a l'altre tenim el primer campionat de Catalunya de les categories Benjamí i Alevi.
1: També han començat la part formativa a les classes de judo i les de defensa personal. En total, el club té aquesta temporada 235 alumnes.
0: Passem 4 minuts d'un quart de nou. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats. Més enllà de la Festa Major, deixeu-nos dir també que avui hi ha la presentació d'un llibre a la biblioteca a partir de 6:45 de la tarda.
1: El llibre es diu Ferma sobre la Terra, és d'Ascent Capel Silla, i el presentarà ella mateixa en conversa amb l'activista cultural Aina Rusca. Aquesta tarda, aquest acte organitzat per la llibreria Arola, l'editorial Columna i la regidoria de Polítiques Feministes i LGTBI, que es farà a la biblioteca a 6:45. Entrada lliure per tothom.
0: Molt bé. Aina Rusca, per cert, que era col·laboradora d'aquesta casa amb el seu programa Calidoscopi Literari. Això passarà a 6:45. Més tard, a 8:00, i ja tornem a la Festa Major, tenim, doncs, el pregó institucional.
1: Sí, com us hem anat anunciant, a 8:00 del vespre, al Teatre del Foment, la molinenca Míriam Cano, traductora, escriptora, activista cultural, periodista cultural, doncs serà l'encarregada de fer aquest pregó institucional de la Festa Major. Com sempre, entrada lliure per tothom al Foment, i també el podreu escoltar en directe per la ràdio.
0: Molt bé, i seguim repassant més activitats, perquè demà el club de CrossFit One Mile organitza també una activitat a la tarda.
1: A partir de 6:00, al Parc de la Mariona, hi haurà una sessió oberta d'activitat física. Durant una hora combinaran diferents exercicis i treballs en equip en aquest espai, doncs, per donar-se a conèixer també al Parc de la Mariona. Demà, de 6:00 a 7:45.
0: El dijous també tenim activitat, en aquest cas, a la pista de la Federació Obrera.
1: Arran Molins organitza una nit jove que, de fet, començarà a 4:00 de la tarda, s'allargarà fins a 11:15. Per tant, durant totes aquestes hores hi haurà activitats molt diverses, com xerrades, tallers, un sopar popular, glosa i música per als participants en aquest espai, al pati de la Federació Obrera, dijous al vespre, ja vigília de l'inici dels dies més intensos de Festa Major, de tot aquest cap de setmana, amb moltes propostes.
0: Molt bé. I més propostes que repassem. Per cert, que ens insistien des de la Coral Cordona, que ja ens van visitar el dimarts passat, que tot i que surten al programa amb actuació prevista pel dissabte a la tarda a la plaça Llibertat, en principi, per incompatibilitat, doncs, amb horaris de la seva professora, la Laura, no podran actuar aquest dissabte tal com està indicat en el programa. Per tant, no actuaran a la plaça de Llibertat com així indica. I sí que ho farà el Pierre, per cert, que també ens ho feia saber, en aquest cas a la Federació, 7:45 del vespre, el dissabte. Estava molt content de també poder actuar amb els seus èxits a la Federació Obrera. Però repassem també més activitats del programa, en aquest cas ja de divendres.
1: Sí, divendres a la tarda, doncs, l'inici de les activitats ja és un clàssic, de la Festa Major, el Cercavila dels Grallers i de les Bastoneres. Surten a 6:15 des de la plaça de la Creu i faran un recorregut amb música i danses pels carrers de la vila, que acabarà amb un berenar popular. També divendres a la tarda a la biblioteca hi ha una visita patrimonial, també una activitat habitual. S'ha aquest recorregut per conèixer el passat de l'espai de la biblioteca, l'antiga fàbrica Ferrer i Mora, a través dels espais modernitzats com a biblioteca. També el Foment, que fa proposta aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. El divendres, un concert tribut a Alejandro Sanz, a 8:00 del vespre. Com sempre, les entrades les podeu comprar de tots els espectacles a Intràpolis. I divendres, Correfoc de Diables i Bèsties, també a 9:00 del vespre, a la plaça de la Vila, amb el Cuc, l'Enxuscat, els Diables de la Grupa i els Dimonis. I després, les propostes passen ja a la nit, música, l'espai d'oci nocturn al parc, al recinte del Parc Llobregat, amb concerts de divendres i dissabte. Divendres a les 10 de la nit, el grup Los 80 Pasajeros, que fan cançons del pop-rock espanyol dels anys 80 i 90. Després de Los Pasajeros hi haurà el grup Roctàmbuls a les 12 de la nit amb integrants molinencs i acabaran amb un disjockey.
0: Molt bé, i per cert, que també us afegíem ahir que l'Associació de Venedors del Mercat organitza una campanya molt curta, perquè és del 26 al 28 de setembre. Aconsegueix el teu vermut al mercat, diu, per la festa major reuneix una suma de 30 euros amb 3 o més tiquets de les parades associades i et regalarem una ampolla de vermut, això sí, fins a exaurir-ne les existències. Però la campanya, doncs, serà del 26 al 28 de setembre. Per tant, de dissabte a dilluns i diumenge està tancat, i dilluns pràcticament també. Ja intentarem aclarir a veure si només al final s'acaba concretant en la jornada de dissabte. Bé, en tot cas, queden 6 minuts per arribar a 8:45. Anem a fer un repàs a la informació general amb els titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Peinado consuma el setge judicial a Begoña Gómez. El magistrat li obre judici amb jurat per tràfic d'influències i malversació. Ho llegim al periòdico, que també explica que l'executiu denuncia una persecució i el PP diu que els jutges apliquen la llei. Per cert, parlant del cas Plus Ultra, també diu el periódico que les filles de Zapatero estan citades el 30 de novembre. En fotografia de portada, el Congrés ret homenatge a Pau Casals, recorda el violoncel·lista català amb motiu del Dia Internacional de la Pau i el 150 aniversari del seu naixement. I a més temes, juristes demanen reconèixer els rius catalans com a persones jurídiques. El marc legal autonòmic permetria atorgar aquest estatus al Gaià, al Ter, al Llobregat, al Besòs i la Tordera. Si voleu saber per què, doncs en parlen a les pàgines 30 i 31. Trump blinda amb diners de MAGA el seu poder sobre el Partit Republicà i el recurs de Turull davant del Tribunal Constitucional obre la via a aplicar l'amnistia a Puigdemont. També parlen del pacte Esquerra-Collboni. Barcelona dedicarà part de la sobretaxa de creuers a educació. I el segrest express a l'AP7 s'emmarca en la lluita entre bandes de narcos rivals. També parlen de Barcelona, que celebra el seu vincle amb el Flamenc amb un gran espectacle de a la Mercè. A La Vanguardia, el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici amb jurat d'instructor una setmana abans de jubilar-se, fa seure al banc dels acusats la dona del president per malversació i tràfic d'influències. Parlen també d'aquest homenatge del Congrés a Pau Casals i amb aquests diàlegs Joan Manuel Serrat i Sílvia Pérez Cruz. El Serrat diu, penses que un dia fallaràs, aleshores per què has de continuar arriscant? I Sílvia Pérez Cruz, vinc del camp de taverna on la gent riu i plora. I a més temes, el líder del PP europeu va a Ceuta i culpa Sánchez per la regularització i l'executiu anuncia un diàleg social per regular l'ús de la intel·ligència artificial. També robatoris de coure als punts de recàrrega elèctrica amb 152 assalts comptabilitzats fins ara i a Catalunya hospitals en xarxa per tractar més bé el càncer. I per últim, repassem el diari Ara, la seva portada, que també parla del jutge Peinado que envia Begoña Gómez a judici, res diferent al que llegim a la resta de diaris. Fotografia de portada per Penélope Cruz, que interpreta un paper petit però essencial a la bola negra dels Javis, que ahir es va projectar al Festival de Sant Sebastià just el dia que guanyava el Premi del Públic de Toronto, una nova empenta per l'Oscar. L'actriu deia un consell als Javis, cuidar el cap i no perdre el seny. La inversió estrangera creix a Catalunya molt per sobre de la mitjana espanyola i els Mossos aparten Colau quan intentava evitar un desnonament. També si de cada 10 hereus no paguen ni un euro d'impost de successions i només el 10% dels joves parlen català a Barcelona quan fan esport.
0: Continuem 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Anem a fer un repàs també el que diuen els diaris digitals.
1: Anem al 3cat Info, que diu que les principals televisions als Estats Units deixen de cobrir actes de Trump en protesta al veto a mitjans. La CNN, MS Now i Politico han presentat una demanda contra el president dels Estats Units per protegir la llibertat de premsa i d'expressió. És una mesura sense precedents, és que el líder republicà va tornar al poder i arriba com a resposta al veto de Donald Trump a aquestes tres cadenes que no poden entrar a la Casa Blanca per indicació directa del president. El primer acte que no arribarà als telespectadors és, des d'aquest passat dilluns i fins dimecres, el viatge de Donald Trump a Nova York a motiu de l'Assemblea General de l'ONU. La setmana passada, Trump va anunciar per sorpresa que els vetava l'accés i els acusava de difondre mentides i notícies falses i va amenaçar d'estendre aquesta mesura a altres mitjans. En solidaritat a la CNN, les principals cadenes de televisió, Fox News, la ABC, CBS i NBC, han decidit no cobrir els actes del president, als quals només ells tenen accés. Ho llegim al 3CAT Info. A Nació diu que Espanya, Nació Digital, que Espanya mesura l'eficàcia de l'última bala pel català a Europa. La qüestió torna altre cop al Consell d'Assumptes Generals de la Unió Europea després d'un any i mig sense fer-ho. No hi haurà cap votació, només està agendat un debat d'aproximadament 30 minuts i tampoc s'espera un desenllaç immediat. Espanya mesurarà la resposta de la Unió Europea de l'acceptació definitiva del català, el basc i el gallec. Els països més reticents a acceptar-ho són els governs amics del PP, d'Alemanya i d'Itàlia. I a Espanya el govern està passant ara de la negociació a l'amenaça. Vol condicionar l'oficialitat del català a l'adhesió de nous membres a la Unió Europea. Brussel·les vol acceptar ara fitxatges, especialment de països balcànics, per l'amenaça creixent de Rússia, o també està la Unió Europea i el Canadà ultimant un acord d'associació. Els països més ben posicionats també per entrar a la Unió Europea el 2028 són Albània i Montenegro, i el govern espanyol jugarà aquesta carta. I acabarem amb la premsa del Baix, que diu que els Mossos d'Esquadra desmantellen un punt de venda de cocaïna en un bar de Sant Feliu de Llobregat. Un home i una dona de 40 i 46 anys han estat detinguts. També s'ha desmantellat aquest punt de venda de drogues que operava des de feia temps sota l'aparença d'un bar al barri de la Salut de Sant Feliu. Al bar no només s'hi venia droga al detall, sinó que també es permetia el consum de substàncies al lavabo del metall també del local. També s'han trobat paperines de cocaïna, metamfetamina, 6.100 euros en bitllets fraccionats, una bàscula de precisió, diferents elements a més de defenses, un bat de béisbol i dos ganivets, doncs, entre altres elements que han trobat en aquesta investigació.
0: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: tot just d'aquí una setmana, dimarts que ve és dia de Sant Miquel, i tindrem havaneres al Parc de la Mariona a la tarda, 7:45 del vespre. I actuarà el grup que esteu escoltant, Xicranda, que és el duet format per el Guillem Pallaró i el Martí Santacana. Venen a presentar el Mestre Roglan, un treball discogràfic editat per Pickup l'any passat que recull composicions inèdites de l'enyorat compositor de casa nostra, el Josep Maria Roglan. Si us recordeu, en vam parlar ja fa alguns mesos, i avui doncs hem cregut oportú doncs tornar a parlar amb el duet, evidentment per parlar del concert d'aquí una setmana. Per això tenim el Guillem Pallaró al telèfon. Què tal, Guillem, com estàs? Bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Escolta, d'entrada, m'expliques d'on us ve l'admiració i com vau conèixer doncs l'obra del Josep Maria?
1: Bueno, mira, bàsicament el Josep Maria té una havanera molt, molt coneguda, que és la Barca Xica, que van escriure... Ell en va fer la música i en Rafael Llop va escriure la lletra, i és una havanera que... Bueno, que és molt, molt popular dins el repertori, la gent li agrada molt, i això sembla una anècdota que sigui buscada, però és 100% real, que és la manera amb la que ens vam conèixer jo i en Martí, cantant, és la primera cançó que vam cantar junts, i a partir de cantar La Barca Xica del Mestre Roglan, doncs va ser quan ens vam proposar entrar en tot aquest repertori de la manera, perquè ens va agradar tant aquesta que vam dir, pues anem a conèixer totes les altres que puguem.
0: I a partir d'aquí, de començar a investigar, a fer-ne un disc, hi ha hagut un procés. Com ha sigut això?
1: Ha estat una mica fruit de la casualitat, això. Nosaltres, com t'explico, doncs ara fa uns anys vam començar a cantar tot de vaneres, no? entre ells la Barca Xica, però de molts altres compositors, i al llarg dels anys doncs, hem anat coneguent gent, i gent que hem anat coneixent doncs, han estat familiars d'en Josep Maria, no? I un d'ells va ser la seva filla, la Gemma, que no recordo exactament en quin moment, però ens vam conèixer, i arrel d'això, després ella, al cap d'un temps, va trobar... Pues això, un recull de partitures que el seu pare havia deixat guardades en un calaix i que ella un dia va trobar per casualitat, i vam tenir la fortuna, en Martí i jo, de que ens ho fes saber, i ens va proposar si ens faria gràcia doncs, aprendre'ns-les, cantar-les i intentar com reviure-les, no? I així ha sigut una cosa totalment casual.
0: Molt bé, i per tant, al final, estàvem escoltant ara La Barca de Fusta, també incloeu La Barca Xica, i en total són 9 composicions, no, Guillem?
1: Cançons, però 9 són originals, que diguéssim. Sí. Són d'aquestes desconegudes, perquè la desena és la Barca Xica. Llavors sí que hi ha 9 cançons que, bé, nosaltres en diem inèdites, no sé fins a quin punt. Jo m'imagino que en Josep Maria, com que tenia grups de veneres i feia cantades, segurament ell les havia cantat, bueno, segur, de fet, amb els seus companys, i m'imagino que hauria fet algun concert. L'únic que, clar, dins el repertori sí que són cançons que havien quedat totalment com, bueno, això, doncs en un calaix i ningú les cantava, i ens va fer molta il·lusió doncs, amb en Martí poder-les recuperar i tornar-les a posar sobre els escenaris, que, bueno, perquè el Mestre Roglan escrivia molt bé i té cançons precioses. A part de La Barca Xica, que és una havanera fantàstica, doncs les altres també ho són, i doncs ens va fer molta il·lusió poder recuperar-les.
0: I les heu hagut d'adaptar molt? Ho dic perquè vosaltres aneu en format, diguem, minimalista, no? Amb les veus, evidentment, i una guitarra, no?
1: Sí, les partitures que vam trobar, ara, si no recordo malament, perquè ja fa... Això ho vam començar a preparar... Clar, ho vam gravar l'any passat, sí. Però, clar, la preparació la vam començar pues, quasi fa 2 anys. I, si no recordo malament, la majoria de partitures estaven escrites per 4 veus, i després hi havia una part de guitarra, també hi ha així. Vam haver de fer un arranjament, sobretot de seleccionar el material que nosaltres consideràvem més important. En lloc de ser 4 veus, som 2. Per tant, havíem de treure una harmonia i considerar les que creiem pues, que respectarien més la sonoritat que el mestre pensava, i els acords, l'harmonia pràcticament la vam respectar tota. Simplement és adaptar-ho a, doncs a una guitarra, que de vegades potser has de fer una mica més de feina, però vaja, sí, ho vam poder adaptar bastant bé, perquè quan la música està ben escrita, en realitat funciona toquis amb qui toquis.
0: Mm-hmm. Molt bé. I per tant, dimarts que ve, que sereu a Molins de Rei, com teniu concebut el concert, la presentació íntegra doncs, del disc, Guillem?
1: Sí, mira, ara nosaltres, quan hem estat fent cantades aquest... L'any passat, l'estiu passat va ser un estiu molt de presentació del CD, llavors cantàvem moltes cançons del CD, tot i que el CD íntegre, només el vam cantar un parell de vegades, i ara aquest any també estem cantant, sempre cantem cançons d'aquest àlbum que vam gravar, les anem variant, però clar, el públic també vol que cantem, bueno, evidentment, no? Quan fas una cantada es fa com un recull de veneres que el grup cregui adient, però se solen barrejar compositors i compositores, no? Mm. Llavors, aquest concert de Molins, el ser a Molins, no? I ser molt expressament per presentar aquest CD, tornarem amb en Martí a plantejar-nos, bé, ens hem plantejat ja que farem un concert integral de les cançons del CD. Llavors, jo crec inclús que respectarem l'ordre perquè la gent pugui sentir tal com nosaltres hem concebut l'ordre de les cançons, com ens agrada escoltar-les, i en principi, si no passa res, que espero que no, doncs farem el CD de dalt a baix, com que és el que crec que ha de ser aquest dia.
0: Molt bé, la gent que tingui curiositat per escoltar doncs, el disc, que segur que hi haurà molta gent ara que ens està escoltant, el veneu a les actuacions?
1: Al CD nosaltres portem actuacions, també es pot comprar a través de la web de Picap,
0: sí.
1: I si no el dimarts nosaltres en portarem un bon grapat per qui vulgui comprar-lo, que ens farà molt feliços si ens el volen comprar.
0: Molt bé. L'estiu, que és sinònim també d'entre moltes altres coses de veneres, no? Com us ha anat pel que fa als concerts a aquest estiu, Guillem?
1: Molt bé, molt bé. En Martí sempre diem que no ens podem queixar. Nosaltres som músics de professió, llavors sí. Durant l'hivern, per sort, podem anar treballant de músics, però com bé dius, l'estiu és com l'època en la que comencen a sorgir concerts de veneres, i ja fa anys que estem molt contents perquè realment tenim una temporada de pràcticament 3 mesos al final, que tenim feina i que setmanalment estem recorrent poblets del país i anem escampant cultura catalana, que això és una cosa que ens agrada molt.
0: Uh-huh. Que si no recordo malament, ara deies músics de formació, Guillem, us vau conèixer al Conservatori de Música del Liceu, no?
1: Exacte, amb en Martí i jo sí. Ens vam conèixer, sí, estudiant, som flautistes, ens vam conèixer estudiant la carrera de flauta al Conservatori del Liceu, com bé dius, ara ja fa un grapat d'anys.
0: Uh-huh. I, escolta, i també tenia curiositat per saber per què hi veu posar Xicranda, el nom, perquè em sembla que té relació també, òbviament, amb, no sé si amb el Rafael Llop o amb alguna venera, oi?
1: Bueno, va ser un seguit de coses que Xicranda és el nom d'un arbre.
0: Sí.
1: Que Martí de cop, bueno, és típic quan penses el nom d'un grup que fas com una llista interminable de noms, i no sé per què un d'ells va ser Xicranda, i vam començar, un cop el vam dir, però ens agradava molt la sonoritat, i sí que vam dir que ens recordava una mica allò de la barca xica, Xicranda, no? Té com les tres primeres lletres, i inclús si treus la R després de la C, que et queda la xica, no? I ens va fer com gràcia perquè ens recordava les...
0: Ep, se'ns ha penjat ara, em sembla, la trucada amb el Guillem quan estàvem parlant del nom del grup, eh? A veure si el podem recuperar i...
1: En realitat és, si no m'equivoco ara, no m'agradaria, però en el seu moment vam descobrir que era un arbre que és autòcton, crec que de Centroamèrica, i que amb el temps, pues, va anar apareguent per aquí, bueno, aquí a Catalunya, a Barcelona n'hi ha un pila de Xicranda, de fet. Uh-huh. I ens va fer gràcia també com el que hagués fet com una mica el mateix recorregut que les habaneres, no? Vam anar trobant com paral·lismes que vam dir, mira, pues Xicranda és el nostre nom, ens agradava molt la sonoritat que tenia i que de vegades sona una mica difícil de pronunciar, però no sé, ens va fer molta gràcia i vam decidir que aquest és el nostre nom.
0: Molt bé, doncs escolteu, anoteu-vos-ho, tot i que el programa doncs, ja l'heu rebut segur a moltes cases, està penjat a tot arreu, en tot cas, però a 7:45 del vespre, dimarts que ve, que serà dia de Sant Miquel, festa a Molins de Rei, doncs tindrem aquesta actuació de Havaneres amb el grup Xicranda a partir de 7:45 al Parc de la Mariona, presentant, com us dèiem, aquest disc interessant, el Mestre Rockland, amb aquestes composicions inèdites del compositor local de Josep Maria Rockland. Ai, que ens havíem perdut, no?
1: Sí, no sé què ha passat, que per un moment...
0: Sí, també abans t'havíem perdut a tu, és a dir, bé, no passa res. En tot cas, la informació te l'hem escoltat i ara deia als oients que, o els emplaçava, vaja, dimarts que ve a 7:45 que us vinguin a veure al Parc de la Mariona, que allà hi podreu escoltar doncs, aquest treball discogràfic amb composicions inèdites del Josep Maria Rockland. Guillem, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: No, a vosaltres, ens veiem dimarts.
0: Que vagi molt bé, gràcies, bona setmana.
1: Merci, adeu igualment.
0: Bon dia i bona hora. Fem una pausa i de seguida tornem per escoltar les reflexions del David Guerrero.

0: Mercat Bravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capbravo.com/promocions. Cap Bravo, amb tu.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
6: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
5: A la nostra edat estem fets hostequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
9: Falses.
8: Anècdotes.
9: Avorrides.
8: Històries.
9: Pulloses.
8: Receptes.
9: Fastigoses.
8: Música.
9: Plasta.
8: Biografies.
9: Inventades.
8: Premis.
9: Ràquetos.
8: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
9: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
8: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
9: Retiro tot el que dic.
8: Mare de Déu, senyor.
3: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
1: Mig minut i arribarem a 3:15 del matí, matí de dimarts 22 de setembre. És el moment d'escoltar les reflexions del periodista David Guerrero, al seu apunt del dia. Què tal, David? Bon dia i bona hora.
2: Bon dia i bona hora, Oriol. Acabat de tornar de la Xina, des d'on us he fet els anteriors comentaris, els primers d'aquesta temporada, puc concloure, us ho deia el primer dia, que us ho diria, i així és. Vaig acabar el viatge sense tocar ni un bitllet ni una moneda en més de 3 setmanes. És una de les coses més sorprenents que m'emporto d'aquests dies que he passat allunyat de l'actualitat i de la realitat. Perquè aquí, sí, estem acostumats a pagar-ho tot amb targeta, en el meu cas des de fa un temps ja directament amb el telèfon, però d'una altra manera o d'una altra acabes tocant efectiu algun dia en una paradeta més del carrer, o ho veus com mentre els més grans doncs, segueixen anant al mercat amb el moneder i treuen els diners. Allà no. Allà tothom, tingui l'edat que tingui, fins i tot els que demanen pel carrer, ho fan amb un codi d'Alipay, que és l'aplicació que utilitza tothom per pagar. Això, acompanyat dels drons que porten paquets, dels algoritmes que regeixen tot tipus de consum des d'una mateixa aplicació, ens fa pensar una mica que és cap a on anirem aquí, però amb un mercat regulatori molt més lent, que trigarem anys en veure, però que acabarà tirant una mica cap a aquesta filosofia de tenir-ho tot en unes aplicacions al mòbil i oblidar-nos per complet del món físic. Tampoc he trobat diaris en paper, per exemple. Com dic, serà un canvi més lent, espero que a una escala més humana, perquè potser això és el que més es troba a faltar a la Xina, no? On et sents un codi de l'IPI gairebé en comptes d'una persona amb noms i cognoms. És, en certa manera, comprensible. Són tants milions i viuen sota aquest peculiar comunisme capitalista que, vist des de les antigues i una mica anquilosades democràcies europees en les que estem còmodes, doncs es veu tot estrany i tens la sensació de que el que triguem 20 anys en fer aquí, allà ho fan en 6 mesos. En tot cas, més que Europa, la perjudicada de tot això serà Estats Units i Europa seguirà anant al seu ritme i seguirà avançant, o almenys això vull pensar, amb uns valors comuns i compartits i una innovació que acaba arribant. Perquè si us parlava aquests dies des de la Xina, avui us parlo des de Berlín, on estic experimentant amb Alstom, amb l'empresa de trens Alstom, com funcionen els trens sense conductors. I no és ciència-ficció, igual que hi ha metros automàtics sense conductor a la línia 9 de metro de Barcelona, per exemple, doncs segurament d'aquí no tants anys veurem trens regionals o trens de rodalies sense conductor. Seguiran arribant tard, segurament, però seran automàtics. Aquest és almenys un objectiu ja no d'aquesta empresa, sinó que està declarat per la Unió Europea per començar a tenir-lo definit en l'any 2032. És a dir, d'aquí a 6 anys, amb tot el complex marc regulatori, de seguretat, etc. Sí, i a la Xina dirien que millor tenir-ho per l'any vinent o, com a molt, per l'altre.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, David. Passen 3 minuts de 3:15. Sant Tornem-hi amb el Jesús Cardona. Jesús, molt bon dia.
3: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients. Com veiem, al calendari sempre trobem una festivitat religiosa i civil que acompanya i marca el canvi d'estació. Així trobem que el pas de la tardor a l'hivern són les festes de Nadal, de l'hivern a la primavera coincideix amb la Pasqua i de la primavera a l'estiu tenim Sant Joan. Però, com veiem, el pas de l'estiu a la tardor no tenim cap festa grossa, sí que tenim festes locals pel final de l'estiu que se celebrava la verema, però una de grossa no ens marca aquest canvi. Tenim molts sants, això sí, avui. Per exemple, tenim Sant Càndid de Tebes, Sant Ameia de Ratisbona, Sant Fèlix IV, Sant Foques l'Hortolà, Sant Ignasi de Santià, Sant Innocenci i Sant Vidal, Sant Laude de Constances, Santa Tàrsila Córdoba Belda, també tenim Sant Silvà de l'Erou, també tenim Santa Sal de Berga, també tenim Sant Pau Txong, tenim un Sant Valencià, Sant Joan Baptista Ventura Solsona, que era del Gessamí, tenim Sant Septimi de Gesi i també Sant Oló de Freixini. I un de més coetani nostre, de més a prop, és Sant Luigi Maria Monti, que era fuster de Briança, del poble de Briança italià, i que es va fer infermer i que el van beatificar l'any 2003. Així doncs, aquests sants són els que ens acompanyen del pas a l'estiu a la tardor, a falta d'una festa, diguem, de gran ressò. Moltes gràcies i bon dia.
1: Gràcies a tu, Jesús, que vagi molt bé la jornada. Vinga, seguim. Anem a repassar la programació de la ràdio nostra quan acabem el Bon Dia i Bona Hora a les 12 del migdia. Ja ho sabeu, reemissió del programa No ho entenc, fins la 1. A la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 1:45, el programa PICAMA, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. De 2 a 3, notícies en xarxa. De 3 a 4, tenim la migdiada, i aquesta tarda, a les 4, De tu a tu, amb el company Pere Bergoñón, amb Pierre, que ens acompanyarà, com sempre, de 4 a 5. A les 5, una finestra oberta al món. Amb el Carles López, avui parlaran d'incertesa i serenitat, i compartirà amb tots els col·laboradors habituals del programa. S'afegirà, doncs, el professor Mariano Arnal, president de la Fundació Aquamaris, i el pare jesuïta Enric Seguí, expert en espiritualitat, i també el professor i escriptor Xavier Isan Méndez, autoanomenat professor de pocs mons i alumne de molts. Avui, doncs, aquest tema, incertesa i serenitat, a la finestra oberta al món, de 5 a 7 de la tarda. De 7 a 8, al món interior, amb la Marta Trech i la Rocío Vallejo. Avui parlaran amb la xarxa de dones empresàries i emprenedores de Sant Cugat. Fins a les 8. I a les 8 del vespre, avui no tindrem quan cau la tarda, perquè farem la retransmissió en directe del Paragó inaugural de la Festa Major de Sant Miquel des del Foment Cultural i Artístic, per escoltar les paraules de la Míriam Cano, pregonera. Serà a partir de les 8. Després completarem la programació amb la reemissió del programa El Concert a les 10 de la nit, remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, i posarem punt i final a la programació d'avui a mitjanit, connectant a Micat FM. Continuem, 9 minuts i les 9. Abans de saludar l'Albert Galera, parlem també del més destacat que ens programen les diferents cadenes de televisió, Roger.
4: Doncs comencem, com sempre, amb les pel·lícules que podem veure a la televisió en oberta a les 10. Dues propostes. El canal Hollywood, El rei escorpión, de Chuck Russell, amb Dwayne Johnson i Steve Brand, també Michael Clark Duncan. És una coproducció entre Amèrica, Alemanya i Bèlgica del 2002. És d'acció i dura una hora i mitja. També tenim a les 10 aquesta pel·lícula basada en un videojoc, Lara Croft, Tomb Raider, a Sci-Fi, una pel·lícula de Simon West amb Angelina Jolie i John Boyd, també Daniel Craig i Leslie Phillips. És una pel·lícula, òbviament, d'acció, és del 2001 i dura una hora i 40 aproximadament. La tercera proposta és el 33, és un clàssic de Peter Weir, El club dels poetes morts. La farà 3:45 d'11 i compta amb el ja desaparegut i molt enyorat Robin Williams, també Robert Sean Leonard i Ethan Hawke. Una pel·lícula que és ja de l'any 89, un drama que dura 2 hores i és de producció americana. La quarta proposta també és poc abans de les 11, Factoria de ficció, Objetivo Washington DC, de Rick Roman Bock, amb Gerard Butler, Frederick Smith, Danny Houston, Rochi Williams i altres actors i actrius, entre els quals destaca Morgan Freeman. És una pel·lícula també d'acció del 2019, de producció americana, i que dura 2 hores. I l'última proposta és a 11:45 de la nit, a Nova, Gente que viene y va, aquesta comèdia de Patricia Font amb Clara Lago, Carmen Maura, Alexandra Jiménez, Àlex García, Carlos Cuevas, Paula Malia i Fernando Guallar. Una producció espanyola del 2019, com us deia, una comèdia que dura 1:40. I a nivell de programes, avui tenim a les 10 la Renaixença al 33, que dedica el capítol al diari en paper, i a les 10 també el Nit sense ficció a Televisió de Catalunya. Catalunya-Madrid, la veritat dels dos models econòmics. El 9 de febrer del 2017, els treballadors d'una oficina bancària alerten la policia després de patir un atracament a punta de pistola. L'autor, un home d'edat abans... No, això no és la sinopsis de pas d'avui, això és el Nit sense ficció de la setmana passada. Crec que avui parlen, com us deia, Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. I també avui, a les 11, el túnel avança i gara a la U, que avança precisament tota la producció que tenien, que havien d'acabar la setmana que ve i acabaran aquesta setmana. No sabem per què, però així finiquitant aquest concurs, que ha funcionat prou bé. I això, amb això acabem, Oriol.
1: Molt bé, gràcies, Roger. Ens queden 6 minuts per arribar a les 9 del matí. Anem amb la recomanació cultural. Avui parlem de cinema i ho fem acompanyats de l'Albert Galera, crític de cinema. Què tal, Albert? Bon dia i bona hora.
5: Bon dia. aquesta setmana doncs toca parlar d'una de les pel·lícules que, sense cap mena de dubte, esdevindrà un fenomen. De fet, ja s'ha convertit en un fenomen festivaler internacional. Per cada festival on ha passat, doncs, ha generat molt debat, bàsicament una acollida molt positiva, però és una pel·lícula que convé considerar amb matisos. És una pel·lícula que s'estrena aquest divendres, per això us la comento ja, per si voleu conèixer la meva opinió. Es tracta, evidentment, de La bola negra, la pel·lícula dels Javis, la pel·lícula que l'estat espanyol ha escollit com a representant per la categoria de pel·lícula internacional en la propera edició dels Òscar, que se celebrarà el març del 2027. I que bé, en aquest cas, doncs, què us puc dir de la pel·lícula? Doncs és una pel·lícula que a mi m'ha semblat d'entrada irregular. Sí que compro, evidentment, el missatge, i no cal confondre el missatge, el que presenta, la reflexió final que ens ofereix amb el que és la qüestió més purament cinematogràfica. A mi és una pel·lícula que m'ha semblat aparentment excessiva, d'una pretensiositat exagerada, desmesurada, però des del primer minut fins al darrer, sobretot els darrers 20 minuts, el que seria el tercer acte de la pel·lícula. I és una pel·lícula que esgota per molts motius, per aquesta narració pomposa, exagerada, amb una música permanent durant tota la pel·lícula. Jo crec que en cap cas m'ha semblat tan exagerat l'ús d'una música en una pel·lícula. Ja es veu que moltes vegades la banda sonora serveix com a pròpia narració. Moltes vegades ja no és només un sol personatge, sinó que moltes vegades la música actua com a fil conductor, com a narració, com a suport, o com per d'alguna manera doncs detallar o donar-li més força segons quines seqüències i segons quins missatges. Però en La bola negra la música és que és omnipresent, ho ha de remarcar tot i ho ha de fer tot molt gran. I llavors jo crec que el problema de la pel·lícula és aquesta grandiloqüència desmesurada que ningú ha advertit o que ningú ha posat fre. Tanmateix, és una pel·lícula evidentment molt almodovariana. Ja sabeu que els germans Almodóvar són productors de la pel·lícula, per tant, si sou fans d'Almodóvar hi trobareu molts elements familiars, massa, jo diria. I sí que val a dir que la pel·lícula és molt atrevida, és arriscada, que visualment és espectacular, té una posada en escena apabullant, i amb aquesta mateixa pretensió, diríem que l'ajuda a nivell doncs a l'aspecte visual. És una pel·lícula que evidentment en una gran pantalla gran tots la gaudireu moltíssim, però jo crec que el problema que té és que vol anar molt més enllà, és a dir, que vol ser la pel·lícula definitiva, la pel·lícula de la llibertat sexual, la pel·lícula anti-opressió, la pel·lícula que ho ha de posar tot en ordre, que fa una radiografia de la història espanyola, sembla que ja com ningú hagi fet, al final és una altra mirada de la Guerra Civil, però des d'una perspectiva diferent, i és una pel·lícula que combina tres espais temporals diferents, i de fet són tres històries que succeeixen justament durant la Guerra Civil, una mica abans de l'esclat de la Guerra Civil i també durant l'any 2017, és a dir, a tot just 10 anys, que és el que la història connecta amb tot el que us estic explicant. Una història de repressió, una història de posar en ordre doncs, aquesta llibertat de decisió de cadascú, la llibertat sexual sobretot, i el fet doncs d'utilitzar la figura de l'orca, que és com un punt de partida, és un MacGuffin, és un element que apareix per construir tota la història, i a partir d'una novel·la no acabada, d'una obra no acabada de l'orca, doncs es construeix aquesta història d'amors frustrats, de passions desmesurades i sobretot de desig de viure, no? Que al final és del que parla també la pel·lícula en una època molt convulsa i molt fosca. Bé, jo no sé si us hauré aclarat res o no, però a mi, per conclusió, em sembla una pel·lícula que em faria molta mandra tornar a veure, que em va esgotar, sincerament, em va esgotar molt, i que, per altra banda, doncs, no deixa de semblar-me una radiografia de personatges fins a cert punt imposada, no? Em sembla que hi ha una artificialitat al darrere molt, molt evident, que els actors es dediquen a intentar doncs, remarcar aquesta emocionalitat que busquen sempre els dos directors, i amb tot doncs, em sembla una pel·lícula conclusió irregular. En qualsevol cas, La bola negra ho petarà i molt, ja us ho dic, és una pel·lícula que segurament, i i està molt bé, eh? Us pot emocionar en moments determinats i que efectivament tindrà una carrera de premis absolutament espectacular. A mi m'ha deixat més aviat fred.

0: en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Enrollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents, per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb alguns quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès, en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la C35 a Vidreres, deixa la via completament tallada. I una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, en sentit Tossa de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB.
0: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9. Informació local.
3: Avui a la biblioteca es presenta el llibre Ferma sobre la terra, d'Ascent Capel Silla. És un acte marcat a la Setmana del Llibre en Català, una activitat per sumar-se des de la biblioteca aquesta setmana. I el llibre el presentarà la mateixa autora, que conversarà amb l'activista cultural Aina Rusca. Avui a 6:45 de la tarda a la biblioteca El Molí, l'entrada és lliure. Dins de la programació de Festa Major, destaquem que avui hi ha el pregó institucional que es durà a terme a les 8 del vespre al Teatre del Foment i que farà la molinenca Míriam Cano. Acte obert a tothom que vulgui anar-hi. Pregó institucional de la Festa Major. Demà dimecres hi ha una activitat al Parc de la Mariona a la tarda a partir de les 6, Mauta amb One Mile, una sessió oberta a tothom per entrenar i fer una mica d'esport en un entorn de lleure, de joc, de festa, demà a la tarda a partir de les 6. Més propostes per aquests dies? Doncs el dijous hi ha una nit jove a la pista de la Federació Obrera. A partir de les 4 de la tarda hi haurà moltes activitats, diverses propostes de remolins, com xerrades, tallers, hi haurà també un sopar popular, nit de glosa i música, activitat prèvia al cap de setmana intens que ens espera de Festa Major. Divendres començarà la festa amb el Cercavila de Grallers i Bastoneres, una activitat habitual ja, oferiran també un berenar popular. A partir de 6:45 de la tarda, inici del recorregut a la plaça de la Creu amb els Grallers i les Bastoneres, música, danses pels carrers de la vila que acabaran amb un berenar popular. També el divendres a la tarda, a 6:45, hi ha una visita patrimonial a la Biblioteca al Molí per descobrir l'antiga fàbrica Ferrer Mor a través dels actuals espais de la biblioteca. Després, el Foment, també al vespre, a les 8, programa un espectacle, un concert tribut

Alejandro Sanz. Els Diables i les Bèsties també tindran protagonisme divendres a partir de les 9 amb el Correfoc, amb inici a la plaça de la Vila, amb el Cuc, l'Enxuscat, els Diables de la Grupa i els Dimonis de Molins de Rei. I divendres comencen els concerts del Parc de Llobregat, concerts de festa major, divendres a les 10 de la nit amb el grup Los Pasajeros. És una banda que fa música pop-rock espanyola dels anys 80 i 90, versions d'aquest estil de música. I després, Rocktàmbuls, a les 12 de la nit, el grup amb integrants molinencs, doncs faran el concert al Parc del Llobregat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia avui dimarts. És la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
6: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
7: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
8: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
7: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
1: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Kids in America i és de la senyora Kim Wilde. Està en el seu àlbum homònim, que es deia exactament com ella, Kim Wilde, i parla de com la jovenalla dels anys 80, que és quan va sorgir aquest tema, de l'any 81, doncs del Regne Unit, miraven els Estats Units com la terra promesa, on havia més sentiment de pertanyença a grup, on es podia disfrutar més de la música. Bé, allò, mirant-lo com la terra promesa, i després no era tal cosa. Kids in America, de la senyora Kim Wilde.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 22 de setembre de 2026 la compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi.
1: Hola,
0: bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Molt bon dia, Paco Prieto.
2: Molt bon dia.
0: Elisabet Alcalde, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I avui incorporem també un nou curs, contents que així sigui. Josep Janés, bon dia, bona hora.
4: Molt bon dia a tothom.
0: I ja està, perquè tenim també algunes baixes, el José Polo i l'Antonio Valverde per motius de feina, i per motius personals el Salvador Prat també, que no ens poden acompanyar. Per això vam ampliar l'equip, perquè sempre pugui haver-hi rotacions. Què tal, Josep?
4: Molt bé.
0: Bé l'estiu?
4: Sí, sí.
0: Aviam, t'ho preguntem a 22 de setembre, que ja ens queda lluny, però com que no t'ho havíem vist...
5: No, queden hores d'estiu, eh?
0: Efectivament.
5: Queden hores d'estiu. La tardor arriba aquesta matinada que ve, sí? A les 2 de la matinada i 5 minuts.
0: Sí.
5: Passarem a la tardor. Molt la tardor bé. Astronòmica, la tardor meteorològica, sí, ja hi som. Però, clar, la sorpresa és que aquesta tardor meteorològica ve les temperatures, altra vegada, desbocades.
0: Efectivament. I ens deies que compta amb aquesta tardor i compta amb les pluges, eh?
5: Sí, sí, sí. Sí.
2: Sí, sí. L'aigua del mar està molt calenta.
5: Sí. Ja hi ha estat a punt d'haver-hi el primer Medicane. Recordem que el Medicane són huracans en el Mediterrani que no n'hi ha hagut mai, ara sí? Començaran a haver-n'hi. Sí, sí. El primer ha estat a punt de formar-se. Fa una setmana a Líbia, va anar per poc. Mm. Els vents van assolir els 110 km per hora i ja seria pràcticament un huracan de nivell 1, però no es va formar el nucli. Bé, hi ha hagut inundacions a Líbia, a Síria, això pot complicar-se molt durant aquesta tardor, a tot el Mediterrani, eh? A tot el Mediterrani.
0: Bé, sí, sí. Abans d'entrar, els oients no ho han escoltat, però l'Elisabet s'ha retrobat amb el seu professor de l'institut.
3: Sí.
0: Tenies el Josep de professor?
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Aleshores, BUP. Ciències Naturals.
0: Ciències Naturals. Tercer de BUP. Batxillerat Unificat.
5: I polivalent.
0: I polivalent.
5: Per noms, en el món de l'educació se n'inventen molts.
0: És a dir, prealcaldia de Josep Janés,
3: sí, sí,
0: eh?
3: Sí, sí,
0: sí. Sí?
5: Bueno, sembla ser que precisament estan...
3: Sí, ja ens feien meetings. Ja...
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Això serà interessant,
3: jo crec
0: avui.
3: Jo crec que cada dia, abans de començar la classe, meetings de temes ecologistes, sí. Així, que realment tenia raó. Bueno, jo estava d'acord amb ell, però després he vist que sí, no?
0: Sí, s'ha anat confirmant tot el que...
3: Després, quan es va presentar, jo ho vaig entendre tot, vaig dir...
0: Ah, i després has dit que vas acabar estudiant Ciències del Mar,
3: sí.
0: Que potser té una mica de...
3: Sí, hi ha molta geologia a Ciències del Mar.
0: De relació.
3: I sí, em vaig recordar moltes coses, sí, que ens havia explicat.
0: Sí, veus? El llegat dels bons professors.
3: I encara m'han recordat, i ara també està molt... Bueno, de fet, quan jo vaig estudiar, i eren a principis dels 90, ja es parlava del canvi climàtic, ja es parlava... I ja es deia que si no fèiem res que ja anaven tard, i han passat 30 anys i encara estem 30
5: ara,
3: o una mica
5: anem
3: més
5: tard encara.
3: Ara jo ja no sé a quin, però sí, allà també estudiaves molts temes així, perquè també tractaves el litoral, no? Temes de que les platges desapareixien perquè estaven construint ports esportius, bueno, tot el sistema de circulació i de on queden els sediments, on no queden, no? De temes de zones inundables, de la llei de costes, que no la compleix ni ningú, etc. I llavors me'n recordava molt d'alguns dels seus mítings a classe. O sigui, que
5: em
3: van servir més els mítings que la teoria, fixa't.
5: Sí, no, polítics. I la pregonera que tenim avui també va ser alumna meva.
0: Sí.
5: En aquest cas, no tant pel món de la ciència i de la política, sinó pel món de la poesia.
0: Va tirar més cap a... Retrobat, sí, no? Efectivament. Us recitava poesia a les classes? No, eh?
3: No. Poesia, aquest aspecte no l'havia conegut en aquell moment. Després ja ho vaig veure, però no.
0: Molt bé. I per cert, Josep, citaves tardor astronòmica, tardor meteorològica.
5: Sí,
0: anem a matisar?
5: En el món de la meteo, en el món de la meteorologia, sí. El que fan és els científics, els que estudien tots aquests temes, dividir-ho per trimestres, òbviament, tres sí, mesos, però sí. Del dia 1 al dia 31. Mentre que, en canvi, l'astronòmica, que vol dir la disposició que en aquell moment té en l'univers, en l'espai, la Terra i el Sol, ve marcada, evidentment, per unes equacions i algoritmes matemàtics molt fixos, que són els moviments determinats per la gravetat i les velocitats que porten els astres en l'univers. I, en canvi, doncs, els meteoròlegs, d'una manera convencional, per poder fer estadístiques, doncs, diuen de l'1 de gener a l'1 de març, de l'1 d'abril a l'1 de juny, i així surten els trimestres o les tardors o l'estiu o l'hivern meteorològic i a l'estiu, la primavera, la tardor astronòmica.
0: Molt bé, el Xavi i el Paco no van tenir el Josep Janés de professor.
1: No.
0: Però la importància de tenir un bon professor que t'expliqui les coses...
1: Home, és fonamental.
0: És vital, és clau, eh? Perquè mira, ella se'n recorda passat els anys...
2: És la gran diferència, a vegades.
0: Digues, Paco.
2: El meu professor està en una escola, un institut, i amb els mateixos programes, N'hi ha alguns que ho fan regular, sí, altres malament i altres ho fan bé. És així. I jo em recordo quan era petit, no? La majoria de professors que vaig tenir eren molt, molt limitats, però n'hi ha alguns que sí, que els recordo, que els recordo, i tots partien de les mateixes situacions, i uns ho feien millor i els altres ho feien pitjor, i és molt agradable, no? Sobretot que els professors tenen que donar-se compte del que hi ha davant seu i del que són. Jo em recordo una vegada que em vaig posar molt nerviós i en la sala de professors estava al Prat, a l'Institut del Prat, i sí, una professora molt pija va arribar feita un basilisco. Com pot ser? Quins alumnes més tontos? I vinc a repetir això i dic, però bueno, què et passa? Diu, ningú ha pres mai té.
0: Dic, escolta... Té?
2: Sí.
5: Diu, com té, vols dir?
2: Té, té.
0: La beguda, la beguda.
2: La beguda. Escolta, anem a veure, això no vol dir que siguin tontos. Clar, estic posant un exemple.
0: Aquí, en aquest cas, ets profe ja, eh?
2: Digues?
0: Era el claustre de professors,
2: sí,
0: no?
2: Sí, el claustre de professors, la sala de professors.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Dius, home, no són tontos, jo vull dir, no sé. Tot s'ho ha de tot. I quan trobes un professor que ho fa bé, o una professora, pues, normalment et queda gravat.
1: No sé. Jo tinc una anècdota, eh? Una, sí? Anècdota, no, una circumstància. Em vaig fer molt amic d'un catedràtic, perquè jo a la meva època treballava i estudiava, però tenia més que treballar que estudiar, no? I era un xavalet. Parlo, treballar, deuria tindre uns 10 anyets, eh? Tampoc. Aquella època passava. I me'n recordo que anava per lliure, perquè no podia anar a acadèmies i escoles, sí, que estava... I m'examinava per lliure. Un institut que es deia Emperador Carlos, que estava per allà. Te'n recordes? I, bueno, més o menys, el juny ho catejava tot i el setembre ho aprovava tot. Menys el llatí. El llatí era una cosa que no hi... Si no me l'explicaven, la Gàlia és divisa impartes tres, tot allò no en tenia una merda. Perdoneu, eh? I vaig dir, bueno, vaig a copiar. Vaig ser dolent i em vaig anar cap allà i vaig dir, escolta, d'aquests que hi ha per aquí, qui és el que sap més llatí aquest? Jo, darrere, tu. Em foto darrere, confesso, em foto darrere i, hòstia, jo tenia una tècnica per copiar extraordinària. Aleshores, hòstia, veia el paio bé i jo, pam, pam, pam, pam, pam, pam, collonut, dic, ja està, ja he provat el llatí. Vaig a buscar les notes, miro aquell panell que foten, miro el tio perquè sortia el seu cognom abans que el meu, miro i dic, hòstia, mira tu, un notable alt. Perfecte. Dic, bueno, va, jo miraré. Jo pensava, dic, si és idèntic. Miro jo suspès.
0: Ostres.
1: I jo dic, si no pot ser, si no em van enganxar ni em van veure. Saps què va passar? Bueno, com jo em vaig enterar que va passar, i jo, que era molt xulillo, vaig dir, vaig a reclamar, de que no pot ser, si aquest tio ha provat, ja tinc que provar. I me'n vaig allà amb un... Era un... Com es diu això? Un catedràtic, no? Un tio. Uh-huh. Entro allà, dic... Hola, qui és vostè? Dic, miri, em dic Xavier García i tal. I el tio em va dir, jo vostè tenia ganes de veure'l. I jo dic, ui, això pinta raro. Això pinta raro. I dic, sí, sí, és que vinc a reclamar perquè vaig fer un examen, una traducció excel·lenta de la no sé què, de la Gàlia, no sé què. I jo diu, excel·lenta, fantàstica. Diu, el que passa que vostè estava amb la fila B i va traduir la A. Perquè els de davant s'ho van canviar. Entens? I clar, el tio va dir, hòstia, una traducció perfecta de l'altre, aquest tio ha copiat segur. Clar, jo davant d'això em vaig quedar sense arguments, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I li vaig dir la veritat, digui, mira, escolti, jo tinc que treballar, la meva família, si jo no contribueixo, la poca merda que podia contribuir, però no. Jo vull ser algú a la vida, eh? Però el llatí no, i és que no l'entenc, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa. Després el domino bastant. I jo li vaig dir, amb l'home aquest, parlant d'un bon professor, li vaig dir, escolti, si vostè m'ensenya llatí, que jo ho pugui entendre, jo li trauré una matrícula d'honor al setembre. Mm-hmm. Saps, aquell home que tindria les seves vacances, ho vés a saber, no?
2: Sí, sí.
1: Jo en aquell temps no sabia si tenien vacances o no, i el vaig veure sentat allà, i va dir, vale. I jo anava per les tardes, i l'home a mi directament m'ensenyava el llatí. Al setembre vaig treure matrícula d'honor. I vam ser amics, sí, tota la vida.
0: Uh-huh.
1: O sigui, t'imagina la importància d'un professor.
3: Això és una teoria que jo... O sigui, això ho vaig... durant la vida et van caient duros, no?
1: Sí.
3: Primer et penses que els adults ho saben tot, després comences a veure i vas fent, no? I un dia em vaig adonar d'això que dius amb matemàtiques.
1: Uh-huh.
3: Jo en matemàtiques sempre era amb el que em costava més...
0: Sí.
3: I jo pensava, pues, no sé, soc tonta, no entenc les matemàtiques, jo què sé. Però jo i la meitat de la... Bueno, sempre eren l'assignatura que més gent suspenia. I un dia vam tenir un bon professor de matemàtiques. I també va ser de tercer de BUP, per cert, el Xavi Benedicto. No sé si te'n recordes d'ell.
5: Sí, i tant. Per cert, que, perdona, que ha viscut molts anys al Papiol.
3: Sí,
1: al
3: Papiol.
1: Sí?
3: Sí.
0: Tot ho diguem aquí.
1: Segur que el conec.
3: Doncs, bueno, era un crac i és més, un dia ens va dir si havíem entès la trigonometria, que es feia segon, i tothom va dir que no. I vam estudiar, una setmana de trigonometria, vam entendre tot segon. Amb un... Doncs amb aquell home van suspendre com dos o tres matemàtiques. I que no era... O sigui, dos o tres és lo normal, no? Que la gent, algunes persones suspenien, no? Les assignatures. I jo primer vaig pensar, igual és que ha baixat molt el nivell i per això ho entenem. No, no, jo vaig tenir la sort de que a la selectivitat em van tocar dos... hi havia quatre preguntes de mates i n'havies d'escollir dos.
0: Sí.
3: I em van tocar dos preguntes de temes que... l'arrel, o sigui, havíem començat a fer aquells temes amb ell, després de cou els sí. desenvolupes, però vam començar amb ell i ho vaig saber fer, o sigui, la millor nota de selectivitat que vaig tenir van ser les mates, que era totalment al revés de lo que m'he...
1: Sí, sí.
3: Llavors, a partir d'aquí, després a la universitat vaig tenir un altre cop profes de mates que no eren tan bons i vaig tornar a veure això, no? De, ostres, no és que siguem tontos per les mates, no? Tota la gent que es pensi que no entén les mates, és que deu ser una assignatura difícil d'explicar i molts professors no saben explicar bé les mates o almenys perquè la gent les entengui.
5: I ja que esmentes el Xavier Benedito, dic que no només és PR en el sentit que ja està jubilat, és un bon professor, sinó que també és una molt bella persona.
1: Total. Normalment va junt, eh?
3: Totalment.
5: Sí, aquest aspecte suposo que era més difícil de veure pels alumnes.
3: No, ho vam veure.
5: Com a persona, amb els seus amics, amb la seva família reduïda, com a persona, com a ciutadà, com a veí d'una comunitat, poques vegades he vist una integritat i una honorabilitat com el senyor Xavier Benedito.
3: Totalment. Sí, sí. És més, hi va ajudar gent, una amiga meva que també, i a més era dislèxica, i la va ajudar moltíssim també. Vull dir que sí, sí. A més ens va dir una cosa, perquè corrien els rumors que ell havia sigut el número 1 a la universitat i després a les oposicions també, i li preguntàvem, no? I ell no ho volia dir. I un dia va dir, el problema no és si he sigut el número 1 o no, el problema és que us vaig a donar un consell, diu. No vulgueu ser el número 1.
2: Clar.
3: Viviu la vida. Viviu la vida. Sí, sí, perquè jo, per culpa d'estudiar, he deixat moltes coses a banda, sí, i he deixat de viure moltes coses, no? Estudieu, però també viviu la vida, no? Ens deia.
0: Home, un bon missatge.
1: Un bon professor et pot canviar la vida, absolutament. Exacte, jo conec un cas de canvi de vida absolut. Es diu Mercè Torra, dic clarament, i és la jefa de toxicologia del clínic. Vale? Química. Però ella no volia ser química. O sigui, ella el que li agradava... No recordo si era la història o... Alguna cosa no tenia res a veure. I va agafar un bon professor de química, es va enganxar amb la química, i, goita, dic el carrer perquè veies lo lluny que ha arribat i el que li ha afectat a la vida, que aquell bon professor fes que una assignatura li agradés i ha sigut el seu modus vivendi, no? És a dir, imagineu-se la importància que té un professor.
3: Sí.
2: Això que s'ha explicat, no vulgueu ser els primers. Jo en un institut vaig tenir un alumne que sempre treia 10 en tot. Ja en l'examen que li vaig fer d'història i tal, li vaig posar un notable. Va venir ell i la seva família fet un basilisco perquè no podia ser. I els vaig dir, miri, jo ho he fet en consciència de tal. Però, clar, aquell pobre nano tenia una pressió per part de la família que tenia que treure 10. I els vaig dir, així tindrà problemes a la vida, eh? La vida és molt complexa i a vegades pues, tens un 10 i a vegades no tens un 10. Però no, bueno, va ser un show brutal i era la pressió que tenia aquell pobre nano.
5: Recordem aquella frase de l'Einstein.
0: A veure.
5: Si un alumne no suspèn mai, no tindrà el Premi Nobel.
1: No, és cert.
0: Sí.
1: És així. Ja ho diuen, no? El fracàs és la llavor de l'èxit, no? Sembla que... El que passa és que ens eduquen tant a tindre èxit que no entenem la...
3: I després també idealitzem, no? Això que jo deia de que et van caient duros, jo he vist tant entrenadors, també puc parlar d'entrenadors, o de professors, això em vaig donar compte ja més a la universitat, que a vegades quan tu preguntes o quan tu no saps fer alguna cosa et ridiculitzen, no? I al final... Normalment són professors que expliquen coses que ningú entén, no? Llavors, la meva teoria és, a vegades no saben explicar perquè no ho entenen, i després no volen que tu preguntis perquè es posen en una evidència, llavors et deixen de tonto a tu. Això també passa amb entrenadors, eh? O sigui, lo has hecho mal, tonto, no sé què, no sé quantos, i, però no li expliquen a un nen de 10 anys com ho ha de fer. Per què? Sí. Perquè no ho sé, o sigui, jo no em poso a dir que tu ets tonto perquè així no veus que el tonto sóc jo, no? I això també me n'he adonat, que també hi ha d'aquests.
5: No totes les experiències són bones, malauradament.
0: Clar.
5: No per portar la contrària, eh? Sinó perquè em va impactar molt.
0: Sí.
5: Arribo, doncs, de professor a l'institut, el Lluís de Requesens d'aquelles sí, èpoques, allà penjat a les muntanyes i un edifici.
3: Cada matí hi hem de pujar fins
5: allà. Sí, exactament. Que en aquells temps, i a l'hivern, les temperatures eren molt sota zero.
3: Hi havia gelats.
5: Jo havia arribat a tomar gats congelats a la porta de l'institut. I perquè arribàvem a 5, 6, 7 sota zero
3: d'aquells
5: anys 80 aquí al principi de Collserola. Ara, ni sota zero ni el primer d'au, no? Bé, arribo i, clar, com coneixes molt bé, Elisabet, el tema era, diguéssim, el bosc, la riera, el medi natural, tot això. I resulta que l'institut està perfecte. Aquell edifici estava al costat del bosc i a baix hi ha un torrentet. Per tant, res més fàcil que la classe la podíem fer d'una manera pràctica i sortíem de l'aula per anar, doncs, bueno, a 50, 100, 200 metres de l'institut.
3: Sí, a Collserola també havíem anat i veure tot el...
5: Sí, i ho fèiem els professors de Biociències, de Biologia, de Geologia. Bé, la sorpresa és que als 15 dies el director em diu que això no pot ser. Sí. Que no, que la classe s'ha de fer a l'aula. I aleshores dius, bueno, mando y ordeno, perquè en aquells temps era, funcionava encara, doncs, aquest model, diríem, no? Bueno, ara potser també, però en tot cas l'hem camuflat. No. I aleshores vaig dir, dic, aviam si t'has equivocat d'ofici.
0: No devia ser pels ports senglars, que...
5: No, vaya quin altre dels ports senglars.
0: Fem una incursió a Collserola, perquè tenim limitació encara per la pesta porcina africana, almenys fins a final d'any, segons s'ha afirmat. I ja en veus... bastantes veus que diuen que demanen flexibilitzar, no?
5: En efecte.
0: Com ho veus? Creus que hi hauria d'haver flexibilització?
5: Sí,
0: sí, Josep?
5: Sí. És a dir, aviam, queda el misteri d'on te va sortir, perquè això ha anat, ha vingut, etcètera, no? El centre de Sant Cugat...
0: Cerdanya, sí.
5: Sí, un entrepà misteriós que venia de Romania... En aquest país costa molt saber el perquè de les coses.
0: Sí.
5: I ara no vull parlar de la pagada general.
0: Ui!
1: El fisco t'esquida molt.
5: En què, doncs, ens van prometre de seguida que sabríem què havia passat. Algú de vostè? De vostès saben què va passar?
0: No.
5: Bé, i així moltes altres coses, no? I aquí tornem a estar. Un origen misteriós de la pesta, i per altra banda, aleshores, tots castigats, milions de persones castigats per uns porcs. No, la causa-efecte, jo veig que és molt, molt exagerada. És a dir, en determinats temes som increïblement exagerats, i en altres temes resulta que viva la Pepa. I perdó per les pepes, perquè és un sentiment noble, no? La meva mare se'n deia. No sé, jo crec que tenim els termostats, diguéssim, socials molt alterats, i com més va la temença de que s'alterin encara més. El termostat social voldria dir el fet, diguéssim, del sentit comú, que retrocedeix enfront d'ideologies nefastes que imposen mentides com a normes de convivència.
0: I cada vegada hi ha més gent que ja se salta les normes i que estan anant a fer...
3: Els anglès també se les salten, que ells sí que van venir també, a la
0: ciutat. Això, mira, molts
3: i aquí
0: comentaris...
3: no poden agafar la festa. Sí,
0: sí. Molts comentaris van en aquesta línia. Oh, ells sí que baixen als contenidors del poble.
5: Sí.
0: I en canvi nosaltres no podem anar al... O sigui que està costant entendre-ho. Et deies, Paco? Ah, no.
2: No, que no ve igual a Pepa. No, sí, que molta gent ha saltat les normes. Que a vegades està bé saltar-se-les, eh?
0: Sí? A veure, aclarim-ho bé, això.
2: No, a veure.
1: Matissa una mica.
2: No. Home, és una de les primeres coses que t'ensenyen en pedagogia i en psicologia i tal.
0: Sí.
2: A vegades... Però això tens que controlar-ho, no? Normalment, quan saltes una norma, perquè a vegades n'hi ha normes que no són massa assenyades i tal, però si et saltes una norma, ho tens que fer no per viva la Pepa, no perquè sí, no? Sinó en funció de tot un discurs i tal. Però sí que és un país, no? És allò que quan van dir, home, els comerços tenen que tenir les portes tancades per l'aire condicionat i tal, i es queixaven molts comerciants. Però és que la llei feia com 5 o 6 anys que funcionava, no? I dius, per exemple, el dels patinets... Llavors estava en una població que vaig anar per veure una cosa de patrimoni a la França, i a la població on estava n'hi ha patinets, però i a més em vaig fixar molt, i la gent que m'acompanyava també, els que portaven patinets no te'ls trobaves a 80 km per hora ni fent animalades. Els patinets que vaig veure que funcionaven per Montauban, que és una població de 60.000 habitants, en cap moment em vaig trobar cap nano fent l'animal. És segons com responem a les coses, es podria dir quantitat de coses. Els que m'acompanyaven deien: ostres, no hi ha brutícia tirada pels carrers, no hi ha mobles tirats pels carrers, no sé què, que és complicadíssim, la recollida d'escombraries a França realment és molt complicada, és molt complicada.
5: Alemanya ho supera.
2: Sí, no, devia ser pal. I en canvi, no trobaves el que trobes en moltes poblacions de Catalunya, de la resta de l'Estat, coses tirades i tal i que qual, i la gent és tan igual allà que aquí, entén-me, és com funciona la societat. Escolta, això va com va.
5: Una breu explicació d'això de la complicació. Què tal separar el vidre per colors? Uh-huh. El vidre per colors.
0: Per colors. I això passa...
5: Això passa en moltes ciutats alemanes.
2: Sí,
5: què tal separar el plàstic net del plàstic brut?
2: Bé. Sí, sí, sí.
5: Bé, que això, imaginem-vos aquí, si algú ho planteja.
2: Sí, sí, no, això és veritat.
5: Hi ha moltes coses que podríem dir darrere de tot això.
0: Sí, sí, Xavier.
1: No, hi ha un insight que es diu, no? Una cosa que es porta de dintre, aquí sobretot, que es diu a mi no em passarà, oi? La frase a mi no em passarà ha matat molta gent.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: És a dir, no, jo vaig al cotxe 200, però a mi no em passarà. No?
2: Exacte,
1: sí. I una altra part és la de no, això no va per mi. Són les dues, el peu dret i el peu esquerre. Això no va per mi vol dir, no, home, això de tancar collserols pels que porten bicicletes o pel que fan l'animal, jo total passejant no faré res, no? Aleshores, a partir d'aquí tenim una inconsciència tan brutal i una permissivitat amb nosaltres mateixos,
2: sí, sí,
1: que fa que aquesta permissivitat amb nosaltres sigui una dictadura pels altres.
2: Ah, sí, sí.
1: És a dir, els països amb més lleis són els més corruptes del món, no?
2: No, no?
1: Per què? Perquè la pròpia corrupció genera lleis, i les lleis de la llei contra la llei i la llei... Sí. Per tant, què passa? Quan tot el que és prohibit, l'home té com una espècie de temptació per pensar que no va per ell, no? I sí, és allò típic, no? Hi ha quatre portes, aquesta no la toquis, i cony, la primera que van és aquella, no? És a dir, sempre estem pensant que les coses... Nosaltres som com una part, que les coses no van per nosaltres, i sí que van. Perquè nosaltres formem part d'una societat, que moltes vegades ho individualitzem, no? Tios amb bicicleta anant a Collserola. Hosti, si t'han prohibit, pues, la llàstima és que es tingui que prohibir, perquè les prohibicions venen quan la gent no entén el que ha de fer. O sigui, prohibir és el pitjor que li pot passar, primerament perquè la gent no accepta, i segona perquè vol dir que no entren amb raó ningú, no? Per tant, és complicat.
3: Moltes vegades no s'explica bé, això també és veritat.
1: Moltes vegades la desinformació és total.
2: I perquè la gent no vol saber-ho. Anem a veure.
1: Bueno, això de dir, bueno...
2: De moltes lleis, i França igual. N'hi ha quantitat de països d'aquest tipus que filen molt prim. El problema és que quan la gent no assumeix el marc legal i tal, més o menys, no fa falta... Quan un país o una tal no assumeix el funcionament del seu propi país, malament rai. A Alemanya la gent, més o menys, ja pot ser del color que sigui, ho tenen assumit, i a França igual, en general. En general, clar, n'hi ha de tot, en totes les societats. I aquí no. Aquí, campi qui pugui, torno a dir, això de l'aire condicionat, es queixaven, escolti, si fa 6 anys sé que ho tindria que fer. Oh, sí, bueno, escolti.
5: Però això, jo penso, Paco, que hi ha una responsabilitat en els responsables, va,
2: sí,
5: en els administradors, en els polítics, en els gestors.
2: Sí, no, també.
5: Perquè, per exemple, ja que esmentes el tema dels locals, diguéssim, comercials, en aquest cas els bars, hi ha un determinat moment que l'autoritat administrativa política de l'Estat diu que en els establiments, bars, restaurants, hi ha d'haver-hi un espai de fumadors i un espai de no fumadors. La bona part dels establiments van fer una despesa econòmica important amb ampares i separant els dos espais. Pocs anys després, les mateixes autoritats el que decideixen és que dintre dels establiments de menjar no es pot fumar de cap manera. Per tant, havien fet unes despeses que van quedar anul·lades al cap de molt poc temps. I d'aquests exemples d'aquests n'hi ha un munt. Clar, llavors has de dir, escolti'm, que campi qui pugui, i això que deies molt bé, Xavier, que aquí jo per aquí m'entra i per allà em surt, és que, escolti, és que els responsables en aquest país són molt poc responsables. A Alemanya, els responsables són molt responsables, en general. I a França també. I a tota Europa també. Mira, aquí hi ha un problema dels gestors i responsables que hem anat tenint en les diferents èpoques històriques.
2: I aquí moltes vegades es fa una cosa i els 6 mesos es fa una altra, que és el que estàs dient tu. Això el Santi Vila ho explicava un dia sobre el tema ferroviari i tal, i de transport i tal. N'hi ha països com Alemanya o França que abans de fer una cosa s'ho pensen molt. S'ho pensen moltíssim. I abans de fer una plaça, fer tal. I aquí anem... Tens tota la raó, no? Que moltes vegades l'administració té responsabilitats. Si no és prou lògica i no té prou perspectiva estratègica i tal... Clar, mira, a França m'ho explicaven. Diu, treure's el carnet d'identitat a França és complicadíssim. Si ho posessin aquí, estaríem per les carrers fotent crits. La paperassa que tens que fer a França per treure't el carnet d'identitat és extraordinària, perquè tens que demanar els papers allà on has nascut tu. I a França, per exemple, la mobilitat dels ciutadans ha sigut molt més gran que a Espanya. Hi ha gent que ha nascut a la Bretanya, però ha anat a viure a l'Occitània, és a dir que... Però és molt complicat. I tothom respecta aquesta paperassa, perquè com a mínim no falla. Tota aquesta burocràcia es fa bé. Es fa bé. A vegades, quan parlem de la burocràcia, moltes vegades és que aquí la burocràcia falla. I això m'ho explicava un responsable d'un ajuntament. Mira, l'ajuntament, en aquest cas d'Olot, aquest paper que en un ajuntament del Baix Llobregat triguen 2 mesos a fer-lo, en Olot és mitja hora. Les mateixes normes, l'administració d'un tal funciona bé i el tal... I clar, això sí que és responsabilitat de l'administració. És el que estàs dient tu, i podríem posar quantitat d'exemples i tal.
0: Si tornem a... Tornem a Collserola, jo em referia a això de... Doncs jo ara ja aniré a fer el meu running per Collserola, perquè ja passo, o sigui, aquestes actituds. Em refereixo també quan en algun moment hi ha hagut algun ombra de dir, i si torna a venir una pandèmia i ens tanquen a casa, això ja mai més creurem com vam creure en el seu moment. Ho dic, que la ciutadania es revela, no tothom, però em vinc a referir que hi ha una part que sí que té aquesta actitud.
5: Aviam, abans deia el Paco, doncs, que segons i quan i com i on cal desobeir.
0: Sí.
5: Doncs mira, traiem el cas de Rosa Parks, en aquell autobús als Estats Units, que diu que aquests seients són pels blancs, aquests són pels negres, ella era negra i diu, però jo sobraré el seient dels blancs, perquè aquesta llei és injusta. I el terratrèmol va anar a la presó, etc. Però el terratrèmol que es va originar, les manifestacions monstres, parlant de manifestacions, atenció a una manifestació que ha d'haver-hi a l'Hospitalet, contra l'incivisme. La inseguretat i l'incivisme. Hi han hagut aquests darrers setmanes, mesos, manifestacions importants a Catalunya, la de l'11 de setembre per la independència. Per la independència, no, com han dit algunes ràdios, algunes televisions i tal, per lluitar contra la dreta. Això també. Però sí, perquè últimament els periodistes patinen. O la manifestació d'aquest passat cap de setmana contra l'ampliació de l'aeroport. Doncs bé, mils de persones, no diguem xifres, mils. Doncs atenció a l'Hospitalet, que és la ciutat més poblada d'Europa. La densitat demogràfica de l'Hospitalet és la més alta de tota la Unió Europea. Aviam, perquè pot haver-hi una manifestació de molts mils de persones per la inseguretat i l'incivisme. Per tant, de vegades sí que s'ha d'incomplir les normes quan aquestes no són justes. I aquí és el que ens passa, també, sovint. És a dir, la rebel·lia que hi ha en aquests moments en el sector de l'agricultura.
0: Sí.
5: La rebel·lia que hi ha en aquests moments en el sector de les biblioteques. La que hi ha en aquests moments en els bombers. La que hi ha en aquests moments en l'educació. La que hi ha en els metges. Tot això, quina casualitat. Tot això és perquè se'n tornen bojos els mestres, els metges, els bombers, etc. O és que aquí hi ha algú que no fa les coses prou bé? El govern de tothom o el govern de ningú? I ara ja em fico en política, però bueno, no és estrany que jo ho faci. No dic res més, però atenció, és a dir, les normes, quines, quantes, com, a on i per què?
2: Mira, deixa'm que posi un exemple actual, no, de la lluita racial dels Estats Units, que és un clàssic, com has dit tu. El més famós director de cinema finlandès, que és una joia, el Costumaki, que ha fet quantitat de pel·lícules, moltes les ha fet a França, com L'Arbre, que és una meravella, i parlat amb alumnes de cinema, i el que consideren una de les meravelles del cinema europeu. Té una pel·lícula, està feta a Finlàndia, perquè ell és finlandès i tal, que és una masterclass de com no complir les normes per part de la població respecte als immigrants. Com ajudar els immigrants. I és una masterclass, tota la pel·lícula, que és divertidíssima, perquè els personatges són gent normal, un treballa en un bar, un altre és una mestressa de casa, com ajuden a passar els lituans i una sèrie de coses, i és una masterclass de com saltar-se les lleis que tenen en el seu país. Ningú va poder dir res. Evidentment, el govern de Finlàndia es va posar molt nerviós i tal. Ho va tornar a fer en la pel·lícula que va fer L'Arbre, que també parla dels emigrants i tal, i val la pena veure tant una com una altra.
0: Bé, en prenem nota.
1: Això de les lleis i tot això, és que clar, tot té el seu punt de vista, no? Perquè clar, evidentment les lleis estan fetes no per la gent, pels delinqüents, perquè els delinqüents es passen les lleis pel forro, estan fetes perquè la gent no delinqüent no delinqueixi. I això ja d'entrada és una cosa rara. Però dius, no, la llei està feta per la bona gent, no pels dolents. Els dolents els donen ja per perduts, no? Sí, sí. A partir d'aquí comença aquesta rebel·lia, aquesta injustícia. És a dir, una persona, quan un estat, un govern, les lleis, els legisladors, utilitzen la paraula prohibir, perquè prohibir és molt lleig, no? Prohibir o prohibir, ja ho deien pel 60 i pico. Quan utilitza la paraula prohibir, resulta que la gent que és bona gent se sent coaccionat, perquè no interpreta que, per què m'han de prohibir alguna cosa que jo ja de per mi ja no faig o ja entenc. Enteneu? Per tant, la llei, sempre hem de mirar que quan fan les lleis i tot això, estan pensades perquè la gent no se surti del guió. Els altres els donen per perduts, eh? I això és injust.
5: El que passa és que, clar, en la vida de tothom, digues, contradicció zero. Mm-hmm. No sé si trobaríem a ningú. Perquè és allò de dir...
1: Ahir a la tarda
5: es va fer una... En el plaça d'octubre es va fer la inauguració d'una placa d'homenatge doncs, a un vilatar conegut, exitós, famós, etc. I que va promocionar... Tota la seva vida va promocionar l'esport. Sembla que va ser, no sé, el presentador, un dels oradors que va haver-hi, no recordo exactament qui va ser, que va dir, paradoxalment, sent regidor i d'esports, com sempre, promocionant l'esport, va penjar una pancarta, no sé quin carrer, que deia prohibit jugar a la pilota.
1: Sí, sí, clar,
5: prohibit
1: sí.
5: jugar. Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, aleshores dius, ja sabem quin és el context, evidentment, els veïns, suposo que pel soroll, els cops de la pilota, aquestes coses passen a totes les ciutats, a totes les places, als barris, etc. Però és allò de dir, i és una anècdota irrellevant, però m'hi has fet pensar amb això de dir el prohibir, no?
0: Per cert, parlant de la manifestació que ahir parlàvem de contra l'ampliació de l'aeroport, interessant també perquè va englobar moltes entitats, persones a títol individual, una altra cosa col·lateral és que no ens acabem mai de posar d'acord amb les xifres, perquè l'organització va dir 30.000 persones i la Guàrdia Urbana 5.000, i això és que ens hi trobem a... No, és que em fa gràcia, perquè és que aleshores com ho hauríem de calcular?
2: És molt fàcil, això...
0: Ja sé que hi ha les fórmules establertes, però...
2: Amb la quantitat de tècniques, si tu poses un dron... No, si tu poses un dron sobre tal i ho fas d'una forma científica, et pots equivocar més o menys, però no hauria tanta discussió. Això de passar de 5.000 a 30.000
0: és que és una barbaritat de diferència.
5: Hi ha una altra manera. És a dir, aquí, malgrat això que dius, Paco, aquí el problema és que en un metre quadrat quantes persones hi caben? D'una a quatre.
0: Sí,
5: aleshores,
3: jo m'ho he pensat, Jo crec que hi caben com quatre persones si estàs molt apretat. I si no,
5: Aleshores, en certes manifestacions n'hi ha una persona per metre quadrat, o n'hi ha això, sí, hi ha altres, dos o tres
3: així,
5: o quatre.
3: Doncs,
5: clar, llavors,
3: quatre.
5: La diferència pot venir per aquí. Però hi ha una altra manera de calcular, que és molt fàcil i que no t'equivoques ni amb una sola persona. Que la policia o els serveis de seguretat demanin a les companyies telefòniques el nombre de telèfons que cadascuna d'aquestes companyies tenia entre l'estació tal i l'antena qual. Sabrem que eren 4.315 persones. Perquè digueu-me si és possible una persona sense un mòbil.
0: Sí. Avui dia...
1: No hauria de ser impossible.
3: Difícil.
0: Sí, difícil.
5: Va. Molt probable.
0: Seria una rara.
5: Molt probable.
2: Fem el 10% dels assistents, va.
0: Tirar llarg, generosos.
5: Sí, és a dir, que es pot calcular bastant bé les persones que hi ha en una manifestació. Sí. El que passa que això forma part de, bueno, de les característiques d'aquesta societat en la que vivim, Catalunya barra Espanya, que dic jo, a la qual resulta que doncs, la precisió de les coses no abunda, i en canvi abunden els núvols grisos per emmascarar les realitats.
0: I anem a l'altre tema important, el contingut. Com veieu doncs, aquesta reivindicació, aquesta problemàtica de l'ampliació de l'aeroport?
2: Home, jo no sé, parlant amb gent de fora, perquè a vegades tens que agafar distància.
0: Sí, tu t'agrada això?
2: Sí, no, és bo que agafar distància, parlant amb alemanys, sí, amb danesos... Amb...
0: Caram!
2: I tal. No, sí, escolta, està ple, no?, la gent de fora, i quan surts... I, mira, en el cas de l'aeroport, un senyor tampoc sospitós de ser
0: sí,
2: terriblement radical i d'esquerres, com és el Niño Becerra, va dir, home, bàsicament, l'aeroport del Prat, l'ampliació és per les aerolínies de baix cost, els que es beneficien de l'ampliació, i les aerolínies de baix cost estan lligades al turisme aquest que tothom està criticant actualment, que tal i qual. Tu mateix. I parlar amb gent de fora dius, ostres, aquestes aerolínies de baix cost o aquestes coses en molts països no aterren directament a Londres o a París o tal, sinó que els aeroports
0: sí, estan a...
2: s'han diversificat.
0: A una hora de la ciutat.
2: Exacte, sí. A una hora o a dues hores, sí, tal, sí, sí, qual, sí. I no entenen. I torno a dir, no gent especialment radicalitzada amb el tema i tal, ecologistes i tal, i no entenen, no? Ah, clar, tindran un problema perquè no cola el de l'ampliació. Mm.
5: És que quan es... Perdó.
3: Sí. No, jo només anava a dir que si cal, no? Cal?
0: Perquè, sí, pregunta si cal aquesta ampliació.
3: Cal, jo per mi no, però per què no? Perquè, bueno, primer perquè hi ha una... És veritat que els interessos és d'una part d'empresaris i tal, no de la població, jo crec. Uh-huh. I perquè potser d'aquí un temps ja no venen turistes aquí, perquè estarem a 40 graus, per exemple, eh? Llavors, sí, a mi la por que em fa és que es faci malbé tot un espai natural, un espai amb interès ecològic, i que després allò quedi allà, no? Un tros de ciment allà que ningú farà servir, per exemple, entre altres coses, eh? Però
2: què s'ha fet, dels temes s'ha fet de l'aeroport aquest de Lleida?
0: Al Guaira.
2: Sí, tenen que fer congressos.
3: Què s'ha fet de l'estació de l'AVE de no sé on, perquè sí, hi havia un cunyat de no sé qui, no? Són coses així que dius.
2: Podria dir, si tenim un pressupost que durant molts anys el 90% del pressupost ferroviari se l'han portat l'AVE, quan, home, la majoria de gent normal fa servir els rodalies, no?
0: Sí.
5: No em parlis, no em parlis de les rodalies.
0: No parlem.
5: Saps el que em passa a mi amb les rodalies. No, en relació al tema de l'ampliació de l'aeroport, trobarem les persones partidàries de l'ampliació que ens bombardejaran amb un grapat de raons que són veritats. I trobarem les persones contràries a l'ampliació que igualment ens diran una llarga llista de motius que també són veritat. Per tant, és un tema molt complex. On està la trampa? La trampa és parlar d'avions. Només d'avions. Perquè parlar d'avions de l'aeroport, de l'avions, no és només parlar d'avions. A darrere és parlar de canvi climàtic, energia, model econòmic, turisme, i la llista és llarguíssima. Molt llarga.
3: Quin
5: I aleshores aquestes coses se'ns oculten.
3: Quin tipus de turisme,
5: no? Clar, sí. Clar. No era només una petita anècdota. Alguns dels responsables, doncs, polítics i gestors de les administracions públiques de Catalunya i d'Espanya, i també d'Europa, ens diuen les magnificats, les beneficències i les bondats del canvi energètic, d'abandonar el petroli, d'abandonar el gas natural, i vinga, doncs, l'energia eòlica, la hidràulica, etc. I al mateix temps ens diuen ampliació de tots els aeroports. A Barcelona tenim l'ampliació del port, de l'aeroport de Barcelona, del Prat de Llobregat, en realitat. Però no ens oblidem que en aquests moments AENA, Aeropuertos Nacionales d'Espanya està plantejant l'ampliació de pràcticament tots els aeroports d'Espanya. Amb una quantitat de mils de milions d'euros que deixarà curta la quantitat de diners que s'han invertit en l'alta velocitat els propers 10, 15, 20 anys. Brutal. Tot això no, en fi, no ho sabem, diríem, no? Els diaris no acaben de dir-ho. En qualsevol cas, agafant només aquest tema, si tant és el nostre discurs a favor de les energies alternatives contra el canvi climàtic, resulta que ens oblidem que cada avió en un viatge normalet de 1.000 quilòmetres gasta 30.000 litres de kerosè, equivalents a mils i mils i mils de cotxes circulant tot el dia per l'AP7 de Barcelona, en canvi climàtic. Recordo només, i acabo, l'anècdota de que a les 48 hores de paralitzar l'aviació en el planeta motivada per la Covid, els satèl·lits que determinaven la temperatura de l'aire en l'Atlàntic van determinar que l'aire havia baixat 5 graus.
2: Tota
5: la massa d'aire damunt de l'Atlàntic. On està el canvi climàtic? Qui el provoca? Jo amb el meu cotxe, que ja té 20 anys que no puc entrar a Barcelona, llavors em culpabilitzen a mi de que... Bueno, ja no vull fer populisme barat, perquè el cotxe que tinc no té 20 anys, en té 4. Per tant, puc entrar a Barcelona. Aleshores, m'enteneu? És a dir, escolti'm, si ho posem tot damunt de la taula, que és el que hauríem de fer, allà on ens aclarirem si sí o no a l'ampliació de l'aeroport. Només amb una part, tancant un ull i obrint-ne només l'altra, el debat és sesgat, truculent i fals.
1: Mira, això, ara permeteu-me que faci una mica de guru marajo o com dieu de l'Índia, però els indis tenen coses bones, no? Amb això de que hi ha opinions diferents, i tu escoltes amb uns i dius, tenen raó, i escoltes els altres i dius, tenen raó, això passa, perquè la veritat absoluta no existeix, sempre hi ha parts que tenen raó. Hi ha una història a l'Índia que reflexa molt bé els polítics la llegissin i la prelguessin, no? Hi havia dos pàries, sabeu que són les pàries. L'Índia és l'extracte social més baix que hi ha. S'estaven barallant, fotent crits, però a lo bèstia, no? Allà va passar un gurú d'aquests i va dir, per què us baralleu? Diu, no, és que aquest és un mentider. I l'altre diu, no, el mentider ets tu. Diu, però per què? Diu, mira, aquí dintre, és una cova. Diu, aquí dintre hi ha columnes. I aquest tio diu que hi ha una pedra rodona. I diu, no, si jo he tocat les columnes, és que les he tocat amb les meves mans. He tocat les columnes, què m'estàs dient? I l'altre diu, què columnes? Era una pedra rodona que jo l'he tocat. S'estaven matant perquè els dos deien la seva veritat, que era veritat. Un tocava columnes i l'altre tocava una pedra rodona. I el gurú va dir, si em deixeu entrar, i en lloc d'entrar tan a cegues, va entrar amb una torxa, i com està dintre hi havia un elefant. Un li tocava les potes i l'altre la panxa. Què vull dir amb això? De que tu pots pensar que tens tota la raó, però no veus la part de la totalitat. I si no escoltes a l'altre i no hi ha diàleg, passa el que passa. Per tant, jo crec que a l'elefant l'hem de veure. I al final, si arribem a la conclusió, en lloc de sumar-se i barallant-se per les negativitats de cada un, de buscar el defecte, perquè no tractem d'ajuntar l'opositiu a veure on arribem, no? Per tant, a l'elefant de l'aeroport hi ha qui toca la columna i té raó, i pensa que té raó, i hi ha qui toca la panxa. I no ens posarem mai d'acord. Mai.
2: Jo no sé quin elefant van tocar
1: l'elefant és curiós,
2: a Helsinki,
1: no?
2: Però recomano que la gent entri i miri les normes que han posat sobre els cotxes, etcètera, a Helsinki. Si això, quan s'han intentat aquí, a l'estat espanyol, en algun ajuntament, anar en aquesta línia, els han matxacat vius, però vius. És impressionant. Radicals, pals a les rodes a l'economia, etcètera. No és que siguin Finlàndia, no és que sigui un país extremadament radical, ni els governs que tenen tampoc.
5: Però sí que és extremadament curós dels seus ciutadans.
2: No, evidentment. Evidentment, no, i la gent ho accepta. Això em va passar també a Santiago, ja ara ho explicaré. Estava a Montauban, als 60.000 habitants. És molt extens, la ciutat. La gent de Correus va en bicicleta. Fan el repartiment en bicicleta. Una de les ciutats que va ser capdavantera a l'estat espanyol en normes aquestes mediambientals va ser Pontevedra, una ciutat que jo havia estat quan era petit i em va fer gràcia, i té unes normes mediambientals pel que és l'estat espanyol bastant curioses, i vaig tenir que agafar un taxi, era un taxista jove, i li vaig preguntar, ai, com ho vius això? Diu, mira, a mi em complica l'existència a l'hora de treballar. Però a part de treballar com taxista, soc un ciutadà de Pontevedra, i com a ciutadà de Pontevedra estic a favor d'aquestes normes.
5: No, de Finlàndia només una anècdota. Els 4 milions llargs de finlandesos tenen refugis atòmics construïts pel govern. Sí. En cas d'una guerra nuclear a Europa, l'únic país que, diguéssim, la majoria de la població podrà sobreviure és Finlàndia.
1: Jo crec que una manera d'entendre el sentit de la vida no l'ampli, la responsabilitat de viure, o el sentit que té la vida, que algú que entén de la vida és... La vida ben entesa és aquell que fica una llavor i mai en vida d'ell veu un arbre, no? El deixa pels altres. Estem en una societat que hi ha un arbre i el tallem per fer una urbanització. És a dir, aquesta és la diferència. Mai pensem en el futur ni en el legat ni la responsabilitat que tenim, que nosaltres estem de lloguer a la Terra. La Terra no és nostra. La Terra és de tothom. Per tant, més mentalitat de futur, més mentalitat jo poso una llavor i creixerà un arbre, que jo no veuré, això és sentit de la vida, i l'altre és aprofito que estic aquí per arrambar tot el que pugui. No?
3: Però curiós és perquè aquí passa això, no? Que els interessos econòmics no tenen... O sigui, no veuen la raó, no veuen el... I per què altres llocs no, no? Per què altres...
2: A veure, aquí tinc fama de ser prou francès i tal, la frase.
0: No, fama, no, ben justificada. No, de prou francès.
2: Les companyies embotelladores d'aigua estan deixant sec el centre de la França, a l'aigua que hi ha al soterrani. Per què?
3: Però jo no parlava de França. Jo sé que a França també hi ha moltes, però altres països...
2: És un exemple, no és que siguem aquí especialment perversos, eh? Vull dir... I, bueno, i, clar,
5: i saps com està l'aqüífer del Montseny?
2: Ja ho sé, ja ho sé. Ara aniré.
0: No, bueno, un minut i mig tenim.
2: Aquestes companyies, Avian i tal, estan guanyant molts diners perquè tota aquesta aigua embotellada s'envia als països àrabs, a Aràbia i companyia. Clar, estan guanyant moltíssim aquestes companyies, però estan deixant sec el subsol del centre de França. Ja. I què està passant? Aquí anava el Montseny. El Montseny, un dia d'aquests, d'aquí 30 anys, no tindrem aigua subterrània.
5: La secada, o sigui, la disminució, fins i tot l'aniquilació dels aqüífers, està directament relacionat amb les precipitacions. Ah. Aquest és un dels motius de la sequera que està produint-se a França, sí. I altres coses, que, en fi, ara no hi ha temps d'explicar-ho, molt interessant.
1: I amb això de l'econòmic i tal...
0: 10 segons.
1: En 10 segons s'explica. A Escòcia han obert fonts públiques, vale? Perquè la gent no porti aigua embotellada, no?
2: Sí.
1: Per eliminar el plàstic.
2: Sí.
1: Què vull dir? Que quan estem tornant enrere per anar endavant.
0: Fins aquí. Xavi García, Paco Prieto, Elisabet Alcalde i Josep Genés. Moltes gràcies. Bona setmana tingueu, eh?
5: Igualment. Bona festa major.
0: Igualment. Adéu-siau.
5: Adéu-siau. Notícies en

0: d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
1: És simplement una rebel·lió contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida més greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 10. Informació local.
3: Repassem algunes propostes d'aquest cap de setmana de Festa Major. Dissabte hi haurà la Fira de Col·leccionisme i de Brocanters, la 41a edició ja. Es durà a terme, com és habitual, durant tot el matí, al Passeig del Terraplè, de 9 a 2. I aquest any també recupera la trobada de vehicles clàssics i esportius, que es farà, podreu veure'ls, a la plaça de la Llibertat, el dissabte, de 9 a 1, també. També hi haurà portes obertes al Foment, el dissabte al matí, al Passeig del Terraplè. També hi haurà l'activitat L'Art de la Imaginació, que organitza l'Ateneu Artístic, amb diverses activitats artístiques per aprendre i divertir-se pintant diverses il·lustracions. Acompanyaran aquesta activitat diversos artistes, com Meritxell, Salvador, entre d'altres. Doncs el dissabte al matí, aquesta activitat artística al Passeig del Terraplè, també, que és on concentrarà molta de l'activitat de dissabte al matí. També les simultànies escacs, per exemple, a partir de les 11, o el camell, que podreu, els infants, els més petits, podran donar-li el seu xumet a la plaça 1 d'octubre a partir de les 11 del matí. També una activitat típica del camell de Festa Major pel matí de dissabte. I el matí de dissabte també rebrà els gegants convidats a la trobada gegantera de diumenge a la plaça de la Vila a partir de les 11, arribada i exposició dels gegants a Molins de Rei, els convidats a fora de Catalunya, i a les 12, ballada dels convidats i cercavila. Estaran acompanyats d'una banda de música. També dissabte hi ha el vermut electrònic de Festa Major, que organitzen els Diables de la Grupa al Parc del Llobregat, i a la tarda el Petit Camell tindrà protagonisme com cada any a partir de les 5 de la tarda amb el correcuita del camell, sortida des de la plaça de la Vila. I després, passada dels gegants a la plaça, des de la plaça de la Vila, a 5:45, podrem veure els anfitrions de l'acte, Miquel i Montserrat, i Bernat i Candelera. De cara a la tarda encara, Ritmes del Món a la plaça de la Llibertat, una tarda amb diferents concerts. A partir de 5:45 hi haurà l'actuació d'un grup del Marroc i després també l'actuació d'un grup folclòric del Paraguai. També havia d'actuar el Cor de Dona, la Coral Cor Dona del Casal de la Dona, però finalment no podran fer el seu concert per incompatibilitat amb els horaris de la directora del cor. Per tant, actuació d'un grup tradicional del Marroc i també d'un grup folclòric del Paraguai a la plaça de la Llibertat el

dissabte, després de la plaça Vicenç Fernández, concert de flamenc a partir de 8:15. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és La Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a La Granja.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

Les 10 del matí i 10 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 22 de setembre. De seguida saludarem a la Marta Espona, regidora portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Parlarem del Renaixement amb el Damià Martínez d'aquí una estona, 10:45, espai que tenim, que ens ha deixat enregistrat, perquè no pot acompanyar-los avui en directe. I després el David Lloberes sí que el tindrem aquí en directe, fent l'espai de Xifrant el Món. Tot això fins les 11 del matí.

0: La Marta Espona és la regidora portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Com dèiem, Marta, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I ens acompanya com cada dimarts per repassar l'actualitat local des de l'òptica d'Esquerra, amb un primer cap de setmana de festa major. Comencem per aquí, si et sembla bé.
1: Sí, cap de setmana
0: l'inici amb la intens. Crida.
1: Sí, sí, sí, amb els Miquels, amb sí. La crida, i després doncs amb el munt d'activitats que hi va haver durant dissabte i diumenge,
0: sí.
1: Que realment no pots anar a tot arreu, tampoc és aquesta la intenció, però bé, és una constatació del que diem, no? De l'activitat, del dinamisme, de les ganes de participar i de fer festa que tenim en general doncs a la vila, no? Uh-huh. I aquest cap de setmana doncs en tenim aquí la mostra. Jo, si em sí. permets, perquè no sé si ho volies comentar tu, però com que no he tingut ocasió de parlar-ne, volia fer esment d'un acte previ que hi va haver a la Festa Major, que no té res a veure, perquè em refereixo a la inauguració del curs de l'aula d'extensió sí. universitària, amb la conferència que va fer el molt honorable president del Parlament, en el senyor Josep Rull.
0: Sí.
1: Bé, no sé si n'heu parlat o no, però,
0: hem parlat
1: però
0: en algun
1: crec
0: moment, sí.
1: que val la pena doncs fer aquesta felicitació pública a la gent de l'aula d'extensió universitària, a les persones que la porten, bé, en tot cas per la decisió i l'encert doncs a portar una persona doncs de la importància com el president del Parlament, però sobretot per la lliçó, no sé si universitària o... però sí molt didàctica que ens va donar el president al llarg de la seva conferència, d'aquella hora que va durar la conferència, en la qual va fer un repàs de la història de Catalunya brutal, enorme. Fins i tot em vaig atrevir a proposar a membres de l'aula si podien publicar o penjar, publicar d'alguna manera la conferència, perquè realment era... et donava ganes doncs de tornar-la a escoltar per quedar-te doncs molt més amb els detalls i amb tota la informació que va fer, no? Va començar doncs anunciant-nos que l'any vinent el Parlament doncs celebrarà el seu primer mil·lenni, no? Mil anys doncs de constitució del Parlament, un dels més antics d'Europa, i a partir d'aquí doncs va fer aquest repàs de la història. Crec que molt interessant, a més vaig parlar i durant el cap de setmana també he estat parlant doncs amb persones que em demanaven l'opinió també de la conferència i tots hi coincidíem, no? Crec que realment va ser una conferència per tothom, és a dir, i molt definidora del que, en tot cas, en opinió doncs del president, i en aquest cas hi coincideixo totalment, doncs del que significa doncs ser català, no? I per què doncs ens sentim ni millors ni pitjors, sinó senzillament doncs catalans per una història que ens precedeix, per una manera de fer diferent de la d'altres territoris i per tant doncs per la constitució finalment doncs d'un poble que té doncs els seus drets, les seves llibertats, etc, no? Crec que realment va ser com una conferència molt de 11 de setembre, no era aquell dia, però ho hauria pogut ser perfectament. Em sembla que hi va ser, no sé si coincideixes.
0: Sí, em va agradar molt
1: amb la meva opinió,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Però no es va pronunciar en aspectes polítics, per tant crec que això també és molt bo, però va fer això, va fer doncs una insistència en la definició de ser català i de Catalunya per extensió, que crec que val molt la pena que s'escampi, que s'entengui, que es propagui i que no serveixi de confrontació, sinó per entendre per què doncs reclamem doncs aquesta diferència, no? I aquest dret nostre doncs a poder opinar sobre el que nosaltres volem per al nostre país. En definitiva, felicitats a les persones a la Junta de l'Aula d'Extensió Universitària, perquè realment va ser un encert.
0: Molt bé, això passava el dijous.
1: Això era dijous,
0: I divendres,
1: sí.
0: Per tant, tret de sortida amb la crida, i el primer cap de setmana quina valoració en faríeu de les activitats que s'han fet fins ara?
1: Bé, jo no vaig anar totes, evidentment, perquè és el que deia, és com
0: sí,
1: bastant
0: correcte.
1: Complicat. Molta gent a tot arreu, evidentment el temps ens va acompanyar, però és igual, al pati de Can Ametller amb el Camell, a la plaça de l'1 d'octubre amb totes les entitats de foc fent els seus tallers, el Paraulògic, per exemple, en el qual allà sí que doncs hi vaig participar, el Paraulògic d'Òmnium Cultural, doncs després la penya escalada, l'escala birres. No vaig poder arribar a temps a la festa del Cook, el Holy Fest, i em va quedar pendent. I després doncs el correfoc infantil, el diumenge vaig veure només un momentet de la cursa, el concert de la tarda d'Altabaix, que va ser també un altre encert. Realment doncs va ser una música molt de festa major també, no? I sobretot també doncs recordatòria de tots els que ens han precedit fent música, i la inauguració de l'exposició també de Foc i Festa, per exemple, no? A tot arreu doncs hi ha hagut molta gent. És allò que diem, és una festa que difícilment no trobes un acte que t'agradi o que et cridi l'atenció, i per tant, bé, crec que no, res a dir, és a dir, endavant. Ens queden bé el pregó avui,
0: sí,
1: avui mateix. I després doncs el cap de setmana gros fins dimarts vinent, que tindrem Sant Miquel.
0: Un cap de setmana on també, més enllà de la festa major, des d'Esquerra Republicana donàveu suport també a aquesta manifestació que hem comentat també ja en algun moment, contra l'ampliació de l'aeroport.
1: Sí, de fet dimarts passat en vam parlar una mica, perquè també hi havia aquella xerrada a la Federació Obrera.
0: Sí, el dimecres.
1: I diumenge doncs vam baixar amb altres companys a Barcelona, perquè creiem doncs això, no? Que la mesura doncs d'ampliar l'aeroport i ja està, i no tenir en compte doncs altres opcions que poden doncs també ajudar doncs el que és la nostra activitat comercial i econòmica en general, doncs bueno, no és que sigui la solució més fàcil, però potser ens quedem curts amb això, no? I tenim doncs persones que realment hi entenen, és a dir, jo toques tinc la meva opinió, però no és el meu àmbit, però persones doncs que estudien doncs els mitjans econòmics, amics, les comunicacions, etc., ho afirmen, no?, que no és tan necessària aquesta ampliació de la pista, que hi ha un percentatge molt petit de vols que necessiten realment aquesta ampliació, mentre que d'altres doncs podrien tenir sortida amb altres aeroports que tenim, amb una xarxa ferroviària també que connecti i que funcioni. És a dir, estudiem potser totes les possibilitats que tenim abans de tirar pel dret amb una que sabem que, òbviament, té un impacte ambiental i ecològic en el seu entorn, i que potser doncs tampoc no és la que ens ajuda en tots els aspectes. I en canvi doncs una connectivitat amb la xarxa ferroviària o de tot tipus per facilitar doncs aquestes comunicacions en el sector econòmic, però també en el particular, que ens facilitin doncs també el moviment a nosaltres sense necessitat sempre del vehicle propi, això segurament ens donarà molt un futur doncs més bo, o no aportarem tant perjudici al medi ambient com doncs amb solucions d'aquest tipus.
0: I d'altra banda també veig que Esquerra Republicana, sobretot la candidata a Barcelona, està sent en aquestes últimes hores molt crítica també amb les restriccions per la pesta porcina africana,
1: sí,
0: al parc de Collserola.
1: Sí.
0: He vist un vídeo, no?, que parla també amb diversos veïns i veïnes, també restauració,
1: sí,
0: a l'hora doncs de com està gestionant el govern de la Generalitat aquesta qüestió.
1: Sí, precisament aquesta tarda tinc una reunió al Parlament,
0: sí,
1: sobre aquest tema, i doncs després ho posarem en comú amb la resta de grups que tenim, de grups polítics que tenim a l'Ajuntament. Però sí, és veritat que, bueno, l'Hisenda Alemany per doncs la part que li pertoca a Barcelona, però evidentment és un tema que ens afecta doncs a totes les poblacions que hi ha al voltant de Collserola, i que realment estem patint aquestes restriccions, no? Una mica com dèiem abans amb les mesures de l'aeroport, hem acabat simplificant potser molt les coses, no? Tanquem i ja està, no? I potser doncs també tenim altres mesures aquí que no s'han acabat de posar en funcionament, i aquesta, sobretot la de restringir el pas, afecta doncs en tots els aspectes les persones que vivim doncs al voltant del parc. I ja fa uns mesos que, diguéssim, que el caldo de cultiu s'està escalfant, perquè cada vegada la gent està més descontenta, i fins i tot per part d'alcaldes, també, que veuen que la mesura, sobretot des del moment que s'ha sabut que s'ampliava, que potser aquesta mesura s'hauria de començar a estudiar. És un problema important que tenim, i Catalunya el té en altres aspectes, els conills, etc. És a dir, que realment hem de plantejar, s'han d'estudiar molt bé aquestes mesures quan ens trobem en una situació que se'ns escapa de les mans, com és la dels senglars aquí.
0: Per tant, reunió avui, a veure
1: per
0: què
1: tant,
0: ens pots explicar.
1: No us puc explicar res més, perquè encara no l'hem tinguda.
0: En una setmana més allà de la Festa Major, que també comença amb comissions informatives, suposo, pel ple.
1: Pel ple,
0: de dimecres,
1: sí,
0: 30,
1: de dimecres,
0: recordeu.
1: Exacte, que serà dimecres, sí. Per tant, tampoc no... Bé, he llegit els ordres del dia i bé, depèn de la informativa, té més punts a portar a ple o no. Si no recordo malament, a més, també hi ha tenim la convocatòria del ple sobre el síndic de Greuges també, però en tot cas estem esperant que ens arribi la informació, perquè aquesta encara no la tenim, de manera que el dimecres vinent tindrem doble ple, per dir-ho d'alguna manera, un dos en un.
0: Efectivament, això serà el dimecres dia 30, amb aquest cap de setmana que tenim ple de Festa Major. Dimarts que ve serà festa.
1: Sí.
0: Per tant...
1: Ja en parlarem en el següent.
0: Efectivament. Del que deixem enrere, sí que ja vam parlar de diverses obres que han començat.
1: Sí.
0: Aquests dies. I no sé si vàrem parlar també del reforç de la Guàrdia Urbana.
1: Sí, ho vàrem comentar l'altre dia.
0: Jo,
1: si tu no vols treure cap altre tema...
0: Sí, tenia algun apuntat
1: més. Digue'm, endavant.
0: No,
1: sisplau. No, perquè no són temes locals, són més generals.
0: Són generals?
1: Sí, i per tant, no...
0: No, perquè ahir parlàvem amb el Gerard Corredera, precisament, regidor de govern, a l'espai de Molins de Comú Podem, i ens deia que estava a punt ja de fer-se la licitació pel mur vegetal, que és un tema que també n'havíem parlat.
1: Que també cueja, sí.
0: Aquí a l'Avinguda de Caldes...
1: Sí, que havia de ser una barrera sònica.
0: Efectivament.
1: No? O ha de servir de barrera sònica, i sí, fa molt de temps que es reclama.
0: A través d'aquest mur vegetal, què us sembla?
1: Bé,
0: necessari.
1: Home, i ha trigat bastant a arribar, també, no? Mira, ho lligo també precisament amb un tema que volia treure, que era el de l'habitatge.
0: Sí.
1: I ho dic arran de malauradament, dels darrers fets que hem sabut d'aquesta veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar, entre d'altres motius, per una qüestió de desnonament, i que posa de nou sobre la taula aquesta situació mal resolta que tenim amb l'habitatge. No? I per tant, tot el que caldria revisar, tant des dels recursos de l'àmbit de serveis socials com de l'oferta d'habitatge que oferim, valgui la redundància, a la ciutadania, i després tot el que passa amb els pisos en mans dels fons voltors, que l'única cosa que fan és treure'n un negoci a costa del que sigui, no? I tu diràs, i això què té a veure amb el que t'estava parlant? Té a veure també amb aquestes feines que costen d'arribar. Quan nosaltres, quan va començar aquest mandat, el 2023, una de les preguntes que vàrem fer era, arran d'una moció que presentàvem, era què pensava fer l'equip de govern en relació a l'habitatge, perquè era una qüestió que tothom n'havia parlat durant la campanya electoral i volíem saber-ne què. Més enllà de tirar endavant, que és cert que s'ha fet, amb la construcció de força pisos, de lloguer o de propietat. En aquell moment, això era el desembre del 2023, en aquell moment se'ns va dir que es faria un pla local de l'habitatge i que, per tant, ja es tirarien endavant una sèrie de mesures per resoldre o per, si més no, ajudar en aquest aspecte. Bé, som a setembre del 2026 i el Pla Local de l'Habitatge en ferm, tancat i posat en pràctica, encara no el tenim. Sabem que perquè n'hem format part també de sessions de diagnosi que s'ha fet i de propostes i de reunions valoratives, etc. Però no el tenim encara sobre la taula, no? Aleshores, per què comento això? Una mica com la licitació que em deies ara, no? Mm-hmm. ostres, ha trigat molt a arribar doncs, totes aquestes mesures de les quals se'n parlaven des d'un bon principi. És cert que l'administració és molt lenta i que fer doncs, determinats tràmits costen molt, però de vegades doncs, també sobta com és que doncs, mesures urgents, com ho és doncs, la barrera sònica, bueno, de vegetació, però en definitiva barrera sònica també que ho ha de ser, o doncs, el pla local de l'habitatge que dèiem, sobte que doncs, triguin tant a arribar i gairebé doncs, ens hem passat doncs, un mandat doncs, amb l'elaboració d'aquest pla i després s'haurà doncs, de posar en pràctica, evidentment, doncs, hi hagi qui hi hagi en el proper consistori, no? Celebrem doncs, que, evidentment, es vagi fent, però doncs, ens agradaria que hagués estat abans.
0: Bé, aquesta era la qüestió que volies comentar
1: sí,
0: més allà.
1: Sí, perquè... Sí? Bueno,
0: ho hem lligat.
1: Ho hem lligat d'aquesta manera. No, perquè crec que realment doncs, és preocupant i nosaltres a la vila, òbviament no, malauradament, doncs, també tenim problemes d'habitatge i també tenim problemes doncs, de situacions socials que no acaben d'estar resoltes i morim doncs, una mica del mateix mal que tothom, no? Serveis socials necessita doncs, un reforç important i necessita tot l'àmbit de l'habitatge una reestructuració molt important també.
0: Molt bé, Marta, tenim encara 3 minutets, alguna cosa més que vulguis afegir, reflexionar?
1: Doncs no, la veritat és que...
0: Aprofitant que dimarts que ve és festa...
1: Aprofitant que dimarts que ve és festa. No, el que sí, en tot cas, m'agradaria comentar, però també és una qüestió bastant interna, és que una de les propostes que nosaltres vàrem fer per l'aprovació dels pressupostos d'aquest mm-hmm. any era que s'inclogués la situació del clavegueram del carrer de Baix, un estudi del clavegueram del carrer de Baix per evitar que es tornessin doncs, a produir aquelles inundacions que doncs, recentment n'hem vist unes quantes. No? Ens consta que s'està fent doncs, determinats estudis i desviacions i de més per veure com es pot resoldre aquesta qüestió. Per tant, doncs, ens satisfà que una proposta que vàrem fer a principi d'any, sobretot relacionada amb els pressupostos, però en vista a resoldre una situació dels veïns del carrer de Baix que els és doncs, molt imperiosa perquè, òbviament, cada vegada que plou suposo que deuen estar tremolant a veure què passarà. Doncs bé, sembla que sí que s'estan doncs, iniciant aquests estudis intentant posar en pràctica unes mesures perquè doncs, el carrer de Baix no pateixi aquestes inundacions. De manera que... una vegada més, això seria la constatació de fer una oposició constructiva, és a dir, que no perquè estiguis a l'oposició no pots incidir en determinats aspectes i en aquest cas doncs vàrem voler trencar una llança en favor dels veïns del carrer de Baix i de la doncs, incomoditat i patiment que tenen amb les pluges torrencials que malauradament també cada vegada en tenim més.
0: Doncs ho deixem aquí ara, sí. Marta Espona, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé la festa major.
1: Bona festa major, perquè ja sí que ja no ens sentirem més, però segurament que pel carrer ens veurem. Bona festa major
0: molt
1: a tothom.
0: Bé. El dilluns, precisament, dilluns que ve dia 28, tocarà la Ludwig Band al Parc del Baix Llobregat. Els anirem escoltant aquesta setmana, ja ho vam fer el divendres. Ara els escoltem amb aquesta cançó i de seguida saludarem el Damià.

La Ludwig van, amb aquest tema, s'ha mort l'home més vell del poble, s'ha mort l'home més vell d'Espolla, el poble de l'Alt Empordà, doncs són aquesta formació que els podreu escoltar en directe aquí a Molins de Rei el dilluns que ve a la nit, al Parc del Baix Llobregat. Seguim endavant, 3 minuts i mig per sobre, 2:15 del matí.

0: És l'hora de parlar del Renaixement. Ho volem fer, com sempre, acompanyats del director del Museu del Renaixement, el Damià Martínez, que avui ens vol parlar de la Festa Major i el de Cameró. Però no ens ho explicarà des d'aquí l'estudi de Ràdio Molins de Rei, sinó des d'aquest enregistrament que ens ha facilitat. Què tal, Damià? Bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Bé, avui, si m'ho permets, m'agradaria fer una intervenció, un programa amb dues parts diferents. Una per parlar de l'actualitat i l'altra per parlar, ja saps tu que a mi m'agrada molt, del passat històric de l'època del Renaixement. Comencem per l'apunt del present, que evidentment no pot ser altre que relacionat amb la nostra Festa Major, amb les activitats que el museu ha fet i està fent, doncs, amb motiu de la Festa Major. Mira, justament ahir, dilluns 21 per la tarda, vam fer el berenar amb la Remolina, una activitat ja que s'està convertint una mica en un clàssic. L'any passat vam començar, aquest any hem fet la segona edició, la veritat és que ha anat molt bé. Bueno, és una oportunitat perquè els més petits i les més petites puguin venir a trobar-se amb la Remolina i a fer-se fotos amb ella i, bueno, a berenar una miqueta, no? Vam fer coca i sucs i aigües per tothom. I bé, és una activitat que ens agrada perquè des del museu també hem de promoure aquest tipus d'activitats, diguéssim, lúdico-festives, no? A banda d'això, aquest dissabte passat vam començar una activitat que, aprofito per dir que és una activitat que encara continua, que si algú li ve de gust fer-la, doncs ara explicaré com ho pot fer, que és l'activitat de vine a ajudar-nos a decorar el gran tapís. Hem fet un tapís a partir del nostre gran tapís, evidentment no és tan gran, és més petit, però hem fet un gran tapís, un dibuix, recreant un tapís d'època, fragmentat en diversos trossos. Cada tros és un full, un din A4, i el tenim enganxat amb una de les vidrieres del museu, de manera que els nens i nenes poden triar el fragment que volen, pintar-lo, decorar-lo com vulguin. Hi ha també qui ha fet coses amb collages, etc. I després, un cop acabat, doncs el tornem a posar. D'aquesta manera, el que estem fent és com un tapís amb la participació de tothom, un tapís col·laboratiu, amb les aportacions de la gent, dels nens i nenes, i inclús d'algun adult que també s'ha animat a fer-ho. Aquesta activitat encara dura fins al dia 29, fins al dia de Sant Miquel. Qui li vingui de gust participar pot passar pel mostrador del museu, demanar el full que vulgui i emportar-se a la casa, i ens el retorna i nosaltres el posarem allà. I un cop acabat, doncs ja ensenyarem quin ha sigut el resultat, diguéssim, de tota aquesta feina col·laborativa. El dissabte també vam fer una visita guia del museu, va anar molt bé, amb força gent, i finalment el que ens quedarà ara per fer, diguéssim, com a final de Festa Major, serà justament el proper dimarts, el dia 29, amb motiu de la Festa Sant Miquel, farem una jornada de portes obertes al museu. I bé, doncs fins aquí seria la part, diguéssim, d'actualitat del museu. I la part d'història, mira, justament és que l'altre dia va ser de casualitat. Allò que busques una sèrie o una cosa per veure en alguna d'aquestes plataformes que hi ha avui, i vaig ensopegar amb una sèrie, no l'he acabat de veure encara del tot, però déu-n'hi-do, és molt divertida, és una mica irreverent, però està força ben feta, que es titula justament El de Cameró, de Boccaccio, que és una novel·la justament escrita a Florència, al segle XIV, just una miqueta abans, diguéssim, del seu primer renaixement. Per nosaltres aquí encara ens enganxa molt en època medieval. De fet, es considera una de les novel·les, diguéssim, frontissa, que fa de pont entre el món de la literatura medieval i a l'època del Renaixement, doncs, per una sèrie de coses que ara explicaré. Però bé, vaig veure aquesta sèrie, vaig trobar que, a veure, sobretot els primers capítols que passen estan ambientats a Florència, estan força, força ben ambientats a nivell de l'ambient, no tant del vestuari, que és una mica de fantasia, però moltes de les coses que s'expliquen estan ben contextualitzades. Després, la sèrie és un exercici molt lliure i tal, però vaig pensar, dic, ostres, d'aquesta novel·la en podríem parlar un dia al programa amb l'Oriol, perquè no n'hem parlat mai, i és una obra literària evidentment una de les grans obres de la literatura universal, el de Camero de Giovanni Boccaccio, però a més molt interessant per explicar moltes coses de l'època del Renaixement, però d'aquesta època, com deia abans, frontissa, no?, entre l'època medieval i l'època del Renaixement, i que també van tenir afectació, òbviament, a Catalunya, a Barcelona en particular, i a Molins de Rei, seguríssim que també. Per què ho dic, això? Doncs perquè el de Camero, si la gent no coneix aquesta novel·la, us l'explico molt breument, està ambientada en l'època de la Pesta Negra, que va assolar bona part d'Europa l'any 1348. Va ser una epidèmia terrible que va pràcticament reduir la població d'Europa a la meitat. Va causar una mortalitat tremenda. La Pesta Negra segurament va arribar Europa des d'Àsia, a través de les grans rutes comercials i sobretot pels ports de la Mediterrània. Sabem que l'any 47 ja s'havia trobat a Sicília i ràpidament després va arribar a la península Ibèrica. Boccaccio inspira aquesta novel·la en què, bueno, una colla de joves florentins, unes quantes noies, són 100 noies i 3 nois, o entre ells, no recordo bé, marxen de Florència, fugen per refugiar-se en una vila al camp, perquè en aquella època es pensava que la pesta sobretot es transmetia a través de l'aire, de la contaminació atmosfèrica, dels miasmes, que es deien, no? I llavors es pensava que anar-se'n a un lloc així més saludable era una mesura de protecció. En aquella època, evidentment, no se sabia encara que el vector de transmissió de la pesta eren les rates, bueno, de fet, les puces de les rates, que eren les que propagaven la malaltia. Però, bueno, també hi havia una certa raó de que, bueno, si t'anaves a un lloc al camp més allunyat, doncs també fugies d'aquest entorn urbà i estaves més protegit. Mira, això m'ha fet pensar en que en algunes de les cartes de l'Estefania i la Hipòlita, l'Estefania diu, hi ha una passa de pesta, perquè el nom de pesta es va quedar per moltes altres malalties, i ens anem a Castellciuró. I se n'anaven a Castellciuró a retirar-se per estar més lluny dels centres, diguéssim, més urbans o inclús de Molins. Bé, Boccaccio inspira aquesta història, que són aquests 100 contes del Decameron. Cada jove explica 10 contes i per tot això són aquests 100 contes del Decameron. En aquesta època, a Florència, fugint de la pesta. I és una novel·la que és molt interessant perquè, bé, d'alguna manera el que ve és a renovar el gènere literari, parlant d'una manera molt oberta. Vull dir, el Decameron presenta una societat que és molt variada, on apareixen nobles, comerciants, en tots aquests contes, artesans, etc. I ell té un interès especial, com dic, per la vida quotidiana, però d'una manera moderna, amb una crítica molt feroge de la hipocresia, fent molta valoració de la intel·ligència, de l'astúcia, de la capacitat. Són uns contes que són molt interessants. Algun dia, fem només una pinzellada, però algun dia, si vols, en podem parlar amb més detall, perquè és una lectura divertida. Té un punt àcid als contes que és molt interessant. I, de fet, es considera això una obra de transició entre l'edat mitjana i el Renaixement, presentant aquesta visió molt més humana, realista i secular de la societat, no? Però bé, l'origen que deia, el tema de la pesta, que és el motiu que origina que s'escrigui aquest llibre. La pesta, sabem que va arribar a Barcelona ja al mateix any, 1348, molt poc després, segurament a través del port. Evidentment, tots els llocs que tenien enmig de rutes comercials, doncs, eren els que estaven més subjectes a la transmissió d'aquesta malaltia, i sabem que també a Barcelona va causar una gran mortalitat. Barcelona en aquella època tenia uns 40-50 mil habitants i segurament un terç de la població va morir per causa de la malaltia. No només això, sinó que, a més, aquestes pestes, tant a Europa com aquí, es van anar repetint, perquè, clar, no es van arribar a curar mai, i tenien com uns cicles periòdics, no? De fet, cada 10-15 anys no sempre afectaven de la mateixa manera les mateixes persones, a vegades eren més els joves, a vegades els més grans, perquè, bueno, suposo que aquesta bactèria també, diguéssim, va anar mutant, i sabem que fins a l'any 1497, és a dir, a les entrades ja al principi principi del segle XVI van haver registres d'aquesta malaltia. En aquella època, evidentment, no hi havia hospitals com els entenem avui dia. Sí que hi havia hospitals, eh? De fet, a Barcelona, per exemple, la capella del Bernat Marcús, que era un hospital d'origen romànic, o inclús l'hospital del segle XV, que avui en dia és la Biblioteca de Catalunya, ja existien com hospitals, però eren hospitals, diguéssim, d'un altre tipus, no tan assistencial sanitari, sinó d'allotjament i d'acollir a peregrins, i bueno, sí, segurament llocs on la gent anava, diguéssim, havent morir, no? Perquè no, normalment no s'acabaven de curar. I és molt interessant tota aquesta història perquè, tot i que és del segle XIV, del segle XV, acabarà tenint un impacte molt llarg en el segle XVI, com deia abans, doncs, bueno, les mateixes cartes de l'Estefania se'n seguirà parlant de la pesta i de les malalties. I una curiositat en relació també, mira, això no ho havia explicat, en relació al Decamero del Boccaccio, que és molt interessant. La primera traducció que es fa, diguéssim, a la península ibèrica d'aquesta obra, és al català, justament. És una traducció anònima que es va fer el 1429, està datada, però no sabem de feta de mà d'aquí, al monestir de Sant Cugat del Vallès, aquí al costat, i encara es conserva, evidentment, aquesta versió, que de fet és la que durant molt de temps va ser la primera versió en català del Decamero. Després, també el segle XV, però ja més tard, es va traduir al castellà. Aquesta primera traducció al castellà es guarda, com una joia, al monestir de l'Escorial, que és la primera traducció, i ja poc després, a finals del segle XV, al 1490 i pico, a Sevilla es va fer la primera edició impresa. Bé, jo crec que és una lectura molt recomanable perquè, tot i que parla, com deia abans, de la vida quotidiana més del segle XIV i XV, que podríem pensar d'època medieval, moltes de les coses que s'expliquen en aquest llibre són plenament vigents en la Catalunya del segle XVI, de la que tant parlem sempre habitualment. Molt bé, doncs, escolta, espero que us hagi semblat interessant. Qui vulgui venir a fer l'activitat del tapís, ja ho sabeu, hi ha temps fins al dia 29, i si no, doncs, us esperem dimarts vinent, que farem jornada de portes obertes al museu de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda, en horari, diguéssim, de festiu. Vinga, fins aviat.
0: Molt bé, Damià, ha sigut un plaer. Moltes gràcies, com sempre, per la col·laboració amb el programa, encara que no hi sigui físicament, doncs sempre procura deixar-nos material enregistrat. Gràcies i que tinguis també una bona festa major. Passa un minut de 3:15 del matí. I posem la música dels veïns de Sant Vicenç, Love of Lesbian, que actuaran aquest dissabte, en aquest cas a Barcelona, en el marc de les festes de la Mercè. Això es diu La Niña Inventada.

Aquesta cançó ja té pràcticament 20 anys, La niña inventada, des del seu disc Cuentos chinos para niños del Japón, Love of Lesbian, que actuaran, com dèiem, aquest dissabte a 3:15 a la platja del Bogatell de Barcelona. Més coses, 11 minuts i les 11 del matí.

0: El David Lloberes ja el tenim a punt, en aquest cas avui a l'estudi 1 de Ràdio Molins de Rei, per fer l'espai de xifra en el món. Què tal, David? Bon dia.
1: Molt bé, em teniu aquí.
0: Acostis una mica, microset, perfecte, bon dia i bona hora.
2: Continuarem aquí amb la dinàmica de les darreres setmanes,
0: sí?
2: Parlant de la presència espanyola al nord d'Àfrica.
0: Molt bé.
2: Concretament, en aquest cas, al Marroc, a través doncs, de les diferents... de les diferents excuses que es posaven al segle XIX i a principis del segle XX per dur a terme l'imperialisme de cada potència, en aquest cas de cada subpotència, bé sigui a través del que s'anomenaven places de sobirania, o bé sigui a través de protectorats, o bé sigui directament a través de colònies, que si fa o no fa acaba sent tot més o menys el mateix, amb diferents matisos, però al cap i a la fi acaben sent figures de domini estranger sobre un territori que deixa de ser sobirà i deixa de ser amo del seu propi destí. Per tant, avui continuarem aquesta sèrie d'aquestes dues darreres setmanes parlant d'aquesta presència espanyola al nord d'Àfrica, i parlarem concretament de la retirada, és a dir, de la caiguda d'aquest domini espanyol sobre els dos diferents grups que avui repassarem, no? Hi havia dos tipus d'enclavaments espanyols al nord d'Àfrica, els que tenien forma de protectorat vinguts o legitimats pel tractat de Batràs, el 1861, i després els que venien del tractat hispà-francès, que era una conseqüència del tractat de Fès del 1912, en el qual França cedia a Espanya aquesta possibilitat de desenvolupar protectorats. Llavors, en primer lloc, els protectorats o aquelles places de sobirania derivades del tractat de Batràs del 1861, doncs tenim Ceuta i Melilla, la presència castellana i posteriorment espanyola, en les quals, ja hem dit en les darreres setmanes, es remunta 500 anys enrere. En el cas de Ceuta, doncs, primer van ser els portuguesos que van arribar-hi al segle XV, després Melilla esdevé castellana, i una vegada Portugal surt de la monarquia hispànica, Ceuta roman dins de la monarquia hispànica i esdevé els usos i costums de Castella. Per tant, recordem, presència castellana, posteriorment espanyola, Ceuta i Melilla des de fa 500 anys, legitimada pel tractat aquest de Batràs el 1861, en el qual no només es consoliden aquests enclavaments, sinó que se n'amplia l'extensió, no? Una mica cap al rere país, més enllà de la ciutat, al contrari del que passa amb Gibraltar, que el tractat d'Utrecht estableix que només és la ciutat que està en mans britàniques, en el cas del tractat de Batràs, reconeixia la ciutat i una mica més enllà, i uns quilòmetres més enllà. També reconeixia aquest tractat, com vam explicar la setmana passada, l'establiment d'una colònia, és a dir, d'una plaça de sobirania a un lloc que suposadament havia tingut presència castellana durant l'expansió castellana en l'Atlàntic, en el segle XVI, que havia ajudat com a port per arribar a les Canàries i més enllà, en aquest cas ja cap a Amèrica, anomenat Santa Maria de la Cruz Pequeña, que recordem que com que havia caigut en desús i havia estat abandonat, aquesta recuperació, aquesta suposada recuperació d'aquest poblament o d'aquesta població va ser totalment arbitrària, i havien de trobar on estava aquesta suposada Santa Maria de la Cruz Pequeña, que va acabar esdevenint Sidi Ifni, però que després els historiadors han descobert que Santa Maria de la Cruz Pequeña no es trobava a Sidi Ifni, sinó que es trobava més al sud. Per tant, doncs, va ser una excusa barata del colonialisme espanyol per tenir una possessió allà. Això a finals del segle XIX, Tractat de Batràs, 1861. I després tenim el tractat hispà-francès de 1912, en el qual es reconeix la presència espanyola en dos protectorats, en el protectorat del Rif i en el protectorat del Cap Juvi. Al cap i a la fi, aquest tractat hispà-francès és una conseqüència del tractat de Fès, signat el mateix any, el 1912, entre el sultà de Marroc i, en aquest cas, la República Francesa. Llavors, aquest tractat hispà-francès vindria a ser com les molles que els francesos van donar als espanyols perquè deixessin de fer reclamacions sobre el que consideraven que era el seu hinterland i, en conseqüència, tenia legitimitat per fer reclamacions imperials. I llavors es va cedir els terrenys o les àrees relatives o sota domini francès, sota domini del protectorat francès, basades en aquest principi del hinterland, no? Es va cedir el Rif perquè era el hinterland, és a dir, era la terra més enllà, en aquest cas d'Andalusia, de la costa mediterrània d'Andalusia, de Màlaga, d'Almeria, d'Algesires i més enllà. I, per altra banda, la part sud d'aquest protectorat, la part de Cap Juvi, era el hinterland de Lanzarote i de les Canàries en general, no? Doncs era la terra més enllà del mar de les Illes Canàries, no? D'aquest territori espanyol. Llavors, s'assigna el tractat hispà-francès i aquests protectorats espanyols tenen legitimitat en base en què França es dedica a fer aquest domini i aquest suposat enteniment, no? Perquè suposadament un protectorat és un enteniment entre el protegit i el protector, encara que la relació sigui altament desigual. I el que passa 50 anys després, el 1956, és que França reconeix la independència sobre Marroc, és a dir, Marroc s'independitza, i en conseqüència el tractat de Fes es desfà. I com que el tractat entre Marroc i França es desfà i el tractat hispà-francès era dependent del tractat entre Marroc i França, Espanya torna al protectorat del Rif i el protectorat del Rif s'integra en aquest nou Marroc independent. Qui no s'integra en aquest nou Marroc independent és tant Sidi Ifni com Cap Juvi. I això desemboca a la gran guerra silenciada del règim franquista el 1957, a la guerra d'Ifni, que era una guerra doncs en la qual en aquest cas no eren les tropes de l'estat marroquí, sinó que eren doncs una espècie de guerrillers, intenten entrar tant al protectorat de Cap Juvi com a Sidi Ifni. Com us podeu imaginar, en aquella alçada, doncs Espanya no estava en gaire circumstàncies d'aguantar el règim franquista, no estava ni en circumstàncies de ficar-se en una guerra ni d'aguantar la posició a l'Àfrica. Per tant, un any després, el 1958, s'assigna el Tractat d'Angra de Cintra, en el qual se certifica la retirada de la presència espanyola en el sud, a la part sud del protectorat. Recordem que s'havien retirat un any abans del Rif, la part nord del protectorat, doncs a la part sud del protectorat, Cap Juvi, es retiren una vegada signat el Tractat de l'Angra de Cintra el 1958. També es retiren dels terrenys al voltant, de les comarques al voltant de Sidi Ifni, i l'exèrcit espanyol es reclou només a la ciutat d'Ifni, que seria entregada finalment 10 anys després, el 1969, i fins al final de la dictadura sí que es manté la presència espanyola sobre el Sàhara Occidental, que es va aprofitar la mort del dictador. Marroc va aprofitar la mort del dictador i la situació inestable a l'estat espanyol, bàsicament la debilitat del règim, per fer la marxa verda el 1975 sobre el Sàhara i acabar amb l'ocupació espanyola i començar-ne la marroquina. Per tant, més enllà dels fets anecdòtics o dels fets enllaçats per una sèrie de conseqüències i per un context internacional de colonialisme europeu a l'Àfrica, crec que és interessant, i això ho podríem deixar per la propera, no la propera setmana,
0: d'aquí 15 dies,
2: sinó, exacte, sí, d'aquí 15 dies, perquè la propera
0: sessió,
2: setmana és festa major, parlar de les conseqüències que va tenir sobre el règim franquista aquesta desestabilització que simbolitzava les guerrilles pressionant sobre el protectorat espanyol i sobre aquesta presència colonial a l'Àfrica.
0: Doncs ens emplacem d'aquí 15 dies per seguir continuant aquest tema que ens ocupa, com dèiem, els primers espais del Desxifrant el Món d'aquesta temporada.
2: I darrera secció.
0: Quarta entrega.
2: Sobre aquest, sobre
0: sí, quatre capítols hauran tingut, eh?
2: Quatre capítols.
0: Molt bé. Sí. Doncs, David Lloberes, gràcies. Que tinguis bona festa major, també, eh?
2: Vinga, igualment.
0: Que vagi molt bé. Fem una pausa, tornem de seguida.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders dels procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre.

0: creiem que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
2: El Camell serà protagonista de dissabte a la tarda i vespre amb el tradicional correcuita del Camell, típica sortida, clàssica sortida del Camell per la Festa Major, com és habitual, des de la plaça de la Vila, 8:45 del vespre, començarà aquest correcuita del Camell. També dissabte a la tarda, després del correcuita, hi haurà l'oferta musical al Parc de Llobregat, que és l'espai, el recinte d'oci nocturn del cap de setmana, dels concerts de nit al Parc de Llobregat. Es començarà primer a les 10 de la nit amb un tribut a Amaral, després la formació a Lioli a les 12 de la nit i tot seguit amb música amb un disjòquei. De cara a diumenge al matí, doncs, la trobada de Gegants i Capgrossos, 39a trobada amb 22 colles de Catalunya i també de fora de Catalunya. Hi haurà la planta de gegants, com és habitual, a les 9, després a les 11, mostra de gegants, a 11:45, inici del Cercavila i final a la plaça Catalunya amb els balls finals. Hi haurà un taller de gospel al matí, també, a la Federació Obrera, a partir de les 11, i a la tarda, al Bacus, hi haurà vespreig inclusiu, que organitza Enredat per la Discapacitat. El Molei organitza un any més el campionat de tir a la corda, diumenge a la tarda, a partir de les 5, a la plaça de l'Església. A la plaça del Mercat hi haurà un tardeo que organitza l'any Xuscat i també proposta del Foment amb l'Impro Show, espectacle d'improvisació d'aquesta companyia ja un habitual del Foment. També els Dimonis faran els versots a la plaça de la Creu, l'Esbar d'en Saire amb el seu espectacle de Festa Major el diumenge a 7:45 del vespre a la plaça de la Llibertat. Aquestes són les propostes del cap de setmana. Dilluns hi haurà activitat a la tarda al Centre Vila i l'activitat també d'aquests propers dies. El dilluns, per exemple, al Parc de Llobregat, un dels concerts centrals d'aquests dies, la Ludwig Band, després amb disjòquei per empalmar amb les matines del Camell, amb les activitats tradicionals de la Diada de Sant Miquel, dimarts 29 de setembre. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia La Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a La Granja.

0: Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621...

0: 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
2: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 11 del matí, pràcticament 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'avui dimarts. D'aquí una estona vindrà la Marina Tomàs i l'Àngels Almendros per fer el primer espai de la temporada del Parlem d'Educació. Això serà a 11:15. Tindrem el Josep Ferrer amb la maleta a la mà, amb una càpsula que ens ha deixat enregistrada per parlar d'Armènia. Però ara seguim parlant de més actes de la Festa Major, perquè aquest cap de setmana, el dissabte, tindrem la primera trobada de vehicles clàssics i esportius organitzada per la recent creada Associació Motor Club Molins Clàssics. Això es farà a la plaça de la Llibertat de 9 del matí a 1 del migdia. I per parlar-ne uns minuts d'aquesta nova iniciativa, tenim el Bernat Fernández. Què tal, Bernat? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut. Gràcies. Que és membre fundador d'aquesta recent creada Associació Motor Club Molins Clàssics. Ara en parlarem també de l'associació, però m'expliques quina és la vostra idea i què és el que fareu el dissabte amb aquesta primera trobada de vehicles clàssics?
1: Doncs aquest dissabte farem una trobada de vehicles clàssics esportius, que no només serà exposar els vehicles. La nostra idea és fer una miqueta més d'ambient a Molins, fer una miqueta més d'activitats. Hi haurà música en directe, portarem begudes, esmorzars, farem sortejos, fer entrega de premis, una miqueta més d'ambient, que no només sigui exposar uns quants vehicles i ja està, sinó que es vegi un bon ambient.
0: Ara ho has dit, uns quants. Quants en trobarem?
1: De moment tenim la llista que tenim d'un formulari fet per Google, tenim 65.
0: 65 vehicles?
1: 65 vehicles, però esperem bastants més. Esperem uns 70-80. Entre vehicles que no estan inscrits i vehicles de col·laboradors que vinguin, tindrem uns 70-80 vehicles.
0: Molt bé, perquè anem a definir també què entenem per un vehicle clàssic.
1: Per un vehicle clàssic, un vehicle clàssic és considerat a partir dels 30 anys de la seva fabricació, del seu naixement. I la majoria que tenim compleixen més de 30 anys, més de 30 anys de sobres. Després tenim algun esportiu que no compleix 30 anys però no deixa de ser esportiu, alguns que no arriben als 30 anys però no deixen de ser cotxes difícils de veure o motocicletes difícils de veure, que llavors, òbviament, en aquesta primera trobada els donem pas a que siguin benvinguts sense cap problema.
0: Molt bé, deies aquest Google que teniu aquesta llista. A quin tipus de vehicles, per exemple, per posar algun exemple, podrem veure?
1: Doncs trobarem els més comuns de l'època, els 724, els Renault 5, algun Peugeot 108, 208 i tota aquesta mena és el que trobarem més. També trobarem molt BMW, d'aquests de sèrie 3, sèrie 4, sèrie 5, que són els més típics de l'època. Trobem una miqueta aquestes idees.
0: Molt bé. Cotxes, bàsicament, o també el...
1: La majoria seran cotxes, sí? Però no deixem de tenir motocicletes. També hi haurà bastantes motocicletes.
0: Molt bé. Tot això repartit per l'entorn de la plaça?
1: Tot això repartit per l'entorn de la plaça i també tindrem la zona del terraplè tallada. Ara la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament ens tallen la zona del terraplè per a poder ocupar una miqueta més de vehicles i, en cas de necessitar-ho, també posar les carpes dels col·laboradors.
0: Molt bé. Explica'm, aturem-nos aquí, com va néixer la idea de crear l'Associació Motor Club Molins Clàssics.
1: La idea va néixer, quan jo m'estava traient el carnet, mon pare i jo vam comprar un vehicle, en aquest cas un vehicle clàssic, un Volvo 480. I vam començar a anar a trobades de vehicles clàssics. Fins que un dia vam dir al meu pare, aquí a Molins no hi ha res. Sabíem que feia anys hi havia hagut alguna coseta, però en els darrers anys no hi havia hagut res. Llavors ens vam posar a investigar, a indagar una miqueta aquí a Molins, si l'associació, el club, encara estava en actiu, no estava en actiu, si... què havia passat exactament. Vam indagar una miqueta, vam trobar un correu electrònic, al qual li vam enviar un parell de correus, no va respondre, i llavors ja ens vam posar en contacte directament amb l'Ajuntament. L'Ajuntament ens va dir que aquell club, aquella associació, estava donada de baixa, que estava inactiva, i que no en sabien res. Llavors nosaltres ens vam començar a encarregar de crear l'associació. En aquest cas érem mon pare i jo, i perquè era una associació es necessiten tres persones o més, i vam incorporar a dos col·legues meus, que també estan en el món del motor, els agrada molt els vehicles i aquest tema. I a partir d'allà vam començar a crear tot i a formalitzar-ho tot.
0: Molt bé. Amb la idea de fer més d'una trobada a l'any?
1: Més d'una trobada a l'any. La nostra idea és fer un parell de trobades a l'any, en festes de Molins. Vale? La idea és fer una per Candelera i l'altra per Festa Major. Vale? A partir d'allà organitzar-nos amb l'Ajuntament, quins espais podrem utilitzar, quines dates podrem fer servir i de més.
0: Molt bé, perquè ara ho deies, tu ja tenies l'acostum d'anar a altres poblacions.
1: Correcte.
0: Perquè aquestes trobades se'n fan sovint?
1: Se'n fan sovint, sí? Se'n fan sovint. Sempre en podem trobar dues o tres per cap de setmana aquí a Catalunya. Sempre. Entre Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona trobes un parell o tres cada cap de setmana.
0: Molt bé. I em deies amb més amics teus, que sou molt joves, que a vegades això del col·leccionisme o de vehicles clàssics, doncs ho associes potser gent més sènior. Això és una particularitat vostra o és que ja és una tendència?
1: Jo crec que comença a ser una tendència.
0: És una tendència?
1: Jo crec que comença a ser una tendència, sobretot per xarxes socials. Sí? Veiem cada cop més joves amb cotxes antics. Amb cotxes, doncs, no, que es diu cotxes projecte, no? Que t'agafes un cotxe de 20 i pico, 30, 40 anys i llavors el comences a restaurar, a remodelar i a fer-li un canvi visible. Jo crec que comença a ser una altra tendència, això.
0: Molt bé. Què us va traure a vosaltres, doncs, entrar en aquest món?
1: Doncs el poder donar a conèixer una miqueta més a aquest món de vehicles aquí a Molins.
0: Sí.
1: Vale? Que feia temps que estava oblidat una miqueta, que sabíem que aquí a Molins hi ha bastanta gent gran amb cotxes antics, amb motocicletes antigues, perquè ho podem veure en el dia a dia, i doncs que la gent serveixi per exposar el seu vehicle, per fer una miqueta, doncs, de networking, que es diu,
0: sí,
1: doncs una miqueta aquesta idea entre els participants i entre el públic. També atreure una miqueta aquests més joves que vinguin amb les famílies a veure els cotxes i motos i atreure'ls una miqueta més en aquest món de l'automoció.
0: Per tant, la gent es podrà fer sòcia de l'associació?
1: I tant, tenim ja des de fa un anyet oberta les inscripcions de socis particulars, vale, que és una quota anual d'uns 30 euros, aquest primer any d'uns 30 euros, el que reps merchandising, reps descomptes en els comerços patrocinadors, reps també un pòster personalitzat i alguna coseta més que conforme l'associació vagi creixent, doncs més beneficis tindran.
0: Molt bé. I em deies com, doncs, que a banda d'exposar els cotxes també hi haurà alguna activitat paral·lela, eh?
1: Correcte.
0: Sí?
1: De 10 a 12 vindrà un DJ a posar una miqueta més de música ambient i de més. De 9 a 10 és veritat que ho tindrem música normal, però de 12 vindrà aquest DJ. I a partir de les 12 començarem els quatre socis a fer el sorteig i a fer l'entrega de premis. Vale? El sorteig, doncs, consistirà en tot producte i servei que ens aportin els comerços patrocinadors, doncs es sortejarà. I després d'entrega de premi farem una entrega de quatre premis, quatre diplomes, el vehicle més antic, el vehicle amb més quilòmetres, el vehicle que ve de més lluny i el vehicle millor conservat o una millor restauració.
0: Correcte, perquè un vehicle clàssic m'imagino que requereix també de forces mimos, si em permeteu l'expressió, sí?
1: Correcte, sí, s'ha de mimar molt, s'ha de cuidar molt i s'ha de, com un pare jo diem, tractar com si fos un més de la família.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: I la teva idea és, si doncs, evidentment els recursos ho permeten, etcètera, etcètera, anar adquirint més vehicles de caràcter clàssic.
1: Sí, sí? Sí. Aquesta és una miqueta la idea, sí.
0: D'anar fent col·lecció.
1: D'anar fent alguna petita col·lecció, d'anar adquirint algun més.
0: Molt bé. A través de les xarxes socials teniu perfil?
1: Sí, tenim perfil. Tenim a Instagram Motor Club Molins Clàssics.
0: Sí.
1: A TikTok és el mateix, que, bueno, TikTok estem començant. I la web també és igual, motorclubmolinsclàssics.com.
0: Molt bé. La gent veurà el programa de Festa Major, primera trobada de vehicles clàssics i esportius, MC-MC.
1: MC-MC són les sigles, diguem.
0: Ah, vale.
1: Motor Club Molins Clàssics.
0: Aviam si hi ha alguna cosa que m'he perdut.
1: No. Són les cicles, ho abreviem una miqueta així.
0: Molt bé, molt bé. Doncs la gent, la fórmula més fàcil és que vinguin a veure-us el dissabte, però si no, doncs el perfil de...
1: El perfil d'Instagram, sobretot, és on estem una miqueta més
0: important,
1: actius.
0: Important, no?, per captar també gent.
1: Sí, sí, sí, allà hem captat la majoria de gent a través de l'Instagram. Sí, a través d'enviar la publicació a altra gent, de penjar-ne històries... Sí que és veritat que en aquestes darreres setmanes hem anat a un parell o tres de concentracions a repartir els flyers, però bueno, on hem aconseguit més gent és a través d'Instagram, segur.
0: Molt bé. Amb perfil, doncs, força jove, també?
1: Sí, força jove, molt jove.
0: Sí?
1: Molt jove, sí, sí.
0: Molt bé. Idea, doncs, de fer en l'entorn de la Festa Major i a l'entorn de la...
1: Candelera.
0: De la Candelera, i la primera trobada, doncs, és aquest, com dèiem, dissabte, de 9 del matí a 1 del migdia.
1: Correcte.
0: A la plaça de la Llibertat. Alguna cosa més, Bernat, que vulguis afegir?
1: No molta cosa més, que agraïm el suport de l'Ajuntament, dels col·laboradors, que ens han donat també a ajudar a muntar tot això i que esperem que aquesta primera trobada surti molt bé i que les següents surtin molt millor.
0: Correcte. Bé, ara sí, és veritat que em comentava el meu company Roger que està a l'hora del dia i aquí a Molins de Rei, doncs, també hi entrarem en la zona de baixes emissions.
1: Correcte.
0: Si això, doncs, us afecta, de quina manera us afecta als propietaris de vehicles clàssics?
1: Ens afecta...
0: Directament, no?
1: Directament. Ara bé, Hi ha la Generalitat ha obert com algun tipus de programes,
0: sí,
1: que tota aquella associació i club que estigui formalitzada, que estigui legalitzada i tingui socis, pot descomptar aquest impost del CO2.
0: Uh-huh.
1: Això és una cosa que hem de parlar amb l'Ajuntament, que ja els hi vam esmentar, però com portem aquest mes dos bastant liats, ja no amb nosaltres, sinó amb la Festa Major en general, ho hem deixat una miqueta de banda. Vale, però és un altre dels beneficis que obtindrà cada soci particular, és a dir,
0: sí,
1: cada vehicle que es faci soci. Un cop es parli amb l'Ajuntament i s'organitzi tot,
0: correcte,
1: i es legalitzi tot...
0: Està
1: encara en stand-by.
0: En stand-by, se n'està parlant.
1: Un cop ho tinguem tot...
0: Hi hauria d'haver exempcions, diguem.
1: Hi hauria d'haver exempció, sí.
0: Sí. Bé, doncs n'estarem pendents d'aquesta qüestió, i en tot cas, doncs, la gent que estigueu o sigueu aficionats al vehicle clàssic, doncs feu-vos socis també i sòcies d'aquesta associació que avui hem conegut de més a fons, l'associació Motor Club Molins Clàssics, que organitza aquesta primera trobada, com dèiem, el dissabte a la plaça Llibertat. Moltes gràcies, Bernat.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Molta sort amb el projecte.
1: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. El Bernat Fernández, membre de l'associació. Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 12. Farem passar, doncs, ja directament la Marina i l'Àngels i anem a parlar d'educació.

0: Un curs més, parlarem d'educació aquí al programa i ja van 6 temporades d'aquest espai, Parlem d'Educació, un espai mensual que ens podeu seguir els dimarts a aquesta hora. I amb qui ho fem? Doncs amb la Marina Tomàs. Hola Marina, bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: I l'Àngels Almendros, bon dia.
2: Molt bon dia i bon curs.
0: Ben retrobades a les dues. Escolteu, quines novetats ens portareu doncs a aquest curs?
1: Bé, hem fet l'avaluació del curs passat i essencialment seguirem amb els mateixos apartats, tot i que farem petits retocs.
0: Molt bé.
1: En l'apartat de la notícia, que no ens detindrem tant en la descripció del seu contingut, sinó que mirarem d'aportar reflexions i propostes respecte al tema que es tracta. Aquest inici de curs és comunicativament parlant molt present en els mitjans, però nosaltres no ens volem deixar arrossegar per aquesta voràgine, sinó que procurarem aportar una mirada sossegada i constructiva, promovent anàlisi, diagnosi i proposicions. El següent apartat és la veu de l'experiència, doncs focalitzarem una mica més en l'especialització de la persona convidada, més enllà de demanar-los una opinió global. I també doncs, continuarem amb la recomanació com fins ara. En general, doncs, petits matisos. Això sí, connectades amb les inquietuds del moment. Oi, Àngels?
2: I tant, per suposat, sempre connectades amb els aspectes més importants del món educatiu. Aquest curs ha començat com va acabar el passat, amb problemes no resolts i postures enquistades, i en el candeler dels mitjans de comunicació. Sovint hi ha notícies relacionades amb educació a la televisió, a la ràdio, als diaris i a les xarxes socials. Crec que tanta insistència a parlar dels problemes del món educatiu, més que ajudar a visibilitzar-los, ajuda a avorrir-los i a convertir-los en excusa, potser, per obviar problemes més de fons. Ens sembla necessari i terapèutic que aquí ens distanciem de tot aquest soroll mediàtic i fem una anàlisi, com has dit, sossegada i constructiva, i sempre interessant, de temes d'educació sense deixar-nos portar pel titular del dia o de la setmana, que sovint s'estira massa. Això sí, tant insistir en notícies relacionades amb l'ensenyament ha fet que tothom sàpiga què són les proves PISA, quines ràtios hi ha a les aules i com es treballa la diversitat, oi que sí? O potser no. Potser ha passat com amb la pandèmia. Tothom va passar de ser expert en microbiologia i epidemiologia. Ara, aviat, ens podrem diplomar tots en pedagogia. És important que parlem sabent del tema o que escoltem els que saben. Repetir el que es diu i es distorsiona, com en el joc del telèfon, no aporta res de bo. Si en aquest sentit contribuïm una mica a entendre alguns aspectes del món educatiu que l'enriqueixen o el condicionen, crec que aportem un granet de sorra de qualitat.
1: Sí, la darrera bomba informativa ha estat PISA en les seves dues vessants. Per una banda, el fet que la conselleria va fer cas omís dels percentatges necessaris perquè el nombre d'avaluats fos una mostra representativa. Fet que ha comportat no tenir resultats singularitzats per Catalunya. I, per altra banda, la baixada generalitzada en comprensió lectora i matemàtiques. Però, com diu l'Àngels, tothom en sap de PISA, però fins a quin punt parlem amb coneixement de causa?
0: Però bé, com sempre, que us agrada analitzar una notícia, avui us voleu quedar, Marina i Àngels, amb una notícia que sortia el mes d'agost passat a VilaWeb i que fa referència a la immersió lingüística, no?
1: Exacte, una notícia que ens ve de la mà de Graupera.
0: Unes declaracions de Jordi Graupera que va dir: la immersió lingüística no existeix, l'escola castellanitza els nostres fills.
1: Sí, nosaltres avui volem abordar un dels grans temes que afecten l'escola i la societat catalana en general. La disminució de l'ús del català i la deficient competència en aquesta llengua. És un problema que té múltiples causes, però una d'elles és que es donava per fet que se seguia el model d'immersió lingüística quan s'ha evidenciat que no. L'actual model, a jutjar pels resultats, està fent aigües. Per tant, cal revisar-lo de cap a peus o substituir-lo, com senyala la proposta de l'hora de la mà de Graupera, que Aquesta proposta es debatrà en un congrés de membres de la comunitat educativa el pròxim 3 d'octubre. Aquest model que presenten vol garantir la transmissió del català. I per això pensen que cal crear una doble xarxa. D'una banda, unes escoles plenament immersives, 100% en català, en les que les famílies es puguin apuntar de forma voluntària. I d'una altra, la resta de centres que mantindrien el model actual i incorporarien mesures específiques per reforçar-hi l'ús de la llengua.
2: Si fem una mica d'història, la immersió lingüística es va iniciar en el curs 1983-1984, ja fa una colla d'anys. Va ser un model ben acollit pels centres i en general per la societat catalana i es va convertir en un dels eixos de l'ideari educatiu del país amb un ampli suport polític i social. Va ser, sens dubte, una eina de connexió, de cohesió social. Però 40 anys més tard, el model ha patit massa sacsejades, canvis demogràfics intensos, debats polítics més ideològics que pedagògics i especialment una intensa judicialització. La realitat, des de fa uns quants cursos, és que no hi ha immersió lingüística més enllà de l'aula i encara. Com dius, fa aigües. Potser més encara. Jo diria que el model és difunt. Segur que un de nou és necessari i en aquest sentit em sembla interessant analitzar la iniciativa d'en Jordi Graupera. Com a mínim té l'encert de fer una proposta. Intentar apedaçar el model que tenim ja no va enlloc.
1: Jo afegiria més que en l'aplicació de la immersió lingüística que es feia els primers anys hi havia molta cura de formar els mestres per dur-la a terme. Però un cop passats els primers anys s'ha anat descuidant. I no s'ha passat el testimoni quan hi ha hagut relleu generacional del professorat. El model de doble xarxa que proposa contempla una tipologia de centres només en català i l'altra com l'actual. No confondre amb un en català i l'altre en castellà. Cada centre docent, en virtut de l'autonomia, podrà decidir de quin dels dos models s'acull en funció de les seves necessitats demogràfiques, de tipologia d'alumnat, socials, etc. Si bé atribuïm aquest èxit inicial de la immersió lingüística que va ser possible perquè els nens de famílies no catalanoparlants esdevinguessin catalanoparlants, en bona part va ser per la implicació de les famílies, que avui dia no existeix. I a més, es produeix un efecte no acceptable, que els nens i nenes catalanoparlants esdevenen castellanoparlants i el nivell de profunditat en l'aprenentatge i comprensió de la llengua catalana se'n ressent.
2: Realment, la idea és ambiciosa. Una doble xarxa, fer conviure el model actual amb una xarxa paral·lela d'escoles totalment catalanes, lingüísticament parlant, i treballar i incentivar perquè la segona s'acabi imposant a la primera. El que és segur és que cal una intervenció urgent. Tot i que el català continua sent la llengua vehicular sobre el paper, diversos estudis de la Generalitat demostren que la immersió real ha perdut molta força en els centres. L'ús del català entre els alumnes als patis i passadissos ha patit un descens notable durant l'última dècada. En molts entorns urbans, el castellà és la llengua clarament predominant fora de la interacció directa amb el mestre. S'ha detectat també que una part del professorat canvia al castellà o permet intervencions sistemàtiques en aquesta llengua durant les classes de matèries no lingüístiques, per dinàmica de grup, diuen. Crec que hi ha diverses baules d'aquesta cadena que no funcionen, però la formació del professorat n'és una de molt important.
1: D'entrada, aquesta proposta no va en contra de ningú. Ans al contrari, pot esdevenir una millora per a tots: professorat, famílies, alumnat, societat. Aquest model sorgeix d'un diagnòstic de la realitat actual i això sempre és un bon punt de partida. En tot cas, s'ha de tenir en compte que molts projectes, moltes innovacions sobre el paper són perfectes, però en la posada en marxa esdevenen fets, recances, creences, valors que no estaven contemplats o que no es veien, no estaven a la superfície, però que emergeixen quan s'evidencien els efectes de posada en marxa del model. Quantes escoles s'apuntarien a la xarxa catalana exclusivament? I quantes romandrien com estan? Es podria veure com una qüestió de privilegis ser escola catalana o al revés? Depèn molt de com s'expliqui i també d'interessos particulars del professorat, de l'escola en si, etc. Tot això es debatrà i sortirà, suposo, en el congrés previst.
2: I un altre aspecte que també caldrà veure fins a quin punt la doble xarxa pot evitar és el problema de la imposició del castellà per via judicial. La qüestió legal, per mi, és el gran dubte. Podrà el nou model enfrontar la bateria d'escomeses judicials? El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va obligar a aplicar una quota del 25% de castellà a totes les aules catalanes. I això implica fer en castellà la classe de llengua i, a més, una altra matèria troncal. El Parlament de Catalunya va aprovar una legislació en resposta intentant fer un blindatge general, però el TCJ manté l'obligatorietat del 25% del castellà de manera cautelar o fins i tot ferma en alguns centres, en un conjunt d'escoles on algunes famílies ho han sol·licitat de manera individual. Aquest pols judicial, si no canvia l'actual conjuntura, sembla difícil de guanyar. Segurament caldria una actitud més ferma per part de l'administració, però això ja són figues d'un altre paner.
0: Anem amb la veu de l'experiència. Marina, quins portes avui?
1: Doncs avui tenim el goig de convidar la Noemí Santiveri, que és una professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i a la vegada és portaveu de la plataforma per a una escola inclusiva a Catalunya. Això des del 2021. Des de fa anys combina la seva tasca acadèmica amb la divulgació i l'activisme a favor de l'escola veritablement inclusiva. Bon dia, Noemí.
3: Bon dia, Marina.
0: Bon dia, bona hora.
3: Encantada de saludar-te.
0: Benvinguda.
1: Bé. Doncs bé, escolta, volem saber la teva opinió al respecte. Com ha canviat la inclusió a les escoles al llarg dels anys a Catalunya?
3: Bé, jo diria que en aquests últims anys hem avançat més sobre paper que les pròpies aules. Sabem que el decret 150 del 2017 continua marcant el full de ruta i s'han obert nous CIEs, però els recursos no han crescut al mateix ritme que les necessitats que s'han detectat. Cada curs hi ha més alumnes amb necessitats identificats i els CEAPs, els CESMICs arrosseguen llistes d'espera llarguíssimes que endarrereixen diagnòstics i de vegades suports que poden ser un curs sencer. El canvi, de tota manera, més preocupant és de discurs. Jo diria que en molt pocs anys hem passat una certa unanimitat social a favor de la inclusió a un debat públic on es qüestiona obertament aquest model i sovint es confon la manca de recursos amb el fracàs del paradigma. La inclusió no ha fallat. El que falla és que encara la tractem com una experiència a gestionar i no com un principi que hauria d'organitzar tot el sistema educatiu.
1: Molt bé. Bueno, una mica això enllaça amb la veu crítica que tu has assenyalat en les diverses arran de les diverses vagues i també doncs manifestacions que hi han hagut, sí. Com explicant que el problema de l'educació és aquest, no?
3: Sí.
1: Explica'ns una mica aquesta posició teva.
3: Bé, sí, realment ha sigut un curs com duríssim. De fet, entenc, i a més comparteixo, moltes de les reivindicacions que ha fet el professorat, les ràtios que han de ser més baixes, el temps real de coordinació, el suport a l'aula que no arriba, o sigui, són demandes totalment legítimes i necessàries, i això no és el que qüestiono. El problema és quan per defensar-les es fa servir aquest alumnat amb necessitat de suport, com un argument, com si aquests nanos fossin la causa del malestar del sistema, i no els primers que pateixen les conseqüències. he vist declaracions i cartes durant les vagues d'aquest curs que vinculen directament la presència d'aquest alumnat nese amb la sobrecàrrega del professorat, com si el retiressin de l'aula ja tinguessin la solució. Això no només és injust, sinó que és un diagnòstic equivocat. El problema no és que hi hagi inclusió, és que la fem sense els recursos que calen per fer-la bé. Recursos, formació, metodologies, etc. Per tant, la meva crítica no va dirigida al professorat, sinó que és cap al discurs mediàtic i polític que aprofita aquest conflicte per erosionar el consens social que abans teníem. Per tant, el que hem de fer és exigir més recursos sense posar en qüestió el dret de cada infant a aprendre amb els seus companys i companyes. Són dues coses que no són incompatibles, que han d'anar necessàriament juntes.
1: Queda molt, molt clar i molt ben explicat, Noemi. No sé, segurament en aquesta línia doncs ja aniria l'última pregunta, que és quines decisions, quines propostes són les més urgents que s'hauria de prendre des de, bueno, des del departament o des de la política?
3: Des del departament, sí.
1: Sí.
3: A veure si hi ha algú del departament que ens escolta, tot i que avui he vist la Susana Trapiella, vull dir que segurament igual també està al tanto, però jo destacaria urgentment. La primera, la dotació real i estable de professionals especialitzats, és a dir, psicòlegs, pedagogs, mestres d'educació especial, vetlladors, CEPSIRs, el que vulguis, en ràtios vinculades per llei a les necessitats de cada centre, i no el que disposa pressupostàriament cada curs escolar. Avui un centre pot tenir recursos al setembre i perdre's al gener, perquè ha fet un canvi de partida. Bé, si realment, com ha dit o com va fer les declaracions el president de la Generalitat, que realment arribarem al 6%, doncs bé, aquesta seria una de les mesures. Segon, jo diria, formació obligatòria i continuada del professorat, en el que s'anomena el disseny universal per a l'aprenentatge, de tal manera que el 100% dels recursos que s'estiguin utilitzant a l'aula vagin pel 100% dels alumnes, malgrat pugui haver un 13, un 17, inclús un 20% que necessitin més. I tercer, una coordinació efectiva entre educació, salut i serveis socials. El que no pot ser és que avui dia una família pot passar anys fins que tingui un diagnòstic i, per tant, fins que no té el diagnòstic, ni salut ni tan sols educació li donarà resposta a aquestes necessitats. Per tant, jo diria tres coses. Recursos estables, formació real i coordinació entre els sistemes. I aleshores podríem parlar d'una inclusió com una cosa bonica i desitjable.
1: Queda dit a Ràdio Molins. Moltes gràcies, Noemi.
3: Gràcies a vosaltres per donar-me veu.
1: Doncs fins una altra.

0: I anem finalment amb la recomanació del mes. Quina recomanació ens portes avui, Marina?
1: Doncs la primera recomanació de la temporada i que s'emetrà aquest mes és un article que els podeu trobar online, que està signat per una colla de professors que es diuen la Maite Fernández Ferrer, l'Helena Cano, la Cabrera, la Georgeta Ion, etc. Però, en tot cas, doncs, avui tenim a la ràdio perquè ens expliqui aquesta publicació que he dit és fruit d'una recerca a la Maite Fernández Ferrer. Bon dia, Maite.
2: Bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Doncs, com he dit, ella és qui ha coordinat aquest estudi finançat pel Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, i aquest estudi es diu Estratègies de Feedback Intern pel Desenvolupament dels Nous Currículums Competencials cap a l'autoregulació de l'aprenentatge de l'alumnat. Ella és professora de la Universitat Oberta de Barcelona, de Catalunya, i actualment és la directora del grau d'Educació Primària. Bé, doncs, com hem dit, entre els resultats d'aquesta recerca hi ha un producte molt rellevant, que és la guia d'estratègies de feedback. Però perquè ens entengui els nostres oïdors, comencem per definir què són estratègies de feedback intern per l'autoavaluació. I és necessari el feedback a l'ensenyament?
2: Doncs mira, quan parlem de feedback sovint pensem en les correccions que fa el professorat. Però la pregunta important aquí és què fa l'alumne amb aquesta informació, no? El feedback intern és allò que l'alumnat descobreix quan compara la seva tasca o la seva activitat d'aprenentatge amb un exemple, amb un criteri, amb els comentaris que rep, i el que el David Nicol en diu amb els comparadors, no? És a dir, la internalització del feedback passa quan, a partir d'aquests comparadors, l'alumnat se n'adona de què està fent bé, què li falta, què podria canviar. I les estratègies de feedback que cal proposar, doncs, han de buscar precisament ajudar-lo en aquesta comparació i a revisar el seu treball. I per què és necessari? Perquè dir tens un 6 o això està malament no explica com millorar. Per tant, en un procés d'avaluació no n'hi ha prou en corregir. Cal que l'alumnat entengui molt bé la informació i que també tingui temps per utilitzar-la, no? Que d'això últim també gairebé sempre ens en descuidem com a professores i professors. I això també s'ha d'ensenyar i d'acompanyar. És una manera d'ajudar l'alumnat a aprendre a aprendre sense dependre sempre d'un professor per saber si va pel bon camí.
1: I doncs d'aquesta recerca en surt una guia que tracta, doncs, és una eina pràctica basada, a més, en un estudi de molts casos reals perquè el professorat hi trobi idees, hi trobi recursos, hi trobi maneres d'aplicar-les a la realitat, oi? De cada aula i de cada centre i de cada alumne. Què hi ha en aquesta guia?
2: Exactament. La guia inclou una explicació dels conceptes clau de feedback, feedback intern, autoregulació, no? que ara estàvem parlant, però sobretot inclou aquestes 10 experiències de centres catalans i 3 internacionals de fora de Catalunya i d'Espanya, i orientacions didàctiques i clares per portar-les a l'aula. Vam fer tota una cerca entre 90 centres catalans per acabar seleccionant aquests 10, I a partir d'aquí, doncs, és un recurs totalment pràctic. Hi ha fitxes, hi ha infografies que expliquen cada una d'aquestes experiències, com es treballa, quines eines s'utilitza i què cal tenir en compte per adaptar cada pràctica, no? I també al final es recullen, que és molt interessant, es recullen 12 recomanacions per promoure o integrar el feedback per l'autoregulació a la pràctica docent, no? Per tant, jo penso que és interessant dir que des del principi del projecte hem tingut clar i hem volgut que aquesta recerca es concreti en idees que el professorat pugui aprofitar, no? Que és moltes vegades el que des de la universitat sembla que estiguem en un núvol i ens costa. I per tant, volíem molt aquesta transferència cap a les escoles i als instituts catalans.
1: Per tant, a qui diries que va adreçat aquest llibre, bueno, aquesta publicació? I quines serien les motivacions que portessin el professorat a utilitzar aquesta guia?
2: Està pensada per mestres i professorat de primària, secundària i formació professional, i també per als equips directius. O sigui, es pot consultar individualment, però també es pot treballar amb l'equip del centre, perquè hi ha pràctiques que són més individuals d'aula, però també hi ha pràctiques que són pràctiques exteses a tot un centre. I crec que el que pot animar a utilitzar-la és això, trobar exemples concrets, no només el missatge de cal que feu una avaluació diferent, no? Que a vegades sovint és el que, sense voler, la recerca i la literatura ens porta a dir què és el que hem de fer, sinó proposar una recepta que no sigui igual per tothom, no? De manera que cada docent pot escollir una pràctica d'aquestes 13 que comentàvem abans, adaptar-la al seu grup, tenint en compte els condicionants que també expliquem i que estan identificats a la guia, i començar per aquí. És a dir, al final jo crec que el que volem amb el projecte i amb la guia és que l'alumnat entengui millor com aprèn i pugui prendre decisions per avançar. És a dir, que avaluar no sigui només posar una nota, sinó ajudar a aprendre, sobretot en el moment en què ens trobem, no? Que l'estudiantat té molta informació disponible, té respostes immediates, tot el tema de les eines d'IA que faciliten molt l'accés al coneixement, no? La intel·ligència artificial facilita molt l'accés al coneixement, però a partir d'aquí què? Doncs precisament per això aquesta capacitat d'autoregular-se és encara més necessària en el moment que ens trobem, no? No n'hi ha prou amb tenir informació o feedback, cal que l'estudiant sàpiga seleccionar-ho, interpretar-ho, contrastar-ho i decidir què fer a partir d'aquí. Per això jo crec que amb la IA aquest repte encara és més evident.
1: Doncs queda dit, Maite, feta la recomanació del vostre treball. Gràcies.
0: Gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Bon dia.
0: I adéu-siau. I gràcies també a la Marina Tomàs i la Maria Àngels Almendros per aquesta primera col·laboració de la temporada. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Un minut i arribarem a 3:15, recta final del Bon Dia i Bona Hora. Agafem la maleta, amb la maleta a la mà, aquest espai que compartim amb el periodista i guia turístic, el Josep Ferrer, que avui ens porta a viatjar cap a Armènia, aquest país exrepública de la ex-URSS, de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. El tenim enregistrat. Què tal, Josep? Quan vulguis, bon dia.
4: Bon dia als oients de l'espai amb la maleta a la mà. Enregistrem aquest espai ben lluny de Molins de Rei. És una nit d'estiu del mes de juliol, fa molta i molta calor i som al costat de la plaça de la República, la plaça de la República de la capital d'un país que us recomano molt anar, Armènia. I estem molt a prop d'un espectacle de música, llum i so que es fa cada nit a les 10. Però més que jo parlar-vos d'aquest país, d'Armènia, deixem que us presenti a la nostra guia, que és el Jasmín. Jasmín, buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: Jasmín, queremos que en poco tiempo nos expliques este maravilloso país que es Armenia. Vamos a empezar por la capital. ¿Qué nos puedes explicar de la capital?
5: Bueno, lo que diría primero y lo que a todos los armenios, a nosotros nos da mucho orgullo, es la antigüedad de nuestra ciudad, porque nosotros tenemos una ciudad con 2.807 años de edad, que no todos pueden tener en sus países ciudades así tan antiguas, así que la edad de nuestra ciudad sí que nos da mucho orgullo. Y también lo que se añade siempre por los armenios, que nuestra ciudad incluso es más antigua que la ciudad de Roma. Y siendo una ciudad tan antigua al mismo tiempo, es una ciudad de mucha vida, es una ciudad muy moderna, es una vida que, bueno, es una ciudad que en realidad tiene una vida, pues siendo tan antigua al mismo tiempo es una ciudad muy viva y muy moderna.
4: Estos días que hemos estado juntos y que he tenido el placer de poder escuchar todas tus magníficas explicaciones, nos decías que es una ciudad, dice muy antigua, pero que es una ciudad pequeña y que de la nada ha crecido mucho, ¿verdad?
5: Bueno, pues solo para saber que hace solo un siglo nuestra ciudad solo tenía 80.000 habitantes, era un pueblo, y cómo ha crecido durante ese último siglo, que hoy en día Ereván tiene 1.200.000 habitantes. Así ha tenido durante el siglo este anterior, pues un crecimiento enorme, y ahora es la ciudad más grande de Armenia y una de las ciudades más grandes de esta zona.
4: ¿Qué nos destacarías de una visita de un día en Ereván?
5: Pues lo que para mí sería lo más emblemático y lo más importante de visitar en Armenia, yo destacaría el Museo de los Manuscritos, que aquí tenemos una colección grande de los manuscritos que existe en el mundo, en total, a eso de 20.000 manuscritos hoy en día. Es para conocer el arte, el patrimonio cultural, que Armenia sí que puede ofrecer un patrimonio cultural histórico muy grande. Y luego también destacaría el Museo de Historia, el Museo Estatal de Historia, que creo que sabemos un poco todos, un poco sobre Armenia, que es uno de los países más antiguos, tiene mucha historia, que Armenia existía cuando existían todos los imperios, esos más conocidos, más antiguos del mundo, y por supuesto tiene una historia muy grande, lo que está presentado hoy en día en el Museo Estatal de Historia.
4: Y luego tenéis un lugar que pone la piel de gallina, ¿no? Que la gente padece, el Museo del Genocidio.
5: Ya, bueno, el Museo del Genocidio en realidad es un lugar que se visita siempre porque desgraciadamente esa tragedia que sufrió el pueblo armenio en el siglo XX durante la Primera Guerra Mundial, como ya se ha formado parte de nuestra identidad, de nuestra historia, y eso genéticamente cómo ha pasado a nosotros este dolor, que hasta hoy día no puedo decir que se ha superado completamente. Así que sí, es un lugar también importante para visitar, aunque es un lugar triste porque es un memorial dedicado a 1,5 millones de personas que no sufrieron el genocidio, pero es un lugar que como hay que visitar para conocer, si quieres conocer al pueblo armenio y su identidad.
4: Y de la ciudad nos dejamos un lugar que también a los turistas les impresiona, que es la cascada, que deixeu-me als oients dir que no us penseu que és un salt d'aigua, s'anomena la cascada, hi ha aigua, però és un museu. Què és exactament la cascada?
5: Bueno, la cascada, para nosotros, para los ciudadanos de Ereván, que la seguimos llamando cascada, es un edificio enorme, un ejemplo muy típico del monumentalismo soviético, de estas construcciones enormes que construían en la época soviética, porque el edificio sí que corresponde a la época soviética, pero no es una cascada de agua, es una cascada de piedra y es una cascada hecha de travertino. Y luego en la época ya postsoviética, un armenio, un mecenas, un coleccionista de arte moderno que vivía en Nueva York, que se llamaba Gerard Gafestian, la compró y ahí montó un centro de arte moderno, así como dio otra vida a este edificio, segunda vida al edificio, y ahí fue fundado un centro de arte moderno, donde se puede ver obras de artistas, de escultores famosos, de fama mundial, como sería, por ejemplo, Fernando Botero. Tenemos ahí obras también de Jaume Plensa, tenemos obras de Joana Vasconcelos, tenemos ahí artistas así de nivel mundial, pero la seguimos llamando cascada como era cuando fue fundada todavía en el año 1971.
4: Com passava en Georgia, és un país que dona per una setmana, fins i tot 15 dies. Nosaltres, malauradament, només hi hem estat 4 i el campament base l'hem establert a la capital, a Ereván. A partir de Ereván hem fet algunes excursions. Lo que més llama la atenció, sobretot, és el monte, no? Ararat.
5: Bueno, el monte Ararat, un símbolo nacional de los armenios, un símbolo nacional del país, que lo que, no sé, igual suena un poco raro, que nosotros tenemos un símbolo nacional que geográficamente, por lo menos, no nos pertenece, porque siempre se menciona que es geográficamente o territorialmente, porque pertenecer sí que pertenece a los armenios históricamente, porque durante toda nuestra historia el Monte Ararat formaba parte del territorio de Armenia, que hoy en día está en Turquía, pero sigue estando para los armenios, sigue siendo un monte muy, muy importante y como uno de los fundamentos principales de la identidad armenia, el monte Ararat.
4: Y lo hemos visto desde un monasterio, ¿cómo se llama?
5: Desde el monasterio que se llama Horvirap. es uno de los lugares más visitados, no solo por ver el monasterio, no solo por conocer las tradiciones paleocristianas, que también puede ofrecer a Armenia mucha historia cristiana de su religión, que también somos muy orgullosos por ser cristianos y además por ser los primeros cristianos del mundo, porque eso también siempre se destaca y se menciona, que Armenia como país fue el primero que adoptó cristianismo como religión oficial todavía en el año 301 y puede ofrecer un patrimonio religioso, monasterios por todo el país. Así que el monasterio de Jorvirap se visita, pero no solo como el monasterio, sino por tener las mejores vistas del monte Ararat, que desde ahí pues está tan cerca a veces que parece que puedes tocarlo y te da cada vez así, es más doloroso que cada vez lo ves ahí tan cerca, tan al lado, y cada vez que das cuenta que ya no es tuyo.
4: Sabeu que he tingut la sort de viatjar molt i aquesta imatge del Mont Ararat és d'aquestes imatges que queden a la meva retina i que m'enduré per sempre més d'aquest país, com tantes imatges d'altres països que he tingut la sort de visitar. Brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, de allí hemos ido a ver un desfiladero con un templo magnífico.
5: Bueno, pues en realidad hoy tuvimos un día muy completo y muy interesante. Hemos visto muchas cosas y también hemos visto el único templo precristiano, un templo helenístico grecorromano que se queda en Armenia, el templo dedicado al dios Mitra, en el mismo pueblo de Garni, donde también fuimos a ver el cañón famoso de Garni, donde se puede ver las formaciones basálticas, los órganos basálticos, que así como más romántico, a los armenios les gusta poner esos nombres románticos que se conoce como Sinfonía de las Piedras.
4: Y acabamos el día viendo un monasterio excavado en la roca.
5: Exacto, que también fuimos a ver como muchas veces dicen como la guinda del pastel, como lo mejor, lo que teníamos guardado para este viaje, el monasterio de Gegart, que es un ejemplo singular del arte rupestre que tenemos en Armenia, que es un monasterio que tiene las capillas pues completamente excavadas en la roca de basalto. Así que es una maravilla, uno de los mejores ejemplos de arte medieval que tenemos aquí en Armenia.
4: Dono fe que aquest monestir, de veritat, que us deixarà impressionats, i com ens diu la nostra guia, la Jasmine, és la ciutat del pastís, però hi ha altres coses. Dinos de forma breve, perquè hem vist altres llocs. Què més podem visitar en 3-4 dies en tu país o una setmana?
5: Bueno, en realidad depende un poco lo que te gusta más, pero Armenia puede ofrecer, por ejemplo, si te gusta el arte, si te gusta la historia, si te gusta la arquitectura eclesiástica, por ejemplo, Armenia es muy famoso por sus monasterios, así por donde vas siempre encuentras pues esos monumentos magníficos medievales, antiguos. Tenemos iglesias de la Edad Media, del siglo VII, por ejemplo. Así muchos ejemplos de esa arquitectura eclesiástica, de nuestra propia arquitectura, y que también si te gustan paisajes, Armenia es un país, siendo un país pequeño, que ocupa Armenia solo 30.000 kilómetros cuadrados, pero al mismo tiempo puede ofrecer 6 zonas climáticas diferentes. Así que pasando del norte al sur, en cada paso vais a tener un paisaje distinto. Así que si os gusta también senderismo, Armenia es un país montañoso que tiene muchas rutas senderísticas, muchas caminatas, así que a los que también les gusta un poco de turismo más activo, aventuras, también tiene muchas cosas para ofrecer.
4: Doncs ja veu, un destí que us proposem, la visita a Armenia, podreu conèixer aquest país. Podeu fer-ho perfectament una setmana, 15 dies, i segur que gaudireu. I si a més teniu la sort que podeu tenir a la Jasmine de guia, segur que encara ho gaudireu molt més. Jasmine, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu sapiencia y por habernos acercado a tu país.
5: Bueno, muchas gracias también. Para mí, lo máximo de mi trabajo, que venga mucha gente para conocer mi país, Armenia, porque todavía sigue siendo un país poco conocido, y como el objetivo principal de mi trabajo es cada vez más hacer conocer a la gente mi país, y cuando al final se van de aquí y me dicen que van a llevar un trocito de mi país en sus corazones, para mí es la máxima valoración de mi trabajo. Muchas gracias.
4: Doncs gràcies a la Jasmine i també gràcies als oients. Ho deixem aquí. la propera setmana ens tornarem a retrobar amb més aventures, amb més viatges, amb la maleta a la mà. Adeu, bon dia i fins la propera setmana.

0: El món és teu, canten els Catarres. Amb ells tanquem el bon dia i bona hora d'aquest dimarts 22 de setembre. Us deixem ara amb la remissió del programa No ho entenc. A la una, l'informatiu Molins de Rei al dia, i a dos quarts de dues, el programa Picama, per completar aquest matí de dimarts. Recordeu que teniu la programació de la ràdio nostra amb tots els col·laboradors i col·laboradores de tarda fins a la mitjanit. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies per seguir-nos, que acabi d'anar bé aquest dimarts. Recordeu que avui emetrem el pregó d'inauguració de la Festa Major a les 8 del vespre, i al bon dia i bona hora tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi molt bé.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria.

0: Al sud, circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI 682 a Lloret de Mar, per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.
1: Informació local. Avui a la biblioteca es presenta el llibre Ferma sobre la terra, d'Ascent Capel Silla. És un acte marcat a la Setmana del Llibre en Català, una activitat per sumar-se des de la biblioteca aquesta setmana. I el llibre el presentarà la mateixa autora, que conversarà amb l'activista cultural Aina Rusca. Avui, a 6:45 de la tarda, a la biblioteca El Molí, l'entrada és lliure. Dins de la programació de Festa Major, destaquem que avui hi ha el pregó institucional que es durà a terme a les 8 del vespre al Teatre del Foment i que farà la molinenca Míriam Cano. Acte obert a tothom que vulgui anar-hi. Pregó institucional de la Festa Major. Demà dimecres hi ha una activitat al Parc de la Mariona a la tarda a partir de les 6, Mauta amb One Mile, una sessió oberta a tothom per entrenar i fer una mica d'esport amb un entorn de lleure, de joc, de festa, demà a la tarda a partir de les 6. Més propostes per aquests dies? Doncs el dijous hi ha una nit jove a la pista de la Federació Obrera. A partir de les 4 de la tarda hi haurà moltes activitats, diverses propostes de remolins, com xerrades, tallers, hi haurà també un sopar popular, nit de glosa i música, activitat prèvia al cap de setmana intens que ens espera de Festa Major. Divendres començarà la festa amb el Cercavila de Grallers i Bastoneres, una activitat habitual ja, oferiran també un berenar popular. A partir de 6:45 de la tarda inici el recorregut a la plaça de la Creu amb els Grallers i les Bastoneres, música, danses pels carrers de la vila que acabaran amb un berenar popular. També el divendres a la tarda, a 6:45, hi ha una visita patrimonial a la Biblioteca El Molí per descobrir l'antiga fàbrica Ferrer Mora a través dels actuals espais de la biblioteca. Després, el Foment, també al vespre, a les 8, programa un espectacle, un concert tribut a Alejandro Sanz. Els Diables i les Bèsties també tindran protagonisme divendres a partir de les 9 amb el Correfoc, amb inici a la plaça de la Vila, amb el Cuc, l'Enxuscat, els Diables de la Grupa i els Dimonis de Molins de Rei. I divendres comencen els concerts del Parc de Llobregat, concerts de Festa Major, divendres a les 10 de la nit, amb el grup Los Pasajeros. És una banda que fa música pop-rock espanyola dels anys 80 i 90, versions d'aquest estil de música. I després, Rocktàmbuls, a les 12 de la nit, el grup amb integrants molinencs, doncs faran el concert al Parc del Llobregat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja. Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.

0: tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Bona tarda a tots i a totes. Tornem una setmana més aquí a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per l'acollida. Ens alegra molt veure que us agrada el programa, així que avui, doncs, tornem. Posarem tota la nostra energia per fer-ho igual o millor. Segon programa de la temporada, avui ve carregat i parlem de coses que s'inventen molt útils a Corea i que ens agradaria tenir a Catalunya. També parlarem de notícies positives que ens alegren més la tarda, comentarem les activitats que hi ha a la vila per la Festa Major i tindrem safareig, molt de safareig, el salseo que ens agrada, per exemple, parlant del programa de la Gran Cita, les declaracions de la Maika García, el bebè de la Lady Gaga, la Jennifer Lawrence, Taylor Lautner, que per qui no el conegui és el de Crepúsculo, el darrer concert de la Celine Dion, i per què no, també jugarem una estona i ens posarem a prova en cultura general. Tot això després d'una reflexió molt interessant on plantegem seriosament la pregunta: què li passa a la gent? No us fem esperar més, comencem el programa. Soc la Sílvia de Pares i esteu escoltant No ho entenc. Comencem!

Avui vinc amb una pregunta molt directa. Què li passa a la gent? Perquè entro a les xarxes socials i veig el mateix al 90% dels comptes que segueixo. I se'm fa avorrit. No ho entenc. De debò, en sèrio, què li passa a la gent? Quan hem normalitzat ensenyar casa nostra com la Pantoja en una exclusiva de Lectures, de gravar-nos sortint a la dutxa amb una tovallola enroscada al cap com si fossin una model per un anunci, o fem veure que ens aixequem del llit amb els cabells perfectes i la cara perfecta? Això no és real. I també quan marxem de vacances, fer un room tour de l'habitació de l'hotel, gastar el temps de relax per posar-te a gravar amb la millor llum, sense roba pel mig, i tot perquè a Instagram es vegi bé la piscina privada que tens. No estàs de vacances? Doncs llegeix, treu un llibre, posa't a llegir, remulla els peus en aquesta superpiscina i deixa de gravar. De fet, tota aquesta feina que fa la gent l'haurien de fer les cadenes d'hotels, contractar professionals per totes aquestes fotos i vídeos. Si és que els estem fent la feina gratis. I no només això, sinó que la gent es posa a explicar coses que, sincerament, doncs, a la resta ens importa ben poc. Per exemple, quan es posen cremes a la cara, totes aquestes persones que es fan les skincares, per favor, quin avorriment! Sí, de debò, jo tinc una pregunta molt seriosa. De debò us passeu 20 minuts del vostre dia fent-vos tot allò a la cara? 20 minuts, com a mínim, perquè hi ha tot un món al voltant d'això, que ja en parlarem un altre dia, perquè dona per una altra reflexió. També, des de quan veiem normal ensenyar fotos i vídeos, tots aquells trends d'Instagram, jo de petit, jo als anys 90, jo fa 10 anys i jo ara, que no us doneu compte que esteu regalant informació molt preuada a les grans empreses. I ja no només que regalem informació i mètriques, sinó les fotos més íntimes que tenim, com per exemple les d'un part, està ple de vídeos i de fotografies de parts, per exemple. Què estem fent? Imagina't a la teva mare en la seva època, que va enviar fotos del seu part a la revista del poble o del barri, o de tu fent pipí a la Gibrilla, o jo què sé, del segon aniversari, o de quan vas plorar molt pel que sigui. Tot el poble tindria ara aquesta revista on surts tu. És per pensar-hi, eh? Totes aquestes fotos s'haurien de quedar, doncs, a l'àlbum de casa teva, dic jo. O, jo què sé, per exemple, la roba. Des de quan creiem que ens interessa ensenyar l'outfit de dijous? Estem creant necessitats que no tenim. Prou, sisplau. I no parlem ja dels pares i mares que fan sharenting, que fan aquestes coses que ensenyen tota la vida dels seus fills i filles, que mengen, que vesteixen, fins i tot a quina escola van. De veritat que no ho entenc. Realment, no ens importa el que menja el teu fill o si aquesta setmana ha tingut un trau i heu hagut d'anar a l'hospital. On hem deixat la nostra intimitat, em pregunto. El misteri de saber com t'han anat les vacances i que m'ho expliquis després. O a on han anat aquells dies en què dèiem quedem i t'ensenyo les fotos del viatge, tot i que he de dir sincerament allò d'anar passant fotografies com si fossin diapositives allà 30 minuts, doncs era una mica mortal, eh? Tampoc és que vull tornar allò, però ostres, una mica de misteri, no? Ara tothom sap, abans la persona del poble del costat o el de Texas, als Estats Units, el que t'ha passat, que la teva família o els teus amics, no sé. Quan et trobes, per exemple, amb un amic pel carrer, ja no li pots dir «Què tal? Com ha anat tot?», perquè ja ho saps tot d'ell. No t'explicarà res de nou que no sàpigues. De fet, m'ha passat moltes vegades que em diuen «Sí, he anat al Tibidabo jo, ja, ho he vist a Instagram». Ah, i aquí s'acaba la conversa. O quan em diuen «Saps que me'n vaig anar de vacances a jo?». Sí, ho vaig veure a Instagram. Quina pena, oi? Depèn de amb qui sigui. Doncs he deixat de preguntar, perquè total, ho he vist tot a les xarxes. Avui m'agradaria reivindicar la gent que encara guarda aquest trosset seu i que no gosa ensenyar-ho a tothom. Aquella gent que no té la necessitat d'ensenyar-ho tot el món. Gràcies, sou la resistència, sisplau, continueu així i animeu a la gent que deixin de jugar a ser famosos i voler exposar-ho tot i absolutament tot. I sobretot al jovent, dir-vos que no cal, que es viu millor sense estar exposat. Us ho diem nosaltres, que hem crescut sense la pressió de tenir algú gravant-ho tot. Som l'última generació que anàvem sols pel carrer, a l'escola, a jugar al parc. Agafàvem trens sense saber com funcionava tota aquella xarxa i també anàvem a fer encàrrecs que ens manaven a comprar al supermercat, per exemple, o a la fruiteria. Hem anat a comprar tabac a l'estanc amb 9 anys, per exemple. És una cosa que a mi m'ha passat. Fa molts anys, això, eh? Ara això mai vist. Som una generació que no teníem vergonya en preguntar quina hora era o com s'anava
a tal carrer. Vull dir, ara aquest jovent no pregunta, no, simplement treu el mòbil, el Google Maps i, bueno, ja està. Però ja no preguntem aquestes coses. I de debò, ho heu de saber, a la gent en realitat se la repampinfla el que hagis esmorzat, com et vesteixes o si avui has pillat un embussament al cotxe. Deixem de normalitzar, ensenyar-ho tot, tot i tot a les xarxes, si us plau. De debò que no ho entenc.

0: M'encanta aquesta secció perquè descobrim coses molt útils com la que us portem avui, vinguda de Corea. A alguns parcs o boscos, inclús al carrer, doncs teniu una màquina que t'expedeix repel·lent d'insectes gratuïts. Bona tarda, David. A veure si et vols incloure en aquesta conversa tan maca. A veure, el deixem una miqueta d'espai. L'hi havia desprevingut, m'encanta això de pillar desprevingut al tècnic. De mentre us explico que aquesta màquina té una mànega com la de l'aire comprimit de les benzineres, aquestes que ara has de pagar. Abans no es pagava per aquesta màquina d'aire comprimit per inflar les rodes del cotxe, però ara sí. Doncs igual que aquestes, ara et dona repel·lent d'insectes gratuïts. I apretes un botó i surt totalment gratuït. Tu què en penses d'aquesta mesura? És genial, no?
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Doncs sí, sí, em sembla completament genial. Espera que em pujo una mica al micro.
0: Sí, sí, és que he pillat desprevingut,
1: Sí, sí, una mica sí. No m'esperava que em donessis pas. Doncs és un gran invent, sí. Perquè, goita, jo aquest estiu necessitava repel·lent, sobretot pels mosquits, i ens hem tornat bojos anant de supermercat en supermercat buscant repel·lents per mosquits.
0: I a més és una cosa que si no ho portes és un final fatal, perquè acabes amb totes les cames plenes de picades.
1: Nosaltres, és horrible, això. Normalment sempre ja viatgem amb un pot de repel·lent de mosquits que ens agrada molt, que és natural i fa bona olor.
0: Sí.
1: I no porta amoniac, el típic amoniac. Però un cop se'ns ha acabat, després ha sigut un horror, perquè trobar-lo ha sigut impossible. Hem hagut d'agafar alternatives, i les alternatives, doncs bé.
0: Doncs aquesta alternativa de vinguda del Corea t'hagués anat molt bé, sí, i gratuïta, sí, a més.
1: Els coreans estan per tots, realment, sí, aquesta gent. Doncs... entre el K-pop i els repel·lents s'estan menjant el món.
0: Sí, sí, i no només això, sinó que també hi ha mànegues d'aire comprimit a pressió perquè puguis treure tota, per exemple, l'aire amb aire, la sorra o el pol·len que tinguis en el cos. La màquina que hem vist està al costat de la platja, on hi ha també una zona boscosa, i sembla una autèntica meravella poder treure la sorra de la platja amb aire en lloc d'aigua. Tu t'ho imagines, això, a les platges també, de Barcelona?
1: Sí, sí, però també veig gent amb la pistoleta d'aire comprimit fent les autèntiques xorrades de tirar-se aire comprimit així a la boca.
0: Ara per que fer, has fet el moviment,
1: per fer gestos... sí, perquè la humanitat fa temps que hem votat meteorito.
0: Sí, sí.
1: I llavors
0: s'ha de pensar que es faria un bon ús, perquè, per favor, aquestes coses que estan a l'abast de tothom...
1: A Corea suposo que sí, perquè tenen una societat molt, molt educadeta.
0: Home, i tant, però... i a més és molt més sostenible. On va parar, Pensa en la qualitat, en la quantitat de llitres que es gasten en dutxes a la platja. Vull dir... cada vegada que algú surt de la platja...
1: I que no
0: n'hi ha
1: dutxes des del tema de la sequera...
0: Ara sí, en algunes platges, Ara sí, en algunes platges, perquè jo aquest estiu he pogut gaudir per fi, perquè si no era un caos absolut després d'arribar a casa amb tota la sorra aquesta que s'enganxa...
1: Jo aquest estiu m'he adonat, i ha sigut motiu de conversa, que hem trobat que no hi havia... L'únic que havien tornat a instal·lar són aquelles dutxes només de peus.
0: Les de peus, sí, les de peus.
1: Les dutxes que coneixíem abans, o nosaltres érem petits, que podies tirar 3 hores a sota de la dutxa allà refrescant-te, amb aigua dolça.
0: Això doncs, ja no passa,
1: No, ja no.
0: Ara tens molta cua dient, vinga, va, que a més això no...
1: Molts ajuntaments
0: no
1: de costa,
0: és sostenible.
1: Molts ajuntaments de costa no han tornat a recuperar les dutxes de cos sencer. Com a molt, la dutxa de peus... i en alguns llocs de la platja, no en tot.
0: Molt bé, i això de les dutxes, per exemple, de totes maneres, dic dutxes, però no, el de l'aire comprimit, és que els de Corea estan en un altre segle amb aquest invent. Jo no sé com han arribat aquí, però m'encanta i intentarem investigar més coses que fan a Corea, que segur que ens donen per més seccions.
1: A veure, van arribar els cotxes coreans, doncs a veure si arriben també aquests invents coreans.
0: Tant de bo,
1: estaríem bé. Estalviaria moltíssima aigua.

0: Doncs passen 5 minuts d'un quart de 6. Bona tarda, Jordi Roca.
1: Bona tarda,
0: i
1: què
0: benvingut.
1: Tal? Moltes gràcies, Sílvia. Com esteu?
0: Això de la Renfe, què ha passat? A veure...
1: Ai, mira, la Renfe, què vols que t'expliqui? Sí. Si és que és el pa de cada dia.
0: Avui parlarem de la Renfe.
1: Avui parlem, però espero que per malament, eh? Si hem de parlar de per bé, marxo del programa.
0: No.
1: Perquè, clar, o sigui, avui soc la representació del programa dels afectats una vegada més, un dia
0: sí.
1: més... per la Renfe, que no m'estranya que la gent que la fa cada dia agafi depressions, ansietats i de tot, perquè és que anar a la Renfe és tu vas i el tren ja passa, quan
0: sí,
1: vol,
0: sí,
1: vull
0: sí,
1: dir,
0: sí,
1: sense horaris, l'horari el portes tu.
0: Exacte.
1: Aleshores...
0: És tota una aventura.
1: Sí, és tota una aventura, i sobretot quan tens pressa tot se't fa llarg, saps? No sé si et passen a tu aquestes coses, que en
0: moltíssim,
1: canvi
0: moltíssim.
1: Quan tens molt temps, del món tot es fa super allò,
0: ostres, sí.
1: no acaba de passar el temps. En canvi, jo venia corrents, però sí que hi ha distància des d'aquí fins a l'estació. En canvi, quan vaig normal, no tinc pressa, no, eh? Dic, si està aquí al cantó, l'estació.
0: O sigui, entenc
1: però,
0: que no t'ho has passat
1: retard,
0: bé,
1: eh? Sílvia,
0: no t'ho has passat bé, perquè quan se't passa ràpid és quan t'ho passes
1: exacte.
0: Bé.
1: A més, una línia, em sap greu, bueno, que ara l'estic utilitzant, els de Molins, de R4, que és horrorosa, o sigui,
0: sí,
1: la que s'espatlla dia sí, dia també, una cosa, no sé, molt estranya, algú hauria d'investigar.
2: Tu creus que és normal?
0: Exacte,
1: no ho és.
0: Doncs mira, Jordi, ja recordem per tota la gent que s'acaba de connectar ara,
1: sí.
0: que estem al programa No ho entenc, i hem plantejat una reflexió a la gent de tots aquests influencers o persones que volen
1: però
0: ser influencers.
1: Però encara existeixen els influencers?
0: I tant.
1: Val.
0: I que plantegen, doncs, bueno, ensenyen casa seva com si fossin la Pantoja. Vull dir, tot això sense cobrar, òbviament, i volent buscant una fama
1: és que jo et diré una cosa, els influencers no han, perdó, però no han inventat gaire cosa nova. És el que ja feien els artistes abans,
0: i tant,
1: en paper. O a la ràdio, doncs
0: però
1: ara
0: cobraven, ells cobraven i tenien un... Bueno, havien sigut influencers, però eren famosos.
1: Bueno,
0: i aleshores
1: que tenien,
0: influenciaven clar, amb la seva famositat.
1: Clar, o sigui, que tenien un altre talent artístic a part, com ser actors, actrius, cantants, etc.
0: Venia d'alguna cosa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, després, però vaja, la portada de l'Ola ensenyant la casa, doncs ara, doncs les xarxes socials i ja està.
0: Però
1: si això ho va fer Gran Hermano fa no sé quants anys, mare meva.
0: Doncs ens ha sorgit la pregunta de per què seguim a influencers.
1: Home,
0: tu tens la resposta, Jordi?
1: Jo no la tinc perquè, com bé sabeu, i si no us ho sabreu ara, jo no tinc xarxes. Per tant, jo no segueixo a ningú. Ni a influencers, ni a coneguts, ni a amistats, ni a amants, ni a ningú.
0: Ja.
1: Per tant, no sé per què la gent... O sigui, jo em pregunto, la gent té temps per seguir els influencers?
0: Sí, pel carrer no, però per les xarxes sí.
1: Doncs és un gran misteri tot això, la veritat.
0: És el misteri de la vida, eh?
1: El misteri de la vida. Però tenim resposta,
0: Sílvia,
1: no?
0: Tenim resposta, sí.
1: I és que l'antropòloga Candela Arton... La dislexia una mica.
0: Sí.
1: Ens explicava el 2001, Herrick i Hale-White van concloure en un estudi que seguim a qui rep més atenció perquè assumim que sap alguna cosa que nosaltres no sabem. Saps allò quan veus la gent, no sé, corre cap a un cató i tu no saps què passa, però
0: sí,
1: corres?
0: Sí, has de córrer, clar.
1: No, doncs ja està, tu no saps què està passant. Però tu vas, no? Allò, seguir la massa.
0: Sí, sí.
1: Doncs és una mica el que conclou l'estudi. És com una espècie de dracera, Sílvia, diguéssim.
0: Sí.
1: No necessitem comprovar si aquesta persona realment mereix la nostra atenció, sinó que simplement en tenim prou en veure que altres persones l'estan mirant.
0: Doncs així és, i 11 anys després un equip va posar a prova aquesta idea amb nens de 3 a 5 anys, més o menys. Els hi posaven un vídeo de dos adults, amb dos adults, i al voltant d'aquests dos adults hi havia, doncs, altres persones mirant.
1: Molt bé.
0: I clarament miraven a un dels adults.
1: Només a un?
0: Sí, només més a un que a l'altre, eh?
1: Val.
0: Sí, si no, només a un exclusivament.
1: No, no sé, jo pregunto, ja, jo d'influencers no en sé.
0: Sense dir absolutament res, eh? Els nens havien d'escollir a qui dels dos havien d'imitar, i gairebé sempre s'escollia a la persona que havia rebut més mirades.
1: És que ja ho diuen, que aprenem moltes vegades copiant el que fan la resta, no? És com
0: sí.
1: quan arribes el primer dia de classe, o el primer dia de feina, o el primer dia d'un grup d'amics nous, tu fas el que fan la resta.
0: És que ja ho diu la dita, eh? Allà donde fueres, haz lo que vieres.
1: Exacte. I tot això sense que aquella persona hagués fet res, que això és lo fort, eh? Ni valuós ni diferent, en realitat.
0: Jo afegiria la sensació de que els influencers són com coneguts nostres i que formen part del nostre entorn, del nostre dia a dia, al final.
1: Sí, perquè si tu segueixes tot el que fan cada dia, tot el que pengen a les xarxes socials, la seva casa, la seva vida personal, la seva vida professional, clar, és que al final acaba sent un conegut i saps més de l'influencer, Sílvia, que, no sé, del teu millor amic, quasi.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, és molt fort, això.
0: No, és que, a més, t'expliquen moltes coses, tipus, és que avui el meu fill no sé què, és que ara, mira, me'n vaig amb uns col·legues a no sé on, és que no sé...
1: Però tu, Sílvia, una pregunta. Quants influencers pots estar seguint ara mateix?
0: Moltíssims.
1: Moltíssims, clar, mare meva.
0: Sí, sí.
1: I aquí entra una mica el terme de la relació parasocial, que és un terme descrit per Horton i Wohl el 1956.
0: Ja, ja. En el que... Això va ser ahir, eh?
1: Sí, abans d'ahir. Sí. En el que ho relataven persones que miren la televisió, però es pot aplicar perfectament a aquest cas, perquè no hi ha una manera de veure que la relació és de doble sentit. Així que si algú et parla mirant a càmera, això es processa com una amistat real. Perquè clar, tu mires, la, o sigui, la persona que està a la tele t'està representa mirant a tu, però és mentida, no està mirant a ningú, ho sabem
0: clar que
1: tots, no?
0: Mira, vale. Ho podem comprovar ara mateix perquè estem en directe al YouTube. Podeu entrar al YouTube. No ho entenc, ràdio, o sigui, jo crec que poseu això i ja us sortirem. I estem connectats, se'ns veu. Aleshores, podem ara mirar a càmera i
1: a
0: dir...
1: Veure.
0: Ens podeu
1: Hola.
0: Seguir quan vulgueu. Pel carrer no, però
1: no,
0: les
1: home,
0: nostres
1: pel carrer,
0: xarxes
1: no, eh?
0: Socials no, perquè aleshores denuncia. Però estem al YouTube.
1: O sigui que les nostres xarxes socials de No m'entenc que ens segueixin i ara, clar, ells sí. Ens coneixen a nosaltres.
0: Ells ens... Però nosaltres
1: començant...
0: a ells no.
1: No, nosaltres a ells no. Algun dia estaria guai, no sé, convidar un oient al programa.
0: De fet, aquí tenim cadires, vull dir que
1: sí,
0: poden venir
1: que
0: sempre
1: vol...
0: que
1: sí.
0: vulguin,
1: I
0: suposo.
1: I si no,
0: eh?
1: També hi ha el WhatsApp del programa, Sílvia.
0: I tant, el 691-438-847. 691-438-847. I això, doncs, l'antropòloga Candela ens proposava un exercici molt senzill. Per què segueixes a cadascun dels influencers que segueixes? Han de ser amb motius reals i concrets.
1: Doncs vinga, deures per la nostra audiència que pensi per què segueixen a tots i cada un dels influencers que segueixen. Fem una petita pausa que escoltarem ara el bailoteo de detalls amb una miqueta d'alegria i a veure si se'm treu el mal rotllo a mi de la Renfe amb aquesta cançó. Fins ara!

0: Avui la secció de safareig ve carregada. Tenim un salseig de la gran cita de Lady Gaga, de Jennifer Lawrence, de Taylor Lautner, Celine Dion, però primer...
1: Ja tenen temps de tot, Sílvia.
0: Espero que sí, perquè és salseo del bueno, eh?
1: Ai, hauríem de fer un programa a part, aquest ritme.
0: Ja, això és veritat, eh? Necessitem saber primer què ha passat amb l'esportista Maika Garcia i com es troba ara mateix la seva situació, que és delicada, eh?
1: Doncs sí, atenció a la polèmica laboral i esportiva que sacseja el món del waterpolo. La mítica jugadora del Club de Natació Sabadell, la Maika Garcia, portarà, ha anunciat aquesta setmana el club als tribunals després de ser acomiadada en reincorporant-se de la seva maternitat.
0: Així ho ha anunciat la mateixa waterpolista de 35 anys i que compta amb una multitud de títols olímpics i europeus. Garcia denuncia que l'entitat ha incomplert la llei de l'esport que protegeix la maternitat i ha confessat haver patit forts atacs d'ansietat després de rebre la trucada de recursos humans informant-la de la seva baixa. Literalment, l'esportista afirma que no es mereix això després de tants anys al club.
1: És que en són moltíssims, la veritat. I davant d'aquestes declaracions, doncs, el Club Natació Sabadell ha trencat el silenci. També l'entitat assegura en un comunicat que ha complert escrupolosament la legalitat i que la decisió de no renovar-la respon exclusivament a criteris esportius, spoiler, no? I que li van oferir incorporar-se a l'estructura del club fora de la piscina, una opció però que la jugadora va rebutjar.
0: I és que la veia internacional no pensa penjar el casquet. El seu gran objectiu és arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Per això ha signat oficialment per al Club de Natació Sant Andreu.
1: Home, visca Sant Andreu! Aquí una germana meva, Molins de Rei, Sant Andreu, eh?
0: I tant, eh? Fins al 2028, convertint-se en el fitxatge estrella del seu gran rival.
1: Ah, els hi han robat, esclar. Tanca així una trajectòria històrica, imagina't, de 18 temporades, Sílvia, al Sabadell, i que després de totes aquestes temporades representant l'entitat, guanyant tants títols, sent una nedadora, o sigui, d'elit, que després, només pel sol fet d'haver estat embarassada i tornar a baixar de maternitat, t'acomiadin, és greu, eh? I fa molta pena, la veritat.
0: Sí, fa molta pena.
1: Però vaja, així s'obre un conflicte judicial que pot marcar, i això també
0: pena
1: és...
0: Pena i ràbia, eh? Sí. És que estava intentant buscar la paraula perquè és que m'encén aquest tema,
1: bueno,
0: en fi, a tots.
1: Un conflicte judicial amb el que l'esportista, i això és important, vol marcar un precedent decisiu sobre els drets de les esportistes mares a l'elit. Avui també bé, Sílvia, canviant de tema, us portem un d'aquells fenòmens virals que comencen gairebé per casualitat i acaben conquerint milions de pantalles a tot el món. Tu que ets...
0: és que
1: no sabria dir-te.
0: Eh?
1: No, una persona superdigital, vull dir que estàs a tope amb les xarxes socials, que veus tot, t'assabentes de tot, estàs a tot arreu. Has sentit a parlar del Siluk?
0: Hauria?
1: Jo no ho sé, perquè jo no hi soc.
0: No, la veritat és que no.
1: Bueno, potser té sentit, Sílvia...
0: És que tampoc soc tant, m'ha posat una mica pels núvols, el Jordi.
1: No, home, no. Tothom, potser té sentit perquè és la nova obsessió a internet, però ja veuràs, Sílvia, és una sèrie.
0: Sí, però algú sí que en sé. Es tracta d'una sèrie d'animació sud-coreana disponible a Netflix que no té diàlegs i està protagonitzada per unes foques hiperactives i bastant absurdes. Doncs bé, resulta que aquests dibuixos no només fascinen els nens, sinó que estan tornant bojos als gossos.
1: Clar, per això potser no et sonava, perquè tu tens gats, i aleshores, clar, no tenir gossos, doncs es veu que literalment, que els gossos, tu els hi poses aquests dibuixos i es queden com, no sé, com si haguessin vist un extraterrestre.
0: Ah, espera, ara sí que ho dius, Però això no funciona amb gats?
1: Exactament.
0: Ai, per un moment pensava que era un
1: ronc. Què, un llop? No. Ah, que algú que roncava.
0: Ara sí.
1: Doncs les xarxes socials, especialment TikTok i Instagram, s'han omplert de milers de vídeos on es veuen gossos de totes les races completament hipnotitzats davant de la televisió, asseguts sense moure's ni una orella mentre miren la sèrie. Ja sé que no és el que s'ha de fer ni el que s'ha de dir, però si vols tenir hipnotitzats a nens i a gossos, a la vegada ja saps el que has de fer una estoneta.
0: Doncs és una bona... un bon recurs, eh? El secret d'aquest èxit caní sembla estar en els colors tan vius que utilitza la sèrie. Els moviments ràpids i repetitius i, sobretot, els sons aguts i xiclets que fan les foques que capten a l'instant l'atenció auditiva de les mascotes.
1: Així que ja ho sabeu, si teniu un gos a casa i n'esteu 10 minuts de tranquil·litat...
0: O un nen,
1: proveu de posar-li el Siluk a la pantalla. Sílvia, per cert, ara que parlem de gossos, aquesta setmana hem sabut també que Lamine Yamal Jamal i la Inés García han adoptat a dos gossos.
0: No han adoptat.
1: Ah, no, els han comprat.
0: Clar,
1: és que jo vaig pensar, aquests cadells que són tan bonics, tan blanquets i tal...
0: Golden Retriever.
1: És que jo de marques de races, perdó, de gossos no hi entenc.
0: També és una marca, sí.
1: Jo veieu la nostra audiència que jo no hi entenc de res. Però, en tot cas, clar, jo pensava, que raro que siguin adoptats, perquè, clar, es veien tan ben posadets. No, els han comprat molt malament.
0: Uns gossos com aquests no s'adopten. A veure, es compren i a mi m'ha... Bueno, a mi no, a mi sí, però molta gent de les xarxes socials està fent molt de soroll en aquest tema, dient com avui dia... i sent una persona amb tant de renom, amb tant d'alta veu, com fas això? Vull dir...
1: Perquè no ho pensen.
0: No ho pensen.
1: Si no tenen aquesta consciència que
0: però
1: haurien
0: ella,
1: de tenir.
0: La seva nòvia, que ara no recordo molt...
1: La Inés García.
0: La Inés, ella ha tingut sempre gossos. Vull dir, és una cosa que sembla que ja està com instaurada. No, no compris adopta i aquestes coses, però no. Sembla...
1: Però si ha estat una persona que sempre els ha comprat perquè ha anat a buscar aquell gos que li agradava, com qui va al supermercat o a la botiga a comprar-se unes sabates noves, clar, doncs potser no té aquesta consciència. Però vaja, en tot cas, el missatge sempre és adopta.
0: Adopta.
1: I no compris.
0: 100%.
1: Perquè, a més, hi ha moltes màfies darrere de les compres de gossos,
0: I que no, i que no coneixem, i sempre ens posaran la cara maca a l'hora de comprar, però no, hi ha coses molt obscures, eh?
1: Doncs res, gomet vermell pel Yamin Jamal i més cosetes, Sílvia.
0: Més cosetes, el programa de 3CAT, La Gran Cita, fa el salt internacional.
1: Ai, pensava que anaves a dir que ja tornava.
0: No,
1: ai, quins
0: nervis, no,
1: quins nervis!
0: Queda una miqueta, haurem d'esperar, jo tinc moltes ganes, perquè vaig veure la primera temporada i capítol 0, o sigui, estava jo, vale, necessito veure més. Sort que la vaig veure ja amb tots els capítols 3.
1: Ah, ja mesos.
0: Perquè si no, això esperar se m'hagués fet etern.
1: Per fer una marató, molt
0: doncs
1: bé.
0: Doncs sí, la cadena britànica de BBC Studios compra els drets d'adaptació del programa.
1: No m'estranya.
0: El presentarà internacionalment a la MIPCOM de Cannes com una de les seves apostes de la temporada.
1: I a més, ara, spoiler, m'estan dient que La Gran Cita ja té el rodatge previst per aquest octubre del 2026. Ens podrien avançar alguna cosa, no, en el rodatge?
0: Sí, estaria bé.
1: I l'estrena estaria prevista per l'abril del 2027. Tocarà esperar una miqueta, però esperarem i des d'aquí, des del No ho entenc, com sempre us ho explicarem. I també, doncs, es tornarà a rodar amb la Dulceida com a presentadora i seguirà el mateix format de 100 participants i 50 parelles seleccionades per intel·ligència artificial en 8 capítols d'una durada de 50 minuts.
0: Doncs sí, estarem atents a les novetats i quan comenci, doncs, farem safareig. Jo ja tinc moltes ganes, eh?
1: Si esteu també enganxats a la televisió així en general, avui també us portem l'última hora de l'univers Supervivientes perquè Telecinco no dona treva amb això, no para amb el reality. Ja tenim a marxar la nova i esperadíssima edició de Supervivientes All Stars.
0: I tant, recordem que la darrera temporada primaveral va acabar amb la victòria de Maika Benedicto, però la platja d'Honduras ha tornat a obrir les seves portes a grans llegendes del reality. I atenció, perquè aquesta vegada el joc ha canviat amb tot una figura inèdita, la dels capitans.
1: Exacte, Sílvia. La Marta Peñate i el Rubén Torres, que van ser els guanyadors de les edicions anteriors de l'Estats, perquè ja en porten tres, que tenen una fàbrica,
0: dels realities. És que no sé ni qui són, o sigui, imagina't el...
1: Bueno, és que has de tenir un màster, o sigui, en fi. Han tornat a l'illa, però ara com a capitans de Platja Sol i Platja Lluna. Ells no només viuen en les mateixes condicions externes i enfronten duels setmanals, sinó que prenen decisions crucials que poden canviar el rumb del concurs, com otorgar immunitats o fer nominacions a directes.
0: I entre els concursants que conviuen amb ells tenim veterans com Rosa Benito.
1: La Rosa Benito. Reconeixes a Rosa Benito,
0: no.
1: Sílvia?
0: La següent
1: és que
0: sí.
1: Això és safareig d'antic. La Rosa Benito és la cunyada de la Rocío Jurado.
0: Ostres, molt antic, eh? Jo conec a la Yola Berrocal, aquesta sí,
1: home.
0: La Ivana Icardi o el raper Arcano. El raper Arcano em sona, però no li poso cara ara mateix,
1: bueno.
0: Però malauradament ja hem tingut el primer gran del baix de l'edició en només 3 dies de convivència. Però és que tampoc em sorprèn. Pren, la veritat, eh?
1: No, clar, però d'això es tracta, però en aquest cas és una mica trist, perquè és l'adeu forçat de l'Alma Boyo. La concursant va patir un fort malestar cervical a la platja amb formigueig a les cames, que la va obligar a ser evacuada d'urgència en llança i helicòpter en 3 dies, pobra.
0: Tot i les seves ganes de continuar, el part mèdic ha estat definitiu, pateix una lesió al coll que desaconsella totalment la seva permanència. Per la qual cosa ha hagut d'abandonar el programa i tornar a Espanya. Un adeu molt emotiu i ple de llàgrimes, on la seva mare, Raquel Bollo, ha hagut de connectar en directe per reconfortar-la.
1: Normal. En fi, en breu sabrem en els propers dies qui serà el nou concursant i acabem el safareig en l'àmbit internacional parlant de la Lady Gaga i la seva parella, el Michael Polanski. Per què? Han estat pares, perdona?
0: Sí, sí.
1: La notícia és una exclusiva de Page Six, que ha publicat imatges amb la cantant amb el seu bebè en braços.
0: La cosa està és que ningú sabia que la Lady Gaga estava embarassada.
1: Home, és que jo no ho sabia.
0: De fet, a la premiere del Diable es vesteix de Prada 2 a Nova York, ningú va veure cap indici de bebè, no hi havia panxa, no hi havia res, o sigui, ha sigut un embaràs secret a lo Anne Hathaway. O no, perquè també s'especula que la parella hagi adoptat o que hagi fet gestació subrogada, cosa que de moment doncs, també està tenint molt de rebombori a les xarxes socials i no hi ha declaracions al respecte.
1: Bueno, segur que en els propers dies sabrem moltes més coses des d'on ha arribat aquest bebé de la Lady Gaga. Sí, ja, què passa? Hem de passar les notícies positives.
0: No, un moment. És que això és que ho has d'escoltar, Jordi.
1: A veure, vinga,
0: tu
1: va.
0: I tothom, eh?
1: Ràpid, eh? Et lloc el colxi, no, eh? No sí. Jugaràs al final del programa.
0: Taylor Lautner, conegut com, per pel·lícules com Crepúsculo o Sharkboy.
1: Ningú sap qui és.
0: Sí, el de Crepúsculo, per favor.
1: Però no el protagonista principal, el segon.
0: El Llop.
1: El segon, vale. El Moranet.
0: Sí, es va casar el 2022 amb la seva dona, que també es deia Taylor Dom. I això, doncs, un cop casada, doncs, va agafar el cognom d'ell.
1: Vale.
0: O sigui, els dos es diuen Taylor Lautner.
1: Vale.
0: La cosa està en que ara tindran un fill.
1: Sí.
0: I s'estan plantejant dir-li Taylor.
1: No m'ho puc creure. Sí, o sigui, sí. Els tres membres de la família que es diguin... Però això...
0: Els tres membres...
1: Tu saps els anys de teràpia que li costarà aquest nen superar, que es digui igual que el seu pare i que la seva mare?
0: I de nom i de cognom.
1: I de cognom.
0: És que és molt fort. Jo no ho entenc.
1: I l'embolic burocràtic que pot haver-hi aquí és increïble, eh?
0: Sí, però això queda massa lluny. A nosaltres ens és igual. Mentre ens donin safreig, a mi ja m'està bé.
1: Vinga, ara anem a parlar de totes les notícies positives que ha donat de si aquesta setmana.

0: Jordi, tenim una supernotícia positiva vinguda de la Renfe.
1: No, si és que hem de ser positius i tot, fins i tot amb la Renfe en aquest programa, que ja és dir.
0: Sí, tot i que positiva i Renfe, la mateixa frase, és una mica difícil de conjugar.
1: A veure, Sílvia, explica'm la notícia, sisplau.
0: Renfe torna a permetre pujar patinets elèctrics als trens de mitjana i llarga distància des del 7 de setembre de 2026,
2: Senyora.
1: Però, a veure, un moment, que això és perillós, Vull dir, tots els tècnics de prevenció de riscos laborals diuen que això no és bo.
0: És una notícia positiva. No, home, si han dit que sí...
1: Però si no hi cabem nosaltres ni en els trens aquí de Rodalies, tu creus que hi pot pujar els patinets?
0: Continua prohibit a Rodalies,
1: Amiga meva.
0: Però en altres sí.
1: O sigui que si jo, no sé, faig Zaragoza a Madrid, aleshores puc pujar amb el patinet.
0: Sí, no entenc la diferència.
1: Però si faig Lleida a Zaragoza, no. Molt bé, bueno, coses que passen. Vinga, Sílvia, més notícies positives.
0: La història de dues amigues que han descobert que són germanes als 40 anys.
1: En sèrio? Ai, quina gràcia. La Mina i la Mina eren dos nadons quan les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80. Van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos que vivien a només 130 quilòmetres de distància. Molta casualitat,
0: Sí.
1: El 1996, ja sent adolescents, es van conèixer per casualitat a una trobada per infants adoptats i van sentir allò una connexió molt forta, un feeling especial. I aquesta noia m'ha caigut bé, saps? És com si fos la meva germana, que diríem.
0: Sí.
1: Tot i que cap de les dues sabien que tenien en realitat un lligam biològic. Fins i tot s'escrivien cartes on es deien germana en broma, o sigui, lo moderno d'avui bro, doncs elles es deien sister.
0: En broma,
1: no?
0: Però no,
1: Però no. I amb els anys van perdre, això sí, una mica el contacte.
0: Aquest abril, amb una prova d'ADN de MyHeritage, van confirmar amb un 100% de coincidència que eren germanes biològiques. Es van retrobar als Països Baixos a finals d'agost i des d'aleshores parlen cada dia. Ara volen anar juntes a l'Índia a conèixer Mumbai, la ciutat on van néixer.
1: I ja per acabar molt ràpidet, un home de 65 anys de Nova York ha viscut amb daltonisme tota la seva vida, pot veure gràcies a unes ulleres que permeten distingir millor certs colors.
0: Tot això amb les ulleres de Enchroma, que estan dissenyades perquè les persones amb daltonisme puguin veure doncs, un espectre més ampli dels colors brillants que la majoria de nosaltres donem per fet. Utilitzen una tècnica de filtre de llum patentada i aquesta tecnologia de lents s'aplica amb precisió matemàtica per tractar les formes comunes del daltonisme vermell-verd. Els tecnicismes ens importen ben poc, Si voleu més informació de com funciona, doncs ho busqueu a la web. A nosaltres ens interessa doncs, la reacció que aquest home va tenir, perquè va ser preciós.
1: Home, és increïble quan una persona passa així. I una de les bones notícies, que a vegades, moltes, de fet, la tecnologia es posa al servei de les persones i ens ajuda a moltíssim. Continuem ara amb una cançoneta així com de festa major, perquè ara a Cultura en parlarem, Ja de la festa major de Molins.
0: Sí.
1: Però abans, escoltem el Robes, de la cançó Viu de Roba Estesa.

0: Escalfem motors per la festa major. Ja
1: Ai, com m'agrada una festa major, Sílvia, sí. M'encanta.
0: Ja ha sortit el programa, que jo estava allà dient per què no surt ja, que m'he de planificar amb totes aquestes coses que aquesta setmana tenim. Apunteu.
1: Però ja comença? Quan comença això?
0: Aquest divendres.
1: Ah, ja demà?
0: Sí, sí.
1: Oi, Déu meu, vinga, va, que agafa l'agenda.
0: Vinga, divendres, Cercavila per anar a buscar els Miquels.
1: Qui són els Miquels?
0: Home, és la festa de...
1: És de Sant Miquel.
0: De Sant Miquel.
1: Això ho vaig aprendre la setmana passada, aprendré molt jo de molins aquests
0: dies. I tant,
1: dies.
0: I tant, i aleshores ha d'anar a buscar tots els Miquels, home.
1: Ah, però pels carrers?
0: Sí.
1: Però és com una gincama.
0: He de dir... No és una gincana, es va buscar els Miquels, els més veterans i tal, perquè abans...
1: Però Miquels, persones físiques?
0: Sí.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Miquels, persones físiques.
1: Clar, no sé, potser...
0: Abans venien amb una orquestra. Jo tinc un Miquel al meu edifici, i aleshores venien i els posaven a tocar fins que baixava, saps?
1: Ah, sí?
0: Però l'any passat no ho vaig escoltar, no sé per què, no, potser no estava jo al cas.
1: Bueno, a veure si demà ho fan.
0: Tant de bo. I tot seguit, després d'anar a buscar els Miquels, hi ha la crida a la festa major, on es dona tret de sortida a les festes de Sant Miquel.
1: Vinga, alegria, que és festa major, Sílvia.
0: I tant,
1: El dissabte, què tenim?
0: Dissabte, els més menuts de la casa tenen cita obligada per despertar el camell al pati de Can Ametller. Tot això passarà al voltant de les 10 fins la 1, 2.
1: Molt bé, tenim temps d'anar-lo a despertar, doncs.
0: Millor aquesta cançó, i tant que sí. També, si volen passar una bona estona entretinguts, els més menuts de la casa poden anar a la plaça de l'1 d'octubre, on trobareu activitats i tallers a càrrec de l'Enxuscat, el Cuc, els Diables de la Grupa... La canalla s'ho passa superbé.
1: I hi haurà tallers d'aquests de pintacares, Sílvia?
0: I tant. Pintacares, també de pintaforques i fins i tot viure l'experiència de vestir-se com un diable o portar la bèstia del Cuc.
1: A mi, a vegades, aquestes activitats que són per nens, es voldria fer jo.
0: Jo també, sí, però...
1: Però no podem, no?
0: No podem.
1: No
0: si vas amb nens, pots anar a intentar ajudar i tal,
1: això
0: però...
1: Això mola.
0: Però si vas sol, queda raro. Perquè...
1: Jo sóc d'aquests que segresto els nens, saps? Per poder fer les activitats infantils.
0: Sí, no ho estàs fent bé, deixa'm, no?
1: Més
0: doncs,
1: coses.
0: Sí. Després, al Museu del Renaixement tenim activitat familiar de creació d'un tapís mural de la Remolina. Una obra col·laborativa que es quedarà exposada durant tota la festa major al vestíbul del museu. I ja per la tarda, al Parc de la Mariona, teniu el Holy Cook de les 5 de la tarda fins les 20, de les 8 del vespre.
1: Però això del Holy Cook també és per nens, només?
0: No, tu també pots anar.
1: Oh, que guai, un holy amb bolins.
0: Recorda,
1: com voleu, eh?
0: Home, clar que sí. Recorda anar vestit de blanc, que llueix més, després, el holy. A les 4 de la tarda, una miqueta abans del holy, tenim una activitat que a mi m'encanta, no em perdo mai.
1: A veure, quina és, Sílvia, cuidao, eh?
0: L'escalabirres.
1: Què és l'escalabirres?
0: O sigui, és fantàstica.
1: Però és la primera vegada que ho fan?
0: La cinquena edició.
1: Ah, jo la cinquena edició.
0: Sí. És, bueno, és el seu nom ho diu, eh? Escalabirres. Vas posant les capses de les cerveses,
1: sí.
0: Una sobre de l'altra, i has d'estar a dalt tota l'estona. Vull dir, et passen...
1: Però te les has de veure?
0: No. Ah. Si no, ja no arribaries
1: a... Ah, no, potser a...
0: No arribaries al rècord, perquè a més el rècord està en 32 caixes.
1: 32 caixes?
0: Sí.
1: Hauria
0: sí.
1: de trucar al senyor del rècord Guinness, eh?
0: I tant. Això es farà a la plaça de l'Església.
1: Ah, apuntat allà, segur que hi soc.
0: Més coses per dissabte.
1: Però quantes coses teniu a la festa major?
0: Doncs
1: si és el primer cap de setmana, només.
0: Doncs, i encara queda, eh? La peniescalada lliure, la pujada individual cronometrada sobre dues o més rodes i sense motor. Aquella tarda al carrer Balmes és més ple que mai perquè és una activitat que té molt de renom. Tothom hi va, eh?
1: Sí?
0: Sí, a més està al costat de la plaça de l'Església, així que vas combinant escalabirres i peniescalada lliure, eh?
1: I algun altre tipus de gincama, Sílvia, que es faci?
0: Doncs sí, tenim el Club Rollover, que organitza una gincana sobre rodes a l'skatepark de Molins, i també hi haurà un vespreig al pati de Can Ametller, balls a la plaça de Vicenç Fernández, cinema al Teatre de la Penny i el correfoc infantil a les 8:30 a la plaça de l'Ajuntament amb la colla infantil de Diables de Molins, la Grupa, colla infantil de Molins de Rei i l'Enxuscat de Molins de Rei. Tot un espectacle,
1: és que a mi no em dóna temps d'anar a tot arreu. A veure si el diumenge també hi ha coses interessants, que segur que
0: Espero
1: sí.
0: Espero que t'hagis apuntat a la cursa popular de Molins de Rei, Jordi.
1: Però s'ha de córrer?
0: S'ha de córrer.
1: Ui, no ho sé jo, Això de córrer, jo no ens portem gaire bé. Però vaja, es pot intentar. Per què? És diumenge?
0: Diumenge, a les 8 del matí. Jo
1: però
0: crec que
1: hi vas?
0: Ha... I tant.
1: Oh, sí? I quants quilòmetres es corren?
0: No, jo corro la familiar, que és la d'un quilòmetre.
1: Vale, va,
0: i tot i així acabo traient la llengua, Però jo estic ben d'hora...
1: L'important és participar, Sílvia.
0: Sí, i sobretot ben d'hora animant a la cursa de 10 quilòmetres i la de relleus, que passa per davant de casa meva i em veus a mi amb el cafè dient molt bé, saps?
1: I escolta, una de les coses que més m'agrada a mi, Sílvia, de totes les festes majors d'aquest país són les diades castelleres. En teniu? I si en teniu, és aquest diumenge?
0: I tant. És a les 12:30 del migdia i no només venen sols, sinó que els acompanyen les colles de Poble Sec,
1: Esparreguera
0: i Badalona. Això al pati del Palau, a les 12. 12:30.
1: I alguna cosa més a la sala d'exposicions de Can Ametller?
0: Així és, a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició Festa i Foc amb un recorregut visual d'una selecció de fotografies al mateix pati de Can Ametller. Ai, perdó. I al mateix pati de Can Ametller acabem el diumenge amb el grup musical La Rauxa.
1: Però això no acaba aquí perquè tenim activitats pel dilluns, pel dimarts, pel dimecres, perquè recordem que la festa major de Molins de Rei comença...
0: Dura molt,
1: i s'estendrà fins al diumenge, suposo, de la setmana vinent.
0: S'estén fins a Sant Miquel,
1: clar, de exacte. Fet. Però bé, ho poden consultar al programa que segur que trobaran a la web de l'Ajuntament de Molins de Rei. I alguna cosa, Sílvia, de teatre que puguem dir o no?
0: De teatre?
1: Sí, no ho sé. Em sembla que aquest divendres, no? Hi ha amb el Mickey Day al Foment, amb el seu espectacle.
0: Correcte, correcte. El Foment amb el Mickey Decay, el seu espectacle Hoy se lía. El còmic amb el seu estil directe i gadità parla sense pèls a la llengua de temes com les relacions de parella, les xarxes socials, les modes absurdes i la hipocresia social. Juga constantment amb la tensió entre la rialla i l'escàndol, portant el públic al límit entre això no hauria de fer gràcia i no puc parar de riure. O sigui que al final és una invitació a riure's de tot, fins i tot d'allò que pot acabar en denúncia o en ovació. Una de dues.
1: Doncs una molt bona proposta teatral per aquest divendres aquí a Molins de Rei. I acabem amb un últim apunt a Barcelona, Sílvia.
0: A Barcelona.
1: Què tenim aquest divendres? Que es poden fer tantes coses,
0: mira,
1: a la vida.
0: Aquest divendres ens adrecem a Barcelona perquè l'actor i cantant Marcos Franz, conegut pel seu paper a Merlí, que interpretava Gerard Piguillem, ha tret un llibre i farà la seva presentació aquest divendres a la Casa del Llibre a la Rambla de Catalunya. Però la notícia per mi no és que tregui un llibre, perquè no sé què passa, que tothom últimament treu llibres.
1: Sí, bé, aquest senyor és actor, però vaja, molt bé, polifacètic.
0: Si no, el missatge.
1: Quin és el missatge?
0: Sí, que està molt bé, que hagi tret un llibre, vull
1: home,
0: dir.
1: Sí, pobre, sí. Compreu-li, eh?
0: Però realment la notícia, perquè el missatge que diu és...
1: A veure.
0: Del títol del llibre.
1: Sí.
0: Cuando dejé de ser yo.
1: Val.
0: Ha escrit un llibre de tot el que va succeir en el transcurs del rodatge de la sèrie Merlí fa 10 anys.
1: 10 anys,
0: ja. El llibre és una narració autobiogràfica del que li va passar quan rodava la sèrie. Una història de manipulació, trauma i supervivència.
1: Doncs a tots aquells que estiguin interessats, ja ho saben, que aquest divendres 18 de setembre a les 6 de la tarda a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya es presentarà aquest llibre, una nova proposta cultural que us fem aquí des de Ràdio Molins. I ara, juguem una miqueta, Sílvia, que ens
0: juguem,
1: agrada.
0: Juguem, juguem.
1: Acabem el programa, que ja ens queden res, 2-3 minutets.
0: Ens agrada quedar malament, he de dir, perquè
1: això...
0: jo segur que quedem malament. Com estàs de cultura general?
1: Jo estic molt malament i del que estic encara més malament és de com utilitzar, ah sí, aquí, a l'Apple, perquè jo no tinc dispositius Apple, aleshores
0: no.
1: Quan em posen un davant no sé què de fer.
0: A mi em passa, sí, el mateix amb els Androids.
1: A veure,
0: Androids,
1: comencem a jugar al Trivial, jo ja, la primera ja. Pregunta no sé què, no sé ni
0: fes-ho
1: què
0: ja
1: és,
0: perquè s'acaba el
1: que,
0: temps,
1: que ho estic fent ja, és preguntes sobre cine i televisió,
0: a veure.
1: Que això era el formatget Lila, el de l'espectacle.
0: Sí.
1: Qui va ser parella de Warren Beatty a Bonnie Clyde? Tens opcions, eh? El Faye Dunaway, l'Angie Dickinson, la Jane Fonda o la Annie Bancroft.
0: No tinc
1: això,
0: ni idea.
1: Nosaltres volem que la gent es culturitzi.
0: Sí.
1: Tenim que nosaltres no tenim ni idea, doncs així també n'aprenem.
0: Tu ningú. Tens idea?
1: Jo no tinc ni idea, és que això és una miqueta antic, no?
0: És que nosaltres som antics.
1: Home, no tant, eh? Som millennials, però encara no som boomers, tampoc.
0: Però això ho hauríem de saber, eh?
1: Vinga, què li diem? Va, la Jane Fonda, home. Ah, doncs mira, la Faye Dunaway, que sincerament no sé qui
0: no és. Sabem qui és, no li posem cara.
1: Vinga, ciència i naturalesa,
0: aquesta
1: m'agrada.
0: Sí, aquesta.
1: Quina
0: sí.
1: Quina de les següents no és, atenció, no és una unitat bàsica del sistema internacional d'unitats? El faradi, el segon, el kelvin o el metro?
0: No és un...
1: No és una unitat bàsica del sistema internacional d'unitats.
0: I quines has dit? Faraday?
1: El faraday, els segons, els kelvin o els metro? Els metros.
0: Els
1: Sí, no ens queda poc temps, eh?
0: Tu quina diries?
1: Jo diria els faraday.
0: Sí, doncs jo
1: mira,
0: també.
1: Molt bé, li hem encertat alguna cosa en Salem de...
0: Ui, no, ho hem fet encertat. Bé, ho hem fet bé.
1: David, que aquesta sí que l'hem fet bé, home. Vinga, una altra de de cine i televisió. De qui era la casa a la que Pedro Almodóvar va rodar els interiors de la pel·lícula Pepi, Lucy i Boom i altres xiques del montón?
0: Ostres, no, de... sí, ni idea.
1: A veure, la Viviana Fernández, la Rosy de Palma, la Olvido Gara o la Carmen Maura?
0: Rosy de Palma, seguríssim, posa.
1: Potser era la Carmen Maura,
0: no
1: eh?
0: No tinc ni idea.
1: Rosy de Palma, ens la juguem.
0: No.
1: No,
0: era Carmen. Vida...
1: No, era l'Albino Cara. Error. Vinga, va, una ultimíssima pregunta. Quantes troneres té una taula de billar americà? 8, 4, 6 o 2?
0: Troneres, o sigui, foradets.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, però és americà, sí. Eh?
0: Ah, i...
1: Potser en té 8.
0: No, 8 no, 6.
1: Segur?
0: 6 o 4.
1: Segur, Sílvia, perquè si diu americà vol dir que hi ha més d'un model.
0: 6.
1: El tècnic ens està xivant que són 6. Ah, exacte, són 6, però no ho hem fet tan malament.
0: Dos de quatre.
1: I ja és hora, Sílvia, a mi em sap greu d'aquest moment d'anar-nos acomiadant del programa. D'avui, del no ho entenc.
0: No.
1: Sí, ho hem de fer, Sílvia.
0: No, jo no vull, ho sento.

0: I fins aquí el programa d'avui. Són 60 minuts que els han fet possibles el David Rius a la part tècnica i el Jordi Roca aquí presentant amb una servidora.
1: Ah, la Sílvia de Pares, no ens oblidem de tu, que més has començat aquí gairebé sola. Molt bé, Sílvia. Us esperem el pròxim dijous de 5 a 6 de la tarda. I si us heu quedat amb ganes de més, doncs sabeu que ens podeu trobar de nou en antena els dimarts de 12 a 1 del migdia, repetint el programa.
0: Doncs sí, és fins i tot
1: vulgueu,
0: ja està,
1: també,
0: sí, quan vulgueu.
1: Ràdio, sí,
0: estem a la web de la ràdio, Spotify,
1: YouTube.
0: YouTube.
1: Que estem a tot arreu.
0: I també en miniclips a Instagram.
1: Mare meva, molt bé. Doncs aquells que vulguin ja saben que ens poden trobar, que gaudiu molt de la festa major i fins la setmana vinent.
0: Bona festa.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu.

0: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.
1: És la una.
0: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
1: Bon dia. Avui des d'Esquerra Republicana, el grup municipal, la portaveu, ha lamentat que encara no s'hagi presentat i aprovat el Pla Local d'Habitatge en compromís de principi de mandat del 2023 i que encara no s'ha fet una realitat. Ho ha dit avui la portaveu d'Esquerra. I repassem avui, com no pot ser menys, activitats de Festa Major d'aquests dies. En destaquem una que és novetat. L'últim dia de la Festa Major, la tarda del 29 de setembre, hi haurà una cantada d'havaneres en homenatge a Josep Maria Roglan. Parlem amb el grup Xicranda, que són els encarregats de fer aquesta cantada. Per altra banda, també les bastoneres esventades participaran en el primer acte de divendres, del divendres tret de sortida dels actes de Festa Major, en Cercavila amb els grallers i de les bastoneres. I també destaquem que dissabte hi ha una trobada de vehicles clàssics a la plaça de la Llibertat. Es recupera aquesta activitat de la mà d'una nova entitat de Molins de Rei. Ho expliquem avui a l'informatiu. I en esports ens posem al dia del primer equip del Molins de Rei Club de Futbol, que ha començat la Lliga de Segona Catalana. Aquests són els principals continguts informatius avui dimarts 22 de setembre. Comencem.

Comencem amb la informació de servei. En primer lloc, el temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Torna a fer calor. Sembla que ha de continuar aquesta calor de forma sostinguda els propers dies, però en tot cas el Jordi ens ho va actualitzant cada dia. Bon

0: incidències al tram i també a Barcelona al bus entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, fins a les 5 de la tarda, però això a Barcelona per la convocatòria de vagues. A la resta del transport públic de l'àrea metropolitana en principi hi ha normalitat. I acabarem com sempre amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dimarts la farmàcia que estarà oberta fins a les 10 de la nit a la vila és la farmàcia La Granja, que està al carrer Roseta Canalies 16, a La Granja. Esquerra Republicana lamenta que encara no s'ha presentat ni aprovat el pla local d'habitatge. Justament la setmana passada l'alcalde feia balanç dels pisos construïts aquest mandat de protecció oficial i de venda i de lloguer, i sobretot pisos que s'han fet al nou barri de les Guardioles. També explicava que hi ha dues promocions fent-se en aquest mateix barri i que també s'ha de fer un edifici també a la plaça de la Llibertat, un edifici que ja fa temps que s'està projectant i que sembla que hauria de començar a construir-se a finals d'aquest any. Però des d'Esquerra Republicana avui han criticat que, a més d'aquests pisos nous, també a principi d'aquest mandat, el 2023, es van comprometre amb el pla local d'habitatge. Ja s'han fet reunions, una diagnosi i propostes, però encara no està acabat i aprovat aquest pla local d'habitatge. Ho ha dit avui la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Espona.
1: El pla local de l'habitatge, en ferm, tancat i posat en pràctica, doncs encara no el tenim. Sabem que perquè n'hem format part també doncs, de sessions de diagnosi que s'ha fet i de propostes i de reunions, però no el tenim encara sobre la taula. No? Aleshores, el pla local de l'habitatge que dèiem, sobte que doncs, triguin tant a arribar i gairebé doncs, ens hem passat un mandat amb l'elaboració d'aquest pla i després s'haurà de posar en pràctica, evidentment, doncs, hi hagi qui hi hagi en el proper consistori. No?
0: Era Marta Espona, portaveu d'Esquerra Republicana, lamentat que no s'hagi encara aprovat el pla local d'habitatge.
2: Molins de Rei al dia.
0: I l'activitat d'aquest proper cap de setmana intens de festa major començarà el divendres amb un cercavilat de grallers i de les bastoneres. Des de fa anys que els grallers inicien la festa de divendres amb aquesta activitat i en les últimes edicions de la festa major esventades, les bastoneres s'han sumat a la proposta i sortiran al carrer aquest divendres amb els grallers. Ompliran els carrers del centre vila amb ball, tradició i música, una activitat que acabarà amb un berenar popular. Gisela Santero Piqué és d'Esventades i ens ha explicat què faran.
3: Que ens anirem intercalant les cançons de grallers, les cançons de bastoneres, al llarg de tot el carrer Major anirem fent parades amb els balls més lluïts, també vindrà la colla infantil, llavors a les places doncs, podran ballar els petits, fins a l'Ajuntament, que també farem un ball així entre totes juntes, i després baixarem pel carrer de baix fins al Palau, que allà al pati del Palau serà on hi haurà el berenar, pa amb xocolata i suc, i per recarregar les forces.
0: La colla infantil de les bastoneres, que està formada per 8 joves que tenen entre 6 i 12 anys. És una colla nova que, de fet, aquesta serà la seva de les primeres actuacions que han fet i el grup d'adults, en concret, són 12 bastoneres. Aquesta, com dèiem, la segona sortida actuació dels més petits que faran els seus balls en aquest cercavila de festa major. Les bastoneres ara fins ara feien un assaig a la setmana al pati de la Federació Obrera. Ara la intenció és fer assaig 2 dies i ara estan assajant al pati de l'escola Pont de la Cadena.

0: Per la Diada de Sant Miquel hi haurà una cantada d'havaneres en homenatge a Josep Maria Roglan. El grup Xicranda farà un concert amb peces del músic molinenc, compositor de sardanes i d'havaneres que va morir el 2012. La formació ha editat un CD amb 9 cançons originals i escrites pel mestre Roglan i faran un recital en el marc d'aquesta festa major. Guillem Pallaró, de Xicranda, ens ha explicat l'origen de com van començar a vincular-se i a conèixer el músic molinenc i com va culminar aquesta relació i aquesta coneixença amb la família amb aquest CD que han editat. Ens explicava ell mateix, Guillem Pallaró.
1: La seva filla, la Gemma, que vam conèixer, i arrel d'això, després ella, al cap d'un temps, va trobar pues, això, un recull de partitures que el seu pare havia deixat guardades en un calaix i que ella un dia va trobar per casualitat i vam tenir la fortuna, Martí i jo, de que ens ho fes saber i ens va proposar si ens faria gràcia doncs, aprendre'ns-les, cantar-les i intentar com reviure-les, no? Hi ha 9 cançons que

0: bé, nosaltres en diem inèdites, no sé fins a quin punt. Jo m'imagino que en Josep Maria, com que tenia grups de veneres i feia cantades, segurament ell les havia cantat.
1: Doncs el dia de Sant Miquel, a 7:45 del vespre i abans del castell de focs final de la Festa Major, hi haurà aquest concert de veneres al Parc de la Mariona. I per altra banda, també en aquest context de programació de Festa Major, el dissabte al matí es farà la primera trobada de vehicles clàssics a la plaça de la Llibertat. És primera trobada perquè la convoca i l'organitza una nova entitat molinenca que es diu Motor Club Molins Clàssics, que està actiu des del 2025. Organitzen aquesta primera trobada que preveuen que plegui una 80ena de vehicles. De moment hi ha 65 inscrits. Principalment seran motos i cotxes. La seva intenció és fer dues trobades a l'any aquí a la vila, una per la fira i l'altra per la Festa Major. Bernat Fernández és un dels fundadors de l'entitat i ens ha explicat què hi trobarem, principalment vehicles que tenen més de 30 anys d'antiguitat.
2: La majoria que tenim compleixen més de 30 anys. Després tenim algun esportiu que no compleix 30 anys, alguns que no arriben als 30 anys, però bueno, no deixen de ser cotxes difícils de veure o motocicletes difícils de veure, que llavors, òbviament, en aquesta primera trobada els hi donem pas a que siguin benvinguts sense cap problema. Trobarem els més comuns de l'època, els 724, els Renault 5, algun Peugeot 108, 208, i tota aquesta mena és el que trobarem més. També trobarem molt BMW, d'aquests doncs, de sèrie 3, sèrie 4, sèrie 5, que són els més típics de l'època.
1: Com dèiem, és una de les novetats de la Festa Major. Podreu veure aquesta exposició de vehicles clàssics el dissabte al matí de 9 a 1 a l'entorn de la plaça de la Llibertat. Passem als esports.

0: El primer equip del Molins Rei Club de Futbol ha començat la Lliga de Segona Catalana. L'equip ha debutat a segona. De fet, les dues últimes temporades havien estat a tercera. Finalment van aconseguir pujar i recuperar a la categoria que no havien estat des del 2024. Han perdut el primer partit de Lliga contra el Planadeu, un equip de Sabadell. Han perdut 2-0. Els rivals van marcar la part final del partit. Al minut 87 van marcar el primer gol i al minut 93 van marcar el segon, fruit d'una errada del Molins. Alberto Morales és l'entrenador de l'equip i ens explica com va anar el partit.
1: La primera part va ser una primera part molt igualada, on amb dos conjunts van tenir ocasions. Sí que és cert que el Planadeu va sortir molt fort. Els primers 20 minuts havia generat tres ocasions molt bones, fruit del seu debut a la Segona Catalana, que era la primera vegada que estaven jugant a aquesta categoria, i van sortir molt forts. A partir d'aquí, el Molins de Rei va començar a tenir més control del joc i va generar quatre ocasions també molt clares amb una pilota al travessany. A la segona part, el conjunt de Molins de Rei va ajustar molt més la pressió, vam tenir molta presència en camp contrari i vam generar ocasions, però no vam aconseguir el gol.
0: Doncs aquest primer partit han perdut. Dissabte que ve tornen a jugar a les 6 contra el Sallent, aquí a casa, debut a Segona Catalana, al Municipal Josep Reich.

Fem un repàs de l'agenda d'activitats d'aquests dies. Avui es presenta el llibre Ferma sobre la Terra, de Sencapel Silla. Es farà la presentació a la biblioteca. L'autora conversarà amb la moderadora de clubs de lectura, activista cultural i excol·laboradora de la ràdio, Aina Rusca. Aquesta tarda, a 6:45, a la biblioteca, entrada lliure. I continuen les activitats de Festa Major, la central avui, pregó inaugural, pregó institucional, al Foment, a les 8 del vespre, amb la molinenca Miriam Cano, que és escriptora, poeta, és traductora també, activista cultural, periodista. Ella farà el pregó de Festa Major a les 8 al Foment, entrada lliure com és habitual. Demà continuen les activitats al Parc de la Mariona a la tarda, amb una sessió d'activitat física que organitzen des de One Mile CrossFit, això demà dimecres, i dijous torna a haver-hi proposta amb la Nit Jove, es recupera aquesta activitat, l'organitza Arran, i de fet serà tota la tarda fins a 2:15 de la nit, que hi haurà activitats a la pista de la Federació Obrera, xerrades, tallers, sopar, glosa, música, activitats prèvies a l'inici del cap de setmana intens de Festa Major que tindrem. Es durà a terme diferents activitats durant tot el cap de setmana i el dimarts, que és dia de Sant Miquel i festiu a la vila. El divendres, cerca Vila de Grallers i Bastoneres, com us hem dit, també es fa una visita patrimonial a la biblioteca a la tarda de divendres. El concert tribut Alejandro Sanz, que es fa al Foment el divendres a les 8, o el correfoc de Diables i Bèsties a partir de les 9 del vespre, amb el Cuc, l'Enxuscat, els Diables de la Grupa i els Dimonis. L'oferta musical de divendres al Parc de Llobregat passa pel grup Los 80 Passajeros a partir de les 10 de la nit, un grup que fa música espanyola dels anys 80 i 90, pop rock. Després actua la banda amb membres de Molins de Rei, Rock Tàmbuls, a les 12 de la nit, i acabarà la nit amb un disjockey. Dissabte, la Fira de Col·leccionisme i Brocanters, al matí, el Passeig del Terraplè, que és on hi haurà el gruix d'activitat, Passeig del Terraplè, Plaça de la Llibertat i Plaça 1 d'Octubre, també la Plaça de la Llibertat, aquesta trobada de vehicles clàssics, o també podreu veure una activitat que organitzen des de l'Ateneu Artístic, activitats artístiques al Passeig del Terraplè també dissabte al matí, així com les simultànies d'escacs al Terraplè i a la Plaça d'Octubre dona el Xumet al Camell, un clàssic pels més petits de la vila. El Foment, que farà portes obertes el dissabte al matí perquè la gent conegui l'equipament i les reformes que s'han fet els últims anys, un equipament que s'ha posat al dia. També el matí de dissabte hi haurà la rebuda dels gegants convidats aquest cap de setmana. Diumenge hi ha la trobada gegantera, seran 22 colles. De fet, ja podeu veure exposats aquests gegants a la Sala Gòtica, són els gegants convidats que són de fora de Catalunya, i a la Federació Obrera els gegants de colles de Catalunya. Tots ells estan exposats aquests dies i els podeu visitar doncs a la Federació Obrera i a la Gòtica, com dèiem, durant aquests dies. El dissabte es farà la primera sortida amb la rebuda dels gegants convidats i hi haurà també Cercavila tant al matí com a la tarda. I res més per part nostra, posem punt i final a l'informatiu d'avui, dimarts 22 de setembre. Tornem demà amb més temes. Fins llavors, que vagi bé i que acabeu de passar un bon dia.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins Picam, associació de pacients al servei de pacients. Avui tenim una nova recepta de la nostra companya Mercè Sallés, voluntària de PICAM i col·laboradora del programa. Bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, aviam, abans de passar la recepta, com sempre, us volem recomanar utilitzar productes de temporada, ecològics i o de proximitat. També us facilitarem els productes recomanats que podeu trobar en el Parc Agrari del Baix Llobregat en cada temporada. Com sabem, l'època en què estem té molta incidència en els productes que mengem i ara comencem una nova estació. Hem volgut mirar quin dia i a quina hora comença la tardor el 2026.
1: Aquest estiu ha sigut tan llarg, intens i calorós que moltes vegades ens preguntem quan arribarà la tardor. Doncs la tardor ja ha arribat. O sigui, aquest setembre ja ha començat la tardor.
0: Ja hi som.
1: Tot i que no ho sembla gaire.
0: Exacte.
1: I és la tardor astronòmica de Barcelona, és l'equinoci de tardor, que enguany comença el dimecres 23 de setembre, això ja és l'equinoci, a les 2:05 de la nit.
0: Molt bé.
1: Segons els càlculs de l'Observatori d'Astronomia Nacional i l'Institut Geogràfic Nacional. I serà aleshores quan ja podrem dir benvinguda a tardor.
0: Benvinguda.
1: Esperem que ho puguem dir també meteorològicament.
0: Esperem.
1: Després d'aquesta petita explicació astronòmica, us direm que al setembre comença el que la medicina tradicional xinesa anomena cinquena estació, que es troba entre l'estiu i la tardor, i en la qual preparem el cos per entrar als mesos del fred. Per això la Terra ens ofereix les primeres carbasses i moniatos perquè ens anem habituant a la fresca, a escalfar el cos. I per això la Terra... Ja ho he dit. També comença a ser més limitada l'oferta de fruites tan abundants en l'estiu. I el color taronja que comença a agafar molt predomini en aquestes dates. És una característica del color taronja és la seva capacitat de relaxar i el sistema nerviós.
0: Perfecte. Durant el setembre encara tenim molta varietat de productes, ja que encara n'hi ha que són més propis de l'estiu. Trobarem bledes, albergínies, carbassó, ceba, mongeta tendra, remolatxa, raves, cogombra, pebrots verds i vermells, carbassa i tomàquet. De fruites tenim aguacats, gerds, mores, figues, magranes, raïm, poma, pera, meló, préssec, plàtan i llimona. Com que estem a les portes de la festa major, ens faràs algun plat especial?
1: Doncs ja que veu dir que millor féssim una cosa de festa major,
0: clar que sí.
1: Doncs farem una cosa que serveixi per un entrant de la festa i després diré si volem acompanyar-lo ja del segon plat, perquè és una mica contundent, o sigui
0: que pot ser un primer o pot ser
1: un plat únic. El que passa que per la festa major jo posaria com més ració, més petita, i llavors fer-ho servir d'entrant.
0: O una mica de barbotet pica-pica i això, no? Tampoc?
1: No, seria prou menjar de festa major. Si tractaria aquí de fer aquest primer entrant, i després fer com un peix, jo proposo un peix al forn, que pot ser un lluç, un llobarro, que ja, bueno, tenia per més tard, però és igual, ja t'ho explico ara. Si fer aquest plat que té consistència, assàcia bastant, una cosa més lleugera de segon plat.
0: Resumint les cuentes, que es vols fer menjar per la festa major.
1: Exacte.
0: I quin és el que ens portes? Què és?
1: Doncs mira, jo no sé si dir-li un braç de gitano o un pastís, de tonyina i gambes.
0: Ai, que bo.
1: Té l'avantatge, al ser la festa major, com sempre diem, que estem fins l'últim moment pel carrer,
0: voltant
1: i això, que el pots deixar preparat abans de marxar i després arribar i només et queda servir-lo.
0: Perfecte.
1: I inclús el peix al forn també pots deixar-lo ja tot a punt, les verdures, bueno, després ja en parlarem una mica, posar les verdures al forn que es coguin i després
0: quan
1: arribes posar
0: el
1: peix,
0: moment ja
1: en el moment que menges el primer pots estar coent el segon, perquè un lluç al forn o un llobarro o...
0: Sí, sí, durada,
1: sí,
0: el que sigui.
1: O una durada, això es cou molt ràpid.
0: Sí, és veritat. Doncs vinga, som-hi.
1: Doncs mira, ara l'ingredients és... Us faig... això es fa amb pa de motlle d'aquest que no té crosta. Vale. I llavors jo agafo el paquet sencer i el faig servir tot.
0: Vale.
1: I surt una peça gran, que pot ser per quatre, si em fas racions... És que això ja depèn de la... Clar, nosaltres tenim menys gana
0: clar,
1: i en menys passem. Llavors, aquest et dona per quatre o sis persones, ben bé.
0: Molt bé.
1: Amb una ració correcta.
0: Perfecte.
1: Per fer-ho, apunteu si teniu un boli.
0: Sí, apuntem.
1: Pa de motlle sense crosta. El pa de motlle que faig servir jo, en aquest cas, és el de farina de camut, perquè és més consistent, i si no, a vegades aquests motlles, vull dir, aquests braços de gitano o pastissos fets amb pa de motlle, el pa de motlle, com que l'hem d'amorosir, que pot quedar massa tou tot. I el pa de camut li dona una consistència que tens tots els sabors i el pa manté una categoria de pa.
0: Sí, sí, sí, correcte.
1: I va molt bé.
0: Vale.
1: Necessitarem, com he dit, el pa de motlle de crosta de camut, 6 ous,
0: d'acord,
1: 500 grams o mig quilo de gamba vermella, uns 200 grams de tonyina ja escorreguda, o sigui, de tonyina a tonyina, no la llauna que sigui de 200.
0: Vale.
1: Pebrot de piquillo, olives farcides d'anxoa, anxova. Un gradall, 3 tomàquets de pera madurs.
0: Perfecte.
1: 3 tomàquets... Ai, ara t'ho repeteixo. Unes fulles d'enciam, un aguacat, oli verge extra... La primera prensada en fred.
0: Faltava això, eh?
1: Faltava això, ara ja ho escurso, però ja va, ho recordo per...
0: Ja, ens ho sabem de memòria, eh?
1: Vinagre de poma
0: i sal.
1: I sal.
0: Perfecte. Ara la preparació.
1: I ara començarem a preparar-ho.
0: Aviam, comencem.
1: Primer farem amb un dels ous que teníem, farem una maionesa amb un punt d'all.
0: Vale.
1: No molt, però un puntet d'all, que tinc un puntet de gustet d'all, li dona, va molt bé.
0: Vale.
1: I li posarem l'oli, això no cal explicar-ho, crec jo.
0: No, maionesa,
1: l'ou, l'oli i l'all, la sal i el mini pimer.
0: Sí, perquè antigament que es feia així l'allioli...
1: Sí, allò, l'allioli, no. No, perquè a més un allioli seria molt
0: massa
1: potent.
0: Massa fort, massa fort.
1: Perquè l'allioli és allioli.
0: Allioli.
1: O sigui, ha de ser una maionesa.
0: Perfecte.
1: Aleshores, començarem... passant per la paella també les gambes prèviament salades amb un ratget d'oli.
0: Bueno.
1: Les courem uns 2 minuts per banda, que ja queden bé.
0: Val.
1: I les guardarem.
0: Perfecte.
1: Després pelarem els tomàquets amb un pelador d'aquests que són pots pelar el tomàquet i li traurem les llavors de dintre i el tallarem a trossets i el posarem en un vas per triturar-ho.
0: Perfecte.
1: I afegirem la tonyina escorreguda i un punt de sal pel tomàquet. La tonyina em porta, però jo és que tinc un costum de que li vaig posant puntets. Hi ha gent que ho sala tot al final, és diferent.
0: Jo
1: li poso els puntets a les coses que no entenen.
0: Vale.
1: En cada moment que la poso.
0: Vale.
1: Aleshores, el tomàquet d'un puntet de sal i tot això que tenim en el vas ho triturarem. Un cop triturat hi posarem maionesa reservant-ne una miqueta per acabar de muntar després al final el pastís.
0: Perfecte.
1: Seguidament pelarem les gambes, que ja se'ns hauran refredat i anirà més còmode per pelar-les. I els caps els posem en un bol.
0: Vale.
1: Caps i cues els posem en un bol.
0: Vale.
1: I les altres, totes les altres gambes, les tallem a deuets petitons.
0: Perfecte.
1: I deixem unes 4 gambes així com per adornar.
0: Pel final.
1: Pel final. Senceres.
0: Val.
1: Els caps que hem posat en el bol els aixafarem amb una mà de morter amb oli. Posem un bon raig d'oli, però bon raig d'oli, perquè l'haurem de fer servir aquest oli.
0: Vale.
1: I també es pot donar-li amb el minipimer un rum-rum perquè deixi anar més tot el suc als caps.
0: Ja, bueno.
1: Vale, això vale. De gust de cadascú, però li dona més sabor. O sigui, aquí es tracta de donar-li sabor a l'oli.
0: Vale, vale.
1: Sabor, gust.
0: Gust.
1: És sí, que a vegades sí. Tenim uns castellanismes que ja ens venen.
0: Això és normal.
1: Triturem bé això i aquest oli el deixarem reposar. Després, al cap d'una estona, el colarem amb un colador d'aquests ben petitons, ben finet, com de cafè amb llet.
0: Clar.
1: I anirem així traient tot, que ens quedi tota la pallofa en un costat i l'oli al mompotet.
0: Perfecte.
1: Vale? A veure, ja m'he perdut on estava.
0: Ara tallarem.
1: Llavors ens agafarem els ous.
0: Els pebrots.
1: Els pebrots de piquillo, això. Dels pebrots de piquillo en farem uns... És per posar-ho una miqueta en tot el pastís, en cada pis del pastís.
0: Per adornar-ho pues, una miqueta.
1: Sí, en talles 4 o així, ja crec que ja estarà bé.
0: Llargadet.
1: Fas tiretes i quadrets. No, vale. Perquè després guardarem unes tires per adornar a sobre. Però per posar dintre farem uns quadradets petits del pebrot del piquillo.
0: Perfecte.
1: Els guardarem.
0: Estàs
1: també
0: fent una obra d'art, eh?
1: Sí. Després pelem els ous i els reservem. I també tallem per la meitat unes olives farcides.
0: Tot... Vale.
1: Dels ous en farem una part per dintre, per sobre per adornar i una altra per fer amb rodanxes.
0: Vale.
1: Per tant, de moment no li fem res als ous. Els guardem pelats i ja està.
0: D'acord.
1: Llavors, ara sí que comencem. Hem d'agafar una bandeja, una safata gran,
0: vale,
1: plana, que no tingui rebaves per a l'hora de tallar-ho, que ens vagi bé poder tallar fins al final.
0: Tota plana.
1: Pensem que això anirà a sobre d'una... Ha d'anar que puguem tallar-li després, quan estem a la taula, les porcions.
0: D'acord.
1: Perquè us feu una idea, eh?
0: Sí, sí.
1: Aleshores, agafem aquesta safata i a sobre llavors agafem 3 llesques d'aquest pa.
0: Vale.
1: És un pa quadrat.
0: Sí.
1: Hi ha un pa de motlla que és peça sencera, però és el que et deia. És un pa de motlla que és molt tou.
0: Massa.
1: I jo, per mi, queda llavors massa mullat. O sigui, massa mullat no és bo tampoc.
0: O sigui, 3 llesques...
1: 3 llesques
0: juntes.
1: Que les acabalca una a l'altra...
0: Sí, que quedarà tot junt.
1: Que poses una sobre de l'altra, penseu que no té crosta, eh?
0: Vale, vale, vale.
1: La poses una sobre l'altra, llavors amb un corró l'apretes...
0: Vale.
1: Perquè s'enganxi una miqueta a les 3 peces.
0: Vale.
1: I la poses tota la... que serà com un rectangle a sobre de la safata. Aleshores, agafes un pinzell i pintes amb l'oli aquest que hem fet de gamba, pintes tot aquest pa, ben pintat de l'oli de la gamba.
0: Sí.
1: Agafes la massa que hem triturat del tomàquet, la tonyina i la maionesa,
0: sí,
1: i li poses una bona capa a sobre, com si estiguessis untant paté.
0: Vale.
1: Però que no sigui allò una tireta, no? Que sigui un bon tronc,
0: consistent.
1: Vale. Després agafarem els pebrots de piquillo i ho posarem en trossets per sobre i de les gambes que hem tallat hem de comptar que fem 3 partions i en posem en aquest davant també gambes aquí sobre.
0: Trossets per aquí. Dels que hem tallat.
1: Vale. Exacte. Aleshores, agafem 3 llesques més i tornem a fer la mateixa operació. Ajuntar les puntes ajuntades i posat a sobre. Tornem a pintar. Tornem a posar la massa de la tonyina i el tomàquet i la maionesa,
0: i altra vegada
1: el piquillo, les gambes i una altra capa.
0: Vale. O sigui que al final hi haurà, clar...
1: 3 capes. T'he de dir que jo vaig al paquet que ja em serveix per fer 3 capes. Llavors...
0: En dues ja quedaria bé, no?
1: Ah, sí.
0: Dues que són 4 llesques,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Crec jo, eh?
1: Bueno, no sé. Això depèn... Jo és per no desaprofitar el pa.
0: Ja, vale, vale.
1: Perquè si et sobra alguna cosa d'aquestes, per exemple, jo, com que tot el que ho faig abans, ja ho he fet, però ho torno a fer abans de venir,
0: vale,
1: bueno, un dia de la setmana o un diumenge, i el dia 11 de setembre ho vaig fer-ho, i com que érem tres, doncs em va sobrar un tros.
0: Val.
1: Aquell tros ens va servir
0: per una altra hora,
1: o sigui, per sopar l'endemà.
0: Sí, ho poso a la nevera i ja està.
1: Jo ho vaig fer perquè si aquest pa, que no té crosta, un cop l'has obert, s'asseca ràpid. Vale. Llavors, com més vagi gastat, si amb dos creieu que ja en teniu prou,
0: vale,
1: amb dos. Però ja et dic, jo, tota la proporció aquesta em va servir per fer tres capes.
0: Perfecte.
1: Llavors, a la capa de sobre, un cop feta, tornes a untar el pa que t'ha quedat de cara amunt,
0: sí,
1: amb l'oli, amb l'oli de la gamba, i després d'aquella maionesa que hem reservat, li fas tota una pel·lícula per sobre
0: també,
1: i pels costats,
0: vale,
1: perquè et quedi així...
0: Sí, tot el pastís.
1: Tot el pastís. Pels costats li poses una mica de la maionesa.
0: Sí.
1: Llavors agafes els ous i te'n reserves per aquest pastís. Vaig reservar-me'n dos ous, doncs tres ous o tres ous i mig, potser. El ratlles
0: vale,
1: a sobre del pastís.
0: Clar,
1: i pels costats, també. Que quedi tot l'ou col·locat pels voltants.
0: Llavors,
1: l'ou que t'has reservat per talles a rodanxes, i a sobre hi ha la decoració, cadascú que la faci com vulgui. Si posen rodanxes d'ou,
0: vale,
1: si posa el pebrot del piquillo,
0: també,
1: si posen olives farcides... Ja. I s'hi posa les gambes senceres que hem guardat.
0: Perfecte.
1: I amb aquí veus tot el que té aquell pastís.
0: Sí.
1: A sobre, i després tu... Aleshores, per acompanyar-ho, perquè no sigui tan d'això, tan feixú, perquè, clar, pa, no deixa... Però la veritat és que queda molt amorosit i no tou.
0: Un pastís.
1: Queda un pastís molt amorosit.
0: Com un braç de gitano, per això deies braç de gitano.
1: I després agafo l'enciam,
0: vale,
1: el tallo a trossets de juliana, amb una miqueta d'aguacat, també petit,
0: sí.
1: I amb un bol ho maneixes amb oli, vinagre i sal,
0: sí,
1: però ho maneixes a part, llavors quan ja està amanit pots posar-lo pel voltant,
0: i et queda un braç... Perquè quedi una miqueta verdet, amb el contrast
1: també,
0: de colors.
1: I per menjar,
0: també.
1: I fa contrast. Un contrast molt maco entre els colors, després per menjar també t'ajuda a menjar-lo amb l'enciam.
0: Queda molt xulo, eh? Ja t'ho dic, és una obra d'art, eh?
1: No,
0: i a més, escolta...
1: No, és una mica entretingut de fer, la veritat.
0: Sí.
1: Però com que et permet, quan et lleves el dematí, abans de sortir al carrer, fer-ho, a més pots tenir moltes coses ja a punt, per exemple,
0: els ous fets, sí.
1: Les gambes també. Les gambes...
0: Fregides,
1: però es poden assecar. Jo les gambes les faria el mateix dematí.
0: Sí, tampoc no costa res.
1: No costa res. És un moment. I no és tant, és qüestió d'anar aquí...
0: Res, els ous i tenir-ho tot allà.
1: I tenir-ho tot a punt,
0: clar,
1: tot ho prepares,
0: tu
1: tens tot a punt i pam, i vas muntant.
0: Sí.
1: I això ho pots deixar a la nevera. Jo inclús vaig comprar una cosa que... un tàper que és gros per portar pastissos,
0: sí,
1: que té la xura aquesta allargada, que per posar la nevera estupendo,
0: sí.
1: Tapat així, si no, doncs el tapes amb algú perquè no s'estressequi mentre el tens a la nevera.
0: Vale, està bé.
1: I bueno, que vaig dir el que dèiem, el peix. El peix, el que he dit abans, de això ho pots acompanyar amb un peix al forn, que agafes talles, que això sí que ho pots tenir preparat del dia abans, inclús el que és el pebrot, tomàquet i ceba, fas un llit de pebrot, tomàquet i ceba, el poses al forn a coure
0: i
1: després el deixes ja cuit, i quan el peix aquest es cou en 8 minuts,
0: sí, això
1: és
0: dic, 10
1: posar-lo
0: minuts,
1: a l'últim moment, posar el peix al forn i posar-li una miqueta de sal i pebre per sobre,
0: sí.
1: I ja està.
0: Ja està.
1: I tens un dinar que està bé, jo penso que queda molt bé per la festa major.
0: Oh, i tant.
1: I que tingueu bona salut.
0: Gràcies, doncs escolta, igualment, eh? Aviam, ara passarem a les propietats nutricionals d'aquest plat. Aquest pastís d'ingredients mariners i vegetals és una opció molt densa nutricionalment, ric en proteïnes d'alt valor biològic i greixos saludables, amb una aportació moderada d'hidrats de carboni complexes. Propietats nutricionals destacades. Proteïnes d'alta qualitat. Els ous, les gambes vermelles i la tonyina aporten una gran quantitat de proteïna completa, essencial per al manteniment i reparació muscular, i més d'oferir un alt efecte efecte de sacietat, o sigui, d'omple. Sí. Greixos saludables, cardio saludables, omega 3, la tonyina i les anxoes de les olives ajuden a reduir la inflamació i a protegir la salut cardiovascular. Àcid oleic monoinsaturat, l'oli d'oliva verge extra aporta antioxidants, polifenols i vitamina E igual que les olives. Hidrats de carboni de digestió lenta. El pa de molla de camut, un blat ancestral, aporta carbohidrats més fàcils de digerir que el blat comú, juntament amb fibra i minerals com el seleni, el magnesi i el zinc. Antioxidants i vitamines, licopè i vitamina C, aportats pels tomàquets de pera i els pebrots de piquillo, excel·lents per al sistema immunitari i la salut de la pell. Astaxantina, el pigment natural que dona el color vermell a les gambes, és un potent antioxidant. Minerals i salut digestiva, l'all aporta compostos d'ofrec, al·licina, amb propietats antibacterianes, mentre que l'enciam i el vinagre de poma ajuden a la digestió global del plat.
1: Té un plat completíssim.
0: Ja t'ho dic, aquí està tot, eh?
1: Sí.
0: Jo crec que amb aquest plat tinc prou. I postres. Ai, que bo. Digues, digues.
1: També s'ha de tenir en compte el sodi. Les olives farcides d'anxova i la tonyina en conserva i la sal que afegeixen a nivell de sodi elevat. Si busques una versió més baixa en sal, pots netejar les olives una miqueta per aigua, perquè pel sodi. Bueno, pel que tingui problemes amb la sal, les passa una mica, li donarem el permís de que les passi una mica per aigua.
0: Bueno.
1: En conjunt, com hem dit, és un plat complet i equilibrat, ja que cobreix perfectament les tres macronutrients principals, la proteïna d'alt valor biològic, el marisc, el peix i els ous, el greix saludable, l'oli d'oliva, la tonyina i les olives, els carbohidrats complexos, el pa de camut, i acompanyat de l'enciam i l'aguacat, augmenta la qualitat, millora la digestió i el volum de fibra.
0: Doncs escolta, jo crec que ja està fantàstic i la mar de bé, eh? Així és que, bueno, com ja saps, cada vegada que ens fas una recepta, ens portes una dita sobre algun dels ingredients. Quina ens portes avui?
1: Doncs mira, una dita que no parla de cap dels ingredients concrets, però que ara està molt en boga, el que diuen. Està molt de boga.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè el gran problema que tenim la gent gran, per exemple, és la pèrdua de musculitat. I en aquest cas és una dita que diu que per fer muscularitat, o sigui, muscle, cal proteïna a voluntat.
0: Ah!
1: Sí. M'he buscat antigues i m'ha sortit aquesta moderna, dic, pues aquesta.
0: No, perquè sí que és cert, això és veritat, que
1: és veritat
0: necessitem.
1: És veritat que si vas perdent, perquè perdem l'hàbit de menjar més proteïna. I la proteïna, quan per la musculatura, va molt bé.
0: I potser falta més exercici.
1: No. Però a part de l'exercici,
0: també,
1: que també pots fer exercicis de musculació,
0: també,
1: que això també és convenient fer-ho,
0: sí.
1: Però que l'alimentació tingui proteïna quan ja tens una edat.
0: Perfecte. Bueno, ja saps, també ens agrada, quan acomiadem l'entrevista, dedicar-vos una cançó que us agradi, així que quina cançó t'agradaria que et poséssim?
1: Doncs, com és Festa Major, m'heu fet fer recepta de Festa Major... Pues posarem la cançó de És Festa Major.
0: Molt bé.
1: Que es posa quan hi ha l'entrada de la festa. Espera que ara no surt com
0: bueno, perfecte, doncs vinga, ara te la posem, Mercè. I moltíssimes gràcies i que passem tots molt bona Festa Major, eh?
1: Bona Festa Major a tothom.
0: Molt bé, vinga, la posem.

0: Els tallers que s'ofereixen des de PICAM són gratuïts per a pacients oncològics i hematològics i persones sòcies de PICAM que amb la quota de 50 euros l'any podeu gaudir de tots els tallers. Al Casal Cívic de Molins de Rei Riera Bonet fem tall i confecció els dilluns i divendres, taller de memòria i musicoteràpia els divendres a la tarda, banc de perruques que les deixem gratuïtament. També fem marxa nòrdica a Molins de Rei els divendres al matí. Bueno, ara aquest temps no, perquè està tancat per la peste porcina africana, eh? De moment en suspens. Però bueno, si no ho fem sempre. Exercici aquàtic, també fem els dimecres al matí a la piscina municipal per a la prevenció i recuperació de l'infedema. I també tenim un servei d'assessorament gratuït per a pacients oncològics, hematològics, sobre tipus de perruques, com es poden comprar, com han de ser, barrets, mocadors, maquillatge, cosmètica, i aleshores són a convenir. I per inscripcions als tallers i activitats, així com per informació al banc de perruques, podeu enviar un WhatsApp al telèfon de l'entitat, que és el 672-02-1403. I també vull dir-vos-a, volem dir-vos-a, que amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama, que és el 19 d'octubre d'aquest any, la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, concretament l'agent 078 José Pulido, ha fet un pegat molt maco per PICAM. I a més posa un escut que protegeix, una casa que uneix. I això es podran comprar en el Casal Cívic de la Riera Bonet els divendres per la tarda. El preu són de 5 euros i l'aportació serà íntegra per a PICAM. Fins aquí el programa d'avui. Agrair a la Mercè Sallés la seva recepta saludable de festa major, que sembla que serà boníssima, per lo que ha explicat, ja m'agafen ganes. I rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, la Berna, jo mateixa, la Marisa, la Eli, que està en el control de so, i com no, Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana i molt bona festa major. Adeu!
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
3: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Usted que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
4: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
1: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
4: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
1: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
4: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
1: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
4: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
1: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser...

0: Aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
1: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
4: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
6: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
7: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem. Aquí se'ls ha encarregat que ens trobem.

0: solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
2: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
1: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no? del son, en els cicles, no? circadians, no? De la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Conejos també ha admès que l'excés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
2: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer el tret de sortida. Aquest pla allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
4: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
2: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
5: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda de les 4 a 6:45 a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
6: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
5: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació en horari de matí de les 10 a les 2 i també en horari de tarda de les 4 a 6:45.
7: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
9: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
10: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
8: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
2: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
1: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
2: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo els consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
2: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
12: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
13: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
12: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
1: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
2: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada a la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
1: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció, sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
2: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
1: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
2: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
1: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
14: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
1: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
2: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
1: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
15: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
2: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
17: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
16: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
2: I de Barcelona a l'Alt Camp, Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una biennal dedicada a Robert Gerhard.
19: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
18: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada a Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de Valls. Falsos i danses.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
20: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
21: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-los per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
20: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla, és Eva Payor.
22: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
20: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al Centre d'Esports Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
0: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
3: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
0: Avui és dia de descans al Centre d'Esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
20: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
4: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provitola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
23: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
24: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
4: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
25: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esa ciudad, de Badalona.
20: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí de la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
0: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
14: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
15: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
13: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades del servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics pràcticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
18: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, doncs els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
17: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Ho avui Lleida Ràdio, Carles Serrano.
19: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
20: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
19: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
3: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
3: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.

0: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
1: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
2: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar al parc d'habitatge assequible 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
0: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat DIA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
5: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
7: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
6: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
9: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
8: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
10: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
8: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
12: El Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
11: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la Banca Balaïdos del Celta Fortuna.
8: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espar Girona i el Cadí la Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró, Sant Cugat, Palau, Cerdanyola, Vigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc, emocionats. En treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, diu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja el pernil.

que em pesen els anys i tot fa pujada. Cada cop que es fa de nit tinc més por dels fantasmes. Uns fan alçant a dormir, uns altres tartamudegen.

0: Yes.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat del conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
2: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
1: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa, perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. Si podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família, perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases.

0: Informació local.
1: Avui a la biblioteca es presenta el llibre Ferma sobre la terra, d'Ascent Capel Silla. És un acte marcat a la Setmana del Llibre en Català, una activitat per sumar-se des de la biblioteca aquesta setmana. I el llibre el presentarà la mateixa autora, que conversarà amb l'activista cultural Aina Rusca. Avui, a 6:45 de la tarda, a la biblioteca El Molí, l'entrada és lliure. Dins de la programació de Festa Major, destaquem que avui hi ha el pregó institucional que es durà a terme a les 8 del vespre al Teatre del Foment.

Nit de glosa i música, activitat prèvia al cap de setmana intens que ens espera de festa major. Divendres començarà la festa amb el Cercavila de Grallers i Bastoneres, una activitat habitual ja, oferiran també un berenar popular. A partir de 5:45 de la tarda inicia el recorregut a la plaça de la Creu amb els Grallers i les Bastoneres, música, danses pels carrers de la vila que acabaran amb un berenar popular. També el divendres a la tarda, 5:45, hi ha una visita patrimonial a la Biblioteca al Montlí per descobrir l'antiga fàbrica Ferrer Mor a través dels actuals espais de la biblioteca. Després, el Foment, també al vespre, a 8:00, programa un espectacle, un concert tribut a Alejandro Sanz. Els Diables i les Bèsties també tindran protagonisme divendres a partir de 9:00 amb el Correfoc, amb inici a la plaça de la Vila, amb el Cuc, l'Enxuscat, els Diables de la Grupa i els Dimonis de Molins de Rei. I divendres comencen els concerts del Parc de Llobregat, concerts de festa major, divendres a 10:00 de la nit amb el grup Los Pasajeros. És una banda que fa música pop-rock espanyola dels anys 80 i 90, versions d'aquest estil de música. I després, Rocktàmbuls, a 12:00 de la nit, el grup amb integrants molinencs, doncs faran el concert al Parc del Llobregat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia avui dimarts. És la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot. Il·luminats per la paraula de Déu, el temps diví.
2: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola, benvinguts, benvingudes, una estona més, 50 minuts més, al nostre programa De tu a tu, que l'emetem aquí, que s'emet aquí a Ràdio Molins de Rei tots els dimarts de 4 a 5 de la tarda i es repeteix el diumenge següent de 9 a 10 del matí. A vegades em toca estar sol aquí i haig d'explicar moltes coses que durant la setmana vaig apuntant. Però avui tenim una convidada i avui em resultarà molt més fàcil. Ella és la Conxita Tarragó Rius. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Sí, pel nom poder, els que sou de Molins de Rei sabreu qui és. Però jo us diré que ella era l'esposa i ara la vídua de en Josep Maria, el recordat Josep Maria Pubill, que després en parlarem i va estar.

0: Però ara vull conèixer jo una mica més a la Conxita, perquè hem sigut veïns quasi tota la vida i em sembla que la vegada primera que parlem és avui. Poca cosa més.
1: És possible. Així, no? Sí, sí, és possible, i tant.
0: Que, ah, perquè, a veure, jo creia que tu havies nascut i viscut sempre a la casa aquella de la granja, però no és així.
1: Bueno, hi vaig anar a viure, que devia tindre entre 6 anys. Jo sempre he dit que eren uns 6 anys. Jo vaig néixer a la carretera, a l'Avinguda de Barcelona, que abans era del Generalíssimo, i després, als 6 anys, més o menys, vam anar a viure a la granja.
0: Que era per allà a la bàscula, més o menys?
1: No, aquest número era... A la bàscula hi va néixer el meu marit, el Josep Maria. Vam néixer al mateix carrer, ell i jo.
0: Ah, éreu veïns, també?
1: Sí. Sí, bueno, no és que ens veguéssim molt, la carretera era llarga, però ell va néixer a davant de la bàscula, pràcticament.
0: Sí,
1: jo,
0: a
1: més aviat... Com?
0: Cal any sencer.
1: Sí, sí, la cantonada del carrer Raseta, que es diu.
0: Ah, sí, també es sí, diu Raseta. La Raseta que va cap a Can Coll.
1: Sí, exacte.
0: Que l'Esperança hi treballava, ja
1: sí.
0: Ho saps, no?
1: Sí,
0: la teva
1: sí.
0: Cosina.
1: Sí, sí, sí.
0: Simpàtic era que la trobem a faltar, sí. Escolta'm, però als 6 anys, llavors... Com és que aneu a viure?
1: Bé, perquè el meu pare, doncs, suposo que és que se li van oferir per anar a cuidar-se de les terres de la granja, que el lloc aquell es deia la granja, vull dir, les terres de Can Roca.
0: De Can Roca.
1: I llavors ens vam posar a viure en aquella casa.
0: Nosaltres, la meva família, vivíem, i jo encara hi visc,
1: sí.
0: Molt a la vora, caminant
1: sí, sí. A l'altra banda,
0: 5 minuts. Però sí. Ens separava el rec, llavors.
1: El rec, exacte, sí, sí.
0: I per això que, a més, amb tots els arbres, i que llavors era casa meva planta baixa, no veia jo mai la vostra casa. No? Veia arbres i canyes,
1: sí.
0: I a vosaltres estava allà al costat. Era una casa que era com una masia.
1: No, jo sempre he dit que era una casa de pagès.
0: Això
1: una casa de
0: preguntar.
1: Pagès, una casa molt senzilla, no era una masia que tenia masoveria i tot això, no. Una caseta de pagès, molt senzilla.
0: Però hi teníeu gallines
1: sí,
0: i bestiar?
1: Sí, sí, llavors al costat de la casa hi havia un altre edifici, teníem bèsties, vull dir, gallines, ànecs, de tot, fins i tot porcs.
0: És a dir, hi ha famílies que viuen a Can País o a Can Revella
1: sí.
0: I viuen del que venen a la plaça, del camp, del
1: sí.
0: Que treballen, i les gallines i els porcs. Vosaltres també era així?
1: Sí, sí, també venia molta gent a comprar la verdura del camp, també hi teníem botes de vi...
0: Bé, llavors era com una masia
1: sí.
0: I se li deia la granja, no tenia
1: es
0: cap altra...
1: Es veu que es deia la granja perquè aquells camps ja els hi deien els camps de la granja. Com ara jo sempre deia que vivia a la granja.
0: Però no era Cal Roca ni Cal Joan.
1: Era de Can Roca, era de la família de Can Roca.
0: I allà hi van anar a viure el teu pare, que Tarragó...
1: Sí, amb nosaltres.
0: Que era Manyà.
1: Sí, després més endavant es va dedicar a tenir el taller.
0: I tu tens un germà, també, no?
1: Tinc un germà, sí, el Miquel.
0: I veu el Miquel Tarragó.
1: Tarragó, sí.
0: I veu anar a viure allà, però llavors tu vas fer vida de pagesia, de joveneta?
1: Bé, la mama i el papa són els que ho feien. Jo, doncs, mira, on anava a l'escola o feia altres coses.
0: A les monges?
1: Vaig anar un temps a les monges.
0: Eren bones o gaire?
1: Sí. No tinc massa record. Bueno, tinc alguna fotografia,
0: sí.
1: Però molts records... No me'n recordo els anys que hi vaig estar.
0: Escolta, però i a Cal Robert?
1: A Cal Robert hi vaig treballar de dependenta. Tenia vora 15 anys. Hi vaig treballar.
0: Allà hi havia treballat una coneguda meva i seu
1: sí,
0: teva, la Tresina.
1: Qui? La Tresina?
0: La Tresina.
1: Cavaller.
0: Sí.
1: Sí.
0: Veu coincidir?
1: No, no. Jo crec que no hi vaig coincidir. Ell era una mica més gran, però sé que hi havia treballat.
0: I la Roser Colomina, també?
1: També, sí, l'havia conegut.
0: També havíeu coincidit?
1: La recordo una mica més, sí.
0: Sí, ella
1: ens
0: també.
1: Ens saludem d'això, d'haver-nos conegut.
0: De conegut allà que han...
1: La Quima Diego, també. La Joaquima Diego també hi havia treballat.
0: Que hi havia aquells sacs, allà
1: sí.
0: Davant del mostrador,
1: sí.
0: Vèiem aquells sacs amb el gra,
1: sí.
0: I treien, per exemple, una paperina de què? De cigrons o de mongeta
1: sí,
0: blanca?
1: Sí, de tot, sí, sí.
0: I què més venies allà?
1: Bueno, de tot, comestibles de tota mena.
0: Et va agradar, doncs?
1: Molt, sí, mantinc bona relació amb ells, amb
0: escolta,
1: la Montserrat.
0: Escolta, i la Riuada la vas viure allà?
1: Sí, i tant, i tant.
0: A casa meva no, perquè quedava més alt.
1: Sí.
0: I ara la granja està a la mateixa alçada que la carretera, però llavors estava a l'alçada del rec.
1: Sí.
0: I l'aigua va pujar molt. Com va arribar a casa teva?
1: Molt, molt amunt. Nosaltres vivíem, habitàvem la casa a la part de baix, però hi havia dues habitacions a dalt. I llavors feia poc que ens havíem traslladat a dormir a dalt.
0: Sí.
1: I l'aigua va pujar molt. Va pujar moltíssim. I el meu pare ja estava a punt de pujar a la teulada. I llavors la cosa va anar baixant.
0: I a la teulada, és a dir, va arribar...
1: Enfilant-se per sortir-nos-en.
0: La taula del menjador va quedar coberta.
1: El meu germà, que en aquell moment tenia 4 anys, sempre li diem o recordat, que ell va dir, mama, les cadires s'han fet petites. Perquè veia les cadires que només hi havia un tros.
0: I
1: va ser molt...
0: I llavors vau pujar cap dalt?
1: Vam pujar dalt i llavors va anar baixant, diguem. No va pujar més l'aigua. I llavors ja van venir veïns del camp, que tenien veïns, que tenien altres camps al costat de casa, de la nostra casa,
0: sí,
1: doncs. I ells venien agafats amb cordes, junt amb els meus tiets, i venien a buscar-nos.
0: Ah, perquè van dir... Ells estan
1: aïllats. Clar,
0: estan allà sols.
1: Sí, sí.
0: I recordes el soroll de l'aigua?
1: Ui, no sé el que recordo.
0: Perquè devia fer molt
1: de por. No, molt, molt. Era impressionant.
0: Perquè quan hi havia l'aigua ja no plovia, llavors era la riuada que baixava.
1: Sí, llavors ja va calmar... Bueno, tinc així... Sí, ho recordo molt, perquè és un fet molt, molt...
0: Jo a casa meva, com que quedava més alt, no, però quan em vaig anar a treballar a la Printer, quan passo per davant del forn Cardona,
1: sí.
0: Parlen de 300 morts, jo dic, de què parlen ara?
1: Sí.
0: 300 morts, quan arribo a la Printer, dic, deien això, de Rubí, de Terrassa...
1: Sí, perquè llavors allò es va convertir, doncs, que hi havia molta gent que buscava... persones que havien desaparegut i jo sé que va passar molt malament la meva mare. Tots, però la meva mare ho va sentir molt.
0: Es van trobar cossos per allà.
1: Sí,
0: a
1: la vora li deien, ara han trobat algú, no sé què.
0: El meu pare hi va anar,
1: sí.
0: Jo no, amb 14
1: sí.
0: anys no,
1: sí.
0: Però el meu pare doncs va anar allà i va explicar que havia trobat algun cos.
1: Sí, sí, en parlaven molt d'això.
0: I la neu també
1: la neu el mateix any, però la neu era maca, era beneficiosa. El mateix dia de Nadal.
0: Sí, sí, me'n recordo
1: que
0: vam treure el cap a la finestra els Colomines, la Roser,
1: sí.
0: Que eren veïns i ens veiem per la finestra i ens mirem i mirem a baix i tot era blanc.
1: Tot.
0: Però vosaltres vau haver d'obrir camí, no?, per sortir d'allà?
1: Mira, jo sé que aquell dia de Nadal, no sé com és, que me'n vaig anar a missa del dia de Nadal. Doncs vol dir que podia caminar bé.
0: Ah, sí.
1: Jo, mira, com que aquella època anàvem a missa els diumenges i tal...
0: Clar, i llavors, a primera hora, doncs, la gent gran...
1: Sí.
0: Devien començar a obrir camins i passes. Un
1: sí.
0: Cop ets... Sí, sí.
1: Després
0: jo també devia anar...
1: T'ensenyo una foto que es veu la neu fins a on arriba.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que sí.
0: Arriba. Bé, escoltarem ara una cançó dels Beatles que ens la posarà el senyor David i continuarem parlant.
1: D'acord.

0: Començarem a parlar del Josep Maria, que a tu em dius que éreu veïns, que ell vivia al davant teu.
1: No, a la mateixa carretera. Si ell vivia al número 62 i jo al 116. Però bé, jo me'n vaig anar aviat, perquè als 6 anys jo vaig anar cap a la granja.
0: Jo me'n recordo una mica que ell anava al Liceu Escolar.
1: Sí, jo també.
0: Ja, també?
1: També, també.
0: Escolta, i de ben petit ja dibuixava?
1: Sí, sempre li ha agradat, sempre. Sempre li havia agradat. Sí, sí.
0: Ell va ser graduat social, també?
1: Sí, sí.
0: Però era la seva feina, però la seva vida era pintar l'oli, els gravats, l'escultura, fer murals...
1: Sí, sí, sí.
0: D'això des de ben aviat?
1: Bueno, quan va ser més gran s'hi va dedicar més. Tot el que va sortir de gran ho va fer molt, però ell sempre el dibuix havia sigut la seva passió, sí, sí.
0: L'ajudava el Joan, el cosí?
1: Home, el cosí Joan sí que almenys li feia companyia moltes vegades.
0: Ara últimament, però de jovenets també.
1: No, de jovenet no ho recordo tant jo. A veure, jo llavors, encara que el conegués, no anava amb ell i tampoc no sé exacte, però...
0: A tot arreu, sí.
1: Però bueno, de fet vam anar a la mateixa escola, vull dir.
0: Jo sé que de gran ell a casa els hi... a les netes i els nets que teniu, sí, els hi transmetia aquesta il·lusió, sí, de pintar i de l'art. Anaven amb ell?
1: Bé, sí, ara quan eren ja uns nens jovenets i quan va començar a fer murals i així, doncs un dels murals que es va fer aquí a la plaça de la Llibertat, que és aquell de Santa Creu, hi van col·laborar els nens. Ell volia que hi col·laboressin, a part dels amics que tenia, que eren gent gran com ell, doncs els nanos que també hi intervinguessin.
0: Sí, aquell és molt maco.
1: Sí, sí.
0: Sí, aquell és molt maco. Però en parlarem d'aquell i del que hi ha davant i molts, que ha deixat un... A veure, un llegat, un darrer...
1: Sí, bueno.
0: Ha d'estar orgullós i agraït de que ha quedat.
1: Sí, sí.
0: Que ell sempre m'ho deia. Que jo vull que... Que volia deixar petjada.
1: Ja veus.
0: Ell estimava tant el que feia... Que volia que quedés. No eren els diners, no eren els aplaudiments.
1: No, no. Sí.
0: Era que allò quedés, i ha quedat.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: molt
1: de
0: maco.
1: Moment, sí, sí.
0: El cercle artístic neix a l'any 99?
1: Jo ara no me'n recordo de l'any. Jo
0: no, l'any és igual, però
1: sí,
0: neix.
1: Neix.
0: I amb qui més?
1: El Lluís Fisa, no sé, van anar a una exposició, a veure a la grupa alguna exposició, i allà van coincidir o amb la Rosita Camps o amb la Teresa Ostrell... I van començar a parlar d'això, de la pintura i tal, quan tots estaven interessats. I llavors, amb el Lluís Fisas, i es van ajuntar tots i van decidir formar el cercle.
0: I on es va físicament, on era el cercle, al començament?
1: Al començament, el cercle, bueno, el cercle artístic, era allà a l'antiga FECSA, al carrer Major.
0: Sí, és on jo el recordo.
1: Sí, sí, allà ho van posar.
0: Que s'entrava per dalt.
1: Per dalt, per la part de dalt.
0: I hi ha les escales de la central, que encara hi són.
1: I que després es comunica amb la gòtica, no?
0: Llavors ja es comunicava amb la gòtica.
1: Es podia passar, jo havia passat alguna vegada, però...
0: Però llavors allò era una altra empresa, era la...
1: Ja no era...
0: Ja no era FECSA, tampoc.
1: No, no, no, ja no era FECSA, no. Sí, amb la Rosita Camps avui molta relació, també, molt. I amb el Lluís Fisa, molt. S'avenien molt amb ell, també.
0: En Lluís Fisa ja no el coneixia, la Rosita sí,
1: sí.
0: Molt amable, molt divertida.
1: Sí, l'altre dia, quan vaig sentir la conversa amb el seu nebot, que em veu parlar de la Rosita.
0: Sí, el meu nebot?
1: Era el nebot d'ella.
0: Ah, el nebot d'ella, sí.
1: El nebot d'ella.
0: Sí, el Cesc Vives, sí,
1: exacte.
0: Vam parlar de la Rosita.
1: Sí,
0: amb
1: sí.
0: El Cento Macià, què va fer amb el Cento Macià?
1: Diu que va anar a aprendre a gravar, a fer gravats, que es feia amb un tòrcul i que feien el dibuix i el gravaven.
0: Sí, i per la Festa Major el Terraplè feia tallets de gravats.
1: Sí, des de que estaven en el cercle, doncs li agradava sortir al carrer. A vegades havien fet exposicions amb els socis a la plaça de la Creu, i després per la Festa Major, ja bastant cap aquí, doncs sortien, i a la millor el dia que hi havia les puntaires, ells en un altre cantó estaven ells, fent gravats i ensenyant a fer-ne.
0: Jo, a part dels gravats, ara tornant a la pintura, jo li estic molt agraït, perquè ella es va portar molt bé amb la meva mare.
1: Ah.
0: La meva mare sempre havia tingut afició per dibuixar. Recordo que Can Malvei, quan tenia temps, feia caricatures d'artistes i tal, que crec que ho va apuntar en un lloc el Josep Maria,
1: sí.
0: Ho va apuntar amb la fitxa d'ella, sí. De que entrava al cercle, i va explicar això.
1: Sí.
0: I jo ho guardo, però feia temps que no ho veia, i avui tu me n'has portat una còpia, cosa que t'agraeixo molt. I he recordat això. Doncs ell la tractava molt bé, i quan va fer... Em sembla que era 90 anys que va complir, aquí a Can Ametller li va donar un... Li van fer un obsequi...
1: Sí.
0: Amb el seu nom.
1: Ah, està bé.
0: Ell i uns altres, de gent del cercle artístic.
1: Sí.
0: I la tractava molt bé, però és que, a més, no perquè fos gran, no per la bona persona que era, només... No ella, ella també, però sí. Refereixo el teu marit, el Josep Maria, que era molt, molt entregat. Ell em deia, no, Pere, és que ho fa bé. Mira aquesta font.
1: Sí.
0: Aquesta font de l'església, un quadret petit que tinc.
1: De la teva mare.
0: Sí, sí, aquesta sí. Font està molt ben feta. Sí, què em va dir? El tinc allà que ningú la toqui, entre d'altres, no? Però vull dir, ell no només ho feia perquè era educat, perquè era bona persona, ho feia perquè ell...
1: Ho sentia així.
0: Sentia que la meva mare ho feia bé, tot i que era gran. Escolta, i ell, el cercle artístic ha durat fins fa poc?
1: Jo, ara ja feia un temps que ell no... Bueno, hi ha algunes altres persones, però ja se'n va anar més aviat desvinculant. Ell tenia el seu estudi i anava fent les seves coses. Va tenir l'estudi a la plaça de la Creu, molt temps en aquella casa,
0: després,
1: que després va haver de marxar perquè, clar, la volien arreglar. I,
0: sí,
1: i l'última vegada, l'últim que tenia era allà a la Riera Bonet.
0: Ah, aquest de la Riera Bonet.
1: I a la casa aquesta de la plaça de la Creu, hi va fer tot un terra de trencadís. Tot un terra de trencadís, una feinada que tenia.
0: Sí, tot, em sembla tot que vaig terra, veure quan ho estava fent, que vaig
1: tenim
0: pujar un
1: alguna
0: dia.
1: Tenim alguna foto, però encara hem de buscar coses.
0: Vaig pujar un dia... I vaig veure, bé, que com que ja estem parlant d'això, parlem dels seus murals. Mm. Aquest, que el van ajudar els seus nets, és una preciositat, ja vaig ser-hi quan el van inaugurar. Molt maco.
1: Sí, sí.
0: Molt maco. Sí, amb les campanes i...
1: Sí, que a vegades el seu cunyat, al Màxim, passa per allà a donar una ullada, a veure si han tocat alguna cosa, i sempre troben que hi ha alguna coseta que o ha caigut, o... O algú sí, ha tocat, però bueno, en principi està bastant ben...
0: Llueix molt. I el que passa que per veure-la has d'anar
1: pel
0: cantó del llac, que no hi vas gaire.
1: Sí.
0: I el pont el veus
1: veu d'un tros lluny.
0: Contínuament.
1: Sí.
0: El pont es veu d'un tros lluny.
1: Sí, sí.
0: És dir, és una meravella. I el que he conegut més tard, que el vaig anar a veure expressament, és el pont de la Cadena, es diu? El
1: sí,
0: que
1: a sota casa nostra. És allà on vivim nosaltres.
0: Ara viviu allà?
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, aquella li va quedar també de primera. Quin regal pel barri, eh?
1: Sí, li van demanar, ell s'ho va portar perquè ell sempre estava disposat i el van fer molta il·lusió amb el seu cunyat també i els col·laboradors, amics.
0: Sí, sí, s'ho passaven bé. Van estar un temps també a casa meva...
1: Sí.
0: Li vaig demanar si podia fer el pont, però no el pont del riu, que el de Can Baruta.
1: El
0: els ponts de Can
1: Baruta,
0: on jugàvem de petits.
1: Sí.
0: I sí, van estar uns dies allà, i com ho feien, que si unes pedretes, que si un tros de canya que vam trobar del riu, i ho van anar fent, i va quedar molt maco. I tothom que passa amb el bus el veu.
1: Sí, jo quan he anat a l'ambulatori o a caminar fins allà baix, d'un tros lluny ja el veig.
0: Sí,
1: m'hi
0: fixo.
1: I tant.
0: Estic molt content. Escoltarem ara una cançó romàntica de Elvis Presley.

0: parlant dels treballs fets aquí a Molins de Rei, que són unes joies, però segur que me'n deixo algun.
1: Sí, a ell no havíem dit el de Can Revella, que va ser dels primers que va fer, també. A Can Revella, dintre de la Masia, sí, que és el restaurant, i a dintre hi va fer la imatge de la Masia de Can Revella. Molt maco.
0: No hi he anat moltes vegades, però l'he vist. Sí. És preciós. Està en un lloc de pas.
1: Sí, exacte.
0: Que vas d'una sala a una altra i sempre te'l trobes preciós.
1: Sí, sí. Sí, el Jordi Pons li va demanar i va ser dels primers que va fer.
0: I macos.
1: Sí, sí.
0: I macos. I llavors n'hi ha un altre a l'albergue, te'n recordes de l'albergue Quatre Camins?
1: Sí, sí, havíem anat a jugar a bolos allà, a la bolera, allà quan érem jovenets.
0: Allà hi ha un altre pont.
1: Ostres, aquest no me'n recordo.
0: Aquest albergue era molt bo, sí. Que llavors ens hem tornat més de poble que abans, perquè la carretera era una mica com Barcelona, de tant moviment que hi havia. I allà a l'albergue tota la nit era obert. Sí. I tornaves de Sant Boi, de Barcelona, allà anaves amb cotxe, aparcaves allà a les 3 de la matinada i estava obert. Ara això no ho trobes. I jo hi vaig anar un any, vaig anar a cantar allà per Cap d'Any, i vaig veure aquest pont.
1: Oh, ostres, jo quasi no me'n recordava d'aquest, eh?
0: Ara
1: que m'ho dius, ara que m'ho dius hi penso, però clar, com que no sé si allò està tancat, si es pot veure, si... Està allà dins, però jo no l'he vist, fa temps. No l'he vist des del dia que el van inaugurar, posem pel cas.
0: Sí, ara des que el van tancar, potser fa 10 anys ja, està barrat, com perquè no hi entri pel que sigui.
1: Sí.
0: Per dins no sé si funciona o no, no, com a restaurant ni com a albergue, no. Però potser hi ha algun despatx, no sé res d'això. Hi ha la benzinera, crec, i aquest pont està allà i poder morir allà si un dia allò va a terra. Sort que hi ha aquest tan guapo d'aquí, de la plaça Llibertat,
1: sí.
0: Que jo crec que és el mateix pont, fet
1: sí,
0: pel
1: és
0: mateix,
1: el mateix
0: artista.
1: Sí. Al principi ell va fer moltes vegades ponts, li demanaven la gent, ponts pintats a l'oli i tal. A mi, un dels primers quadres que em va regalar, que encara no ens havíem casat, va ser el pont del riu de Molins de Rei.
0: Sí, sí.
1: I sí, sí.
0: I allà a Sant Bartomeu?
1: A Sant Bartomeu va fer, a l'entrada de l'ermita, també va fer la imatge de l'ermita de Sant Bartomeu.
0: Ja el vaig anar expressant a veure una vegada.
1: Sí, vas anar?
0: Sí, sí, vaig anar. S'ha de pujar allà per anar a l'ermita.
1: Sí.
0: No ho veus passant, però...
1: No, has d'entrar a dintre. Sí, sí.
0: I altres pobles va fer... A veure, no, encara ens quedem aquí. Ah. Amb el seu cunyat, el Miquel Tarragó...
1: No.
0: L'escultura de ferro del jardí botànic.
1: Com no va fa ser gaire, això? Això no fa gaire, eh? Vull dir, fa abans de posar-se ell malalt.
0: Ell em va dir que li feia molta il·lusió fer això.
1: Sí, sí, li va fer il·lusió, i ho van fer amb el meu germà. Sí, sí, com que ma germà era ferrer, doncs es van posar d'acord i ho van fer, tots dos.
0: I fora de Molins de Rei, a Benifallet, que el seu pare era d'allà.
1: Sí, sí, sí. Allà, bueno, davant, a la casa on viu la seva germana i el Màxim, allà hi ha fet uns balladors de jota, perquè com que allà ballen la jota,
0: la jota de
1: les Terres de l'Ebre...
0: I aquell carro, on és allò?
1: Ah, allò a Sanaüja. El carro
0: sí.
1: Que va fer, el va fer el poble de Sanaüja.
0: I Sanaüja, quin lligam tenia?
1: A Sanaüja hi ha moltes coses d'ell. A Sanaüja és el poble d'on va néixer la meva mare. I anàvem ja...
0: Rius, és a dir, la teva mare, no?
1: Rius, la meva mare, sí.
0: I era filla de Sanaüja.
1: Sí, sí, sí.
0: I Sanaüja, per tant...
1: A la Segarra.
0: Ah.
1: És prop de Pons, entre Pons, Guissona...
0: I la teva família, de la teva mare, deus tenir família
1: sí,
0: allà...
1: Sí, bastanta
0: anava
1: família,
0: molt.
1: Sí. I anàvem molt, des de que ens coneixíem sempre hi anàvem.
0: I ell allà, què més coses hi té fetes?
1: A part de que va fer aquella Mare de Déu, una Mare de Déu de pedra...
0: Que s'havia perdut durant la guerra, no?
1: L'havien tirat a terra quan la guerra... Llavors, un grup d'homes que eren paletes i picapedrers i tal i qual, es veu que s'ho miraven i van dir, ostres, aquesta Mare de Déu estaria bé, en podríem fer una. I van parlar amb ell, van dir si els ajudaria... I ell de seguida va dir que sí, i van començar...
0: I això és feina, esculpida...
1: Sí. I llavors els homes, ells picaven, ell anava allà, dibuixava el que havien de picar, i un cop a la setmana anaven cap al poble cada dia, cada setmana.
0: No sé on ho vaig llegir, poder per internet, que l'Ajuntament de Sanaüja li havia fet un reconeixement.
1: Ara fa...
0: Fa poc d'això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, l'agost. Amb ell i amb tots els van dir un homenatge als creadors de la Verge de Pedra. Llavors aquesta imatge la van posar a dintre de l'església de Sanaüja.
0: Sí.
1: Perquè la que va caure o que van tirar quan la guerra estava a dalt, però a dalt era un... van valorar que no era aconsellable fer-ho, i llavors la van posar a dintre, però mira, és una... en un...
0: A dalt no la veurien tant la gent...
1: I... No, està bé allà, sí, sí.
0: A baix està més bé,
1: sí. Sí, sí, sí. I ara, el dia... a últims d'agost, els hi van fer un reconeixement, que tinc... després, si vols, ja t'ensenyo una foto de, del que diu. Sí, va ser un acte bonic, que jo també hi vaig haver de ser, amb les meves filles i tot.
0: Aquests murals, quan... trigaven molt a ser acabats? Bueno. O tots més o menys? Jo n'hi va haver un que es va fer molt aviat i un altre que va costar molt.
1: No ho sé, no t'ho sabia.
0: Mesos.
1: No ho he comptat. Sí.
0: Mesos.
1: Sí. Jo el que va fer, l'últim que va fer, que va ser el del barri del Canal, el veia des del balcó de casa. Jo mirava i veia, el tenien tapat perquè no es vegués, i veia com, sabia com el feien, cada dia anava cap allà.
0: Sí, jo encara et relaciono com si visquessis a la granja.
1: Bueno,
0: sí.
1: Home, va ser uns anys molt macos, també, a la granja.
0: Aquells anys, amb aquell rec que no ens deixava passar, que ni ens coneixíem. Jo havia passat alguna vegada per allà, per les monges, per aquell caminet, passàvem per la sínia, que hi havia la sínia de no sé quin pagès, em sembla que del Franquet.
1: Ah, sí, l'última casa de... bueno, a Cal Corderet, que deien.
0: A Cal Corderet, li deien. Sí. I llavors tombava, però expressament només per passar per aquell camí, que no veia mai. O quan el rec estava buit, els de crius, que era perillós, havien passat, que de vegades pujava l'aigua, feia por a l'altre cantó, i és quan coneixia jo aquesta zona.
1: Sí, i nosaltres el rec ens separava, que jo a vegades volia parlar amb una tieta de les que anava a treballar a Can Malvei, una feia el torn del matí, l'altra de la tarda, a vegades l'esperàvem a l'hora que passava i li dèiem alguna
0: cosa. De rec...
1: De banda
0: del rec.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, després ja teníem telèfon i la gent, bueno, ja vam començar a tenir telèfon.
0: Els que hem viscut allà, aquells anys, sí, després jo amb la teva família... Ai, a Can Capellans, també. Ai, la meva mare era de Can Païssa i a Can Capellans hi havien estat.
1: Era molt a la vora, no?
0: Si podia anar caminant.
1: Sí, per això jo a mi em sembla que les tietes, inclús el meu pare, es recordaven. La teva mare no li deien la ieta? O...
0: Sí, la ieta de Can Païssa.
1: Sí, sí, jo crec que sí. I després també es feia molt amb un amic que tenia a Can Canaris, que també era a la vora. Can Canaris no és gaire lluny. De...
0: Sí, sí, ja sé on és. Sí. Can Canaris, Can Amigó...
1: Que jo pensava... a veure, Can Capellans... pertany a Molins de Rei, si no vaig confosa.
0: Sí.
1: Can Païssa també o Sant Feliu?
0: Sant Feliu.
1: Ah, perquè jo pensava, arribar un moment que pensava, el papa va anar a l'escola a Sant Feliu. I en canvi Can Capellans crec que pertany a Molins de Rei. No sé el per què va anar a l'escola a Sant Feliu.
0: Jo no ho sé segur, però jo crec que sí, que Can Capellans és Molins de Rei. El que sí que sé és que Can Païssa és Sant Feliu de Llobregat.
1: Ja.
0: El meu tiet, quan es van casar a Santa Creu.
1: Sí.
0: Perquè però és Sant Feliu de Llobregat.
1: Sí, sí.
0: I
1: sí.
0: Els enterraments i...
1: I aquella casa encara hi és o no?
0: Sí, sí. Es va cremar fa 30 anys, però es va cremar per dintre i va caure un bon tros de la teulada. Però si no ho tapen els arbres i tu passes per la carretera o amb el tren, veus encara la masia, però és la carcassa només.
1: A mi el recordo molt, em fa molta il·lusió pensar en la casa de Can Capellans, però que mai l'he vist de la vora. Inclús des de casa es veu una mica des d'on visc ara.
0: Quan passes amb el tren...
1: Amb el tren es veu, passes molt a la vora.
0: Jo hi havia entrat a dins i tot, i fins ara, com que... I a les dues filles d'allà, d'aquella casa, les Fenollosa i Melchor...
1: Ah, sí, Melchor. El meu pare l'havia nombrat, aquest nom. Sí,
0: eren de la nostra edat, de la meva cosina Nuri, i havíem anat allà a jugar i a nedar amb una mena de bassa que hi havia. Bassa, se li diu, però era com un estanc d'aigua.
1: Sí.
0: No, un llac no. Era per guardar aigua per regar, però era grandíssim. Sí, a Can Capellans ja sé que allà hi havien estat amb l'Esperança i el Nolasco, com parlaven.
1: Sí, sí, sí. Well, el meu pare hi va viure amb els seus pares.
0: Reconeixements i exposicions. Una que va fer es deia El poble i la seva gent.
1: Sí, sí.
0: Aquesta on la va fer?
1: A Can Ameller. I sí, va estar molt content, no? Li va fer molta il·lusió allà. Hi havia dibuixos de persones de Molins de Rei i després els quadres que ell tenia, d'altres.
0: Que li va encarregar el Toni Moreno.
1: Sí, sí, per l'Ajuntament, suposo, més a més.
0: Va ser finalista dels Premis de Ràdio Molins de Rei.
1: Ah, sí?
0: D'això no fa dos
1: anys?
0: No
1: fa molt, no. Jo crec que al cap de poc temps ja es va posar malalt.
0: Sí.
1: Però va estar molt content, eh? Encara que no guanyés, ell estava encantat.
0: Sí, sí, el van seleccionar i aquí, i on estàs tu sentada, també va venir una vegada aquest programa.
1: Ah, sí?
0: Però d'això fa 3 anys, poder. Això ja fa més temps, era
1: sí.
0: Abans del que estem parlant ara,
1: sí.
0: D'aquesta exposició i tal. I el que no sabia és que havia fet d'extra en pel·lícula.
1: Ai, sí.
0: Amb l'últim cuplé, poder?
1: No, havia fet coses, ara no em sortiria. Com anuncis publicitaris, també fixes. Anava a càstings i llavors els seleccionaven.
0: Videoclip, poder? Em sona que
1: algun videoclip, sí. O no sé què, amb els Amics de les Arts. Després l'altre dia vam trobar... un que havia fet que després ha anat a parar al Japó, crec que el van gravar aquí, ell el va anar a gravar i és com un vídeo que es veu uns nens jugant a escacs. Me'l va enviar l'altre dia la meva filla perquè havíem perdut documentació, no, havíem perdut el disc dur, ens va fallar i ens vam preocupar molt perquè allà hi tenia molta informació, el disc dur de l'ordinador. Llavors ell ho va portar a un lloc i el van poder recuperar. I clar, i ara trobem petites relíquies que potser no ens en recordàvem i allà estan.
0: I havia sigut soci molts anys de la Creu Roja.
1: Sí, sí, soci va ser fins a l'últim moment.
0: Un home artístic amb aquesta sensibilitat i havia treballat amb aquests que van a Hisenda, a veure
1: si... Ah, sí, a l'Agència Tributària.
0: A l'Agència Tributària, aquests
1: sí,
0: que no... Que no els voldria jo de veïns, no?
1: No. Però bueno, ell estava en el departament d'arquitectes, estava, a la zona dels arquitectes.
0: Ell no et venia a buscar, tu dius, escolta, que no has declarat aquestes pomeres.
1: No, clar, a vegades alguna persona coneguda li deia, oi, jo estic fent, no sé, estic anant allà, que se'ls trobava, i, bueno, en fi.
0: A part del pont... Els ponts de Can Baruta.
1: Sí.
0: Que, jo, no sé si la paraula és encarregar. Jo li vaig dir que m'agradaria i m'ho va regalar.
1: Sí.
0: Dir tot. De casa meva.
1: Sí.
0: Li vaig encarregar aquesta vegada, sí, a la Torre Chrysler, la Torre
1: sí.
0: Chrysler de Nova York.
1: Sí.
0: I aquest el tinc jo. Aquest no el veu ningú, encara que, clar, hauria d'entrar al meu quarto.
1: Sí.
0: Si no hi entra tothom qui vol.
1: Clar.
0: Ni qui vull jo, tampoc.
1: Ell és molt maca, la Torre Chrysler, sí.
0: Aquell és molt guapo, però jo l'he fotografiat i el poso per internet moltes vegades que puc, perquè és que el va fer tot amb fustetes, tot els detalls, les finestres, bueno, finestres, els vitralls a baix,
1: sí.
0: La punta de dalt a baix, a les cases, els edificis de lluny. Preciós, sí. Tu el vas veure?
1: Jo sí que el vaig veure, sí.
0: Ara... Acabat.
1: Sí, me'l va ensenyar, i tant que el vaig veure, i tant.
0: Bé, estem parlant del Josep Maria Pubill amb la Conxita, Tarragó. Hem parlat de tota la seva obra que ens ha regalat, deixa aquí Molins de Rei. Saps què m'agradaria?
1: Què?
0: Que quan són festes a Molins de Rei estés il·luminat.
1: Estés com?
0: Il·luminat, aquests murals.
1: Ah, bueno.
0: Il·luminats.
1: Ja.
0: Que els que venen per la fira...
1: Sí.
0: Sí, que allà hi ha els vins, hi ha moltes coses.
1: Cada vegada però... que hi havia la fira, ja deia, ara què faran amb això? Una vegada li van posar els vàters públics
0: sí,
1: o alguna
0: això,
1: cosa
0: ja vaig
1: i ell
0: rondinar,
1: es posava...
0: Una altra vegada
1: va
0: vaig veure...
1: Reclamar-ho. No sé si el de Santa Creu, que li posaven balles a davant i li sabia greu, però clar...
0: Jo
1: potser també
0: seré.
1: Servia per
0: Per protegir-ho.
1: Per protegir-ho.
0: Una vegada vaig veure una escala també repenjada,
1: sí,
0: sobre.
1: Sí, això sí, quan donàvem una volta per allà i ho veia...
0: Si estés amb una mica de parterre, no sé com es diu, una mica de jardineta, una mica de protecció, sí, la gent no s'hi acostaria tant, i amb una llum, aquests dies de per la fira que ve tanta gent i a veure el camí de tanta gent
1: que destaqués,
0: és que val la pena.
1: Sí.
0: Jo, mira, ho dic ara aquí...
1: Allà a Sanaüja, abans no sé si ho hem dit,
0: no,
1: allà a Sanaüja, a part de fer la Mare de Déu, va fer un carro que va estar allà al carrer on nosaltres vivíem, un carro, bueno, la reproducció...
0: No, aquest carro l'he vist.
1: Sí, l'has vist, oi?
0: No, en fotografies, però sí. moltes vegades, sí,
1: sí,
0: molt maco.
1: Una veïna d'allà era el carro de casa seva, que tenia una fotografia, i va demanar si li faria. I bueno, el temps allà que estava... I allà s'emportava a vegades el Joan. El Joan Pubill...
0: Quiñonero.
1: Sí, a vegades deia, va, m'acompanyes, i li servia de companyia.
0: Diu que també l'ajudava a l'Esteve Reventós.
1: Ah, és el seu amic, molt amic de
0: l'Esteve. Sí, és un home també...
1: Uf, és el seu amic de l'ànima, que dic jo.
0: Si l'Esteve i el Josep Almo, no sé qui és.
1: El Josep Almo, sí, el Josep Almo, que també li deia el primo, ell, perquè és el... Es diu Pubill de segon, el Josep.
0: Almo Pubill.
1: És, viu a la... Viu cap a la Riera Bonet. Sí, es cuida de l'Associació de Veïns del Barri.
0: I aquell no devia venir aquells dies que van fer això de casa, i per això...
1: Està, potser en alguna de les fotografies
0: poder
1: hi surt ell,
0: és.
1: Sí, em fa l'efecte que sí. Bueno, en aquest cas va sortir a casa teva, només devien venir el Màxim.
0: El Màxim ell... i el Pubill.
1: Exacte.
0: I el Pubill Quiñonero.
1: Ah, dir. També.
0: Sí, no el Josep Maria.
1: No sé
0: si
1: ho sap,
0: sí,
1: el Joan, que estem parlant del Josep Maria.
0: Bueno. Ah, no, jo no li he dit, no,
1: no
0: l'he vist,
1: tampoc.
0: Però li podria haver escrit, eh? No l'he pensat.
1: Sí, el Joan, bueno, es preocupava molt per Josep Maria tot el temps, sempre, vull dir...
0: Quan estava malalt.
1: Sí, sempre, venia molt.
0: No, i el Josep Maria també per ell, eh?
1: Sí, perquè ell se'n refiava.
0: Se'n refiava i es preocupava.
1: Si l'havia d'acompanyar, en algun lloc l'acompanyava i tot.
0: Si havia d'anar al metge alguna cosa,
1: sí,
0: l'havia acompanyat. El Josep Maria amb el Joan, eh?
1: Sí, sí, sí, i tant, i tant.
0: Sí, que el Joan havia tingut algun problema, no me'n
1: sí.
0: recordo, però jo sé que ell patia.
1: Però per desgràcia, quan va morir el Josep Maria, el Joan estava malalt, perquè s'havia fet mal i estava a la clínica. Bueno, per desgràcia, vull dir, no hi era.
0: Sí, me'n recordo d'això,
1: no,
0: que el vaig trucar i em va dir, mira, però jo no... Jo estic
1: estava
0: a la
1: clínica, sí, perquè havia caigut.
0: Sí.
1: Havia caigut, sí, sí.
0: Bé, estem amb el programa, ens queden 10 minuts sí. i hem parlat bastant, però encara escoltarem més música. Quina t'agradaria avui?
1: Ai, ah, bueno, si em poses la teva m'agrada molt. L'avui he tornat.
0: Ai, bueno, gràcies,
1: ah.
0: sí. Sí, jo tenia
1: sí,
0: preparada
1: m'agrada.
0: El vals del retorn, aquell del gegant. El pare i la filla,
1: sí,
0: un somni els ha dit, escapeu-vos una hora que el poble us espera per obrir-nos les portes de la federació. I va dient, i els gegants ballen i ballen i ballen, les dones canten, els homes somriuen, la gent que treballa avui per una hora ha sortit al balcó. És aquesta la cançó. Però la posarem un altre dia.
1: Igual,
0: ara escoltem la que tu has demanat.
1: Bé,
0: no? Que em fas...
1: Aquesta que inclús el meu net em diu que a vegades l'han posada, no sé, allà l'envol, que juga i que se la sabia, la lletra d'aquesta, de l'avui he tornat.
0: Quina edat té?
1: 14, farà 15 ara.
0: Oh, sí. Sí, els que ara tenen 50 anys, jo em recordo que em diuen que la cantaven de jovenets, perquè
1: sí,
0: la cançó és del 88.
1: Sí.
0: El 88, quants anys fa?
1: De
0: 88? 12,
1: 30 i pico, vora 40.
0: Sí, 40, 38 anys.
1: Sí.
0: Doncs, esclar, els que ara tenen 50, llavors en tenien 12 o 13, sí. Gent que ara ja són grans, i em diuen que la coneixen de jovenets i després els altres, i ara el teu net que en té 14.
1: Sí, i diu... I vist que te la van posar en el disc aquell de la Ciutat Pubilla de Molins de Rei,
0: sí, sí,
1: de les Sardanes,
0: sí,
1: que és bonic, em va agradar bé sentir-la allà.
0: Sí, amb això jo, quan parlàvem amb el Josep Maria, que ell deia de deixar petjada, de dir, sí, el que tu et sents amb els teus treballs,
1: sí,
0: a mi em passa amb les cançons. Estic content que almenys aquesta d'avui ha tornat ha tingut cert ressò.
1: És que s'ha fet com un himne.
0: Sí,
1: eh?
0: Ha sortit cert ressò i ha tingut reconeixements i la canten els geganters, els del camell, que després he fet la del camell, la dels gegants, sí. I he fet una, la Mare de Déu de la Candelera, sí, que hi ha qui em diu que a mi m'agrada molt, però la que més ha enganxat, com es diu, és aquesta. Escoltem-la.

0: Bé, doncs ara saps què pensava quan he sentit la cançó? Que la primera vegada que la vaig escoltar me la va donar a escoltar un... La jo treballava a Cal Robert, però després vaig anar a viure al barri Bonavista. I allà hi tenien una botiga, que Cal Robert. I jo hi havia anat...
1: El Rubio.
0: Sí. I l'Antonio, de la botiga, un dia vaig a comprar, quan hi havia passat molts anys, jo estava casada i tenia les nenes, i em diu, mira, Conxi, que t'ensenyo una... Escoltaràs una cosa que t'agradarà. I em va posar en un caset aquesta cançó. Ah, i sempre mira. He recordat que on la vaig sentir per primera vegada. Allà. I després... després ja la vaig anar coneguent, sentint més. Em va fer molta gràcia aquest fet.
1: Sí, veus? Mira si parlem d'anys. Esclar, si la cançó té 38 anys...
0: Sí.
1: Sí, doncs, esclar, s'ha anat escoltant. Bé, ara ens queden 3 minuts. Alguna cosa que vulguis dir, ai, que t'hagi quedat...
0: Ui, no sé. Ara què t'ho haig de dir?
1: Contenta d'haver parlat de Josep Maria.
0: Home, clar, que sí. Molt.
1: Saludem al màxim.
0: Ah, bueno, no t'he dit que tinc dues filles. Que tinc dues filles, la Meritxell i la Marta. A 3 nets, bueno, els 2 Jordis, que són les parelles, que tots dos es diuen Jordi, i els nets, que un es diu Enric, l'altre Bernat, i la Gemma.
1: A veure, ens deixàvem important.
0: Home, si m'estan escoltant...
1: Dels cosins, dels de Sanaúlla. Oh. Sí, jo també els saludo des d'aquí, que la teva filla, una d'elles, m'ha escrit alguna vegada i m'ha dit que, bé, com que estava agraïda, perquè jo de vegades em parlava del seu pare... I jo dic, sí, és que jo la mirava molt i a més m'hi sentia identificat i que crec que... I sí, ella sí. Sempre... Bueno, que m'ha escrit alguna vegada.
0: Sí, que tu vas parlar d'ell, sí que
1: I per preparar aquesta entrevista d'avui o aquesta conversa,
0: sí.
1: També m'ha ajudat ella, la teva filla. Meritxell, m'has dit que es diu...
0: La gran Meritxell, l'altra
1: Marta. És la que m'escrivia?
0: Sí, totes dues, una crec que et va enviar alguna cosa. Ai, sí, la que t'escrivia segurament era la Meritxell, que té un nen que es diu Bernat.
1: És el que té el nen de 14 anys?
0: Tots dos van néixer amb poc de diferència, les dues filles.
1: I els altres dos en tenen dos més
0: una,
1: o no?
0: No, una filla té un nen i una nena, i l'altra filla té un nen.
1: Ah, val. I els Jordis són els...
0: Les parelles, que es
1: fan
0: diuen
1: bondat,
0: Jordi.
1: Fan bondat, sí?
0: Sí.
1: Els saludem també, si no rondinaran. Val, molt bona tarda i gràcies, Conxita.
0: Moltes gràcies a tu, eh? Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu, acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'Ustex.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut, que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del Vice Pérez i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.

0: Informació local.
1: Repassem algunes propostes d'aquest cap de setmana de Festa Major. Dissabte hi haurà la Fira de Col·leccionisme i de Brocanters, la 41a edició ja. Es durà a terme, com és habitual, durant tot el matí, al passeig del Terraplè, de 9 a 2. I aquest any també recupera la trobada de vehicles clàssics i esportius, que es farà, podreu veure'ls, a la plaça de la Llibertat, el dissabte, de 9 a 1, també. També hi haurà portes obertes al Foment, el dissabte al matí, al passeig del Terraplè. També hi haurà l'activitat L'Art de la Imaginació, que organitza l'Ateneu Artístic, amb diverses activitats artístiques per aprendre i divertir-se pintant diverses il·lustracions. Acompanyaran aquesta activitat diversos artistes com Meritxell, Salvador, entre d'altres. Doncs el dissabte al matí, aquesta activitat artística al passeig del Terraplè, també, que és on concentrarà molta de l'activitat de dissabte al matí. També les simultànies escacs, per exemple, a partir de les 11, o el camell, que podreu, els infants, els més petits, podran donar-li el seu xumet a la plaça 1 d'octubre a partir de les 11 del matí. També una activitat típica del camell de Festa Major pel matí de dissabte. I el matí de dissabte també rebrà els gegants

0: Candelera. De cara a la tarda encara, Ritmes del Món a la plaça de la Llibertat, una tarda amb diferents concerts. A partir de 5:45 hi haurà l'actuació d'un grup del Marroc i després també l'actuació d'un grup folclòric del Paraguai. També havia d'actuar el Cor de Dona, la Coral Cor Dona del Casal de la Dona, però finalment no podran fer el seu concert per incompatibilitat amb els horaris de la directora del cor. Per tant, actuació d'un grup tradicional del Marroc i també d'un grup folclòric del Paraguai a la plaça de la Llibertat el dissabte. I després a la plaça Vicenç Fernández, concert de flamenc a partir de 8:15. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és La Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a La Granja. Ràdio Molins de Rei.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap La Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de La Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: Adéu, filla. T'espero per dinar?
10: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
11: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra obert al món. Estàveu escoltant la cançó Incertesa, incertidumbre, no? Un dels temes que avui parlarem, la incertesa i la serenitat, no? I avui tenim els nostres amics, l'Enric. Què tal, Enric? Com estem?
1: Molt bé, molt bé. Sempre és un tema de molta màxima actualitat avui dia. Perquè tots els temes ara són com començament de quelcom nou. I aquesta inseguretat avui tothom la té. I això va molt bé perquè això desperta noves situacions de solucions als problemes.
0: Molt bé. També tenim aquí el Xavier i Sant, eh? Perquè sí. Tenim dos Xavis aquí. El Sant primer, què tal, sí, i Sant, com estem?
2: Bé, he tornat a l'escola, m'ho passo bé. El que passa és que tinc una notícia trista, he descobert que era el profe que tinc que donar a la classe. Llavors dic, no, jo prefereixo seguir com a alumne, però bueno, dono la classe. Bé, bé, bé, bé, ben tornat,
0: ben tornat. I també tenim a l'altre Xavier, Xavier Rompierres, l'altre professor que feia temps que no veiem per aquí. Què tal, Xavier, com estem?
3: Bé, hi ha moltes mogudes i per això he estat sense venir.
0: Sí, sí.
3: Però bueno...
0: Sempre molt, molt actiu, no?
3: Hi ha incertesa exterior i interior, no?
0: Sí, això sí, sí, sí. D'això en parlarem ara també. I avui no podia faltar el nostre gran amic i professor també, Marion Arnal, no? Que feia molt de temps que no el veiem. Bueno, molt de temps abans de l'estiu, no?
4: Tot l'estiu.
0: Què tal, Mariona, com estem?
4: Hombre, jo encantado de la vida para variar, eh? Però, sí...
0: Te vas a mirar el micro, però sí, ja se l'escolta, ja, sí. Ja té una veu...
1: Sí, té veu molt potent, bona veu.
4: Sí. Yo prefiero moverme en la certeza, y prefiero tener certezas. Lo único que no tengo cierto todavía es cuando me voy a morir, pero ya también lo sabré antes de morirme. Y mientras tanto, prefiero tener certezas aunque no sean seguras del todo, es decir, aunque no sean auténticas, verdaderas y tal, es igual. Prefiero vivir en el engaño, semi-engaño, me lo he creído, pero pues no sé dónde estoy, ¿eh? Te dicen, pero estabas engañado. Mala suerte, pero estoy en algún sitio. Porque claro, eso de estar siempre bailando, que dices, no sabes por dónde te van a disparar. Si por la cara, por la espalda, por... No, prefiero ir con certezas. Entonces, cuando yo voy viendo, por ejemplo, mi fuente de información es YouTube... Cuando veo, por ejemplo, hoy mismo que riesgo nuclear, porque digo, déjalo, si es ya me avisarán el día que tiren una bomba atómica, ya me lo contarán, pero sí. Mientras tanto no voy a sufrir por ello.
0: Però vosaltres creieu que vivim amb la incertesa o ens volen fer creure que hem de tindre aquesta incertesa constant?
5: Bé, no, jo penso que és que la societat degenera perquè no té uns dirigents que sàpiguen per on va l'assumpte ni que siguin responsables, o sigui que de fet estem bastant perduts, Pérez Reverte no fa massa va declarar allò que emocionant veure ser testimoni de la caiguda d'Occident.
0: Carai.
5: Diu, tinc 74 anys, però no sé quan viuré, però segurament suposa que ho veurà, no?
0: Sí.
5: O sigui que, de fet...
0: Estem en caiguda.
5: Estem amb... O sigui, els nostres dirigents estan d'acord amb la nostra extinció, perquè no tenim natalitat suficient, i ells... ni tan sols han investigat per què va caure a partir de l'any 76, no? Fa 50 anys.
0: Sí.
5: No han investigat res, no tenen cap plan.
0: Bueno, per un cantó cau, no? Però per un altre també va creixent com a país, va pujar la població, hi ha fills d'emigrants que van naixent també.
5: La població puja per dues raons. Sí. Una és que s'allarga l'esperança de vida. Això, gent que amb l'esperança de vida d'abans ja s'hagués mort, encara no ens hem mort, no? I després per la immigració, Però, sí. Però perquè neixin gent autòctona, no? O sigui que, de fet han provocat l'extinció del seu propi poble i, a més, no els preocupa, sembla que no els preocupa.
0: Bueno. Aquí a l'amic Xavi...
6: Que parles de la incertesa i la certesa, que a vegades són estris amb els que juga la societat, m'explico. Tenim coses incertes. La salut és una incertesa. Mm-hmm. Els diners són una incertesa. Aleshores, què fan els dirigents? Tu vols una certesa? treballa, accepta les normes de la nostra societat i farem que disminueixi la teva incertesa. O, per exemple, amb el tema dels fills, els catalans, si veiem incertesa, no tenim fills. Diem no, no, perquè no ho veig clar. Determinada gent no es pot generalitzar, però segons quins països és al revés. Jo tinc la certesa que tinc molts fills i després, si hi ha incertesa, ja m'ho trobaré, no? I llavors, els mecanismes, jo ho he vist a nivell d'alumnat, funcionen al revés. Nosaltres no ens tirem a la piscina si no n'estem segurs, i hi ha qui es tira a la piscina i després pregunta si hi ha aigua. Llavors, la certesa i l'incertesa són mecanismes que funcionen diferents segons la cultura de la gent. Però, si vols certesa, els dirigents et diuen que has d'acceptar les normes del joc.
7: No, claro, fíjate la opción que planteabas. Dices, los catalanes, como estamos en la incertidumbre, pues no tenemos hijos. Ya, pero oye, sigue. Entonces, como no tienes hijos y vas a buscar quien te pague la pensión un día u otro, de una manera u otra, entonces, claro, estos que te tienen que pagar la pensión, esos van a ser un poco más complicados que tus hijos, ¿eh? Sí. Y además vas a vivir con ellos de una manera más difícil. Eso te lo tendrías que plantear, porque claro, eso es cierto, ciertísimo, que vas a tener un entorno más difícil que el entorno que te creas con tus hijos. Es decir, pretender todas seguridades, ojo, tú, el que tiene un hijo ya sabe que juega la lotería, ¿eh? Bueno, y ya sabes que normalmente te saldrá bien. Vale, de acuerdo, pero es que te puede salir mal, claro,
8: sí.
7: Cada vez hay más riesgos, pero claro, no por la inseguridad no dar ningún paso, que eso es tremendo,
1: sí,
7: ¿eh?
1: Sí, pero por ejemplo, yo ayer otro día fui a un bautizo y la criatura era una niña que tenía 8 meses, miraba todo con unos ojos abiertos y expresivos, perdón.
6: Sí. Sí, bueno, clar, bueno, els ulls dels nens no distingeixen de certesa i incertesa. Només entenen d'il·lusió. O sigui, les pors potser es van augmentant conforme els anem fent grans.
1: Però vull dir,
6: un nen de què té por?
1: Però de 8 mesos, que et vagi mirant i jo, i a posar-li l'aigua i tot l'ambient de la família, havia una vida meravellosa. Però això, la teoria, jo estic d'acord amb la teoria, no amb la realitat. Que la gent viu de concepte, i aquest és el problema. Abans no havia tants problemes perquè no havia ni conceptes ni idees. És a dir, que jo crec que el problema no és que hi hagi problemes, perquè tothom que viu amb temps limitat té que tindre problemes per poder créixer. No podem créixer sense cap problema. Seria una persona que tindria que anar a un manicomi.
7: Ya, pero mira, nosotros hemos vivido, qué sé yo, hasta los años 50, 60, hemos vivido en un cimiento de certezas, yo diría que prácticamente absolutas, es decir, las ideas tronco, las ideas básicas, la religión, todo el mundo sabía dónde estaba. Ahora, en este momento, todo el mundo está perdidísimo.
1: No, no, no, por favor, esto no lo veo yo así. Porque yo, toda la gente que trato, tienen un interés y una inquietud. Hoy mismo me ha llamado un joven, digo, ¿qué años tiene? Me lo ha comunicado otro. Dice, tiene 23 años y quiere descubrir más el misterio del cristianismo y ver si esa persona es una cosa, una novedad. Es poco esto. Claro. Porque como somos tanta gente, hasta convendría una guerra, porque si no, no cabemos, oye.
6: Ostras, para que digui això un mestre jesuïta, ¿no? Però que diries que a vegades tenim certa, tots, tendència a generalitzar, no? Que hi ha comportaments...
1: Sí, sí, sí.
6: I els diem, els nois són això, els nois són allò.
7: Claro.
6: Tan visibles són els comportaments dels que tu has parlat com els que ha parlat ell. Vull dir, són comportaments diferents, però tots tenim l'acostum de... Els nois fan això, els nois fan allò. No, hi ha de tot, hi ha de tot.
7: Sí. Es que el problema es que hemos tenido certezas y en este momento, le preguntas a uno algo tan simple. Oye, ¿qué es un hombre? ¿Eh? Bueno, oye, no, depende, claro. Jotú, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y eso no es discutible. Sí, hombre, por favor, que esto no puedes estar nunca seguro.
1: Pero esto es esto es cosas de la naturaleza, no es de conceptos.
4: De las fuera naturaleza.
1: No, porque oye, también hay leones y leonas. Es claro. Decir, pero esto al ser humano, al pensar, crea el problema, no es la realidad, sino lo que uno piensa o cree.
4: Claro.
1: Hemos visto estos dos jóvenes esperando que viniese nuestro amigo,
4: sí.
1: y había ya altos y ya les he hablado un poco.
4: Y
1: cuando
4: he hablado
1: un poco en inglés, han quedado sorprendidos.
6: Sí, per situar una mica la gent, eren gent d'Iglesia de Jesús, i eren, sí, crec, dos anglesos, llavors com que...
1: No, nord-americans.
6: Llavors com que has vingut una mica més tard avui, llavors ens ha vingut a buscar Jesús, no? Perquè llavors ha vingut la Iglesia de Jesús i l'Enric ha fet el seu bueno, el que fan, aquest domini de l'anglès que gairebé supera els autòctons.
1: No, és que quan jo he estat al temple màxim dels Mormons, vaig anar, sí, a veure-ho.
0: Ah, sí?
1: Sí. I per això m'ha fet gràcia veure'ls aquí. I tenen una capella al costat de l'estació.
0: Sí, allà al costat, sí.
1: Ah, exacte. Sí, sí. I els estaven molt oberts en comunicació i en parlar. I quan han sentit una mica d'inglès, perquè és un barri que ningú parla gaire anglès allà, i aleshores s'han quedat com sobtats, i els hi he ensenyat com es parla el català i el castellà. I hem rigut una mica. És a dir, que depèn de la... No és la realitat, és el que cadascú té amb la seva al cap. Clar. Tu ets jove o ets gran?
4: No, jo soc gran.
1: No.
4: Encara bastant jove.
1: Ara ja no es diu viejo, se'n diu mayores. Ara la paraula és aquesta.
4: Està bé.
0: Sí. Una mica de música i tornem amb aquesta incertesa del que acabem de començar, eh? Vinga.

0: Pues aquí avui estem parlant de incertesa i serenitat, no? Ens hem anat cap al tema de la immigració, de l'extinció humana, no? Incerteses que tenim, que teniu vosaltres, que tenim tots, no? Però en el fons, carai, a la que tenim una mica de consciència, comencem a tindre una incertesa, no? La incertesa de la nostra vida, no? A on anirem a parar? Quina és la nostra missió a aquest món, no? Entre altres preguntes filosòfiques internes que en fem, no? Però aquesta incertesa no tothom la porta de la mateixa manera, no? Ni anem sempre a una incertesa, diguem, que acaba malament, no? Perquè si el món pensés des dels seus orígens de que tot és un caos al final, potser molta gent ja no tindria il·lusió per viure, no? I nosaltres estem encara contents, estem rient, no? I tenim una certa esperança, no? En el ser humà i en els altres. I si valorem lo de l'emigració, efectivament, l'emigració, sempre ha hagut migració, és algo natural en el ser humà. Tots volem viatjar, volem sortir, volem treballar fora o volem buscar-se la vida, és algo natural.
1: Jo crec que està...
0: Llavors, pues clar, l'emigració no és un problema.
1: Està content el que no estima el seu poble.
0: No, és part d'un procés inexorable.
1: De quin procés?
0: Pues el que viu la humanitat actualment. I igual que hi ha intel·ligència artificial avui dia, és imparable.
1: No és imparable.
0: És imparable perquè la tecnologia va per sobre de nosaltres moltes vegades, perquè nosaltres l'estem governant. Llavors arribem a un moment que, clar, ho mirem de certa manera com un caos, perquè quan no hi havia ferrocarril, va començar a sortir la màquina de vapor, quan feia soroll la gent no coneixia, s'espantava, no? O quan veien les primeres motos o vehicles, carai, què és això? Algo diabòlic. No. És part d'un procés, no? Llavors, potser si som una mica més oberts i no tenim tanta incertesa, no? Els que sou mestres del col·legi, ho veieu. Sí. Com veieu aquesta joventut comparat amb el que eren nosaltres de joves?
2: És que, a veure, jo, per exemple, avui que estava fent classe, doncs jo veig unes cares amb il·lusió i, a veure, que hi ha moments de tot. I, per exemple, jo què sé, jo treballo a vegades amb un perfil d'alumnat, que és aquella persona que ve, suposem, de Sud-amèrica, que ve aquí perquè no té res més i que, a més, algunes d'aquestes persones tenen estudis universitaris que després aquí no els hi convaliden. Que dius, home, hauríem d'intentar fer alguna cosa perquè almenys es convalidés una part i almenys estiguessin aquí un o dos anys. Jo què sé, si tu has fet biologia, doncs mira, vale, 2 anys i ho tindràs convalidat. Llavors tu has fet un esforç i no tens res, perquè has hagut de marxar del teu país i aquells estudis els tens que tornar a començar de zero. Llavors aquesta persona ve aquí, es troba sense res, acaba cuidant una persona, acaben cuidant gent gran moltes vegades, els agrada el tema, estudien auxiliar d'infermeria, després acaben fent d'infermeria i acaben integrats aquí absolutament i donant gràcies, no? Sí, sí. Però són situacions molt complicades, vull dir, és que estem parlant de crisis d'idees, de crisis existencials, vull dir, estàvem parlant de protegir la família, clar que la família s'ha de protegir, creure-hi, però a vegades, en alguns casos, es fa un discurs de per protegir la teva família has d'anar en contra d'aquest o de l'altre. I aquest discurs és molt perillós i està fent que augmenti la tendència d'extrema dreta. L'extrema dreta, crec jo, es vota a vegades per ignorància i perquè sap manipular molt bé les idees a gent que no té els coneixements. Jo dic, vota qui vulguis, però vota amb informació. No sé, està sent complicat, molt complicat.
3: Un parèntesi.
0: Sí, endavant.
3: La extrema derecha suele aparecer cuando la extrema izquierda ya no tiene más extremo a dónde ir. Ya ha llegado al fondo de lo suyo y entonces dices, por aquí no, y entonces sale otro. Es decir, solemos demonizar la extrema derecha, nunca la extrema izquierda, nunca, ¿eh? Es decir, la extrema...
1: Home, Stalin també era bastant, home...
3: Pero el discurso sobre la extrema derecha es el discurso sobre la extrema derecha y en cambio no existe un discurso paralelo sobre la extrema izquierda y se llega a la extrema izquierda a la extrema derecha porque por la extrema izquierda se ha llegado tan lejos como se podía llegar y claro, la gente ya se harta y dices, vale, hasta ahí.
1: Bueno, sí. Jo no crec que sigui un problema d'esquerres. Simplement hi ha gent que es comença a adonar de que els actuals dirigents, els actuals poders públics estan destruint el seu propi poble. I si tenen una mínima d'estima pel seu poble, doncs voten el que sigui que pugui, en certa manera, ser el contrari de lo que hi ha. I per això la gent vota el que es diu extrema dreta, com un vot de salvació, perquè els altres són uns supercabrons. De fet, són uns delinqüents, perquè no respecten les seves pròpies lleis. Està clar? Vull dir, això està claríssim. I la ment està molt deteriorada, la ment dels dirigents i dels nostres intel·lectuals. Jo recordo en l'any 2016, si em permeteu, que aquest llibre Escum, Manifest per l'extermini de l'home, que proposa matar a tots els homes encobertament, etc., fomentar el narcotràfic, etc., doncs un escriptor, Xavier Cabús, doncs va voler fer una conferència en el cercle de Maragall, de Joan Maragall, que és de filòsofs, de professors de filosofia de la universitat, doncs denunciant l'entusiasme que havia detectat per aquest llibre, no? Però només començar la conferència ja el van interrompre, perquè un senyor de primera fila, un home gran, va dir: però si som nosaltres els que matem dones. I tots autoacusant-se de matar dones. I total, que es va acabar tot el temps sense que pogués donar la conferència. O sigui, com un conferencial que amb uns universitaris els hi vol explicar l'entusiasme per un llibre que és un delicte, perquè fomentar l'assassinat és un delicte, no el deixen parlar i són els mateixos, com si diguéssim, amenaçats pel llibre. O sigui, és que és una cosa que de ser enemics d'ells mateixos, que és increïble. És increïble que arribin a aquest extrem.
3: Sí. De todos modos, hago una puntualización. Solemos quejarnos de los dirigentes, pero da la rara casualidad, la rarísima casualidad de que los elegimos nosotros.
1: Sí, sí.
3: Y además, con muchísimos ensayos. Es decir, que no, hombre, te han pillado ahí distraído. No, no. Pero si cada cuatro años, que va cada cuatro años, cada dos, o cada año y medio, vas a las urnas y tal, ojo tú, te tienes que dar cuenta de si te engañan, si no te engañan y tal. Bueno, pero claro, cuando finalmente haces la síntesis, dices, oye, la síntesis es la sociedad que tenemos, ¿eh?
1: Claro, por eso la gente vota a la extrema dreta.
3: Se parecen muchísimo a nosotros. Sí. Muchísimo.
1: Sí, per no votar lo de sempre, que ens estan aniquilant. Sí, és que
0: però qui,
1: això és claríssim.
0: El que no acabo d'entendre, qui t'aniquila?
1: Els nostres dirigents, perquè, per exemple, no et sembla una putada si abans teníem uns contractes de lloguer per tota la vida que els reduïssin a dos anys, no et sembla una putada? I això és contra la Constitució, perquè la Constitució diu textualment que els poders públics legislaran per evitar l'especulació. I van fer tot el contrari.
0: Però si li han votat...
1: Però com és que ningú... Ni l'Església, per exemple, l'Església no va denunciar la hipocresia dels poders públics que diuen que han de respectar uns drets i no els respecten. L'Església no ho vol denunciar, això. Amb el servei obligatori també va passar igual. Era inconstitucional. Quan nosaltres ho vam dir en unes reunions del seminari...
0: Però això que ho veus tan clar, tu, això que ho veus tan clar com solució...
1: Claríssim! O sigui, són uns hipòcrites, perquè els fariseus queden
3: redomados.
1: Com uns sants. Sí, queden com uns sants, els fariseus, al seu costat.
0: Però és gent
1: perquè,
0: que...
1: Perquè, clar, si dius, no es pot discriminar per raó de sexe. Ara bé, els tios a fer la mili i les noies res. I hi ha llibertat d'expressió, però d'això no has de dir res. Vull dir, per favor.
0: O sigui, però qui ho diu? Tens un document, això?
1: Com un document? Necessites un document? Clar, com vas enterar sí. que hi havia un servei, una mili que només obligaven els nois? Sí, no et vas enterar?
0: Això va ser una època.
1: Bueno, una època, però una època on la Constitució prohibia qualsevol discriminació per raó de sexe. Però... No veus cap contradicció, tu?
4: No, no, jo el que no veig, si tu vas votar aquells que van guanyar... Pues...
1: No, no, jo no vaig votar la Constitució, perquè, perquè veia que no la volien complir. Que estava claríssim.
4: Si no vas votar, tens
1: dret a queixar-te. Però si era clar que no respectaven la Constitució, per què ningú ho va denunciar? Però... sobretot l'Església. Per què l'Església no ho va denunciar
4: no,
1: si l'Església no, no, està no, contra la hipocresia?
4: No, no, no,
1: no, entrar... no està contra la hipocresia, està a favor no. de la hipocresia. És que és això, aviam.
4: No,
1: aviam,
4: tot això que tu aviam, dius... Mira, quan tu poses força, vol dir que no hi ha veritat d'acord, hi ha veritat de conceptes.
1: No, no, aviam. Sembla que no tens ni la més mínima idea del que és la veritat. Entesos?
4: Sí.
1: Claríssim. És claríssim, perquè, clar, hi ha una llei, la Constitució, que diu prohibit discriminar per raó de sexe. El mateix estat que jura respectar la Constitució... doncs no la respecta, i per exemple en el cas de l'habitatge, però també en el cas de l'Emili, i és super clar. Ara bé, què passa? L'Església no ho vol denunciar, no només no ho vol denunciar, que si nosaltres anem a un seminari que parlen de que ens hem de dedicar a la política i tot això, que ho van fer allí al seminari, doncs ens van expulsar per dir que l'Emili no era constitucional, perquè l'Emili aquesta inconstitucional va durar des del 78, que es va aprovar la Constitució, fins al 2001, que la van treure. I en tot aquest temps, ni després, la gent no es va assabentar que hi havia una contradicció. I amb lo de l'habitatge tampoc.
4: Però perquè... per què no la gent no es va...
1: No, aviam, si hi ha unes lleis, si tens... les has de complir, sobretot si tu les fas. Perquè si les fa una altra, doncs pot ser que no estiguis d'acord, però si les fas tu mateix, no? I això, és que... O sigui, és que no entenem...
4: Si tens la veritat, per què no surt la veritat? Si tens, creus que tens la veritat, per què no surt la veritat?
1: Que no surt. Bueno, perquè tothom és més hipòcrit que els fariseus. Els fariseus eren uns hipòcrites. Jesús ho va denunciar i el van crucificar. Val. Doncs ara no ens crucifiquen, però no ens fan ni puto cas, no? Entesos?
2: No, és que a mi em fa gràcia perquè avui és el primer dia que veig que estic en manera de debat, no? Jo sempre que he vingut aquí hi ha hagut una entrevista i tal, llavors dic, ara ja puc presentar el meu currículum al 33, no? Perquè estic participant d'un debat, no?
0: Sí, sí.
1: Clar, no? És que és així. O sigui, aviam, estem en una societat, com si diguéssim, de ment.
4: La veritat no es pot imposar.
1: No, aviam, no. No és que no es pugui imposar.
0: Que hi ha moltes veritats.
1: No caldria que imposés la veritat, simplement que denunciés la mentida o la hipocresia.
4: Falta informació. És que no pots parlar així en general.
1: Jesús no tenia uns guàrdies que imposessin la veritat.
4: Per això...
1: Denunciava la hipocresia.
4: No, no, no.
1: Els altres li van imposar el silenci.
4: Però parlava amb un llenguatge que la gent l'entenien. No parlava amb el llenguatge polític dels fariseus. Jesús no va parlar amb el llenguatge dels fariseus.
1: No va parlar malament dels fariseus?
4: No.
1: Els hi va dir hipòcrites?
4: No, va parlar amb fets reals de la vida.
1: No sé.
4: Quan la veritat s'ha fort... Quan la veritat...
1: Però has llegit l'Evangeli alguna vegada?
2: Home, jo crec que unes quantes haurà fet, eh?
4: Però tu, si tu tens tanta raó, per què no funciona? És el que n'acabo d'entendre. Si tens tanta veritat, en canvi, tornes agressiu i assassí, doncs això no pot ser.
1: No, bueno, aviam, els que són assassins són els que els governen.
4: No, però tu imposes amb la veu.
1: Bueno, doncs és que és així.
4: No, així no és. La veritat és... És de comunicació.
1: Ah, no respecten els drets que han jurat, no els respecten.
0: A veure, Mariano, que una mica de pebre aquí.
3: Sí. Bueno.
2: Tu que ets d'aigua de mar, una mica de sal.
3: Sí, no? Home, sí. Primero de todo, claro, las palabras nos pueden, se nos imponen. Y entonces, claro, a Jesús le preguntaron, ¿qué es la verdad? ¿Y qué hizo? No contestó. Bien, claro, porque ¿qué es la verdad? Fijaos qué curioso. En griego, la verdad es una palabra negativa. Es igual que átomo no se parte. Aletheia, alanzano, no oculto, sí. No engaño.
1: Sí.
3: Es decir, la verdad en griego... es una virtud subjetiva. Claro, y yo, para vivir, me conformo con saber que el que me está hablando no me engaña, no tiene intención de presentarme medias verdades o medias mentiras. Yo, me da tranquilidad, me da sosiego saber que estoy dialogando, hablando, intercambiando con una persona que sé que no me engaña. Ojo, tú, no pido más. Yo no pido saber la verdad de las cosas, la verdad del átomo. ¿Y eso qué será? Ni idea. Ni idea, ni lo pretendo, ni la verdad del universo, ni la verdad del mundo, ni la verdad de las religiones. No, no, no, no lo pretendo. Me conformo con que quien me transmite algo sepa, tenga yo la certeza, y además me la he creado subjetivamente, pero yo tenga la certeza de que no me engaña. Con eso yo ando la mar de bien y tranquilo. Ya no, no necesito desconfiar de nadie, ni tampoco pretender acceder a la verdad. Claro, es que hemos mitificado la verdad como si pudiéramos alcanzarla. Que no, la verdad objetiva, no. Conformémonos con ser veraces. Es decir, conformémonos con no intentar engañar a nadie. Que eso es ya cultivar una gran virtud y hacer el mundo mucho más hermoso, mucho más transitable. ¿Eh? Hasta ahí llegamos bien. Y entonces, vale, yo cuando me preguntan qué es la verdad, digo, bueno... bueno, como Jesús,
1: pero no sé. De verdades i de mentiras.
3: No, no, claro.
1: Estem aquí obrint molts melons, moltíssims, vull dir, estem fent la fruiteria sencera.
3: Sí.
1: I no sé, jo per dir-ho en algun, sí que és cert que hi ha aquesta extrema esquerra, que per exemple Sílvia Orriols està recollint aquesta extrema esquerra.
3: Sí, senyor.
1: I jo no estic d'acord amb la seva manera de fer, però dintre d'aquest món està sent llesta, està recollint el que recollirà.
3: I el que recollirà.
1: I jo, per exemple, amb el meu tema de professor, sempre dic que hi va haver dos extrems que van votar a favor de treure el sistema d'oposicions que fa que un professor pugui tenir plaça fixa, que van ser Vox i la CUP. No tenen res a veure, però en aquest cas els dos extrems es van posar d'acord. I el tema de veritat, jo què sé, jo si et dic que tu tens el sucre a 200... t'hauria de dir que ets diabètic, i això és una veritat. Ara, les altres veritats a vegades és la teva veritat, i llavors aquest país es lluita per la teva veritat, no, i la veritat qui la té? Qui no la té?
3: És que no és cert que siguis diabètic que són més perquè tens el sucre a 200, perquè tu pots tenir un metabolisme que suporta perfectíssimament el sucre a 200, amb el qual tu no ets diabètic.
1: Vale, jo et dic el que diuen els llibres.
3: Tu ets dic declarat, tan enredat.
1: Jo he de fer cas als llibres i a la gent de la ciència. Si faig el teu argument i ho poso els exàmens amb...
3: Però això és l'objectiu, eh?
1: Bueno, jo l'únic que veig és que a vegades les veritats, cadascú creu que té la seva veritat, i el ser humà porta anys de guerres i de lluites perquè tothom vol la seva veritat i no canviem, o no canvien alguns. I les revolucions han de sortir de dins, del poble, sí, de la gent, dels joves.
5: No, però hi ha èpoques que són... El que està passant ara de substitució de població en tota la història no ha passat mai, perquè els romans van venir aquí i eren una minoria comparat amb la població autòctona. Després van venir els visigots i també eren una minoria, 100.000 enfront de varios milions, eh? Després van venir els àrabs i també eren una minoria, eh?
1: Sí.
5: Però ara ja no, ara que... vull dir, si has arribat a un col·lapse.
1: Tu pots tenir les teves idees, però fer servir la població com una arma d'un poble contra un altre, des del meu punt de vista, el tema de Marroc, de els llancem tota la gent per els objectius que tinguin, jo això no ho entenc, no? O sigui, fer servir la gent, perquè a més hi ha gent que genera morts, i tampoc acabo d'entendre aquest tracte de favor del govern socialista cap a Marroc, que dic, què està passant? O sigui, hi ha coses que no sabem. O sigui, no ens entrarem de la missa a la meitat. Jo, per exemple, jo aquí puc dir a qui votaré, perquè no sé qui votar, perquè em sento decepcionat en general. I llavors, a dia d'avui, el meu vot és en blanc.
6: La majoria és en blanc, això. És en blanc. Avui dia no és tan clar.
5: Jo sí que entenc el tracte de favor. I el que està fent el Marroc és bastant una rèplica de la marxa verde contra els saharauis, no? Perquè Espanya volia donar la independència als saharauis, eh? I el Marroc s'hi va oposar i va enviar com un exèrcit desarmat de multituds i bueno, van ocupar i llavors van començar la guerra amb els saharauis, però Espanya es va retirar, no?
4: I per què no vas anar?
5: Eh?
4: I per què no vas anar allà a protestar?
6: Al front.
4: Al front.
1: Per la igualtat que reclama.
5: Una cosa és defensar una veritat. No vull dir la veritat en abstracte, sinó una veritat en concret, no? Vull dir...
4: No, però la veritat no és tindre...
5: Si jo veig que el govern, l'Estat, no respecta els drets, per exemple, dels meus alumnes, jo procuro lluitar perquè els respectin. El passa que, evidentment, estic en una societat que no entén lo dels drets. Ho entén un advocat, però els altres no. Perquè entre els meus companys, qui ho entenia era un professor que, a més, era advocat. Els altres no ho entenien.
0: Bueno, no marxeu, perquè ara, amb aquesta primera part de la incertesa, m'hem quedat una mica tots...
3: Fora de joc.
0: Exacte. Així que ara tornarem a veure si amb la serenitat arribem a algun lloc, eh? No marxeu i ara tornem. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia del magistrat conservador José María Macías. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha una desautorització absoluta del Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, però fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya i admès que s'ho espera tot del Tribunal Suprem.
2: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia. La valoració que nosaltres...
1: I la Diputació de Barcelona ha aprovat avui el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, el qual destina 152 milions d'euros. També ha aprovat al ple d'avui un augment de 40 milions per al suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials, i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals els podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, a fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a l'Assemblea General de la ONU. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatolars, literalment enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència, s'ha preguntat, abans d'afirmar que creu que faran un tracte just després de les eleccions nord-americanes de mig mandat, perquè els iranians, diu, estan esperant a veure els resultats. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear. I no deixem en certa manera el tema, perquè la Casa Blanca ha posat en marxa un nou canal de YouTube amb el nom de Trump TV, que emetrà sense interrupcions discursos passats i nous anuncis del president nord-americà. La plataforma ha arrencat l'emissió amb un discurs antic, una estrena que arriba mentre les principals cadenes de televisió nord-americanes mantenen suspesa la cobertura conjunta dels seus actes en protesta pel veto imposat a CNN, MS9 i a Politico. I parlem d'Oques Grasses, que ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts del conjunt a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en el seguit dels shows que suposaran, recordem, el punt final a la seva trajectòria, el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre. Atenció, perquè ja es van exaurir.

0: Informació local.
1: El Camell serà protagonista de dissabte a la tarda i vespre amb el tradicional correcuita del Camell, típica sortida, clàssica sortida del Camell per la Festa Major, com és habitual, des de la plaça de la Vila, 8:45 del vespre, començarà aquest correcuita del Camell. També dissabte a la tarda, després del correcuita, hi haurà l'oferta musical al Parc de Llobregat, que és l'espai, el recinte d'oci nocturn del cap de setmana, dels concerts de nit al Parc de Llobregat. Es començarà primer a les 10 de la nit amb un tribut a Amaral, després la formació a Lioli a les 12 de la nit i tot seguit amb música amb un disjòquei. De cara a diumenge al matí, doncs, la trobada de Gegants i Capgrossos, 39a trobada amb 22 colles de Catalunya i també de fora de Catalunya. Hi haurà la planta de gegants, com és habitual, a les 9. Després, a les 11, mostra de gegants. A 11:45, inici del Cercavila i final a la plaça Catalunya amb els balls finals. Hi haurà un taller de gospel al matí, també, a la Federació Obrera, a partir de les 11. I a la tarda, al Bacus, hi haurà vespreig inclusiu, que organitza Enredat per la Discapacitat. El Molei organitza un any més del campionat de Serà la Corda, diumenge a la tarda, a partir de les 5, a la plaça de l'Església. A la plaça del Mercat hi haurà un tardeo que organitza l'Enxuscat i també proposta del Foment amb l'Impro Show, espectacle d'improvisació d'aquesta companyia ja un habitual del Foment. També els Dimonis faran els versots a la plaça de la Creu, l'Esbar d'en Saire amb el seu espectacle de Festa Major el diumenge a 7:45 del vespre a la plaça de la Llibertat. Aquestes són les propostes del cap de setmana. Dilluns hi haurà activitat a la tarda al Centre Vila i l'activitat també d'aquests propers dies, el dilluns, per exemple, al Parc de Llobregat.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: La veïna del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: pues, carai, com passa el temps.
1: No, però encara tenim 8 minutets per fer miracle aquí, no? I us veig més amb una serenor que carai, no?
2: Sí.
1: La primera hora teníem una incertesa, no? Que carai, no? Però bueno, ara heu fet un bon resum, no? En el sentit que aquesta serenor es pot aconseguir si, bueno, si es prenem la vida d'una altra manera, no? Ens ho prenem una filosofia amb una certa calma, valorant les coses que tu has dit amb Xavier sobre el tema, sobre temes picants de la política, però bueno, d'ahir va un moment que el poble diu, bueno, ja no vull pan i circo, sinó que vull viure la vida, vull veure quins són els misteris o veure quin és el sentit que tenim aquí nosaltres, no? I indaguem amb el tema personal, no? I arribem amb el que diu l'Enric, no? Amb aquest silenci que diu, carai, no? Què faig jo aquí, no? I comencem a preguntar-nos altres coses que, bueno, que amb la vida diària la distracció que tenim a la televisió i altres mitjans, doncs no s'aconsegueix, no?
3: No, però és molt important sentir-se responsable i que hi hagi responsables a la societat.
1: Home, que això sí, la responsabilitat.
3: Però és molt important. Sí. Els que simplement així, no sé, fan anar la imaginació i són només esotèrics i tal.
1: No, perquè ara aquest tema de a les barricades ja ha canviat, eh? Jo crec que cada vegada això d'anar a les barricades costa més.
3: No és necessari anar a les barricades per arreglar la societat.
2: Bueno, va ser necessari, eh?
3: No és necessari.
2: Va ser-ho.
1: Va complir un procés.
3: Podria ser que alguna vegada fos necessari, però si és necessari és perquè abans no s'ha solucionat.
2: Ara és a les mariscades.
1: Exacte.
2: I la solució és la mateixa.
1: A la taula hi ha llit el primer crit, no?
3: Com el tal diu, un gran savi mai té grans problemes perquè no deixa que els problemes es facin grans.
2: Clar,
3: és la mateixa filosofia del petit príncep, no?
1: Sí.
3: Amb els boababs, no?
1: No, però bueno, ara podem reconèixer que la gent ja no creu tant en la política, no? Creu més amb el ser humà. Jo penso que la gent, si busca ara l'altre, no? I es dedica més a la meditació o a fer activitats en grup, és perquè també ha evolucionat, no? Com a ser humà. Jo, carai, no, jo no estic ja per escoltar rotllo, sinó que vull viure, disfrutar la vida, la vull compartir, i de fet, els alumnes que tu tens, que teniu, no sé, ja parlaran bé, tenen adones que no estan ja per l'extern, per l'exterior, sinó que...
2: Però jo crec, de tota manera, que això és bastant minoritari, eh? Bastant minoritari. Perquè... Bueno, és que los posicionamientos de pensamiento, de idea... Hay que madurarlos, no caen del cielo, no. Hay que trabajárselos.
1: La maduresa és important, sí.
4: És que aquí tots són profes i els alumnes ja a vegades els dic les collites, no? Dius, a veure com va la collita d'aquest any, no?
5: Llavors ara... Això està bé.
4: Tenim bones collites aquest any. Bueno, l'any passat també, sempre hi ha bones collites.
1: Sí, sí, però tu els joves els veus...
4: Jo els veig amb ganes d'aprendre, però també en un món que els hi pot fer por. A veure, jo treballo amb gent des dels 16 fins als 50, treballo amb totes les edats, llavors ja aquí, doncs és normal, aquest món... Tu mires tot el que hi ha i tens incertesa.
2: És que treballes amb una selecció de població.
4: Sí, no, sí, sí.
2: Una selecció molt, molt fixada. Mm. Dius, bueno, en aquesta selecció estupendo, però sí. Esclar...
4: No, a veure, jo crec que hi ha esperança, sempre n'hi ha. Vull dir, és que, de fet, bueno, aquella frase que diu, no, hi ha una frase que diu així curta, que un professor és estúpid i intel·ligent alhora. Ho explico. És estúpid, com ho diuen això, sí, perquè veu tota la vida a l'escola i va i torna. Diu, serà tonto. L'altre diu, és savi, perquè va fora, veu el que hi ha i diu, jo me'n torno a casa. Mm. Aleshores, tot és opinable. Tot és opinable.
2: De totes maneres...
3: Tot és opinable, no. Hi ha coses opinables i coses menys opinables.
2: Bueno, doncs, de totes maneres, ja que sale la palabra estúpido, que és una palabra estupenda que tenemos, mira, de la misma familia,
4: sí, sí,
2: los italianos tienen el verbo stupere, lo tienen, nosotros no, tenemos, digamos, de otra rama léxica, maravillarse, sorprenderse, tal, pero de la raíz estupendo no, de la raíz estúpido, claro. Yo siempre a mis alumnos les decía, digo, mirad, una de las virtudes que yo más aprecio es mi estupidez, es decir, mi capacidad de maravillarme, de sorprenderme de las cosas. Porque claro, cuando has perdido la capacidad de sorprenderte, de maravillarte, has perdido un montón, estás ya muy perdido. Y entonces conservar esta facultad es importante, porque fijaos lo que ha ocurrido. Por haber perdido la capacidad de estupor, resulta que se han recurrido a los estupefacientes. Dices, no, como nada me llama la atención, a ver si con pastillas me exalto. Sí,
4: com has fet anar la paraula estupe, que nosaltres fem servir a la farmàcia per tot arreu, eh? Com l'has fet anar, eh? No,
1: i que d'important és conèixer l'origen de les paraules, no? El significat, no?
4: Sí, no, a vegades dic que les paraules tenen missatges per nosaltres, com els nombres, no? Creer, crear... jo no havia pensat en això de estupendo i estúpido, que tinguessin una...
2: Som família!
4: Jo no ho havia pensat.
2: I estupefaciente, eh?
4: I estupefaciente, o sea, estupefaciente, estúpido i estupendo, no?
2: Claro.
4: No m'havia pensat jo, això.
2: Sí,
4: no, jo perquè ja anem acabant, pues, senzillament, aprofitant les paraules del Francisco, jo crec que si les estrelles tenen unes llavors, som nosaltres.
5: O sigui, tots som estrelles.
1: Ja. Bueno, pues vosaltres heu dit les paraules, diguem, finals d'aquest programa, no? Confiem que tot vagi bé, no? I, bueno, serenor, sobretot, no? Que, bueno, que tot anirà bé.
4: Bueno,
1: encara responsabilitat. Però tot anirà bé.
2: Hem de ser positius, optimista, òptim, tampoc, ser optimista. Però positivista, sí. I, clar, finalment, quan t'atreveixes, que és el cas del meu entorn, t'atreveixes a tenir fills, dius, bueno, home, és perquè comptes amb que la cosa anirà bé i que els teus fills tinguin fills, dius, bueno, val, d'acord. És a dir, que confies en que el món s'aguantarà bé i que es podrà viure aquest món, perquè si no no faríem res, absolutament res.
1: Molt bé, bueno, pues fins al proper dimarts, eh?
5: Molt
1: rebeu
5: bé,
1: una forta abraçada, amigues i amics.
5: No sé si veig un nom del dret a l'habitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat per recuperar els llibres de text, impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals com el vocabulari, l'escriptura i l'oralitat com a via per combatre l'abús de les pantalles. Ho ha dit a l'acte del Palau Centelles, en què també ha reivindicat les biblioteques com a espai central a les escoles. Ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. Alhora ha anunciat que el 28 de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més i s'ha compromès a impulsar una llei per convertir aquestes recomanacions en normes.
2: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és, no? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres i protegim la nostra infància.
1: La xarxa i l'Eurecat han signat precisament avui un conveni de col·laboració per fer junts un programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i que es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya. L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i de ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies per tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
3: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
1: Us convidem a seguir-nos. Més temes. Els Mossos d'Esquadra han desplegat avui un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit previstos a Catalunya a les pròximes setmanes. Després del que es va fer el 17 de setembre a Tarragona, avui els agents s'han desplegat en diferents punts de l'AP7 i la 2 a l'entorn de Barcelona. Espectacle en 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire, al Segrià. La Fira Aeronàutica se celebrarà del 3 al 4 d'octubre amb festivals aeris i centenars d'exposicions. També tindran un espai els alumnes de quart ESO i batxillerat. I passen cada any vora 400 alumnes. La xifra, de fet, s'ha disparat els darrers anys.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Avui a la biblioteca es presenta el llibre Ferma sobre la terra, d'Ascent Capel Silla. És un acte marcat a la Setmana del Llibre en Català, una activitat per sumar-se des de la biblioteca aquesta setmana. I el llibre el presentarà la mateixa autora, que conversarà amb l'activista cultural Aina Rusca. Avui, a 6:45 de la tarda, a la biblioteca El Molí, l'entrada és lliure. Dins de la programació de Festa Major, destaquem que avui hi ha el pregó institucional que es durà a terme a les 8 del vespre al Teatre del Foment i que farà la molinenca Míriam Cano. Acte obert a tothom que vulgui anar-hi. Pregó institucional de la Festa Major. Demà dimecres hi ha una activitat al Parc de la Mariona a la tarda a partir de les 6, Mauta amb One Mile, una sessió oberta a tothom per entrenar i fer una mica d'esport amb un entorn de lleure, de joc, de festa. Demà a la tarda a partir de les 6. Més propostes per aquests dies? Doncs el dijous hi ha una nit jove a la pista de la Federació Obrera. A partir de les 4 de la tarda hi haurà moltes activitats, diverses propostes de remolins, com xerrades, tallers. Hi haurà també un sopar popular, nit de glosa i música, activitat prèvia al cap de setmana intens que ens espera de Festa Major. Divendres començarà la festa amb el Cercavila de Grallers i Bastoneres, una activitat habitual ja, oferiran també un berenar popular. A partir de 6:45 de la tarda, inici del recorregut a la plaça de la Creu amb els Grallers i les Bastoneres, música, danses pels carrers de la vila que acabaran amb un berenar popular. També el divendres a la tarda, a 6:45, hi ha una visita patrimonial a la Biblioteca El Molí per descobrir l'antiga fàbrica Ferrer Mor a través dels actuals espais de la biblioteca. Després, el Foment, també al vespre a les 8, programa un espectacle, un concert tribut a Alejandro Sanz. Els Diables i les Bèsties també tindran protagonisme divendres a partir de les 9 amb el Correfoc, amb inici a la plaça de la Vila, amb el Cuc, l'Enxuscat, els Diables de la Grupa i els Dimonis de Molins de Rei. I divendres comencen els concerts del Parc de Llobregat, concerts de Festa Major, divendres a les 10 de la nit amb el grup Los Pasajeros. És una banda que fa música pop-rock espanyola dels anys 80 i 90, versions d'aquest estil de música. I després, Rocktàmbuls, a les 12 de la nit, el grup amb integrants molinencs, doncs faran el concert al Parc del Llobregat.

0: Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
7: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
6: Doncs truquem-hi ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
9: Falses.
8: Anècdotes.
9: Avorrides.
8: Històries.
9: Pulloses.
8: Receptes.
9: Fastigoses.
8: Música.
9: Plasta.
8: Biografies.
9: Inventades.
8: Premis.
9: Ràcatos.
8: Pollet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
9: D'això es tracta, García, opilles?
8: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
9: Retiro tot el que dic.
8: Mare de Déu, senyor.
4: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Jo puc fer coses que tu no pots. Tu pots fer coses que jo no puc. Juntes podem fer gran coses.
1: Bona tarda, un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
0: Molt bona tarda, Marta.
1: Com estàs?
0: Pues bé, en ambient de festa, no? Ja estem aquí calentando motores.
1: A veure, mira, com que això és com un guirigall, aquest programa, ho dic ara i així
0: ja està fet.
1: Que no em diguin que no ho he dit.
0: Ja està fet.
1: Avui, a les 8, el Foment i el Pregó.
0: Ah, això.
1: Que em sembla que l'Oriol va molt guapo, que suposo que donarà el programa.
0: No sé si donarà el pregó, però estarà per allà segur.
1: Segur.
0: Transmitint els millors moments.
1: Ja ens dirà a veure què. I bueno, ja han de saber que avui és Sant Mauricio.
0: Conec.
1: Home, a veure, que no coneguessis algun Mauricio. Però a veure, coneixes alguna Santa Basília de Roma?
0: No, aquesta no. Basi?
1: N'hi ha algunes. Mm. Jo no en conec cap, però sí que és veritat que Basi... No, però clar, no sé si és Basília de Roma, que pot ser Basília d'Antequera i au.
0: Jo dic una Basi, però és italiana, però no és romana.
1: Bueno, clar,
0: però no sé
1: a veure,
0: si és Basília.
1: Clar. Bueno, és que avui va de Roma, perquè, escolta, és Santa Emèrita també de Roma.
0: Vivia en Roma?
1: Sí, no sé...
0: Com si fos la cuna.
1: No? Home, clar, la cuna de la sabiduria.
0: De los santos.
1: Bueno, home, nena, home, per favor.
0: Home,
1: per favor, que està al Vaticano.
0: Per això t'ho dic.
1: Avui és el dia mundial sense cotxes.
0: Pues
1: se l'han passat per el forro de...
0: Aquí no portem res perquè... gens bé.
1: No.
0: Bueno, jo he vingut amb moto, jo no puc celebrar avui.
1: Pues avui és sense cotxes.

0: Que no sé com aniria. Home, aniria bé. Aniria sí, bé de tant difícil, en tant. Sí, també és el dia dels rinocerons. Com es diuen?
1: Rinocerontes. Ara ho mirem.
0: Total, un animal molt perillós. És un dels més perillosos, que hi ha, com et mossegui, té la marinera. I el Dia Internacional del Mimo.
1: Ai, m'agrada.
0: Dels mims.
1: Bueno, clar,
0: home,
1: tu has fet...
0: Home, però tu tens el títol de pallasso.
1: Això sí.
0: No, no, i va en sèrio.
1: No, no, sí, és tant.
0: O sigui, ets pallassa titulada. No, no, o sigui,
1: no és qualsevol
0: no, no,
1: cosa.
0: Sí. Mira, clar. Ara les convidades ens miren amb una cara.
1: No.
0: A veure, aquí, som especials.
1: Sí.
0: I la Rocío és pallassa titulada amb títol. A veure, perquè avui en dia, si no tienes título, te mueres.
1: Pues jo, el que sigui títol.
0: Quin títol és el de clown?
1: De clown.
0: Clown.
1: De clown.
0: Pues pallassa titulada, con título.
1: No
0: puedes poner en el currículum vital. Después de recursos humanos...
1: Pallassa. Rinoceron.
0: Doncs avui és el dia dels rinocerons. Però avui també és el dia amb el que tenim dues convidades, però que després seran com els gremlins.
1: Sí,
0: es creixeran, eh? Es creixeran.
1: Si mullem, es reprodueixen.
0: Jo crec que estan
1: a punt
0: de criar. A punt d'arribar. Perquè venen des de Rubí, del programa
1: està
0: de la Cuca,
1: campanya.
0: Cuca Fernández, un petonet, que la Cuca també ha estat aquí. I tenim a l'Associació de la Xarxa de Dones Empresàries i Emprenedores de Sant Cugat. Tenim a la Mireia Cosidó, que és la presidenta. Bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda.
0: Què tal? Ella és periodista, així que, nena...
1: Ara sí.
0: Ja, mejor que te pongas tiesa. Mira, gremlins estan allà... Bueno, han vingut al punto. Va, mira, ja els tenim aquí. Mira. bueno, escolta, penso que ho fem bé. I si trobes algú que no fem bé, tu dius.
2: No, jo no dic.
0: Perquè
2: jo sóc discreteta. Jo me lo guardo.
0: Home, nosaltres sempre ho diem, que a veure, som aquí dos infiltrades totales. Home, ja portem 9
1: sí,
0: anys
1: molt.
0: Que
1: ja
0: ens aguanten.
1: Ja no som infiltrades ni res, ja som conegudes.
0: Sí, ja són conegudes. I després tenim a la Susana Hernández. Bona tarda, Susana.
3: Bona tarda.
0: Tu repetidora.
1: Sí.
3: Fa 2 anys que vaig venir amb la Inés.
0: La Inés que acaba d'entrar per la porta.
3: Exacte.
0: Que ella és fotògrafa. Bueno, ara parlarem. I ets arquitecta i
3: arquitecta tècnica.
0: Arquitecta tècnica i tresorera de l'associació.
3: Sí, exacte.
0: I ara, por alusiones, bona tarda, Inés, què tal? Una altra repetidora.
3: Sí.
0: Com esteu? Que veniu aquí quasi despeinada. Bueno, no, veniu superbé.
1: Ben, molt bé.
0: Vingut arribat aquí.
4: Corriendo. Bona...
0: I tu ets fotògrafa, no?
4: Sí, soc fotògrafa.
0: I ets tresorera també de l'associació? No.
4: No, soc la vicepresidenta.
0: Ah, mira.
4: Una de les fundadores de la xarxa.
0: Ah, mira. Posau. I també tenim... A veure, presenta-la tu,
1: home,
0: perquè, clar,
1: Sonia,
0: a veure, sou amics.
1: Sonia Rodríguez Álvarez. Som amigues amb moltes coses que fem juntes.
0: Sí, perquè, clar, és un altre coach, sabeu?
1: Clar, un altre coach
0: que jo volvo estar en minoria.
1: Sempre.
0: Bona tarda.
4: Què
0: tal?
1: També és repetidora, la Sonia.
4: Sí.
1: Bueno, menys la... La Mireia, totes, no?
3: És virgen.
4: Soy virgen.
1: Bueno, ja repetiràs, Mireia. No hi ha problema.
0: Sí, no, cap problema.
1: Si t'agrada, clar.
0: Home. Cap problema. A veure una cosa. Vosaltres, com us podríem definir? Perquè compartiu talents, recursos, doneu suport. Què feu a la xarxa de dones?
5: Doncs a la xarxa de dones, empresàries i emprenedores de Sant Cugat, el que fem és donar... un espai, oferir un espai on tothom, dones de Sant Cugat, puguin venir i puguin sentir-se acompanyades.
0: Mm. Pot ser de fora de Sant Cugat?
5: Sí, també.
0: També fora també, de Sant Cugat.
3: Sí. Tenim
5: bastantes. No és com un requisito. No és requisito ser de Sant Cugat, però sí que és veritat que nosaltres tenim la nostra seu a Sant Cugat.
0: La base és a Sant Cugat.
5: Sí, i la idea és oferir un espai on poder-se relacionar, poder col·laborar, poder conèixer... Fer el que fem les dones.
0: Interactuar. Que és tan important avui en dia.
5: Sí, tal qual.
0: Sí, i a més també teniu espais que, per exemple, que podeu cedir gratuïtament, no?
5: Sí.
0: A les sòcies, perquè doncs vinguin a, també gratuïtament, a oferir o a presentar doncs els seus projectes.
5: Tal qual, sí, correcte.
0: Clar, és que jo això ho trobo molt interessant, perquè quan de vegades... algú es planteja un canvi, normalment doncs de vegades et passa que després de tenir els crios dius, ostres, no, necessito més temps per mi, també per cuidar la família, i comences un projecte personal d'algú que realment a tu t'ha mogut sempre, però doncs, pel que sigui, no has desenvolupat, clar, quan comences també una mica de dir, ostres, això que faig, a la gent li interessarà, no li interessarà, però clar, si llogo un espai, qui vindrà? En canvi, clar, vosaltres ja teniu una xarxa, sí, de dones que poden dir, bueno, doncs jo vinc a veure què fas, i després gratuïtament que dius, bueno, doncs mira, tampoc t'hi jugues, però tampoc no t'hi jugues tant. Ja després, doncs, escolta, ja vindrà el moment doncs, d'expandir, no? Però penso que és una bona oportunitat.
5: Sí, una oportunitat per testar ja, no? Per veure si el teu projecte pot o no evolucionar, no? I pot tenir un èxit, no? Tu el presentes... Bueno, donem l'opció, No és allò un...
3: requisit.
5: Exacte, un requisit imprescindible, però tenim aquesta possibilitat, no?, de poder oferir...
1: No, és una finestra, sí, no? Amb persones que, això, no, que tenen aquest esperit crític, no?, que poden ajudar, pues, aquí anem bé, per no, pues jo milloraria això, milloraria l'altra cosa. Jo crec que és una bona finestra, no?
5: Al món. És que et troba gent que ha passat pel mateix procés que tu, segurament. I llavors, clar, et pot ajudar, pots preguntar,
1: no? Sí, les mateixes pors, no? Les mateixes dubtes, les mateixes alegries, no?
3: Pensa que les que som emprenedores, que som autònomes, vivim molt soles.
1: I tant.
3: Estàs a casa, davant del teu ordinador, i no és una oficina que llavors, moltes vegades, només veus el que tens davant. Nosaltres ara, per exemple, últimament, aquest últim any, estem fent dos espais
5: de trobada.
3: El Cafè Am, que és el primer dijous de cada mes, que tu vas allà i et trobes amb altres dones que estan amb la mateixa situació que tu i expliques els teus problemes, que són els mateixos que té...
1: les altres persones.
3: O no.
0: Ostres, que important és, perquè moltes vegades et penses que tu tens, que esteu només el teu problema.
5: Exacte.
3: Sí, i fem un pel matí i el tercer dijous de cada mes fem el networking, que és per la tarda. Llavors ens donem la possibilitat de gent pel matí o gent per la tarda. I és això, no? Jo, per exemple, tinc un grup d'amistats que tots treballen per cuenta ajena.
1: Claro.
3: I no saben, no entenen.
1: Les pors, no?
3: No entenen que
1: el patiment, no?
3: El 10 de gener ja estàs neguitosa perquè tens que pagar l'IVA, tens que pagar tens que presentar el resum anual, no ho entenen.
1: No, viure en aquesta incertesa, no? D'avui tinc i demà no ho sé, no? Aquest, el que et deies abans, no? Aquest ser comercial, perquè clar, has d'estar venent tota l'estona.
5: Sí.
3: Doncs pensa que a la xarxa estem totes igual.
1: No, clar.
3: I ens recolzem, o a vegades alguna ha vingut amb un bajón i vinga, fem un cafè o...
1: d'acompanyament, no? Aquests moments també necessites, no?
3: Exacte.
0: I jo també penso que és important, bueno, jo també que m'he reinventat, o hi ha hagut una part que ha hagut de ser reinventada, i potser, no sé, de totes les que us tinc aquí, potser la que més potser li pot ressonar, no?, és amb la Sònia, no? Perquè a l'hora d'agafar i de posar-te davant d'una audiència o de fer alguna sessió de coaching, clar, tu ho veus, però una cosa és veure-ho i l'altra, tu conduir un grup. No sé si...
6: Exacte, sí, una cosa és l'expectativa, no?, que tu tens, o quan veus a una altra persona fer-ho, però una cosa és quan ho fas tu, no? A mi la xarxa m'ha ajudat molt en el sentit en què jo m'he reinventat, no?
0: Sí, sí, per això t'ho comentava.
6: I jo al principi anava com a sòcia i com a... Bueno, al principi anava com a simpatitzant, no? Sí. A veure, no? A veure què fa, no? I llavors era molt bo perquè anàvem, pues, a caminar a la muntanya. Jo me recordo que fèiem networkings, que anàvem a caminar a la muntanya.
5: I vam fer un cafè tu i
6: jo, llavors aquí ja vaig començar a conèixer, pues, a totes les dones que hi ha aquí a aquesta taula i molt més, no? I jo me recordo que vaig quedar amb la Mireia un dia, ja només simpatitzants, ella ja em va acollir i em va dir, Sònia, vine amb mi. I em van fer un cafè, jo li vaig explicar el meu projecte i va dir, Sònia, que xulo el teu projecte, no? I em va acompanyar, em va amb la Inés, amb la Susana, no? I després vaig ser sòcia i vaig entrar i vaig fer tallers també. Vaig fer un taller i vaig mostrar la galeria, no? La Sònia ja com a mentora, com a coach,
1: laboratori, no?
6: Com un laboratori. Com I ara des de dintre us he de dir, clar, que gràcies a aquest suport, pues, he après moltes coses, però no només per mi sola, sinó perquè elles m'han dit tips. M'han anat dient coses des de fora, perquè tu et veus d'una manera i elles m'han dit, i si enfoques aquí? I si fas això?
1: Un espai segur, també, no?
6: Un espai segur de confiança, sobretot els nostres cafès són un espai segur on les dones s'obren i expliquen les seves fortaleces les seves penes i tot. I és molt maco, no, això. A mi m'ha servit per fer-me més gran. Per fer-me més gran i créixer. Exacte.
0: És que, bueno...
3: Més forta.
6: Sí, més forta.
0: Jo, bueno, jo és que sempre dic, no?, que qui s'equivoca és perquè ho ha intentat.
6: Sí.
3: Clar.
0: Si no ho intentes, no t'equivoques mai. I tenir un equip de dones que, a més... Més o menys ja les coneixes, potser d'un cafè, d'una caminada, de compartir qualsevol cosa, i després dius, bueno, va, em poso aquí davant i els explico el meu projecte. Ostres, t'ajuda molt a tirar endavant, a posar... I llavors ja un cop és començar, no? Ja després ja pots fer-ho. Però clar, ajuda molt als inicis, no? I després que, bueno, entre vosaltres podeu fer sinergies i connexions, no, Inés?
4: Sí, muchas. Sí, sí. Yo creo que la xarxa ha empezado con una colaboración porque yo encontraba una madre en el cole, en la Floresta, y Susana García, y queremos... Ella tenía un nuevo proyecto y yo tenía mis nuevas tarjetas de fotografía. Entonces yo, mira, ¿qué tengo? Ella me ha dicho, necesito fotos. Entonces hemos colaborado y desde allí hemos dicho, bueno, pero esta funciona, ¿no? Entonces igual hay más madres en el cole que lo quieren
1: hacer,
4: hacer también. Pero vamos a montar, podemos montar algo, ¿no? Un grupo.
3: Un café.
4: Un café, que no son madres, son emprendedoras.
0: Claro.
4: ¿No? No somos madres en este, en este momento.
1: Con este sombrero.
4: Sí. Y así ha empezado. Y yo he vivido muchas colaboraciones con muchas socias. Es algo que... Yo creo que la xarxa, un punto muy fuerte de la xarxa es que somos bastante... abiertas y vulnerables. Entonces abiertas, y si tú estás abierta invitas a la otra persona a
1: abrirse
4: también, y así
0: y va creciendo la xarxa. Y ahora a ver, ja sabeu que posem una cançó d'algú que fa anys, avui a l'Andrea Bocelli fa anys, però hem dit, després del que hem fet, com que jo també faig una mica el que quiero, no? Doncs aquesta vegada li hem deixat la cançó amb unes directrius molt clares al David. A veure què ens ha posat.
1: A veure, que mana el David al final.
0: Va. Ara. Ah, que ara resulta que no. Bueno, la cançó està una mica per introduir el tema del que ara parlarem, que és el plato fuerte del que heu vingut vosaltres a parlar, que està relacionat amb, bueno, el fil conductor o la metàfora que, bueno, després ja desenvoluparem el tema. Ara ja el tens, David? No és la Sirenita. No. Estic segura que no serà la Sirenita, és un tema que té que veure amb el mar i teixir i fer connexions, o no ho sé, perquè hi havien per allà diverses opcions, costava una mica de trobar. Ja la tens? Mare meva.
2: Ja està costant.
0: Sembla que costa. Bueno. Sembla que costa. No, bueno, parlant d'això, fareu una metàfora, no? Una mica, doncs, el tema de la xarxa, el tema del mar, mares revueltos, mares en calma, no saps moltes vegades què hi ha, no?
5: Incerteses, pors...
0: Que tot això és...
3: Canvi de rumb.
5: Exacte.
0: Totalment. Ja, quan bufa el vent, quan hi ha marea, no? I moltes vegades també hi han marejades.
2: Vamos, esa la llevamos siempre. Después de after work.
3: Y piratas.
1: Y pesca. Sí.
2: En los after work se pesca? Sí.
1: No, al mar.
2: Dime dónde.
0: Bueno, al mar pots...
1: After work també.
0: Home, clar, però a veure, depèn del que pesquis. Al mar es poden pescar moltes coses. Ara ja la llàstima és que cada vegada més pesques més rodes o coses
2: i plàstics
0: que llobarros. Però escolta, de tant en tant hi ha llobarros, hi ha algun pop d'aquests del nord, o sigui que això està... O un centollo. Vull dir que... Però bueno, això no deixa de ser el que és emprendre, no?
5: Sí.
0: Però sempre que tinguis una xarxa... saps que estàs allà dintre.
1: Jo ara quan parlava la Inés em venia a la ment, no? el trueque, no? De tota la vida.
5: Vamos.
1: De, no? Jo et faig les fotos, tu tens una necessitat, no? I tu tens una altra necessitat, i com, no? Podem combinar, no? Com és... acabem comportant-nos, no?, com sempre. No? I jo, que és la manera de guanyar, no?, de que jo et puc ajudar a tu, tu m'ajudes a mi, no?
3: Llavors, i a més col·laboració... és la confiança, perquè si jo et conec a tu i veig com és, que ets sèria, que és responsable, et tinc que recomanar.
1: Clar.
3: No recomanaré a un altre.
1: El boca a orella també, no?
3: Sí, de exacte.
0: És que això jo és...
3: penso... I tornem a l'origen.
0: Sí, però és que jo penso que
1: és la manera de sempre.
0: Clar, és la part, funció, per mi, més important. Mira, cada vegada hi ha més mitjans de comunicació, més llocs, més productes, més serveis. Clar, tu quan contractes un producte a través d'una pàgina web, d'un... vas una mica cegues, no saps qui hi ha allà al darrere. En canvi, si tu coneixes a la persona, diràs, ostres, doncs mira, posem dintre d'un problema que hagis d'anar amb un abogat. Bueno, doncs mira, per això em va millor aquesta noia, però després, per segons què, potser em va millor l'altra.
5: Sí, sí.
0: Per tema de caràcter, perquè veus una mica, no? Perquè veus el tarannà. A veure, el tarannà, a veure si ens podem fiar del David, ens podem fiar? Doncs a veure quina cançó.

0: Bueno, m'encanta aquesta cançó.
1: Bonica, sí.
0: Parla de la llibertat. I és una mica el que parlàvem, no? La llibertat que et dona estar, doncs, en contacte amb persones que estan passant pel mateix moment que tu, que estan emprenent, o que tenen un projecte que ha de sortir, o que l'estan consolidant, o per què no? Perquè està consolidat i necessiten, perquè moltes vegades també és això que dèiem, no? Que et pots sentir sol. I el fet de tenir la llibertat d'estar amb algú que ha vist créixer el teu projecte, ostres, això penso que ajuda molt, no? De poder, perquè vosaltres teniu un grup de WhatsApp.
2: Sí.
0: No sé si vosaltres entre vosaltres comenteu i com...
1: Tenim molts grups de WhatsApp.
3: Bueno, tenim una comunitat ara.
1: Sí,
3: o sigui,
1: sí.
3: Abans teníem un unidireccional,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: On la Junta, pues, dèiem, això,
1: aquest evento,
3: no? Aquesta sòcia, la presentació, ja tenim una comunitat, vale?
1: Que és super,
3: que és més orgànic, perquè tenim un chat obert on les sòcies, pues, diuen, avui faré un taller i demà aniré a fer un cafè aquí, o podeu venir, qualsevol tema,
0: sí,
3: qualsevol tema que...
1: O tan senzill,
3: exacte,
1: com
3: que necessitin.
1: Necessito algú que especialista en comptabilitat, la, llavors, clar, tu estàs creant una xarxa, doncs, de contactes, de
4: ja
1: gent...
4: Ja no és la xarxa, és... Jo no sé comptabilitat i estic a la xarxa, però tinc una amiga que encara que no estigui a la xarxa...
2: És que és això.
4: Que és, una, és com, una, és... com una taca de d'oli, no?
1: Sí, el que parlava abans, no? Que jo, si bé em vull fer fotos, la Inés me les ha fet.
0: Hombre, i, la Inés les fa molt.
1: I una passada. Doncs jo sempre vaig amb el xip de si algú diu, necessito fotos. Ah, jo conec...
4: Claro.
0: Bueno.
1: O necessito un disseny, o necessito... Sempre vaig amb les noies de la xarxa, de totes les sòcies, que quin puc...
0: Perquè jo vull saber, el dimarts que ve, Inés, te vas a hartar de hacer fotos, no?
3: No.
0: Ella no.
5: Me duele a mi
0: de
5: corazón.
0: Exacto.
4: Festa a las...
0: ¿Sabes? Claro, no, ella no.
5: Para mí, ir a
0: nos
5: un evento...
0: Nos la van a hacer.
5: Lo van a hacer. Xenia la va a hacer para nosotros. Una socia.
0: Clar.
5: Sí, perquè jo no puedo.
0: Perquè, a veure, vosaltres heu vingut aquí a parlar de què? Dels 10 anys, no? De la xarxa.
1: De l'aniversari, sí.
0: Va, parlem dels 10 anys de la... Perquè, claro, a veure, habéis...
4: Home, 10 anys ja està crescut el nen, eh?
2: Sí, tio. Sí. Ara tenim quasi la ESO.
0: El nen està crescudet, però, escolta, esteu ben rodejades. A veure, què ho... O sigui, a veure, què veis a muntar el dimarts que ve a les 6 i mitja? De 6 i mitja a 8 i mitja.
2: Una festa.
0: A la
2: una
0: sala festa. Clave, sí, del Teatre La Unió de Sant Cugat. A veure, va, una festa.
2: Sí.
0: Qui ve la festa? Cent i pico de persones, no?
2: Home. Sí,
0: sí, de sòcies. Quarta, sí. De sòcies,
2: sí, sòcies,
0: de no sòcies.
2: No sòcies, sí, gent que té curiositat. Hem convidat també a la part institucional, que també vindrà.
0: Va, qui ve per part institucional?
2: Doncs vindrà el senyor alcalde, Josep Maria Vallès, de Sant Cugat, i després ve també, tenim la sort de que ens vindrà a acompanyar la consellera de Feminisme i Igualtat de la Generalitat, la senyora Eva Menor.
0: Mira, que bé!
2: Sus,
0: Porque tú lo vales.
2: Hombre,
0: bueno, el grupo, la xarxa,
2: no,
0: clar que sí.
2: Perquè hem tingut la sort de conèixer-la també en persona, perquè m'ha anat a diversos esdeveniments i l'hem trobat, i és una persona superaccessible, i ens va dir, sí, jo vinc i us acompanyo.
0: Bueno, penso que és molt important.
2: Sí. Sí. I després regidors i gent de l'Ajuntament de Sabadell, que també s'ha dedicat a l'Ajuntament de Sabadell.
0: Ajuntaments veïns?
2: Sí, Sabadell, de Barberà, sí, de Sant Cugat... Sí. I bé, molt bé.
0: I a veure, com ho muntareu, això?
2: Això. I sòcies, per supuesto.
1: Antes de ser
2: les primeres.
0: És que si no hi ha no sòcies, no ens podem oblidar.
2: No.
5: Antes de venir aquí he mirado y tenemos más o menos 120 asistentes. Si vienen todos,
2: wow.
5: Si pueden todos venir. Sí, sí, entonces sala llena.
2: Sí, sí.
4: Pues pleno.
5: Sí,
0: home,
5: pleno.
0: És que una xarxa
2: mueve.
0: grossa, eh?
5: I intentamos también, siempre si organizamos algo, no perder nuestra
2: esencia.
5: Sí. Que es algo grande, pero lo hacemos como es algo
2: como es la xarxa
5: normal, sí, ¿no? Pequeño. Lo celebramos en grande, pero no perdemos esta cercanía.
0: La esencia,
4: la cercanía, ¿no? Que tenim,
2: sí, proper.
0: Bueno, perquè ja ho heu fet, o sigui, moltes sòcies col·laboren a l'event.
2: Sí, sí.
0: Bueno, fent fer... coses, aportant coses, no?
5: Sí, són sorpreses, no?
2: Sí, no, sí, no, no podem desvetllar cap sorpresa.
4: No, no.
2: Però hi haurà
1: cosetes. Tenim tres sorpreses.
2: Exacte.
1: I està aquí poder leer.
2: Exacte.
4: Tres sorpreses. L'efecte sorpresa ho heu de mantenir.
2: És l'efecte guau. Guau,
4: guau.
5: I luego un parte muy importante, ¿no? El... networking.
2: També sí. Farem un networking.
0: Bueno, clar, perquè sobre... Bueno, jo he de dir que serà una vetllada força dinàmica, perquè tampoc no és una cosa que s'extengui durant hores i hores.
2: No.
0: I després, què important és això, no? Que és el que deia la Inés, de no perdre l'essència, perquè vosaltres, dintre d'aquest event, ja està muntat perquè hi hagi un petit networking ja en l'escenari, i després, justament... donareu espai a les sòcies, perquè potser segurament que també és una manera de retrobar-se, no? Que potser de vegades per la vida que portem, perquè doncs, no sé, tothom té família, tens feines, i potser amb l'excusa, no?, de celebrar els 10 anys, allà es podran trobar. I què important és que dius, ei, un moment, doncs avui, que és important per totes nosaltres, també us donem espai perquè pugueu seguir compartint, perquè moltes vegades vas a vents d'aquests i vale, t'encuentres, una està sentada aquí, l'altra allà, no et pots parlar, i després la gent agafa i se'n va.
2: Sí.
0: I el fet de que ja poseu expressament un espai, no?
1: Sí. Sí. Bueno, a la xarxa tenim un problema que ens agrada molt, a fer networking. Sempre estem amb el xip de va, fem un cafè i parlem del projecte.
0: Sí, que això de les 8 i mitja potser s'allarga a les 9, no?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Bueno, que i que guai, doncs pues, escolta, ja. Que guai.
2: I de totes maneres, jo vull dir una cosa, que és que, dic, que ja estem pensant, jo almenys, ja estic pensant en qui ve i a qui em puedo presentar.
4: Claro.
2: És molt fort, eh?
4: O sigui, ja el joc d'abans, no?
2: Sí, sí. T'ho juro de... Mira, la vindrà connexió. Aquella, que a aquella li interessa molt parlar amb aquella altra, perquè a més estan fent no sé què, jo ja tinc...
0: Però escolta'm una cosa, jo penso que no vols dir que això, de vegades també ho portes.
2: No, clar, clar.
4: Sí,
2: segur.
4: Clar. Home, i tant.
0: Quan et passen aquest... Nosaltres, per exemple, vosaltres ja fa 2 o 3 anys que veu venir i ja vam fer, i moltes vegades, nosaltres aquí al programa també, de vegades et ve algú i et diu, ai, mira, necessitaria una fotògrafa, per exemple, o una coach, o... i dius, ai, doncs espera, que jo... Clar. Aquesta persona, i els poses en contacte, no?
2: Sí,
1: clar, per cert, escollir tu, també.
2: Exacte, és veritat que també ho hem de dir, això.
0: No, no, i avui també a mi m'ha passat una cosa curiosa que he dit, ei, espera, que a lo mejor, saps, els posem en contacte amb una altra comarca, no? Que penso que també és important, no, això?
2: Sí, sí.
0: Perquè
1: clar, al cap portes tota la informació, totes les fitxes tècniques de totes les sòcies.
2: Que costa, eh? Per això, Susana, jo a vegades és Susana, coneixem algú que sigui nutricionista, sisplau?
1: 89 persones, i tens que recordar-te de totes. I llavors estàs parlant amb algú que no és de la xarxa i et diu això, no? Doncs, ai, voldria fer fotos. Ah, però com són les fotos? De la família, per Nadal? O un casament, o saps? I vas sempre amb el xip
4: no?
1: Posat. Clar. Però és innato, eh?
0: Sí.
1: No, no cal que sigui jo de la xarxa, sinó hi ha gent que ja ho portem aquesta. Sí.
0: Bueno, suposo que, no sé, perquè tota la gent, si esteu en una associació o nosaltres, perquè t'agrada rodejar-te de persones, o sigui, exacte. A mi m'encanta el poder parlar amb algú, d'aprendre. Nosaltres, per exemple, cada setmana és un regal, exacte. Un regal de conèixer una gent, persona, sí, vides, feines, maneres de pensar diferents, que de vegades dius, ostres, doncs espera, no? Perquè així creixerem junts, clar. Llavors, penso que això és molt interessant, i el fet de dir, ei, doncs escolta, a mi, jo aquella persona em va agradar molt, i també penso que és molt important, i abans ho parlàvem amb la Mireia, el tema de la generositat.
2: I tant.
0: Què important és? Que important és ser generós. Que important és reconèixer el que està igual que tu. No?
2: Sí.
4: I tant.
0: I quan no, necessites
4: mai
0: ajuda.
4: Saps on pots arribar, no? Donant, potser per tu no és un sacrifici, no és una cosa molt que et dona la donada i està regalant i està arribant una altra persona que li pots ajudar molt, no?
3: Sí, aquest és una mica, jo penso, no, la meva experiència, el que veig a l'esperit de la xarxa, no? De la XTEX, que és això, dones que arriben i volen compartir el seu talent. O sigui, nosaltres no es suma números de sòcies, sinó dones que realment volen compartir, no? Aquí tenim, doncs, una persona que s'està ajudant, la Diana, a fer l'event. Després també una altra dona que vindrà a ajudar-nos amb la fotografia. I ja no puc dir res més, perquè ja
2: no diguis més.
3: Però em refereixo que al final es tracta d'això, no? De, nosaltres som generoses també perquè estem aquí donant el nostre temps perquè ens agrada i perquè és un propòsit i supermaco. Llavors les dones que arriben són d'aquesta essència, no? I són generoses i és molt maco.
4: Lo
3: això
4: que para uno es mucho, para todos es poco. Cadascú va fent una miqueta i es pot fer un gran event.
0: Però diu molt d'una persona la generositat.
2: Molt.
3: Moltíssim.
2: I agrair també és superimportant, no? Perquè clar, quan nosaltres tenim alguna dona que ve i és que sigui amb un cafè, sense fer una formació, i t'explica allò que tu te'n preocupava i no trobaves mai la manera, i te lo dice en un moment, i dices, oh, que bien me ha ido. Sí, te'n vas, o sigui, les trobades són com molt boniques.
4: Sí. Regals.
2: Perquè, no? Sí, això que tu deies dels regals, jo és el que jo penso que m'ha passat a mi quan he vingut a la xarxa. O sigui, quan les vaig conèixer, que jo vaig venir que estava en pandèmia, vaig conèixer-les a través de les pantalles i ja me puse a ser sòcia. I luego me metieron en la junta. I luego me metieron en presidenta. I digo, basta, que ja no hi ha més. Però és veritat que va ser així. Jo vaig arribar allà i vaig veure dones que estaven disposades a ajudar-te sense rebre res a canvi. ¿Sabes? No me sentí juzgada en ningún momento, totes amb un recolzament brutal, que deien, tranquil·la, estic aquí, saps? Si necessites alguna cosa, m'ho dius i ja està. I dius, que bonic és, no? Trobar-te amb gent...
5: Sí.
2: Això, pues sí, que sí. Són bones persones, mà, no? I que...
4: Jo, tranquil·la, acabaràs sent presidenta, no et preocupis.
2: No! No me lo dijeron, si no, no sé jo. Però és veritat. Sí, sí.
4: No, et donen aquesta mà, no? I si en el teu cas que has arribat no va a un lloc, llavors que a més s'agraeix, clar, perquè és que tens una comunitat, no? En un lloc on tu arribes que no coneixes a ningú, llavors està molt bé. I a nivell, també, tant a nivell personal com professional, clar.
2: No, i professional igual. O sigui, de moment, nosaltres tenim un directori. Jo digo que jo el directori de la xarxa funciona. A mi em van trucar per donar la feina.
1: Clar. Mm.
2: I jo, arrel que vaig conèixer la Inés, quantes vegades hemos colaborat tu i jo? Hemos hecho muchos trabajos juntas.
5: Y también, si yo busco a mí mismo en internet, los textos y los enlaces que salen primero son los del directorio de la xarxa, porque allí hay mucho movimiento, más que en mi propio web.
4: ¿No?
5: Claro. Entonces sale primero la explicación, mi bio de la xarxa, como fotógrafa sale allí antes de mi
4: claro, que llamas que está fin esto, ¿no? Que es más gran que la que puedes tener tú sola.
2: Y
5: también quería explicar que no tenemos que tener miedo si en la xarxa hay más mujeres que se dedican a lo mismo, porque yo he vivido que podemos ayudar a un otro, no somos competencia.
4: Cada escucha a su público, ¿no? De a sus clientes.
2: Exacto. Sí. Això també va ser un gran aprenentatge quan jo vaig arribar allà, perquè jo em presentava com el que soc, no? Jo faig disseny gràfic i comunicació, i hi havia al costat meu una altra persona que feia el mateix, o feia jo comunicació web. Vale. L'altra persona també. I que curiós que hi ha gent que ve cap a mi i em demana feina a mi. Sí. I que curiós que hi ha gent que ve cap a ella, pues, per l'energia, per lo que sea.
1: Sí, llavors,
2: jo crec que és molt enriquidor. O sigui, és enriquidor més que...
4: Més competència és col·laboració.
2: Sí, exacte.
0: Doncs se'ns en va el temps i hem de posar, perquè si no, no ens donen a temps de res. La cançó que han escollit elles és Celebration, que estem de Celebration.

0: Doncs bé, ja sabeu que... Sí, a mi m'agusta este, eh? Bueno, Celebration, Celebration, no sé si sonarà el dia... El proper dia 29 sonarà o no?
1: Té molts números.
0: Té números.
1: Molts.
2: Era la quarta sorpresa. I
0: ara com diem que ve la Kaylee... Ja
1: no pot venir.
3: No vindrà la Kaylee, però vindrà una altra persona que li tenim molt carinyo.
0: És més important que la Kaylee per
3: nosaltres. Molt més important per nosaltres.
1: Propera.
0: Hombre, tu diràs.
3: Home, a veure, és una persona que farà de conductora de l'event i que la tenim molta estima i molt carinyo.
1: I molt a prop.
3: Jo crec que tu la coneixes, Marta.
0: Ai, jo em pensava que anaves per un altre cantó.
2: Ets tu.
0: Sí, però bueno, jo no canto. Bueno, de vegades canto.
3: Però parlem de tu, que tu conduiràs.
0: Sí, home, jo encantada, ja sabeu que jo, tot el que sigui sumar, perquè a la fi al cap, aquí al món interior, des de fa 9 anys, sumem, o sigui, ens dediquem una mica a això, a aproximar, a estar al costat de persones que fan coses xules, que s'ho curren, i tant per la Rocío com per mi, que també ve la Rocío.
2: En el backstage.
0: Aquí estamos.
2: La Kaylee.
0: Estamos ahí el team. Que somos peligrosas també, però vull dir que és, nosaltres tot el que sigui sumar i encantades, home, jo per mi em va fer moltíssima il·lusió quan sí, la Susana m'ho va comentar i després, bueno, amb tu no et coneixia, però bueno, ja, escolta,
2: bueno, ja ens coneixem,
0: tots, no? I espera't. Bueno, escolta, fem un resum, no?, una miqueta de la Fiestuki del dia 29, o sigui, és el dia 29. El proper dimarts 29 celebrem els 10 anys de la xarxa de dones empresàries i emprenedores de Sant Cugat a la sala clave del Teatre de la Unió, de 6:30 a 8:30. És important que la gent sigui puntual, no? Sí, perquè més que res pel tema de les autoritats, quan lleguen, empezamos.
3: Obrim portes a les 18:10, més o menys,
4: per començar a passar i que comenci amb...
0: Clar, no, jo ho deia pel tema de que la gent no vingui tard, perquè si, per exemple, bueno, pel tema de les autoritats hi haurà seguretat i més que res, doncs, que vigilin una mica el... I, bueno, què més voleu dir? Què ens trobarem?
4: Esteu nervioses o què?
0: Feu publicitat, perquè ens queden 6 minuts.
5: Igual podem dir si on se poden apuntar, no?
0: Això, perquè...
5: Clar,
0: perquè les sòcies és molt important que vinguin, evidentment, per retrobar-se, però també penso que és molt important donar l'oportunitat que vinguin no sòcies.
5: Exacte. Mm.
0: Perquè així veus el que feu, clar, el que feu, no?
3: Clar. Exactament, sí.
5: Sí.
0: A més, la metàfora que, com a fil conductor, que portarà tot l'esdeveniment, que és molt maca. Aquí, hasta aquí puedo leer,
2: hasta
0: no?
2: Aquí puedo leer.
0: Ara soy María Gómez Kem, però hasta aquí puedo leer, no?
2: No, a través, poden inscriure's a través de
0: l'Instagram. Sí, dones de Molins de Rei es poden inscriure.
2: Sí, de l'Instagram, que és xdesksc, i allà poden, hi ha el link i es poden inscriure. I
0: escolta,
2: les esperem. Clar,
5: sí. És un preu molt
2: assequible.
5: Simbòlic. Simbòlic.
2: Sí, més aviat.
0: Mm. Home, sí. Bueno, perquè hi haurà sorpreses.
2: Claro.
0: Sí, que...
1: Sí. I està... format per 3 blocs, que seria la part més institucional, de parlaments, no? Tant de nosaltres, que som la junta d'ara, com la nostra expresidenta, que també...
0: Això és molt important, també saber donar veu...
1: I tant.
2: Estan 9 anys.
4: Passat del present.
2: Tiene derecho a explicar-se. Sí.
0: Que important és això. Oi, molta gent se n'olvida i penso que és molt important.
1: Ah, no. Nosaltres som...
0: És important per saber d'on venim.
1: Mantenim el grup de WhatsApp amb l'altra junta. O sigui, estem al contacte i celebrem tots els...
0: Això diu molt de vosaltres, eh?
1: Molt.
2: No, i encara ella fa també... Ara farà una...
1: Una exposició.
2: Una exposició i ens ha convidat i anirem. Sí. Vull dir que tenim super bona
1: ajuda. En contacte total.
4: Un relleu.
1: Després d'aquest bloc, que és Parlaments, que serà petit, eh? Perquè sí. Nosaltres som de networking, no ens agrada xerrar.
0: Home,
3: xerrar networking.
2: Xerrar en petit comitè.
0: Per això jo deia...
3: Que, ostres, hi haurà beguda, hi haurà menjar, també, clar. Així que la copa... I
1: clar.
0: O sigui, a les 8:30 no se termina.
3: No, jo dubto.
1: Més o menys hi haurà una hora de networking i el pastís. Que espero que hi hagi bengales, petardos i tal.
3: Coses artificials.
1: Sí. Això són els tres punts.
0: Els tres punts importants.
1: Sí,
5: sí. I si vienes, llevas tu tarjetas, no?
1: Sí, clar.
2: No te las olvides, no te olvides las tarjetas de visita.
0: Bueno, és que clar, si la vostra essència és pues, la xarxa, és a dir, el networking, la comunicació entre uns i els altres, el fer connexions... evidentment a la vent hi ha de ser i...
2: És que mai saps on està.
3: No, això està clar.
0: I tant.
2: El negoci, no ho sabes nunca. Igual estàs en la cola del pan i el que ve detrás te va a contratar.
0: Bueno, escolta'm una cosa, de vegades a mi m'han passat que dius, ostres, et retrobes gent de l'escola que feia temps que no veies i dius, ostres, però tu no vivies a no sé d'onde i què fas tu aquí o... Bueno, no saps
2: jo he treballat
0: mai.
2: Ara amb una amiga meva que té una agència de comunicació a Barcelona i he treballat després de 20 anys que no ens veiem. Saps? Vam coincidir en la cena del cole de los no sé cuántos años.
1: Ja no m'acordo.
2: I se sienta adelante i tu què haces? I tu? Ah, que fort. Vine a dilluns. Dilluns ja tenia tres projectes per fer. És que és així.
0: Sí. No, però vull dir que dintre de la xarxa, per exemple, a més... Ho dic perquè a l'esdeveniment, la celebració dels 10 anys vostra, hi haurà molta sòcia, no sòcia, tothom amb projectes. A més, com que ja doneu l'oportunitat i el mateix event incita a parlar, a comunicar, no és allò de dir ai, estoy quieta aquí i ja no me muevo, hablo con la de al lado i para de comptar, sinó que ja està muntat per parlar, també, i tu no saps mai amb qui et trobaràs. Estem parlant de 100 i pico de persones, cuidado, són moltes. Sí. I no em diguis que de vegades lo siento, pero este mundo es un pañuelo.
2: Ja te digo.
3: I com té un caire de celebració, no? Pues també convida més, no? No és un propòsit de, no sé, X, no? Sinó que és celebrar. Per tant, jo penso que ens obrirem més a conèixer...
0: Clar, és que jo moltes
4: vegades... Un altre mood, no?
0: A més, hi ha moltes sòcies i suposo que... Tu estàs molt conscient, perquè i segurament que hi ha si algú que s'ho està pensant, no, de dir, jo voldria anar, però és que jo no conec a ningú, tu. Bueno, doncs que vinguin, perquè és fàcil.
2: Doncs vine amb una amiga.
0: Vine amb una amiga, però o si dius, ostres, no sé, o jo vull anar, però ves, que vull dir que allà es trobarà amb un entorn que serà acollida, però perquè també ja ho poseu fàcil, no podem dir les sorpreses, no?, de que inciti a que... Pues,
2: se sentin còmodes, relaxades. El que passa que nosaltres també en els nostres esdeveniments que fem o tallers o el que sigui, sempre posem vine amb una amiga, i això fa molt.
0: Clar.
2: Perquè quan tu vas sola...
4: No costa tant, no?
2: Clar, però si vas amb algú, dius, bé, no passa nada, a veure què passa. No?
4: Clar, com ho dic, la muleta, tens la muleta.
2: Sí, exacte. I després, mai se sap.
3: Sí, o pots venir sola i fer una amiga allà.
2: També, que no s'ha passat.
3: Mira,
2: no s'ha
3: passat. No és el que amiga
0: som. A nosaltres el que no passa. A nosaltres el que no passa, això. O dos. Sou 90 amigues.
2: Sí, exacte.
0: I aquest... 89. A veure qui és.
2: Vosaltres, creus?
0: Bueno,
3: 91 seria...
0: O arribem... Claro.
3: Ara peleem...
0: Aquí és la 90. Bueno, la idea arriba al 100, no? Després de la vent.
2: Era aquesta la idea de l'any passat. Que passa que, bueno, costa un poquito.
0: Us heu d'animar perquè hem d'arribar al 100.
2: Perquè el gener sempre baixa. O sigui, és que no sé per què passa, però el gener és com vamos a revisar. No, no. Este año me doy de baja.
5: I també està abierta per a equipos, eh? Tenemos precio especial para
0: empresas. Ah, per empreses. Mira, doncs, escolteu.
1: Si ets una empresa gran, per exemple, doncs tens un preu diferents. I et donem la possibilitat que aquelles 10, que hi hagi 10 persones d'aquesta empresa que puguin venir a un curs a preu sòcia.
4: Sense pagar més. Molt bé.
0: Doncs recordeu, dimarts que ve, dia 29... a la sala Clavé del Teatre de la Unió a les 6, bueno, 6 i quart, 6 i quart, que la gent no nos llega tarde. A Sant Cugat del Vallès. Escolta, felicitats pels 10 anys.
2: Gràcies.
0: I nosaltres us acompanyarem.
2: Ai, sí que bé.
0: Un petonet, així que el dimarts que ve nosaltres estem de fiesta. I Molins també. I Molins també. Que vagi bé. Adéu.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

El Teatre del Foment Cultural i Artístic, passant gairebé dos minuts de les 8 del vespre, us saludem, com us deia, des del Teatre del Foment, on és a punt de començar aquest pregó institucional de la Festa Major de Sant Miquel 2026. Sembla que es retrasarà una mica perquè de moment encara la sala és mig buida, mig plena, depèn de com ho vulgueu veure, i les llums encara no s'han apagat. Per tant, veiem també a la pregonera que encara està acabant de parlar amb algunes de les persones que hi ha a la platea, l'alcalde i altres autoritats, i per tant deduïm que encara trigarà uns minuts a començar aquest pregó. A l'escenari presideixen de fons els gegants nous i els gegants vells de Molins de Rei, el Miquel i la Montserrat i el Bernat i la Candelera. Un escenari sobri, només amb aquests gegants i una mica d'il·luminació, i el faristol, que serà on Míriam Cano pronunciarà aquest parlament. La Míriam, que va néixer l'any 1982, escriptora, poeta, periodista i també traductora, llicenciada en Humanitats, que ara mateix no viu a Molins de Rei, però és molinenca, allò que diríem MTV, molinenca de tota la vida. Manté el seu vincle estret amb la vila, que la va veure néixer, també nosaltres, a Ràdio Molins de Rei vam poder comptar amb la seva col·laboració durant molts anys. La seva trajectòria literària és d'aquelles que amb l'edat que té la Míriam, de l'any 82, doncs és molt extensa. Es va donar a conèixer l'any 2013 amb el poemari Wunstenstein, de Viena Edicions, que va ser guardonat amb el Premi Martí d'Ot 2012. Ha publicat després Encoratge, del 2016, i Vermell de Rússia, de la Breu Edicions, això va ser l'any 2020, en narrativa. Ha escrit el conte La Comuna de París, dins del volum col·lectius Cremen Cels, del 2017, que va compartir amb Martí Sales i Antònia Vicenç. Era aquest volum col·lectiu, com us dèiem, que es deia així, Cremen Cels. El 2025, la Míriam publicava Metamorfosi, que li publicava l'editorial L'Avenç, i també és traductora, i com a traductora doncs ha portat al català obres d'Emily Dixon, Albert Camus, Sandra Cisneros, Maggie Nelson o Martha Nussbaum, entre altres. De fet, aquest 2026 ha traduït Carrie, de Stephen King, a l'editorial Males Herbes, i també ha escrit un assaig sobre l'extrema dreta, que va anomenar Es mengen els gats. No sé si recordeu aquella frase lapidària de Donald Trump, bé, una de tantes, d'aquest dement que presideix als Estats Units, que va afirmar que els immigrants es menjaven els gats. Doncs d'aquí em va treure aquest títol d'aquest assaig sobre l'extrema dreta, aquest 2026, ha fet aquest assaig. La Míriam també és codirectora de l'Escola Blum de Barcelona, allà imparteix seminaris de prosa i de creació poètica i col·labora habitualment amb els mitjans 14 i també Nació Digital. La Míriam serà, ha estat, per tant, la persona escollida aquest any per pronunciar aquest pregó institucional de la Festa Major de Sant Miquel 2026. Un pregó, una pregonera, de fet, sobre la qual l'alcalde, el Xavi Paz, la presentava com una de les figures literàries més rellevants de Molins de Rei. I la mateixa Míriam explicava que haver nascut i viscut aquí, a Molins de Rei, a la vila, ha estat determinant en la seva trajectòria i també ha remarcat la identitat del municipi i del seu teixit associatiu. Serà, per tant, la Míriam. Us sonarà la veu que sentireu en aquest pregó, perquè qui s'encarrega de presentar-lo, de conduir-lo, és el nostre company Oriol Romeu. La vila va creixent, però sempre al final acaben sent les mateixes persones les que ho fan tot, i en aquest cas l'Oriol li ha tocat també presentar aquest acte. Després de l'Oriol intervindrà, farà unes paraules a l'alcalde de la vila, Xavi Paz, i donarà doncs pas a Míriam Cano. Una festa major que, tot i que avui, perdoneu, seria el tret d'inici oficial, va ser, de fet, el divendres passat també amb aquesta crida, on vam poder gaudir de totes les entitats que participen d'una o d'una altra manera en aquesta festa major, doncs que s'agrupaven en aquest acte per donar l'inici festiu d'aquesta festa major, de redundància, amb el coet inicial, com si fos el més pur estil xupinazo, que també portava el Miquel de l'any. Una festa major que encara el seu cap de setmana gran, aquest cap de setmana...

0: Benvinguts al pregó d'obertura de la Festa Major de Sant Miquel 2026. Salutacions a totes les persones que ens acompanyeu aquí al Teatre del Foment i a totes les que ens esteu escoltant a través de la ràdio. El Diccionari General de la Llengua Catalana defineix pregó com discurs pronunciat en públic en ocasió d'una festa o celebració. L'encarregada de pronunciar aquest discurs avui és la Míriam Cano. Sense voluntat d'avançar-me a l'alcalde, a la presentació de l'alcalde i a títol més personal, deixeu-me dir que em fa il·lusió que sigui la Míriam qui pugui ser avui aquí en aquest escenari. Mireu, ens vam conèixer el 1995, per tant ja fa 31 anys, i amb ella hem compartit moltes vivències, especialment durant els primers anys, entre bambolines, de l'altre teatre que tenim a la vila, a la Penny, amb les representacions dels Pastorets, a la ràdio, o quan simplement quedàvem amb la colla, per costum, a les tardes, a la plaça del Mercat d'aleshores, quan encara no sabíem que viuríem enganxats amb un dispositiu mòbil. Podria afegir moltes coses més, però no és la meva voluntat allargar-me. Només sí que voldria dir, que durant aquests darrers anys la Míriam ha anat construint una trajectòria en el camp de la literatura molt solvent i molt admirable. I abans de que ens acompanyi aquí la Míriam, ens agradaria també demanar la presència a l'escenari de l'il·lustríssim senyor Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei. Alcalde, sisplau.
1: Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Ara li deia una cosa que us compartiré amb vosaltres també. Però primer deixeu-me fer les salutacions inicials, evidentment primer de tot a la regidora de Cultura, que la tenim també amb nosaltres, els diferents portaveus, regidors i regidores, a Pere i gent de la Foment, que ens acollí de nou en aquesta segona edició del pregó institucional, recuperat en aquest nou format, evidentment a la pregonera, a Míriam Cano, a tots els seus familiars, i a tots vosaltres, inclosos els representants de les entitats de Molins de Rei. Molt benvinguts en aquesta sala del Foment, que, com dic, acollirà aquesta segona edició del pregó, que ja d'entrada ha definit molt bé a l'Oriol. I que consti que no, ni ens ho havíem parlat, però jo avui, excepcionalment, també havia anat al diccionari per anar a buscar un parell de definicions. Ell s'ha centrat amb el pregó, jo havia anat a buscar la primera definició de totes, que era la definició de festa major. I una que he trobat diu així: conjunt de solemnitats amb què una població celebra la festa anual del seu patró. Entre els actes profans, perquè també parla dels actes religiosos de la festa major, cercaviles, balls a l'embalat o en un teatre, on també celebren concerts i representacions teatrals o líriques, balls de sardanes o de danses tradicionals, a la plaça, divertiments infantils o competicions esportives o focs d'artifici. I jo diria que aquí faltaria, i per això m'he anat a buscar dues definicions més, perquè segurament si entre tots diguéssim festa major, podríem dir, bé, podria ser una d'aquelles expressions màximes de la nostra cultura. Llavors m'he anat a buscar el que significava cultura. I en general venia a dir conjunt de coneixements, creences, valors, tradicions, costums i béns materials que un grup humà o societat adquireix i transmet de generació en generació. I quan rasquem una miqueta veiem que diu elements principals de la cultura com a expressions artístiques podrien ser l'art, la música, la literatura i el teatre que reflecteixen la identitat d'un poble. Per tant, podríem llançar una primera idea. Amb la celebració de la Festa Major no som més que hereus de les que l'han treballat fins ara i enfortim la nostra pròpia essència de poble. Però és veritat que sovint veiem el debat sobre la cultura popular, i he continuat la recerca i he dit, anem a veure això de la cultura popular. I és veritat que quan busques la definició de cultura popular, diu, és el conjunt de manifestacions culturals produïdes o consumides per les classes populars, com ara tradicions, cançons o llegendes, en contraposició de l'alta cultura. I aquí és on em voldria aturar. Sembla que a vegades no puguem definir qualsevol cosa que no ho contrastem amb el contrari. I segurament aquí és on

ja estem visquent una etapa on una de les paraules més sovintejades seria la polarització. La contraposició d'aspectes com si ningú pogués recollir en una mateixa persona el que podria ser la cultura o la cultura popular. I és aquí on llavors sí que m'adreço a presentar-vos a la veritable protagonista d'aquesta nit, a la Míriam Cano. Manllevant, li he dit abans, una de les paraules que ja ens va dir a la roda de premsa que ens va presentar. A mi em va encantar quan va dir, i segurament avui ja s'allargarà sobre aquest concepte, el que sóc i el que faig no s'entendria sense el que jo he viscut a Molins de Rei i tot el que he anat experimentant a Molins de Rei. I ens feia tot un recorregut sobre diverses etapes de la seva infància, de la seva joventut i de la seva part adulta que tenien a veure, evidentment, amb la cultura. Penso, i no em quedaré curt, si dic que la Míriam Cano ara mateix és la persona literària més important de Molins de Rei i una de les persones més importants del país. Codirectora de l'Escola Literària Blum, té la maestria en l'ús de la paraula en totes les seves diverses versions. Traduint i acostant a la literatura catalana llibres doncs, d'altres literatures amb la seva explicitat del català, també com a autora de poesia, amb el que rep el 2013 el Premi Martí d'Hort, com a novel·la i com a assaig. I penso que encara així se'ns quedaríem curts definint a la pregonera d'avui. Jo li valoro també un pes més que fa en la seva trajectòria i en el que crec que és indispensable en el món de la cultura actual. Si dèiem que vivim en un món que sovint ens pot crear por, incerteses, en el que sovint hi ha polarització i manca d'acords o d'anàlisis, penso que un dels grans antídots són persones i trajectòries i aportacions com la de la Míriam Cano. Amb el seu últim llibre, un assaig titulat Es mengen els gats, fa la per mi una de les una gran aportació quan ella parla dient que la seva gran certesa per escriure aquest llibre és combatre la mentida. És tenir elements per desxifrar el vocabulari, el discurs del món actual, saber-ho identificar i també, evidentment, doncs, contrastar la mentida. Si sentim tertúlies, avui estava escoltant una tertúlia radiofònica que parlava precisament d'un aniversari d'una emissora del país i parlàvem precisament de l'evolució del periodisme, que són aquells que també, entre altres coses, ens ajuden a interpretar i a conèixer la realitat. I parlàvem precisament de la mentida. Parlàvem d'aquesta dificultat imposada per la immediatesa, imposada per allò que diuen el clickbait, per allò que, evidentment, ens allunya de l'anàlisi i de la serenor. Us recomano moltíssim l'obra de la Míriam Cano. Us recomano molt especialment també aquest darrer assaig de la Míriam Cano i em congratula que avui esteu aquí tots presents per donar una forta benvinguda i escoltar a la pregonera de la Festa Major del 2026, la Míriam Cano. Endavant! Endavant!

Uf. Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom, alcalde, regidors. Gràcies, Oriol, amic. Gràcies a tothom que ha vingut. I bon vespre. Quan em van proposar fer el pregó de la Festa Major, vaig rebre la trucada de l'alcalde aquest estiu. Vaig dir que sí de seguida. Segurament perquè encara no havia tingut temps de pensar què volia dir exactament. Dir que sí. Després va arribar la pregunta inevitable. Què puc dir jo de Molins de Rei a la gent de Molins de Rei? Què es pot explicar d'un lloc que els qui t'escolten coneixen tant com tu o més que tu? I sobretot, què es pot dir d'un lloc on has nascut sense convertir-lo en una postal, sense idealitzar-lo, sense caure en aquella trampa tan humana de pensar que abans tot era millor senzillament perquè nosaltres érem més joves? Potser l'única manera és parlar des d'un lloc molt concret, que és el de l'agraïment. Tenir-vos aquí al davant ara em permet el privilegi de poder-vos agrair, i espero no deixar-me ningú, tot el que cadascun de vosaltres m'ha donat perquè jo pugui ser aquí dalt, avui, escortada per aquests gegants que tant m'agradaven de petita. Tot el que m'ha fet ser jo, fer el que he fet, escriure el que he escrit. Fa 44 anys que vaig néixer a Molins de Rei, a la clínica, i per tant, segons diu la llegenda, això em va donar el primer regal, ser una bruixa, per bé i per mal. Vull pensar que sóc més bruixa d'intuïció que de males arts. I sobretot vull pensar que si Molins era un poble de bruixes en altres temps, devia ser un lloc ple de dones que s'ajudaven entre elles. Durant molt de temps, naturalment, no vaig pensar que haver nascut aquí fos res que hagués d'agrair. De petits, el lloc on naixem no és un lloc, és el món. No tenim cap element de comparació. Els carrers són aquells carrers. Les festes són aquelles festes. La gent parla com parla. La gent que ens envolta i les coses es fan de la manera que les hem vist fer sempre. Només més endavant, quan surts, quan coneixes altres llocs, quan descobreixes altres maneres de viure i també quan comences a fer-te gran, entens que aquella normalitat t'ha anat construint d'una manera molt més profunda del que imaginaves. Val, ara us aviso un moment que pot ser que en alguns moments plori, perquè és molt gros això. Llavors m'aturaré un moment, ploraré i aplaudireu o alguna cosa així i ja estarà. Els primers a qui els ho he d'agrair, naturalment, són els meus pares. Ells van decidir venir a viure aquí, on ja hi havia la tieta, la germana del meu pare, que es va enamorar d'un molinenc, un padrí, el Pardalet. Als llocs hi arribem també per l'amor dels altres cap a aquests llocs. Els meus pares em van regalar una germana, la Sílvia, una companya d'aventures i una persona preferida que m'omplia la casa d'adolescents disfressades la nit del Ball de Carnestoltes. Algú amb qui he compartit i continuo compartint tota aquesta vida al poble. Vaig tenir també cosins grans que se m'enduien a tot arreu, en Sergi i la Núria. Han passat els anys i ara totes dues, la Núria i jo, vivim fora, en Sergi també, però sempre que s'acosta la fira o la festa major ens fem una trucada uns dies abans i ens diem «Hi sereu enguany? Ens hi veurem?». També he tingut una segona família, l'Antònia i en Miquel, que m'han acollit i m'han tractat com una filla i com una amiga. En Ricard, que se'ns enduia a berenar al Castell Ciuró i ens deixava ajudar-lo a fer el pessebre, i la Maria, que ens preparava aquell berenar. Quina sort aquesta infantesa plena de referents, de gent que té cura de tu. Vaig néixer a la clínica, us deia, però vaig créixer al carrer Major quan encara era Alfons II d'Aragó, davant de la bodega, Cal Rovelló, on m'enviaven a buscar garrafes d'aigua i tornar els envasos, al costat de la pastisseria Núria, on un cop per setmana podia triar un esmorzar o un berenar, merengues italianes o pastes de te, perquè jo ja era molt fina, de petita. Al costat de la Paquita, que feia els millors panets amb xocolata del món, de Cal Ferraret, on hi anàvem a buscar el pa i les coques de sal, una cosa tan senzilla i tan deliciosa. En aquell edifici ens coneixíem tots. Una vegada em van fer dibuixar la família a l'escola i vaig dibuixar 8 avis. I quan la mestra, preocupada, li ho va dir la meva mare, ella, gens preocupada, li va dir que era tota la gent gran que vivia a l'escala. L'avi Antonio i la iaia Maria, els avis del costat, que se'ns quedaven quan la mare havia de marxar, i l'Anna, la neta de debò d'aquests avis, que ja hi era quan jo vaig néixer, i amb qui ho vam passar tots juntes, des de la varicel·la fins als primers concerts i els primers amors. La meva amiga més llarga, 44 anys.
i que va dur la Marta, que se'ns va afegir quan érem preadolescents. Gràcies també a vosaltres pel codi i pel llenguatge que després de tants anys encara compartim. Créixer en un lloc com Molins, sempre ho dic, una anomalia en el cinturó industrial, és créixer en un poble que vessa entitats, associacions i vida en comunitat. Això també vol dir oportunitats de trastejar, coses que t'agraden, de formar-te de manera informal. Deixeu-me, per tant, que agraeixi també aquests llocs i a les persones amb qui els vaig compartir i que em van ensenyar tantes coses. El primer lloc on em vaig sentir com a casa va ser la Biblioteca Pau Vila. Encara recordo l'emoció quan la meva mare m'hi va dur per fer-me'n el carnet. Suposo que aleshores no podia saber fins a quin punt aquell gest tan senzill, tenir un carnet amb el meu nom que em permetia endur-me llibres a casa, contenia ja una promesa de llibertat. Per una nena que acabaria sent escriptora, una biblioteca pública era una mena de territori infinit posat inexplicablement a la seva disposició. Prestatges sencers de vides que no havia viscut, de llocs on no havia estat, de preguntes que encara no m'havia fet. I el més extraordinari era que tot allò era per mi sense ser meu, com ho era per qualsevol altra persona que travessés aquella porta. Amb els anys he entès que poques institucions encarnen d'una manera tan concreta la idea d'igualtat com una biblioteca pública. No et pregunta d'on vens, quants diners tens, què pensen els teus pares, ni quins estudis has fet. Et dona accés al coneixement, a la imaginació i també a idees que poden incomodar-te, contradir-te o fer-te canviar d'opinió. En un temps en què cada vegada més algú, un algoritme, un mercat, una ideologia, intenta decidir què llegirem, què veurem i fins i tot amb què ens indignarem, una biblioteca continua oferint una cosa gairebé radical: la possibilitat de buscar per un mateix, d'errar entre llibres, d'arribar, per casualitat, a una idea que ningú no havia triat per tu. Si una democràcia necessita ciutadans lliures, capaços de pensar i de discutir el que pensen, les biblioteques no són un luxe cultural ni un servei accessori. Són una de les infraestructures que fan possible aquesta llibertat. I aquestes infraestructures existeixen perquè al darrere hi ha gent amb una vocació de servei enorme, que sovint han de fer la seva feina amb una sabata i una espardenya. Alcalde, regidors, alcaldes de tot arreu, cuideu les biblioteques i les seves treballadores, perquè són un dels béns més preuats que tenim. I gràcies, bibliotecàries, Sílvia, Montse, Glòria, bibliotecàries que em deixo, per tot el que heu fet per mi. Quan tenia 14 o 15 anys, em passava gran part del temps al soterrani de Ràdio Molins, amb en Josep Montano, el MacGyver de les ones. Ell, amb una paciència infinita, em va ensenyar a dur el control de so, a tirar anuncis. I penseu que estem parlant d'uns anys en què el pas de l'analògic al digital va ser rapidíssim i per tant vaig saber com fer funcionar una bobina de Revox i un programa d'edició per ordinador com si hagués fet un cicle formatiu. Gràcies, Josep. Sempre que sento una cançó de l'Elton John penso en tu. Gràcies, Miquel Armengol, que vas confiar en la meva veu, que a mi sempre m'havia semblat massa greu per ser d'una noia. I em vas posar un micro al davant per fer el programa de la nit i em vas pagar el meu primer sou a la ràdio. Gràcies per tenir idees de bomber i fer-nos voltar per Catalunya amb la unitat mòbil. Gràcies, Roger, Sílvia, Eli, Ignasi, per fer que allò fos tan divertit com Ràdio Cincinnati. Sempre ric quan recordo com en Montano tirava un cable des de l'Ajuntament a les seus dels partits polítics quan cobríem les eleccions municipals. Gràcies, Maria Antònia, per ser amiga i germana gran en aquella adolescència complicada. Quan estava trista, sabia que sempre podia anar a buscar-te a la ràdio i xerrar una estona. Un moment, això mateix, gràcies. Us parlava de la meva veu que no m'agradava gaire. Si he acabat col·laborant en alguns mitjans i recitant els meus poemes, ha sigut sobretot gràcies als directors de Pastorets. En especial en Pere Raic, que em va dir que només hi podria fer un paper si aprenia a parlar a poc. Jo parlava molt ràpid. I amb una paciència infinita em feia recitar-li com m'havia anat el dia, obrint molt la boca i fent pauses fins que vam aconseguir baixar les revolucions. Gràcies també a Joan Sedó i Cesc Vives. Gràcies a la gent del Llaç, en Josep Ferrer, en Pere Rodon, en Josep Faura, en Miquel Rius, per deixar-nos provar què volia dir ser periodista, per deixar-nos muntar una revista juvenil, per acompanyar-nos en el procés.
Gràcies, Laia, Gerard, Àlex, Mollón, per totes les estones que ens hi vam passar i per com vam riure. Porto 3 pàgines i encara em queden coses per agrair, imagineu-vos. Gràcies, una altra vegada, pares, per haver-me dut a l'esplai. El meu Molins passa inevitablement per la grupa. M'hi vaig passar moltes hores, primer com a nena i després com a monitora. I ara penso que poques coses m'han ensenyat tant sobre què vol dir formar part d'una comunitat. En aquell moment, és clar, no ho dèiem així, no ho formulàvem d'aquesta manera. No dèiem avui anirem a practicar la vida comunitària. Anàvem a l'esplai i prou. Fèiem excursions, preparàvem activitats, anàvem de campaments, deixàvem tranquils els pares una setmana. Discutíem en reunions que podien durar molt més del que qualsevol observador extern hauria considerat raonable. Assumíem responsabilitats, ens equivocàvem i tornàvem a començar. També teníem un lloc on trobar-nos, on tocar la guitarra i veure Calimocho. No he pogut tornar a veure Calimocho des d'aleshores, per cert. Gràcies, Ignasi, Jep, Xavi, Esther, Marc, Raquel, Regina, Miquel, Xènia, Mariona, Alba, Pol, els que em deixo, per tirar endavant plegats tantes responsabilitats i per com de bé ens ho vam passar de festa major en festa major quan ja no teníem canalla a càrrec. Gràcies, Beba i Laura, per considerar que, sent tan jove encara, podia formar part del jurat del Premi Mercè Rodoreda de Contes. Va ser un privilegi. Vaig aprendre tant i m'ho vaig passar tan bé amb vosaltres. Gràcies, companyes de jurat, i la regidora que va venir després, la Jèssica, la Glòria, la Laura, la Mercè, la tècnica estilosíssima i incansable que feia que tot rutllés. Va ser magnífic. Gràcies, Sergi Carós, per tornar al poble i un dia i descobrir-me tanta música, per les tardes escoltant discos, per plorar amb mi quan es va morir en George Harrison i ningú més entenia que era com si s'hagués mort un oncle. Jo he acabat dedicant la vida a les paraules. Escric i tradueixo. Dues feines que consisteixen, en bona part, a passar moltes hores preguntant-se què vol dir exactament una cosa i quina és la millor manera de dir-la. He escrit poesia, he escrit sobre política, he escrit sobre viatges, he traduït paraules d'altres persones, però abans de tot això hi va haver les paraules que vaig aprendre aquí, les històries que vaig sentir aquí, les converses, els noms, els malnoms, les veus. Abans de ser escriptora vaig ser una nena i una noia de Molins i amb els anys he anat entenent que una cosa té molt més a veure amb l'altra del que havia pensat. Perquè créixer en un poble és créixer envoltada d'històries. No parlo de grans històries, sinó de les petites, de les que sembla que no tinguin cap importància. Saber qui vivia en una casa, qui havia tingut una botiga, qui era fill de qui havia estat monitor de qui havia fet teatre amb qui, aquella persona que sempre trobaves al mateix lloc, aquella altra que coneixia els teus pares i, per tant, posseïa informació sobre tu que tu no recordaves haver-li proporcionat. En fi, en un poble les vides es van tocant. No cal que siguem amics, ni tan sols que ens caiguem bé. Simplement coincidim, ens tornem a trobar, sabem coses els uns dels altres i anem formant part, sovint sense saber-ho, de la memòria dels altres. Quan tens 15 o 16 anys, això no sempre et sembla un privilegi. A aquella edat, una de les fantasies possibles és arribar a un lloc on ningú no sàpiga qui ets, on no et trobis ningú que conegui els teus pares, on puguis inventar-te una mica des de zero. Després passen els anys i descobreixes que és impossible inventar-te del tot des de zero i que, a més, potser tampoc no seria tan interessant. Que hi hagi persones que recordin versions antigues de tu, algunes de les quals, sincerament, preferiries que s'haguessin perdut, és també una forma d'arrelament. Algú recorda la nena que va ser, l'adolescent, la monitora, la que feia pastorets, la que entrava a la ràdio, la que començava a escriure. I totes aquestes persones que has estat continuen existint una mica perquè algú les va veure. Si penso en la Festa Major, sempre em ve al cap Remolins, aquella entitat bogeria en què coincidíem representants de moltes entitats del poble reunits a Can Iborra, la Joc, els Amics del Metall, el Cau, l'Esplai, el MIP, des d'on vam participar en l'organització d'una part de la Festa Major. Vist des d'avui, em fa gràcia pensar que durant un temps vaig ser una de les persones que hi havia darrere d'això que aquests dies tots gaudirem. Aleshores estava més pendent que les coses sortissin, que ens poséssim d'acord, que les reunions s'acabessin algun dia i que allò que havíem imaginat es pogués fer. Ara, en canvi, quan veig qualsevol activitat al carrer, no puc deixar de pensar en tot el que no es veu.
en les hores de preparació, en les trucades, en el material que falta a última hora, en les persones que arriben abans que tothom i marxen quan ja no queda ningú. En aquest posar-nos d'acord i treballar comunitàriament perquè tot surti bé. I potser un dels grans regals d'haver crescut aquí va ser precisament aquest, entendre molt aviat que les coses no passen soles. Una festa major no passa sola. Una obra de teatre no passa sola. Un esplai, una ràdio, una entitat, un premi literari no passen sols. La cultura no és una cosa que apareix misteriosament perquè nosaltres la consumim. Darrere de tot hi ha persones que han decidit dedicar-hi una cosa molt valuosa avui dia, el temps. Gent que fa coses perquè uns altres en puguin gaudir, sovint sense preguntar-se gaire què en trauran a canvi. Jo vaig créixer veient molta gent fer coses i crec que això em va ensenyar que el món està dividit entre els que fan i els que miren, que una pot passar a l'altra banda també, que l'escenari no està reservat a ningú, que la ràdio no és una veu que ve d'un lloc que no existeix, que una festa es pot organitzar, que una entitat es pot construir i que els llibres els escriu gent. Alguns dels primers premis literaris que vaig guanyar els vaig guanyar aquí, a Molins. Quan ho penso ara, em sembla més important que aleshores, perquè quan comences a escriure no tens gaire clar si allò que fas arribarà mai a ningú. Escriure és una activitat una mica absurda. Una persona s'asseu sola, escriu una cosa que ningú no li ha demanat i després espera que per algun miracle algú altre li importi. Que en aquell moment inicial algú llegeixi les teves paraules i et digui d'una manera o altra "continua", no és poca cosa. De vegades necessitem que algú ens miri com allò que encara no ens atrevim a dir que som. M'agrada pensar en aquesta mena de circularitat. Primer algú et llegeix, després tu llegeixes algú. Primer reps un espai, després pots ajudar a oferir-lo. Primer ets la criatura que va a l'esplai i després ets tu qui prepara l'activitat. Primer algú organitza la festa perquè tu la visquis. Després et trobes en una reunió organitzant-la pels altres. Potser un poble és, en bona part, això, una successió de persones que es van passant el testimoni sense fer-ne gaire cerimònia. Amb els anys, però, he entès que allò que vaig aprendre en tots aquests llocs no era només a organitzar activitats, fer ràdio, pujar un escenari o escriure. Hi havia un altre aprenentatge, menys visible i segurament més important. Estava aprenent a fer coses amb persones que jo no havia triat. Això pot semblar poca cosa, però cada vegada em sembla més essencial. He dedicat una part dels últims anys a estudiar i a escriure sobre l'extrema dreta i això m'ha obligat a pensar molt en els mecanismes de la por, en la necessitat de pertànyer, en la manera com es construeixen identitats col·lectives i en la facilitat amb què un nosaltres es pot construir contra un ells. La necessitat humana de formar part d'alguna cosa és profundíssima i precisament per això es pot utilitzar de moltes maneres. Podem sentir-nos units perquè compartim coses, però també perquè compartim un enemic. Podem entendre la comunitat com un lloc que s'eixampla o com una fortalesa que cal defensar. I com més hi he pensat, més he tornat mentalment a aquelles experiències aparentment petites de la meva vida a Molins. No perquè els pobles siguin necessàriament més tolerants o més solidaris. Seria ingenu dir-ho. Els pobles també poden ser llocs de prejudicis, d'exclusions, de rumors, de fronteres invisibles entre els que són considerats d'aquí i els que no. La proximitat no ens fa automàticament millors persones, però ens ofereix una cosa que em sembla valuosa, l'experiència concreta dels altres. Vivim en un temps en què és extraordinàriament fàcil convertir els altres en abstraccions. El migrant, el jove, el vell, el pobre, el ric, el de dretes, el d'esquerres, el que ve de fora. Paraules que contenen milions de persones i que ens permeten parlar-ne com si fossin una sola cosa. Les xarxes, a més, ens ofereixen la possibilitat de passar bona part del dia envoltats de gent que pensa com nosaltres mentre ens indignem amb desconeguts que viuen a centenars o milers de quilòmetres. De vegades sembla que cada vegada sabem més coses de persones que no coneixerem mai i menys de les que tenim al costat. Un poble, en canvi, té una certa capacitat per espatllar-nos les abstraccions. Perquè l'altre té nom, te'l trobes comprant el pa, els vostres fills coincideixen a l'escola, compartiu una entitat. Un dia necessites alguna cosa d'ell i un altre dia ell la necessita de tu. Potser no votareu mai el mateix, potser no estareu d'acord en gairebé res, potser ni tan sols us caureu especialment bé.
Però és més difícil reduir una persona a una categoria quan en coneixes la cara, quan saps alguna cosa de la seva història, quan comparteixes amb ella un carrer, una escola, una festa o un problema. Això tampoc no ens salva de res. Conèixer-nos no ens vacuna contra l'odi, però ens dona una possibilitat, la de reconèixer-nos. I em sembla que en els temps que corren, preservar els espais on encara podem fer-ho és important. Els llocs on ens trobem amb persones que no hem seleccionat prèviament, on no tothom pensa igual, ni té la mateixa edat, ni els mateixos orígens, ni els mateixos interessos, on, malgrat tot, hem de decidir què volem fer junts. Una plaça pot ser això, una escola pot ser això, un esplai, un grup de teatre, una ràdio local, una entitat, poden ser això. No perquè siguin espais sense conflictes, sinó precisament perquè ens obliguen a gestionar-los. Perquè una comunitat no és un lloc on tothom està d'acord, és un lloc on el desacord no anul·la necessàriament el vincle. Els amics els triem, però els veïns no. I aprendre a viure amb persones que no hem triat em sembla una de les formes més elementals d'aprendre a viure democràticament. Potser per això ara miro d'una altra manera aquelles hores a l'esplai, als pastorets, a Remolins, a la ràdio. No eren només activitats que omplien les tardes i els caps de setmana. Eren llocs on apreníem sovint, sense saber-ho, que formar part d'alguna cosa implica cedir, escoltar, discutir, comprometre's, cansar-se, enfadar-se, però tornar l'endemà i continuar treballant amb aquella mateixa persona amb qui ahir no et vas posar d'acord. I aquí és on, per mi, l'agraïment per haver nascut en un poble deixa de ser nostàlgia. No agraeixo haver nascut aquí perquè cregui que el Molins de la meva infantesa fos millor que el d'avui, ni perquè pensi que els que hem nascut hi pertanyem més que els que hi han arribat després. Al contrari, si alguna cosa he après sobre la comunitat és que només continua viva si és capaç d'incorporar persones que no hi eren abans. Un poble no és una herència que rebem per conservar-la intacta. Si ho fos, acabaria convertit en un museu. És una conversa que havia començat abans que hi arribéssim i que continuarà quan nosaltres ja no hi siguem. Alguns hi hem entrat en néixer, d'altres hi han entrat als 5 anys, als 20, als 40 o als 70. El que és important és que hi puguem entrar, que aquest nosaltres no sigui una paraula reservada només als qui poden demostrar que hi eren primer. Perquè aquesta és al capdavall la pregunta que hi ha darrere de qualsevol comunitat. Qui pot dir nosaltres? És una pregunta molt antiga i alhora absolutament contemporània. Hi ha un nosaltres que necessita un ells per existir. Un nosaltres que es fa petit a mesura que aixeca fronteres i decideix qui en queda fora. Però n'hi ha un altre que funciona d'una manera diferent. Un nosaltres que no exigeix que siguem iguals, sinó que reconeix que, sent diferents, compartim alguna cosa i que aquesta cosa compartida mereix que en tinguem cura. A mi m'agradaria pensar el poble així. No com un lloc al qual pertanyem perquè hi vam néixer, sinó com un espai que construïm perquè hi participem. Un lloc que no pregunta d'on vens abans de deixar-te entrar. Un lloc on tenir arrels no vol dir quedar-se quiet i on marxar no significa deixar de pertànyer. Un lloc on algú que acaba d'arribar pugui començar algun dia a dir nosaltres sense haver de demanar permís. I aleshores torno a les paraules. Els que escrivim ens passem mitja vida intentant descobrir d'on venen. Ens agrada pensar que les triem nosaltres, que les posem en un ordre determinat i que amb elles construïm una mirada pròpia sobre el món. Però no és del tot veritat. Abans d'escriure hem estat escrits per les persones que hem estimat i per les que ens han fet enfadar, pels llibres que hem llegit, per les llengües que parlem, pels llocs on hem viscut, per converses que ja no recordem i per experiències que en aquell moment ens van semblar insignificants. Jo he escrit poemes, he traduït les paraules dels altres, he escrit sobre llocs llunyans i també sobre algunes de les idees més fosques del nostre temps. Però molt abans, com us deia, que jo escrivís res, Molins ja m'havia escrit. M'escrivia a l'esplai quan jo encara no sabia que estava aprenent a cuidar que cuidar els altres requereix temps. M'escrivia a Pastorets quan descobria que perquè algú pugui sortir a escena hi ha moltes persones treballant fora del focus. M'escrivia a la ràdio quan vaig aprendre que una veu pot arribar a algú que no veus. M'escrivia a Remolins en aquelles reunions en què intentàvem que persones i entitats diferents construïssin plegades una festa que havia de ser de tothom. M'escrivia quan algú va llegir els meus primers textos i em va donar un dels primers motius per continuar. I encara m'escriu perquè els llocs d'on venim no acaben mai del tot de fer la seva feina en nosaltres.
Per això, si avui he de donar les gràcies per haver nascut en un poble, no és només pels records que hi conservo. És perquè aquí vaig aprendre molt abans de saber-hi posar paraules que pertànyer no vol dir posseir, que estimar un lloc no significa tancar-lo i que una comunitat no és un grup de persones que s'assemblen, sinó un grup de persones diferents que decideixen que tenen alguna cosa en comú. I allò que tenim en comú és fràgil, no ens ve donat sempre. Necessita temps, espais, institucions, entitats, converses, discussions, festes, gent disposada a arribar abans i a marxar després. Necessita que algú una vegada i una altra decideixi que val la pena fer alguna cosa que no és només per ell. I és precisament per això que avui comencem una festa major i que em sembla important recordar què celebrem, quan celebrem. En uns temps que sovint se'ns presenten foscos, reivindicar l'alegria pot semblar poca cosa, però no ho és. No parlo d'una alegria ingènua que ens faci apartar la mirada del que passa al món, ni de fer veure que no tenim motius per estar preocupats, sinó de l'alegria compartida com una manera de recordar-nos per què val la pena defensar la vida en comú. Durant aquests dies sortirem al carrer, ens trobarem, ballarem, cantarem, menjarem, riurem, ens retrobarem amb persones que feia temps que no vèiem i compartirem places amb gent que potser no coneixem de res. I en aquest gest tan senzill hi ha alguna cosa que avui em sembla especialment valuosa. Perquè la por ens tanca i la desconfiança ens separa. Mentre que una festa major fa exactament el contrari. Obre les portes i les cases, ocupa els carrers, barreja edats, procedències i maneres de pensar. I ens recorda que podem compartir una cosa sense haver d'estar d'acord amb totes les altres. La festa major no arreglarà cap de les injustícies del món, és clar. Però durant uns dies ens permet fer una cosa que també és necessària: celebrar que som aquí i que ens tenim, recordar que la comunitat no es construeix només treballant, discutint o resistint plegats, sinó també rient, ballant i gaudint plegats. Perquè no volem comunitats unides només per lloc que temem o per allò contra què lluitem. Les volem unides també per les coses que estimem. I potser aquesta és una de les formes més boniques de plantar cara als temps foscos: encendre els llums de la festa major, sortir al carrer i, sense negar cap de les ombres que ens envolten, recordar-nos que l'alegria també és nostra, que tornem a conjugar, encara que sigui per unes hores, la primera persona del plural: nosaltres. No sé si hi ha una paraula més difícil de construir ni més fàcil de destruir. Jo vaig tenir la sort de néixer en un lloc que me la va ensenyar abans que jo sabés la importància que tindria. I potser aquesta és la gratitud que volia compartir avui amb vosaltres. Gràcies per haver-me donat un lloc des d'on sortir al món. Però sobretot gràcies per haver-me ensenyat que cap lloc no és realment nostre si no som capaços de compartir-lo. I torno. Abans que jo escrivís, Molins ja m'havia escrit a mi. Ara toca continuar escrivint-lo i procurar que en aquesta història que escrivim entre tots sempre hi hagi lloc per algú més. Deixeu-me acabar amb un últim agraïment. Com tenim la Greta? Està adormida? Se'ns ha adormit?

0: Deixeu-me acabar amb aquest últim agraïment, el que em fa més il·lusió de tots. Ara sí que ploraré, ja veureu. A la Greta, la meva neboda. A ella també li he de donar les gràcies, encara que potser trigarà uns quants anys a entendre per què. Li agraeixo senzillament que existeixi, perquè en aquests temps foscos, quan de vegades és tan fàcil caure en el desànim, pensar que no ens en sortirem, que hi ha batalles que ja hem perdut o que el món avança en una direcció que no sabem com aturar, ella em recorda que rendir-se no és una opció. La canalla té aquesta manera una mica brutal de convertir el futur, que fins aleshores era una idea abstracta, en una persona concreta. El futur, de sobte, té una cara, té uns saxonets, una veu, unes mans que busquen les teves, i ja no et preguntes només en quin món vols viure, sinó quin món voldries deixar-li. No sé com serà el món de la Greta, ni puc prometre-li que serà millor que el nostre. Però sí que puc prometre-li que no donaré per perdudes les coses que crec que val la pena defensar, que continuaré intentant eixamplar aquest nosaltres del qual he parlat, que continuaré defensant la cultura, la llibertat, la possibilitat de pensar diferent i de viure plegats. La Greta no m'ha tret la por pel futur. Potser fins i tot me n'ha donat més. Però m'ha donat una cosa més important, un motiu per no deixar que aquesta por tingui l'última paraula. I de pors, a Molins, en sabem alguna cosa, perquè hi ha pors que potser no cal vèncer del tot. N'hi ha prou de travessar-les acompanyats. Ho sabem des de petits, quan ens fiquem sota una traca encara que el cos ens digui que fugim, o quan veiem acostar-se el camell entre el foc i el soroll, i una part de nosaltres voldria ser una mica més lluny. I tanmateix ens hi quedem, ens hi posem a sota, correm, cridem, ens agafem algú, perquè tenir por i avançar no són coses incompatibles, sobretot quan no ho fem sols. Aquesta festa major, a més, la Greta haurà d'enfrontar-se a una de les seves petites grans pors. A qui li donaràs el xumet, tu, dissabte?
1: Al camell.
0: Al camell. Clar. I clar, jo sé que vist des del punt de vista dels adults, un xumet només és un tros de plàstic. Però també sé que per ella és una cosa estimada, una cosa que l'ha consolat, que l'ha acompanyat, que ha format part del seu petit món des que el recorda. Desprendre-se'n fa por, com fan por tots els comiats, fins i tot els més petits. I em commou pensar que ho farà així, donant-lo precisament a una criatura molt estimada que de vegades també fa una miqueta de por. Envoltada de gent, enmig d'una festa, amb nosaltres al costat. Potser créixer consisteix una mica en això, anar deixant enrere coses que hem estimat sense saber del tot què vindrà després. Atrevir-nos, acostar-nos a allò que ens espanta i descobrir que podem fer-ho perquè algú ens acompanya. I potser fer-nos grans no ens allunya tant d'aquella criatura sota la traca o davant del camell. Continuem tenint por, continuem havent de deixar anar coses que estimem i continuem necessitant, quan arriba el moment de fer-ho, una mà coneguda ben a prop. De nou, aquest nosaltres com un baluard, aquesta alegria que ho pot tot contra la por. Molinencs i molinenques, amics, amigues, veïns, veïnes, us desitjo una festa major plena de retrobades, de brindis, de balls, de primeres vegades. Gaudiu d'aquesta anomalia d'un parèntesi quan tot ja ha començat i sembla que no quedin festes majors, perquè sempre en queda una, que és la nostra. Bona festa major i visca Molins de Rei.
2: Vols que saludem?
3: Les paraules de Míriam Cano en aquest pregó que ha encarat com si fos una de les seves històries. Tancarà el pregó a l'Oriol. La Míriam, que està acabant de baixar amb la seva neboda, la Greta.
4: Molt bé.
0: No.
4: Vols seguir?
0: No puc seguir ja. No.
4: Doncs que ens acompanyin aquí a l'escenari, sisplau, alcalde i els diferents portaveus municipals, per... ara veuràs per què. Gràcies. També podeu aplaudir. Gràcies.
0: Sí?
3: Doncs bé, aquest ha estat el pregó de Míriam Cano, un pregó que començava parlant de bruixes i dones que s'ajuden,
1: Un pregon ha tingut també record pels seus pares, la seva germana i els seus cosins, també pels veïns de la seva escala, i també ha parlat dels comerços emblemàtics de quan ella era petita. Ha parlat d'entitats i també d'associacions, sobretot de la biblioteca, que és on ella va començar a conèixer els llibres.
4: El ram de flors i uns gegants.
3: A la Míriam estan entregant uns gegants de Molins i un ram de flors, com explicava l'Oriol, de mans de l'alcalde, i també una placa que no podem veure, però potser serà l'escut de Molins.
4: Vale, i ara la foto oficial. Ah, sí, perdona, que bé.
1: Ara és el moment en què es fan la foto oficial. Us explicàvem una mica que la Míriam, en el seu pregó, doncs també havia parlat de la biblioteca i de la llibertat universal que representen aquestes biblioteques, i que no són un luxe cultural, i feia aquesta reivindicació a totes les ajuntaments i institucions perquè les cuidin. Ha parlat de la ràdio, dels pastorets, del llaç, de la grupa, també del Premi Mercè Rodoreda, que ella en va ser jurat, i també ha parlat de la nena que era, i també ha explicat anècdotes del passat. Ha parlat de la gent que dedica temps als altres de forma altruista, i també, òbviament, ha parlat de l'escriptura i dels primers premis que ella va guanyar, precisament aquí a Molins de Rei, que van ser importants per ella. Òbviament, ha parlat de Molins de Rei com a poble, com a vila, i de la virtut dels pobles, i sobretot de la comunitat, de fer comunitat. I ha tingut aquest final emotiu on ha forjat la seva neboda, la Greta, que representa també el món del futur, el futur que la Míriam explicava que és incert, però que al posar-li cara la cosa canvia. La Greta, que tancava amb la Míriam aquest pregó parlant del futur, i un pregó doncs, que ha estat molt aplaudit per la gent que era aquí a la sala, que la Míriam dèiem que tractat com si fos un llibre, no? Amb la seva introducció, amb el seu nus, el desenllaç, i tot molt ben estructurat, com no podia ser d'una altra forma. Nosaltres tanquem aquí aquesta transmissió del pregó, quan falten pocs minuts per arribar a les 9 del vespre, 8 de fet. Recuperarem la programació habitual de Ràdio Molins de Rei, i recordeu, cap de setmana de festa major, amb concerts, amb la Ludwig Band, amb un tribut als 80. Ens queda un cap de setmana molt llarg per gaudir de la festa major, per tant que la gaudiu, i des del Foment Cultural i Artístic, que tingueu un bon vespre i una bona festa major.

0: Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a Ràdio Molins de Rei, al programa Kairos de l'Església Evangèlica, que s'emet cada dijous. A l'equip tècnic en tenim el David Rius. I conduint el programa estem la Dolors Prieto, en Joan Dionís i jo mateixa, l'Esperança Heredia. Saludem la Dolors i el Joan, els nostres conductors habituals. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Doncs comencem una nova temporada de Kairos en aquest 10 de setembre. El curs escolar per als ensenyaments d'educació bàsica, que són segon cicle infantil, primària i ESO, com també batxillerat i formació professional de grau bàsic, acaben de començar, com sabeu, i aviat començaran les classes per als graus superiors, universitaris, escoles oficials d'idiomes, etc. Per la qual cosa, tenim molt present els adolescents i els joves, i ens preguntem com afrontaran aquest nou curs, com estan emocionalment aquestes persones que haurien de tenir tota una vida per davant. Tenen una bona salut emocional o bé per diferents factors poden tenir idees suïcides? Al setembre del 2024 vàrem tenir amb nosaltres una psicòloga, l'Esther Martínez, que ens va parlar de la desesperança dels adolescents. Voldríem saber si aquesta desesperança que es va endurir amb la pandèmia ha disminuït. Preguntem als joves i adolescents, has pensat en fer-te mal? Avui amb nosaltres tenim en Joel Tiscar per reprendre el tema del suïcidi, l'intent de suïcidi i totes les circumstàncies que l'acompanyen. Bon dia, Joel.
3: Bon dia, Esperança.
0: I a tot l'equip, a la Dolors i al Joan.
3: I, exacte, com sempre... bon dia, Dolors, Joan.
2: Molt bon dia.
0: I la Dolors ens presenta en Joel Tiscar.
1: Doncs el nostre convidat és psicoterapeuta, psicòleg clínic, llicenciat en psicologia per la Universitat de Barcelona. Té el màster de psicologia clínica i de salut. Té experiència a consulta privada com amb adolescents i joves, àmplia experiència com a formador en dinàmiques de grup i processos grupals, de lideratge i de treball en equip. És certificat com a coach personal, conferenciant de temes de divulgació psicològica i conselleria juvenil. Col·laboració com a docent a l'Escola Evangèlica d'Educadors en el Lleure. I el nostre convidat, el Joel, està present a les xarxes, realitza tallers adreçats a joves i adolescents en temes com l'ansietat, els atacs de pànic, prevenció del suïcidi i autolesió, enfrontament al bullying, relacions sanes de festeig i parella, i també proposa tallers per a pares, per a parelles, salut mental i creixement personal. El podeu cercar a la seva xarxa com a joeltiscar.com. Benvingut, Joel, moltes gràcies per atendre'ns i comencem l'entrevista.
2: Doncs anem a la primera pregunta i m'agradaria saber quin és el panorama del suïcidi entre els joves i adolescents i si hi ha hagut un augment o disminució en els números després de la pandèmia. Hi ha alguna estadística?
3: Sí, la veritat és que des de la pandèmia els casos de tant d'intent de suïcidi com consumació han augmentat. Els pitjors anys van estar del 2020 al 2023, tenint una xifra de morts de 66 joves el 2023, i els augments, l'augment va anar des d'un 3,9 abans de la pandèmia a un 14% d'ingressos hospitalaris de joves amb problemes de salut mental. L'any 2024 va començar el descens, són xifres també que són menors, però són dolentes, no? 53 joves, i a partir d'aquí va començar una davallada de casos. El 2025 potser seria la major disminució, un 12% dels casos. O sigui que, actualment trobem, no?, que a Catalunya els últims estudis, no?, diuen que el 25%, quasi el 25% dels joves entre 16 i 22 anys s'autolesionen, afirmen que s'autolesionen. El 30% diuen que han tingut algun pensament suïcida i el 10% que han intentat fer-ho, no? O sigui, en aquest sentit encara continua sent un tema de salut mental molt preocupant.
0: Mm-hmm. Ja veiem.
1: I quines són les motivacions que penseu els professionals que empenyen els joves i els adolescents a voler llevar-se la vida? Realment se la volen treure la vida o volen cridar l'atenció?
3: Mm. Bueno, hi ha diferents factors, no és només un motiu, només. Normalment això són múltiples factors, com poden ser problemes familiars, escolars, temes de salut mental. Jo el que diferenciaria és entre el que és ideació suïcida, autolesió sense intenció suïcida i amb intenció suïcida. No? Per una banda tenim un augment de la tenim un augment de tot, no? Però tenim un augment molt fort de l'autolesió sense ideació suïcida, perquè és un... Bueno, que consisteix, no? En qualsevol acció per fer-te mal. En el fons això és un mecanisme de regulació emocional. Mm. Els joves tenen poques eines per gestionar conflictes, problemes, situacions de la vida que els superen. Llavors, un dels mecanismes que hi troben, que són ràpids i pràctics, és l'autolesió. Quan un jove s'autolesiona, doncs, bueno, genera una sèrie de...

0: gestionar quelcom que li ha succeït, ja sigui algú repentí o algú que s'ha anat produint amb el temps, però que no li troba solució. D'alguna manera és com voler posar fi a un dolor o a un malestar que no li deixa viure. No és tant aquest desig de no viure, que també que té més a veure amb aquesta ideació suïcida. No? A vegades hi ha persones que no volen viure perquè potser arrosseguen una malaltia mental, com pot ser la depressió, i aquesta falta de desig, falta de ganes de viure. Això és una cosa, no tenir ganes de viure, pensar que potser s'estaria millor desapareixent, i l'altre és tenir aquest desig de voler fer-ho, no? Que seria la intenció suïcida. Però en essència és aquesta incapacitat de gestionar el dolor emocional que tenen.
1: I els motius de no poder gestionar per la seva joventut, perquè no tenen massa visió de les coses, o què?
0: Bueno, és una qüestió, no és massa visió, no, és una qüestió de que els joves, bueno, totes les persones, no? Al llarg de la nostra vida tenim situacions vitals de crisi que ens superen, no? Mm-hmm. Pot ser la notícia d'una malaltia, pot ser una crisi personal, el que sigui, no? El trencament d'una relació, algo. Es suposa que els adults hem tingut el temps i les eines per poder enfrontar d'una manera més adaptativa els problemes. El que ha ocorregut amb els joves és que per el tema de la pandèmia es van interrompre tant les seves rutines i tant els seus processos de socialització, que diguem que algunes dels músculs emocionals, de les eines per sobreposar-te, no s'han desenvolupat. I llavors també es troben en un dia a dia de molta soledat. Mm-hmm. Llavors se'ls junta tot i diguem que no saben què fer. Es senten desbordats. No hi saben què fer. Llavors, quan arriben a aquest punt, és que realment es plantegen, no? Pues la idea de fer-se mal com un mecanisme de control, o fins i tot la idea de suïcidar-se com una manera de posar fi, perquè no hi han trobat altra solució.
1: No hi ha solució. No ho troben. El supera, sí. Ok.
2: I es poden trobar diferències de la seva manera de manifestar el malestar, les idees suïcides i tot el que l'envolta segons el gènere? I qui experimenta més malestar interiorment i per què?
0: Bueno, en aquest sentit, sí que està clar l'evidència de la investigació i la recerca, no, dels casos, és que hi ha més casos sempre en noies, no? Noies adolescents que en nois adolescents, i també en dones, no? En general, però com estem parlant de joves, sí que hi ha un major casos, no? Tant d'autolesió com d'ideació suïcida com d'intents. De fet, mira, en noies ja és un 10% més d'ideació suïcida, uh-huh, i un 20% més respecte als nois d'autolesió, no? Uh-huh. En canvi, el que és curiós és que, tot i que el nombre d'intents sigui menor en els nois, uh-huh, hi ha més mortalitat per suïcidi consumat en nois, mm-hmm, i en homes. Això s'explica pels mitjans. Els mitjans que utilitzen són més letals, normalment, mm-hmm, els nois. Uh-huh. I la presència de tanta autolesió entre les noies té molt a veure amb el que parlava del control emocional. Mm-hmm. No? Quan hi ha, també les noies tenen una, a l'adolescència, no? La vida social és molt més intensa quan hi ha traïcions entre amigues, entre parelles, certes vivències, això genera molta descompensació i llavors, doncs, bueno, el mecanisme de regulació físic és més ràpid i per això hi ha més presència, no?, d'autolesió en noies. També és cert que les noies hi ha més casos del que és abús sexual, abús emocional, que en nois, el qual és un dels factors també de riscos, no? per la temptativa suïcida.
3: Segons la teva experiència, quins factors fan que alguns joves i adolescents es trobin en situacions més vulnerables que d'altres? Hi ha situacions socials o familiars? Si haguessis de fer un rànquing, com ho faries?

0: Bueno, hi ha diferents factors, no?, que s'ha estudiat i està comprovat que posen a les persones en situació de vulnerabilitat i en risc, uns factors. Per exemple, el primer de tots és si hi ha hagut un intent de suïcidi previ o un suïcidi en l'entorn proper. Vale? Quan això succeeix, la persona és vulnerable, molt més vulnerable que en altres situacions. Quan hi ha problemes de salut mental, com trastorns depressius, trastorns de personalitat, la personalitat límit, té un component d'impulsivitat molt fort, esquizofrènia, també aquest tipus de trastorns mentals també hi tenen associada una tentativa suïcida molt, molt gran. Quan hi ha alguns trets de caràcter, com són, pot ser baixa autoestima, baixa tolerància, no?, a la frustració, a certa impulsivitat, perfeccionisme, això són trets de caràcter que són factors de risc, no? Sí. També és cert que aquells joves, pues, que tenen un consum fort de drogues com d'alcohol, estan també en risc. Una de les coses que incideix actualment molt és tot el tema de l'assetjament escolar i el ciberassetjament. Sobretot el ciberassetjament, hi ha correlacions molt directes entre aquesta ideació suïcida amb els joves. I també aquells joves que pertanyen a col·lectius més discriminats, per exemple, joves que pertanyen a grups de LGTBI, doncs també, si s'hi troben discriminats, doncs tenen certa ideació suïcida, no? Bueno, són diferents factors que són de risc. A vegades també quan hi ha una acumulació, no?, d'esdeveniments vitals negatius, com poden ser problemes familiars, problemes a vegades relacionals, la mort d'un ser estimat, bueno, poden ser factors també precipitats. Però ja dic, són diferents causes.
1: A l'inici de l'entrevista parlaves d'una tendència a la baixa de la mort per suïcidi, malgrat que segueix sent un percentatge i situació preocupant. Què fa que hagi disminuït? I què s'està fent i què es pot fer?
0: Bueno, s'estan fent moltes coses ben fetes. D'entrada, per exemple, no?, els mitjans de comunicació n'estan informant i n'estan informant millor, no?, el que es diu. No és que informin més, però estan informant millor en un sentit de que abans o s'evitava donar notícies sobre aquests temes o es parlava molt del que eren els mitjans i els escenaris de mort, el qual generava un efecte contrari, no? Avui en dia, normalment, la informació que s'està donant està més dirigida a promoure els factors de protecció. Llavors, en aquest sentit, s'està fent una bona feina des dels mitjans de comunicació. S'han incrementat campanyes molt directes, específiques, per exemple, la campanya de "No el deixis caure al pou del suïcidi", doncs és una bona feina que s'ha fet. S'han incorporat diferents plans de prevenció a través de diferents institucions, per exemple, a les universitats. S'ha iniciat tot un pla de prevenció del suïcidi a les universitats. Cada universitat té un referent de salut mental per donar suport, no?, al professorat. També hi ha plans de prevenció a les escoles, al transport públic. Bueno, tot això està ajudant. S'han promogut diferents recursos, no?, per exemple, com telèfons de contacte, el Salut Respon, del 061 a 024 com a número nacional, aquesta línia de xat per WhatsApp, el Obrofil, perquè cada jove pugui escriure, les diferents aplicacions mòbils sobre temes de psicologia, algunes específiques com el PreventSuic o el CALM, que ajuden, no?, a tota la gestió emocional, el tema del suïcidi. Bueno, totes aquestes coses, sens dubte, estan tenint un efecte, no?, un efecte protector i d'ajuda. Preguntaràs també, no?, què s'està fent i què podem fer. Sí. Bueno, el que es pot fer és continuar potenciant tot el que són els factors protectors, no? Per exemple, se sap que facilitar l'accés a recursos de salut mental, això és un factor de protecció. Doncs, la mesura que es fan iniciatives per ajudar els joves a accedir-hi més fàcil a recursos de salut mental, els estem protegint. quan es fan programes, no? A les escoles de desenvolupament d'habilitats de comunicació, habilitats emocionals, això està també comprovat, no? Que els joves, això és un factor de protecció, els joves que són més capaços de comunicar-se o gestionar més les emocions, pues, estan més preparats per gestionar certes coses i els hi protegeix, no? L'ideació suïcida. També ajudar a resoldre, com parlàvem abans, no? Els problemes d'una manera més adaptativa, més creativa. Pues tots els programes pedagògics, tallers, iniciatives que s'estan fent a les escoles, tot això ajuda. I, òbviament, generar espais escolars més segurs que redueixin, no? El ciberbullying. Mm-hmm. Tot el foment de valors positius, com són el respecte, solidaritat, la cooperació que es fa a través de l'esport, també és molt potent per prevenir. I les creences religioses també, s'ha vist que són factors de protecció. Llavors, tota la nova visibilitat que s'està fent de l'espiritualitat a la societat també està ajudant, no? Sens dubte, jo el que diria, el que és més important que s'ha de fer és continuar conscienciant a tothom, a la ciutadania, de la capacitat real que tenen per ajudar. És a dir, moltes persones hi pensen, no? Ui, jo no soc professional, jo no puc fer res, no? No puc ajudar. La veritat és que tots hi podem contribuir observant, no? Observant certes senyals, perquè les persones que tenen pensaments suïcides normalment ho verbalitzen, o donen pistes, algunes senyals no verbals, no? Canvis sobtats de comportament, despedides, etcètera, no? A comentaris negatius sobre el futur. Pues, jo penso que si cada persona fos conscient de que quan escolta un jove parlar-ne d'aquesta manera o tenir actituds de retraïment, de molta tristesa, ens apropéssim i tractéssim de tenir una petita conversa i fins i tot, si hi ha alguna sospita, parlar obertament, preguntar, simplement preguntar si escolta, has pensat potser en la mort, has pensat en el suïcidi. El fet de superar aquesta barrera dels mites, no? D'avui, a veure si li dic i m'incideixo, no? No, t'ha comprovat que quan una persona està patint i ho està pensant de veritat, si algú s'apropa i li pregunta obertament, ho veuen com una via d'escape, no? Un alliberament, el poder expressar-ho. Llavors, en aquest sentit, jo penso que és molt, molt important. Doncs el que tots podem fer, i en la mesura que ens conscienciem de que podem tenir una ajuda real, serà molt, molt útil.
2: Molt bé. Doncs gràcies per aquests consells que ens has donat. I ja la penúltima pregunta. Hem parlat dels protagonistes del nostre programa d'avui, que són els joves i els adolescents. Però què passa amb les persones que han perdut algú a causa d'un suïcidi? Com se senten? Sabem que això caldria potser un altre programa més dedicat a ells, però dir-nos alguns punts que siguin rellevants sobre això, què fem o com ens comportem a les persones, que sobretot pues, són els pares, els familiars, els que potser han patit algun fill o estan patint amb problemes de salut mental d'aquest tipus.
0: Sí, és una situació evidentment molt
2: dolorosa, eh?
0: Haver perdut a un familiar i si és un fill, pues, encara més, no? I a part de tot aquest dolor que poden tenir els familiars, hi ha dos tipus d'emocions que els hi marquen, no? Una és la ràbia. Uh-huh. Aquesta ràbia una mica envers a la situació, no? O la impotència de no haver pogut adonar-se'n o haver pogut ajudar, no? És a dir, d'entrada és una persona que està vivent això. L'altra és la vergonya. Hi ha aquesta vergonya del que la gent pot estar pensant de la família, no? De la sospita, no? O coses escolta, com aquest noi, aquesta noia ha arribat a això, què estaria passant a casa seva, què tal, no? Llavors, tenint en compte això, jo el que penso és que, primer de tot, hem de tenir molta compassió. Molta compassió. no hem de jutjar. No, no coneixem mai els detalls ni les lluites de les persones. No coneixem la seva salut mental. I per tant no som ningú que pot ni pensar, no? Mira, això es pogués haver aturat abans o podien... No, simplement ha succeït. I el que hem de fer és, sobretot, fer-nos presents en la vida d'aquestes persones que han perdut algú per evitar la sensació del buit, com deia, no? Ells tindran aquesta vergonya, aquesta culpa, aquest sentiment de ràbia, i els hi dificultarà, no? Ara com jo saludo a la resta, ara com em relaciono. Llavors és molt important que siguem capaços nosaltres d'apropar-nos. No de fer preguntes, no de precipitar-nos, i no, hem d'anar al seu ritme. Una de les coses que diré és apropar-nos, estar a prop, ser present, però alhora anar al ritme de les persones. És a dir, el que ells vulguin dir i parlar, ja ho faran. I si no ho fan, és perquè no és el moment.
3: Yeah.
0: Llavors, una mica serien aquestes les indicacions, no? Fer-nos presents perquè no es trobin sols
3: i una sensació de buit.
0: I exacte. I admitir, no?, aquesta sensació de vergonya i de tal. I l'altra, mira, us volia deixar recomanar una fundació que és DESAT, que és D-E-S-A-S, després del suïcidi, diu, no?, una associació de supervivents. Bueno, doncs us recomano aquesta associació perquè ja tenen bona informació sobre el tema i podeu llegir més, no?, sobre
3: com ajudar. Després del suïcidi, eh? Vale.
0: Exacte, sí, sí. Es diu... 3W després del suïcidi.org.
3: D'acord.
1: Acabem amb l'última pregunta. Sabem que tu creus en Déu i que has posat la teva esperança, la teva fe en ell, en la seva mort i resurrecció. I què diries als joves que no troben pau ni esperança en aquests moments des d'una perspectiva bíblica?
0: Un primer aspecte és que hi ha molta soledat, aquest sentiment d'estar sol, de que ningú et comprèn, i la persona que mai et fallarà és Déu. I la persona que sempre estarà amb tu, estiguis on estiguis, estiguis sol, estiguis a un pont, pensant si salta o no, la persona que està allà amb tu és Déu. Obrir els ulls a la realitat espiritual de que hi ha un Déu que ens estima, que ens comprèn, és molt important. Mira, Déu es va fer home, la persona de Jesús, i va viure d'una manera humil i va acceptar el patiment. Ell va morir en una creu pels nostres pecats i ell podia haver evitat aquest dolor, però no el va evitar. El va acceptar per salvar-nos. Llavors, quan un pensa en Jesús, la persona de Jesús, és algú que comprèn el dolor. Uh-huh. És algú que si tu plores, ell sap que és plorar, perquè va plorar per la mort del seu amic. És una persona que sap el que és el dolor físic, el dolor emocional, el que sap el que és la traïció, el que sap el que és que et rebutgin, que et maltractin, que es burlin de tu, que ho facin de manera sistemàtica, que ningú confiï, que ningú cregui. Ell ho sap tot això, ho ha viscut. Per tant, jo encoratjaria els joves, no?, a buscar en la persona de Jesucrist. Ell és el Senyor, és el nostre Salvador, ha mort pels nostres pecats, per perdonar-nos, i és una persona amb la que podem anar i descarregar totes les nostres culpes i els nostres malestars. Mira, hi ha una situació a la Bíblia, hi ha una situació de... Bueno, hi ha moltes de suïcidi, però només vull llegir-ne una. Va haver un home que en cert moment, ell treballava en una presó, va haver un moment que va haver un incident i va pensar que tots els presos havien marxat. I va decidir que si l'enxampaven, com era la seva feina, doncs el matarien, no? Llavors, vaig a llegir el text exactament. Ell va treure una espasa, i sacó una espada i s'hi va matar. I llavors algú li va dir: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Llavors ell es va apropar i va fer una pregunta, va dir: ¿qué debo hacer para ser salvo? I va preguntar a un dels que estaven presos, que era l'apòstol Pau, I quan va fer aquesta pregunta, que deu parar a ser salvo, la resposta va ser: crea en el Senyor Jesucristo i seràs salvo tu i tu casa. I una mica la invitació que jo volia fer és aquesta: estiguis passant per al que estiguis passant, el dolor que tinguis, sigui físic per una malaltia, sigui emocional perquè algú t'ha traït, sigui per problemes familiars que són repetitius, sigui perquè algú ha fet alguna cosa terriblement dolent contra tu. Hi ha algú que es diu Jesucrist, que és Déu, que sap el que és el patiment i que pot escoltar la teva pregària i que pot donar-te vida, i no només vida per ara, sinó vida eterna. Així que la meva recomanació seria aquesta: investiga sobre la persona de Jesús, acudeix amb ell en els moments de dolor.
4: Doncs molt bé, Joel, moltes gràcies, hem arribat aquí al temps, molt interessant tot el que tu ens has dit i perquè ens has donat esperança que nosaltres també podem estar atents al que passa al nostre voltant i podem parlar i podem portar esperança. Gràcies per tot. I recordem als nostres oients que de l'Església Evangèlica que els diumenges tenim l'escola dominical a les 10, a les 11 al culte, que els divendres tenim la taula bíblica amb Bíblies al Mercat Ambulant, que el dissabte l'espai té entrenaments per a la 39a Olimpiada Evangèlica, la pista d'atletisme. Aviat celebrarem la Festa Major. La nostra església ofereix un concert de música de la cantant Anna Blasco i la seva banda. La seva música fusiona influències del pop i combina elements del blues i el jazz i el gospel, una sensibilitat artística marcada per la fe. Consulteu la programació que ofereix l'Ajuntament. Si ho desitgeu, ens podeu escriure a kairos@evangelica.org. També podeu conversar de viva veu amb nosaltres, tant a la taula bíblica com a l'església, tant temes bíblics o qualsevol cosa. Ens trobem a l'església, com hem dit, i fins dijous vinent. Que Déu porti la pau als vostres cors.

Benvinguts i benvingudes al primer episodi de la segona temporada de Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I estrenem aquesta nova temporada amb un petit canvi en la hora d'emissió del programa. Ara ens podreu seguir escoltant els dilluns, però de 2:15 a les 2:00 PM. La remissió continua sent els dimarts de 9:15 a les 10:00 PM. I sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, i també a les plataformes de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcast i Podimo. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. L'episodi d'avui serà la primera part de les històries que hi ha darrere d'una fotografia que documenta un instant i que, amb el temps, es va acabar convertint en un símbol. Parlem d'Esmorzar a les Alçades, coneguda internacionalment com Lunch Atop a Skyscraper, una imatge on veiem a 11 obrers asseguts sobre una viga, a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York, menjant i descansant com si estiguessin en un banc qualsevol de Central Park. Darrere d'aquesta fotografia, aparentment espontània, hi ha un seguit d'històries més complexes. La història d'una ciutat castigada per la Gran Depressió, la d'un projecte monumental, la d'una operació publicitària, la dels diversos fotògrafs que podrien ser-ne l'autor i la dels 11 treballadors que hi apareixen. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia.

En aquest primer episodi viatjarem fins al Nova York de l'any 1932, quan els Estats Units encara patien les conseqüències del crac bursari de 1929. Veurem com, enmig de la crisi, els gratacels es van convertir en símbol de progrés, feina i confiança en el futur. Després pujarem fins al pis 69 del RCA Building, al Rockefeller Center. Reconstruirem el moment en què 11 obrers van seure sobre una viga d'acer i van posar davant d'una càmera situada en un dels llocs més perillosos de la ciutat. També explicarem per què aquella escena no va ser exactament improvisada. I finalment, entrarem en el gran misteri de la fotografia. Qui va prémer el disparador? Coneixerem les hipòtesis que han assenyalat el Lewis Hine, Charles Evarts, William Lefwich i Thomas Keeley. I dedicarem una atenció especial a les trajectòries de Hines i Evarts. Nova York, setembre de 1932. La ciutat continua sent una de les grans capitals industrials i financeres del món, però la seva energia conviu amb una crisi econòmica devastadora. 3 anys després del crac de Wall Street, milions de persones han perdut la feina, els bancs han tancat i la confiança en el futur s'ha enfonsat. La Gran Depressió ha convertit la feina en un bé extraordinàriament preuat. Per a molts treballadors, acceptar una ocupació significa acceptar també unes condicions que avui considerem inimaginables. La seguretat laboral i la protecció davant dels accidents encara eren molt lluny de les normes que coneixem actualment. Però Nova York es continua construint. Els grans projectes d'infraestructures i arquitectura són vistos com una manera de generar ocupació i, alhora, de transmetre un missatge d'optimisme. En aquella ciutat vertical, cada nova planta sembla afirmar que el futur encara és possible. I és en aquest context que apareix el Rockefeller Center, un dels projectes immobiliaris més ambiciosos de la història de Nova York. Un conjunt monumental que acabarà transformant el perfil de Manhattan i que, en plena depressió, també necessita vendre una idea. La idea que Amèrica continua avançant. El Rockefeller Center neix al cor de Manhattan com un enorme complex de 14 edificis. La seva construcció implica milers de treballadors, una quantitat extraordinària d'acer i formigó i una operació d'enginyeria que s'ha de convertir en un símbol de la modernitat americana. El protagonista arquitectònic de la fotografia és el RCA Building, que actualment coneixem com el 30 Rockefeller Plaza. En aquell moment és encara una estructura en construcció, amb les plantes superiors convertint-se dia rere dia en una nova porció del cel de Manhattan. El projecte té també una dimensió propagandística. En una època d'incertesa, les imatges de la construcció poden transmetre activitat, confiança i ocupació. El gratacel és més que un edifici. És una promesa visual de recuperació. Per això, les fotografies dels obrers treballant a les altures tenen un valor especial. No només mostren una obra espectacular, mostren homes capaços de dominar l'acer, el buit i la verticalitat. Els homes que construeixen els gratacels de Nova York són treballadors especialitzats. Molts d'ells immigrants o descendents d'immigrants. La seva feina exigeix força física, experiència i, sobretot, una extraordinària confiança en el propi cos. Els Iron Workers, els homes de l'acer, caminen sobre estructures estretes mentre les grues transporten les enormes peces metàl·liques. Treballen a altures que poden superar els 200 metres i ho fan amb sistemes de protecció molt limitats. La fotografia que estudiem avui mostra 11 d'aquests treballadors. Però el que sembla una pausa espontània forma part, en realitat, d'una sessió fotogràfica organitzada per promocionar la construcció del Rockefeller Center.
La data en la que es pren la coneguda fotografia és el 20 de setembre de 1932. Els 11 obrers són fotografiats al pis 69 del RCA Building. La viga on estan asseguts es troba aproximadament a 250 o 260 metres sobre els carrers de Manhattan, una distància que fa encara més espectacular la imatge. Els homes seuen en línia. Alguns mengen. Un encén una cigarreta. Un altre mira cap al costat. No hi ha cap gest visible de pànic. L'actitud aparent és de normalitat absoluta. La perspectiva és fonamental. El fotògraf col·loca la càmera de manera que, sota els peus dels obrers, sembla haver-hi un abisme. La ciutat queda molt avall i el cel ocupa gran part de l'escena. La fotografia aconsegueix així una paradoxa perfecta. 11 homes que sembla estar fent una cosa completament quotidiana en un lloc absolutament extraordinari. La fotografia, per tant, no és un instant robat. Les investigacions han establert que els obrers van ser convidats a posar per un reportatge fotogràfic. Aquell mateix dia es van fer altres fotografies. Treballadors jugant a futbol, fent veure que dormien o adoptaven diferents actituds sobre les vigues. Això no significa, necessàriament, que la situació fos falsa. Els homes eren autèntics treballadors de la construcció i estaven acostumats a moure sobre estructures metàl·liques. El que es va construir va ser l'escena fotogràfica. La realitat laboral i el risc eren reals, però el moment concret del dinar va ser una posada en escena. I és precisament aquesta combinació entre realitat i representació la que fa que la fotografia sigui tan fascinant. El reportatge tenia una finalitat promocional. El Rockefeller Center necessitava transmetre una imatge de vitalitat i confiança en un moment en què la societat americana estava sotmesa a una profunda depressió econòmica. La fotografia dels obrers funcionava extraordinàriament bé. Aquells homes representaven força, resistència i capacitat per treballar en condicions extremes. El missatge era senzill. Nova York no s'aturava. Malgrat la crisi, els edificis continuaven pujant i els treballadors continuaven construint. Amb el pas del temps, però, la fotografia va adquirir un significat molt més ampli que aquell que probablement havien imaginat els seus promotors. Va deixar de ser només una imatge publicitària i es va convertir en un símbol de la classe treballadora. La fotografia va ser distribuïda per l'agència Acme News Pictures i va aparèixer als diaris a finals de setembre de 1932. La publicació, que habitualment es considera la primera, és la del suplement dominical del New York Herald Tribune, el 2 d'octubre de 1932. Hi ha un detall essencial. La fotografia va circular sense una atribució clara al fotògraf. Aquest petit buit documental acabaria convertint-se, amb els anys, en un dels grans misteris de la història de la fotografia. La imatge era massa potent per desaparèixer. Es va reproduir, es va retallar, es va conservar i, finalment, es va convertir en una icona. Però el nom de qui havia estat darrere de la càmera quedava fora de la història. El misteri es va complicar encara més amb la història del negatiu. L'original era una placa de vidre de gran format i amb el pas dels anys va acabar trencant-se en diversos fragments. La còpia que avui coneixem ha estat reproduïda i restaurada moltes vegades. L'original va formar part de l'arxiu Bentman, posteriorment integrat en Corbis, i actualment els drets d'explotació es gestionen internacionalment mitjançant altres estructures d'arxiu. La placa trencada és gairebé una metàfora de la mateixa història. Tenim una imatge extraordinàriament nítida d'un moment concret, però tenim moltes dificultats per reconstruir completament qui la va fer. La fotografia és cristal·lina. La seva autoria, no. Per aconseguir aquella qualitat d'imatge, calia una càmera professional de gran format.
En aquell període s'utilitzaven càmeres de plaques capaces de reproduir negatius molt més grans que els formats habituals. Probablement, la fotografia es va fer amb una càmera Graflex de gran format, amb plaques aproximadament de 13 per 20 centímetres. Això ens permet imaginar la dificultat de la presa. No parlem d'una càmera petita que el fotògraf podia portar còmodament a qualsevol lloc. Parlem d'un equip considerable, que exigia experiència i precisió. I, sobretot, calia portar-lo a un lloc on qualsevol error podia tenir conseqüències greus. Durant molts anys, l'autoria d'aquesta icònica fotografia va ser atribuïda a Lewis Hine. La raó era comprensible. Hine era conegut per fotografiar treballadors i, especialment, per les seves imatges dels obrers que participaven en la construcció de l'Empire State Building. Quan l'Empire State Building es va completar el 1931, semblava lògic pensar que Hine podia haver continuat treballant en altres edificis de Nova York. Però hi havia un problema fonamental. La fotografia no correspon a l'Empire State Building, correspon al RCA Building del Rockefeller Center. I aquesta confusió va contribuir a consolidar durant anys una atribució que finalment no es va poder demostrar. Encara que avui Lewis Hine ja no és considerat l'autor de la fotografia, fem un parèntesis a la història i coneixem una mica més sobre la biografia d'aquest fotògraf, Lewis Hine. Lewis Weeks Hine va néixer el 26 de setembre de 1874 a Oshkosh, Wisconsin. Va formar-se en sociologia i educació i va començar la seva trajectòria com a professor. L'any 1905 va començar a fotografiar els immigrants que arribaven a Ellis Island. Aquella experiència li va mostrar el poder de la fotografia per explicar les vides de persones que sovint eren invisibles per a la societat. Hine no considerava la fotografia simplement una activitat artística. Per a ell podia ser una eina d'investigació i transformació social. La càmera es convertiria així en una forma de denúncia. A partir de 1908 va començar una de les seves grans tasques, documentar el treball infantil als Estats Units per a la National Child Labor Committee. Va visitar fàbriques, mines, camps, carrers i tallers. Fotografiar nens treballant significava mostrar al públic una realitat que molts preferien no veure. Hine investigava les seves fotografies amb rigor. Anotava edats, llocs, ocupacions i condicions laborals. Sovint havia d'aconseguir l'accés als centres de treball mitjançant enganys o estratègies discretes. Les seves imatges van contribuir a crear consciència pública sobre l'explotació infantil i a reforçar el moviment reformista que reclamava canvis legislatius. Hine va entendre que una fotografia podia modificar la percepció d'un problema social. No fotografiava només màquines o edificis, fotografiava persones. Els seus retrats de nens treballadors els converteixen en individus. Tenen rostre, edat, mirada i dignitat. La seva fotografia documental va demostrar que una imatge podia ser una prova i, alhora, una interpretació de la realitat. Per això, Hine és avui una figura fonamental de la fotografia documental i social. Durant la construcció de l'Empire State Building, Hine va realitzar algunes de les seves imatges més espectaculars d'homes treballant a les altures. Els obrers penjats de les estructures metàl·liques van quedar enregistrats per la seva càmera en unes fotografies que, visualment, poden recordar molt els homes de la biga. Aquesta semblança és una de les raons per les quals la seva autoria va semblar plausible durant tant de temps. Però semblança no és prova, i la recerca posterior ha obligat a separar definitivament Hine de la fotografia del Rockefeller Center. La vida professional de Hine no va acabar amb l'èxit que avui associem al seu nom.
durant els últims anys va patir dificultats econòmiques i va veure com el seu treball perdia interès davant les noves tendències fotogràfiques. El 1936 va ser seleccionat com a fotògraf principal d'un projecte de la Works Progress Administration, relacionat amb la indústria i l'ocupació, però el projecte no es va completar. Hine va morir el 3 de novembre de 1940, a l'edat de 66 anys. Paradoxalment, la seva reputació va créixer després de la seva mort. Avui és reconegut com un dels grans fotògrafs socials de la història dels Estats Units. El segon gran nom associat a esmussar les alçades és Charles Evetts. Nascut el 1905, Evetts va desenvolupar una carrera com a fotògraf i va treballar en diferents àmbits, inclosa la fotografia relacionada amb el món de la construcció. El 1932 va ser nomenat director fotogràfic del Rockefeller Center i va participar en les tasques de promoció visual del projecte. Aquesta dada ha situat directament en l'escenari de la fotografia. Per tant, a diferència de Hine, Evetts sí que encaixa documentalment amb el projecte. I això explica per què la seva candidatura va adquirir tanta força dècades més tard. L'any 1998, Tammy Evetts Hunt, filla de Charles Evetts, va veure un pòster de la fotografia i va pensar que podia ser una imatge del seu pare. La família va aportar fotografies, documentació laboral i altres proves. El 2003, l'agència d'imatges Corbis va investigar la qüestió i va arribar a considerar Evetts com l'autor de la imatge. La seva família, fins i tot, va organitzar una celebració al mateix edifici del Rockefeller Center, al voltant de la fotografia. Durant un temps, l'atribució a Evetts va semblar gairebé resolta. Però la història no acaba aquí. La investigació posterior va demostrar que Evetts no era l'únic fotògraf present durant aquella sessió. També hi havia Thomas Keeley i William Lefwich, fotògrafs relacionats amb l'operació fotogràfica i publicitària. Això significa que demostrar que Evetts era present no demostra necessàriament que fos ell qui va premar el disparador de la fotografia concreta. La qüestió tornava al punt de partida. La fotografia no tenia una autoria documentalment segura.

Avui, per tant, podem parlar de quatre noms relacionats amb la història de l'autoria: Lewis Hine, Charles Evetts, William Lewis i Thomas Keeley. Hine representa l'atribució antiga, basada sobretot en la seva activitat fotogràfica a les altures. Evetts és la hipòtesi amb més força documental perquè treballava per al projecte. Lewis i Keeley formen part del mateix cercle de fotògrafs presents durant la sessió. Però no hi ha una prova definitiva que permeti afirmar, sense matisos, qui va fer la fotografia. Per això, les fonts actuals tendeixen a considerar-la anònima. I potser aquesta és una de les paradoxes més interessants d'Esmorzar a les alçades. Una fotografia nascuda com una peça de propaganda ha acabat superant completament el seu propòsit inicial. Avui la recordem menys pel Rockefeller Center que pels 11 homes, menys pels Rockefeller que pels treballadors i menys per la publicitat que pel misteri. És una fotografia sobre el risc, però també sobre la confiança, sobre la immigració, sobre el treball i sobre la construcció d'una ciutat. I, sobretot, és una fotografia que ens convida a preguntar-nos qui eren aquells homes que, durant uns minuts, van quedar suspesos sobre Nova York. La fotografia Esmorzar a les alçades va néixer el 20 de setembre de 1932, en plena Gran Depressió, com a part d'una operació destinada a promocionar el Rockefeller Center. 11 treballadors van posar sobre una viga del RCA Building i van convertir una situació extraordinària en una aparent escena quotidiana. La imatge es va publicar el 2 d'octubre de 1932 al New York Herald Tribune i, amb el temps, es va convertir en una de les fotografies més reconeixibles del segle XX. Però l'autor continua sent una incògnita. Lewis Hine, Charles Evetts, William Lewis i Thomas Keeley han aparegut en aquesta història. Però cap atribució ha pogut tancar definitivament el cas.

0: I fins aquí aquest primer episodi de la segona temporada del Històries de la Fotografia, on avui hem començat a conèixer les històries darrere la fotografia esmorzar a les alçades, la imatge dels 11 obrers esmorzant asseguts sobre una viga al pis 69 del RCA Building, a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York. Hem descobert la història d'una fotografia que va néixer com a propaganda i es va acabar convertint en una icona. I també el gran misteri de la seva autoria, tot repassant les hipòtesis que han assenyalat els fotògrafs Lewis Hine, Charles Evets, William Lefwich i Thomas Keeley. Esperem que us hagi agradat aquest primer episodi de la segona temporada. En el proper, us descobrirem l'enigma més important d'aquesta fotografia. Saber qui eren els homes que apareixen a la viga. I d'entre tots, ens aturarem en la història d'un d'ells. Exactament de l'obrer que ocupa el segon lloc per l'esquerra en la imatge. L'immigrant basc Nacho Ibarguen Moneta. Seguirem les seves petjades, des de la seva vila natal de Balmaceda, Biscaya, a l'Argentina, del seu pas per Anglaterra navegant per mars i oceans fins al seu establiment a la ciutat de Nova York, on, finalment, va quedar immortalitzat fotogràficament assegut en aquella viga suspesa sobre Manhattan. Tot això us ho explicarem en el proper episodi. Fins llavors, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 10:15 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar de tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
3: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
2: Ah, sí?
3: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
2: Així tot va més de pressa.
3: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
2: Molt bé.
4: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Avui

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda. Anem a començar doncs aquest programa, aquest concert de la sobretaula del diumenge, en què començarem escoltant la sinfonia número 4 de Felix Mendelssohn. Aquesta sinfonia també se la coneix amb el sobrenom de Sinfonia Italiana. De fet, Mendelssohn, seguint els consells del seu pare, va emprendre una sèrie de viatges per donar-se a conèixer per Europa. Va estar per Alemanya, França, Anglaterra i també, lògicament, va anar a parar a Itàlia. No solament doncs, va donar a conèixer la seva música, sinó que ell també es va enriquir de les músiques que anava coneixent, de les músiques típiques, del folclore típic de les nacions que anava visitant. Escoltarem aquesta sinfonia italiana, és el número 4, que sens dubte ja veurem que és molt brillant, lleugera i plena de bon humor. L'orquestra és més neta i clara que en altres obres d'aquest mateix compositor. I és que es va enriquir d'aquesta, podríem dir, de la claror del Mediterrà i li va sortir doncs, aquesta sinfonia tan bonica. Té els seus 4 moviments típics, un allegro vivace, un andante con moto, el con moto moderato és el tercer moviment i un saltarello presto. L'allegro vivace, que obre aquesta obra, amb una energia immediata, els violins presenten un tema viu i decidit, impulsat per figures repetitives dels instruments de vent. El segon moviment, en re menor, és menys fogós i alegre que el primer. Adopta el caràcter d'una marxa pausada, d'un lirisme contingut i amb un toc de nostàlgia. El tercer moviment recupera l'elegància d'un minuet d'estil antic amb un trio central en què les trompes aporten una sonoritat llunyana i delicada. I ja ens trobem en el quart moviment, que ja, aquest sembla doncs ja com un scherzo. En realitat és el que el va inspirar molt al veure un saltarello, que és una dansa típica italiana, i ell es va inspirar amb aquest saltarello que ja dic, pren el nom d'una dansa antiga caracteritzada per els salts constants. És el passatge més clarament inspirat en Itàlia, un vertiginós moviment perpetu en què el ritme i el contrapunt es combinen amb una vitalitat contagiosa. Doncs ja sense més, disposem-nos a escoltar aquesta sinfonia italiana de Felix Mendelssohn, que ens l'oferirà l'Orquestra Filarmònica de Cleveland sota la direcció de George Schell.

Acabem d'escoltar aquesta sinfonia italiana, la sinfonia número 4 de Felix Mendelssohn, que ens l'ha ofert l'Orquestra Simfònica de Cleveland sota la direcció de George Schell. I ara canviem de compositor, però no ens movem d'Itàlia, perquè el que escoltarem serà aquella obertura fantasia, tal com la va titular el propi compositor, és a dir, Tchaikovsky. Piotr Ilyich Tchaikovsky va escriure aquesta obertura en Romeu i Julieta, inspirada, sens dubte, amb l'obra de Shakespeare, però que només és una obertura, no va descrivint, així com ens trobem amb ballers, doncs, per exemple, del mateix Prokofiev, que va descrivint cada moment el que està passant. Aquí trobarem pràcticament només és l'escena amorosa de Romeo i Julieta, que està descrit amb una música molt, molt Tchaikovsky, molt ballable, podríem dir, no ballable, vull dir de ballet, aquelles músiques tan inesperades que Tchaikovsky sabia fer. Sentim, doncs, que aquest Romeo i Julieta, que no sabem per què, no té el seu número de composició, no del seu opus, però és igual, és una música que realment, quan l'escoltes, quedes fascinat d'aquesta musicalitat de Tchaikovsky. Sentim, doncs, Romeo i Julieta, aquesta obertura fantasia que ens l'oferirà l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim.

0: I acabem d'escoltar aquesta obertura fantasia de Romeo i Julieta de Piotr Ilitx Txaikovski, que ens ha ofert l'Orquestra Filarmònica de Chicago sota la direcció de Daniel Barenboim.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets ostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
7: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
8: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
9: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
5: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermina Recio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Kids in America i és de la senyora Kim Wilde. Està en el seu àlbum homònim, que es deia exactament com ella, Kim Wilde, i parla de com la jovenalla dels anys 80, que és quan va sorgir aquest tema, és de l'any 81, doncs del Regne Unit, miraven els Estats Units com la terra promesa, on havia més sentiment de pertanyença a grup, on es podia disfrutar més de la música. Bé, allò, mirant-lo com la terra promesa, i després no era tal cosa. Kids in America, de la senyora Kim Wilde.

0: I bona hora d'aquest dimarts 22 de setembre de 2026. La compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi,
1: hola,
0: bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Molt bon dia, Paco Prieto.
2: Molt bon dia.
0: Elisabet Alcalde, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I avui incorporem també un nou curs, contents que així sigui. Josep Janés, bon dia, bona hora.
4: Molt bon dia a tothom.
0: I ja està, perquè tenim també algunes baixes, el José Polo i l'Antonio Valverde per motius de feina, i per motius personals el Salvador Prat també, que no ens poden acompanyar. Per això

0: però l'aigua del mar està molt calenta.
1: Ja hi ha estat a punt d'haver-hi el primer Medicane. Recordem que el Medicane són huracans en el Mediterrani que no n'hi ha hagut mai, ara quan seran a Berni. El primer ha estat a punt de formar-se fa una setmana a Líbia, va anar per poc. Els vents van assolir els 110 km per hora i ja seria pràcticament un huracan de nivell 1, però no es va formar el nucli. Bé, hi ha hagut inundacions a Líbia, a Síria. Això pot complicar-se molt durant aquesta tardor a tot el Mediterrani, eh? A tot el Mediterrani.
2: Bé, abans d'entrar, els oients no ho han escoltat, però l'Elisabet s'ha retrobat amb el seu professor de l'institut.
3: Sí.
2: Tenies el Josep de professor?
3: Sí.
2: Sí, sí.
3: Aleshores, BUP... Ciències Naturals.
2: Ciències Naturals. Tercer de BUP. Batxillerat Unificat.
1: I polivalent.
2: I polivalent.
1: Per noms, en el món de l'educació se n'inventen molts.
2: És a dir, a prealcaldia de Josep Janés,
3: sí, sí,
2: eh?
3: Sí.
1: Bueno, sembla ser que precisament estan... Amb...
3: Sí, ja ens feien mítings. Ja...
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Això serà interessant,
3: jo crec
2: avui.
3: Jo crec que cada dia, abans de començar la classe, mítings de temes ecologistes, sí. Així, que realment tenia raó. Bueno, jo estava d'acord amb ell, però després he vist que sí, no?
2: Sí, s'ha anat confirmant tot el que...
3: Després, quan es va presentar, jo ho vaig entendre tot, vaig dir...
2: Ah, i després has dit que vas acabar estudiant Ciències del Mar,
3: sí.
2: Que potser té una mica de...
3: Sí, hi ha molta geologia a Ciències del Mar.
2: De relació.
3: I sí, em vaig recordar moltes coses, sí, que ens havia explicat.
2: Sí? Veus? El llegat dels bons
3: professors. I encara me'n recordo, clar, i ara també està molt... Bueno, de fet, quan jo vaig estudiar, i eren al principi dels 90, ja es parlava del canvi climàtic, ja es parlava... I ja es deia que si no fèiem res que ja anaven tard, i han passat 30 anys i encara estem 30 o una mica
1: anem més tard
3: ara jo ja no sé a quin, però sí, allà també estudiaves molts temes així, perquè també tractaves el litoral, no? Temes de que les platges desapareixien perquè estaven construint ports esportius, bueno, tot el sistema de circulació i d'on queden els sediments, on no queden, no? De temes de zones inundables, de la llei de costes, que no la compleix ni ningú, etc. I llavors me'n recordava molt d'alguns dels seus mítings a classe. O sigui, que
1: mítings,
3: em van servir més els mítings que la teoria, fixa't.
1: Sí, no, polítics. I la pregonera que tenim avui també va ser alumna meva.
2: Sí.
1: En aquest cas, no tant pel món de la ciència i de la política, sinó pel món de la poesia.
2: Va tirar més cap a...
1: Retrobat,
2: sí,
1: no?
2: Efectivament. Us recitava poesia a les classes? No,
3: No. Poesia, aquest aspecte no l'havia conegut en aquell moment. Després ja ho vaig veure, però no.
2: Molt bé. I per cert, Josep, citaves tardor astronòmica, tardor meteorològica.
1: Sí.
2: Anem a matisar?
1: En el món de la meteo, en el món de la meteorologia, sí. El que fan és els científics, els que estudien tots aquests temes, dividir-ho per trimestres, òbviament, tres mesos, però del dia 1 al dia 31. Mentre que, en canvi, l'astronòmica, que vol dir la disposició que en aquell moment té en l'univers, en l'espai, la Terra i el Sol, ve marcada, evidentment, per unes equacions i algoritmes matemàtics molt fixos, que són els moviments determinats per la gravetat i les velocitats que porten els astres en l'univers. I, en canvi, doncs, els meteoròlegs, d'una manera convencional, per poder fer estadístiques, doncs, diuen de l'1 de gener a l'1 de març, de l'1 d'abril a l'1 de juny, i així surten els trimestres o les tardors o l'estiu o l'hivern meteorològic, i a l'estiu, la primavera, la tardor astronòmica.
2: Molt bé, el Xavi i el Paco no van tenir el Josep Janés de professor.
4: No.
2: Però la importància de tenir un bon professor que t'expliqui les coses...
4: Home, és fonamental.
2: És vital, és clau, eh? Perquè, mira, ella se'n recorda passat els anys...
0: És la gran diferència, a vegades.
2: Digues, Paco.
0: El meu professor està en una escola, en un institut, i amb els mateixos programes, n'hi ha alguns que ho fan regulars,
2: sí.
0: Altres malament, i altres ho fan bé. És així, i jo em recordo quan era petit, no? La majoria de professors que vaig tenir eren molt, molt limitats, però n'hi ha alguns que sí, que els recordo, que els recordo, i tots partien de la mateixa situació, i uns ho feien millor i uns altres ho feien pitjor, i és molt agradable, no? Sobretot que els professors tenen que donar-se compte del que hi ha davant seu i del que són. Jo em recordo una vegada que em vaig posar molt nerviós i en la sala de professors estava al Prat, a l'Institut del Prat, i una professora molt pija va arribar feta un basilisco. Com pot ser? Quins alumnes més tontos? I vinc a repetir això i dic, però bueno, què et passa? Diu, ningú ha pres mai té. I que escolta...
2: Té.
0: Sí.
4: Dius, com té, vols dir?
0: Té.
1: La beguda.
0: La beguda.

0: Anem a veure, això no vol dir que siguin tontos. Clar, estic posant un exemple.
1: Aquí, en aquest cas, ets profe ja, eh?
0: Digues?
1: Era el claustre de professors,
0: no? Sí, el claustre de professors, la sala de professors
1: i tal. Sí, sí, sí.
0: Dius, home, no són tontos, jo vull dir, no sé. Tot s'ho ha de tot, i quan trobes un professor que ho fa bé, o una professora, doncs normalment et queda gravat. No sé.
2: Jo tinc una anècdota, eh? Una anècdota, no? Si us veus, em vaig fer molt amic d'un catedràtic, perquè jo a la meva època treballava i estudiava, però tenia més que treballar que estudiar, no? I era un xavalet. Parlo, treballar, hauria de tindre uns 10 anyets, eh? Tampoc. Aquella època passava. I me'n recordo que anava per lliure, perquè no podia anar a acadèmies i escoles, sí. I m'examinava per lliure. Un institut que es deia Emperador Carlos, que estava per allà. Te'n recordes? I, bueno, més o menys, el juny ho catejava tot i el setembre ho aprovava tot. Menys el llatí. El llatí era una cosa que no hi... Si no me l'explicaven, la Gàlia és divisa impartes tres, tot allò no en tenia una merda. Perdoneu, eh? I vaig dir, bueno, vaig a copiar. Vaig ser dolent i em vaig anar cap allà i vaig dir, escolta, d'aquests que hi ha per aquí, qui és el que sap més llatí aquest? Jo, darrere, tu. Em foto darrere, confesso, em foto darrere i, hòstia, jo tenia una tècnica per copiar extraordinària. Aleshores, hòstia, veia el paio bé i jo, pam, pam, pam, pam, pam, pam, collo, no et dic, ja està, ja he provat el llatí. Vaig a buscar les notes, miro aquell panell que foten, miro el tio perquè sortia el seu cognom abans que el meu, miro i dic, hòstia, mira tu, un notable alt. Perfecte. Dic, bueno, va, jo miraré. Jo pensava, dic, si és idèntic. Miro, jo suspès.
3: Ostres.
2: I jo dic, si no pot ser. Si no em van enganxar ni em van veure. Saps què va passar? Bueno, com jo em vaig enterar que va passar, i jo, que era molt xulillo, vaig dir, vaig a reclamar, que no pot ser, si aquest tio ha provat, ja tinc que provar. I me'n vaig allà amb un... Era un... Com es diu això? Un catedràtic, no? Un tio. Entro allà, dic... Hola, qui és vostè? Dic, miri, em dic Xavier García i tal. I el tio em va dir, jo vostè tenia ganes de veure'l. I jo dic, ui, això pinta raro. Això pinta raro. I dic, sí, sí, és que vinc a reclamar perquè vaig fer un examen, una traducció excel·lenta de la no sé què, de la Gàlia, no sé què. I jo diu, excel·lenta, fantàstica. Diu, el que passa que vostè estava amb la fila B i va traduir la A, perquè els de davant s'ho van canviar. Entens? I clar, el tio va dir, hòstia, una traducció perfecta de l'altre, aquest tio, ha copiat segur. Clar, jo davant d'això em vaig quedar sense arguments, no?
0: Sí, sí, sí.
2: I li vaig dir la veritat, digui, mira, escolti, jo tinc que treballar, la meva família, si jo no contribueixo, la poca merda que podia contribuir, però no. Jo vull ser algú a la vida, eh? Però el llatí no, i és que no l'entenc, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa. Després el domino bastant. I jo li vaig dir, bueno, home, aquest, parlant d'un bon professor, li vaig dir, escolti, si vostè m'ensenya llatí, que jo ho pugui entendre, jo li trauré una matrícula d'honor al setembre. Saps, aquell home que tindria les seves vacances, ho vés a saber, no?
0: Sí, sí.
2: Jo en aquell temps no sabia si tenien vacances o no, i el vaig veure Sant Detallà, i va dir, vale. I jo anava per les tardes, i l'home a mi directament m'ensenyava el llatí. Al setembre vaig treure matrícula d'honor. I vam ser amics tota la vida. O sigui, t'imagines la importància d'un professor, no?
4: Això és una teoria que jo... O sigui, això ho vaig... durant la vida et van caient duros, no?
2: Sí.
4: Primer et penses que els adults ho saben tot, després comences a veure i vas fent, no? I un dia em vaig adonar d'això que dius amb matemàtiques. Jo amb matemàtiques sempre era amb el que em costava més... I jo pensava, doncs no sé, soc tonta, no entenc les matemàtiques, jo què sé, però jo i la meitat de la... Bueno, sempre eren l'assignatura que més gent suspenia. I un dia vam tenir un bon professor de matemàtiques. I també va ser de tercer de BUP, per cert, el Xavi Benedicto. No sé si te'n recordes d'ell.
3: Sí, tant. Per cert, que, perdona, que ha viscut molts anys al Papiol.
4: Sí,
2: al Papiol.
1: Tot ho lliguem aquí.
2: Sí, segur que el conec.
4: Doncs... Bueno, era un crac i és més, un dia ens va dir si havíem entès la trigonometria, que es feia segon, i tothom va dir que no. I vam estudiar, una setmana de trigonometria, vam entendre tot segon. Doncs amb aquell home van suspendre com dos o tres matemàtiques, i que no era normal, o sigui, dos o tres és lo normal, no? Que la gent, algunes persones suspenien, no? Les assignatures. I jo primer vaig pensar, igual és que ha baixat molt el nivell i per això ho entenem. No, jo vaig tenir la sort de que a la selectivitat em van tocar hi havia quatre preguntes de mates i n'havies d'escollir dos.
3: Sí.
4: I em van tocar dues preguntes de temes que l'arrel, o sigui, havíem començat a fer aquells temes amb ell, després el cou els desenvolupes, però vam començar amb ell. i ho vaig saber fer, o sigui, la millor nota de selectivitat que vaig tenir van ser les mates, que era totalment al revés de lo que m'havia...
2: Sí, sí.
4: Llavors, a partir d'aquí, després a la universitat vaig tenir un altre cop profes de mates que no eren tan bons, i vaig tornar a veure això, no? De, ostres, no és que siguem tontos per les mates, no? Tota la gent que es pensi que no entén les mates, és que deu ser una assignatura difícil d'explicar i molts professors no saben explicar bé les mates, o almenys perquè la gent les entengui.
3: I ja que esmentes el Xavier Benedito, dic que no només és era, en el sentit que ja està jubilat, és un bon professor, sinó que també és una molt bella persona.
2: Total. Normalment va junt, eh?
4: Totalment.
3: Sí, aquest aspecte suposo que era més difícil de veure-ho pels alumnes.
4: No, ho vam veure.
3: Com a persona, amb els seus amics, amb la seva família reduïda, com a persona, com a ciutadà, com a veí d'una comunitat, poques vegades he vist una integritat i una honorabilitat com el senyor Xavier Benedito.
4: Totalment. Sí, sí. És més, hi va ajudar gent, una amiga meva que també, ella més era dislèxica, uh-huh. i la va ajudar moltíssim també. Vull dir que sí, sí. A més, ens va dir una cosa, perquè corrien els rumors que ell havia sigut el número 1 a la universitat i després a les oposicions també, i li preguntàvem, no? I ell no volia dir. I un dia va dir, el problema no és si he sigut el número 1 o no, el problema és que us vaig a donar un consell, diu. No vulgueu ser el número 1.
0: Clar.
4: Viviu la vida. Mm-hmm. Viviu la vida. Sí, sí, perquè jo, per culpa d'estudiar, he deixat moltes coses a banda, sí, i he deixat de viure moltes coses. No? Mm-hmm. Estudieu, però també viviu la vida, no? Ens deia.
2: Home, un bon missatge. Un bon professor pot canviar la vida.
3: Exacte.
2: Jo conec un cas de canvi de vida absolut. Es diu Mercè Torra, dic clarament, i és la jefa de toxicologia del clínic. Mm-hmm. Vale? Química. Però ella no volia ser química. O sigui, ella el que li agradava... No em recordo si era història o alguna cosa, no tenia res a veure. I va agafar un bon professor de química, es va enganxar amb la química, i goita, dic al carrer perquè veies lo lluny que ha arribat i el que li ha afectat a la vida, que aquell bon professor fes que una assignatura li agradés i ha sigut el seu modus vivendi, no? És a dir, imagineu-se la importància que té un professor.
4: Sí.
0: Això que s'ha explicat, no vulgueu ser els primers. Jo en un institut vaig tenir un alumne que sempre treia 10 en tot. Jo en l'examen que li vaig fer d'història i tal, li vaig posar un notable. Va venir ell i la seva família fet un basilisco perquè no podia ser. I els vaig dir, miri, jo ho he fet en consciència de tal. Però, clar, aquell pobre nano tenia una pressió per part de la família que tenia que treure 10 en tot. I els vaig dir, així tindrà problemes a la vida, eh? La vida és molt complexa i a vegades pues, tens un Déu i a vegades no tens un Déu. Però no, bueno, va ser un show brutal i era la pressió que tenia aquell pobre nano.
3: Recordem aquella frase de l'Einstein.
1: A veure.
3: Si un alumne no suspèn mai, no tindrà el Premi Nobel.
2: No, és cert.
1: És així.
2: Ho diuen, no? El fracàs és la llavor de l'èxit, no? Sembla que... El que passa és que ens eduquen tant a tindre èxit que no entenem la...
4: I després també idealitzem, no? Això que jo deia de que et van caient duros, jo he vist tant entrenadors, també puc parlar d'entrenadors, o de professors, això em vaig donar compte ja més a la universitat, que a vegades quan tu preguntes o quan tu no saps fer alguna cosa et ridiculitzen, no? I al final... Normalment són professors que expliquen coses que ningú entén, no? Llavors, la meva teoria és, a vegades no saben explicar perquè no ho entenen, i després no volen que tu preguntis perquè es posen en una evidència, llavors et deixen de tonto a tu. Això també passa amb entrenadors, eh? O sigui, lo has hecho mal, tonto, no sé què, no sé quantos, i, però no li expliquen a un nen de 10 anys com ho ha de fer, per què? Sí. Perquè no ho sé, o sigui, jo no em poso a dir que tu ets tonto perquè així no veus que el tonto sóc jo, no? I això també me n'he adonat, que també hi ha d'aquests.
3: No totes les experiències són bones, malauradament.
1: Clar.
3: No per portar la contrària, sinó perquè em va impactar molt.
1: Sí.
3: Arribo, doncs, de professor a l'institut, el Lluís de Requesens d'aquelles èpoques, allà penjat a les muntanyes, i un edifici.
4: Cada matí hi hem de pujar fins allà.
3: Sí, exactament. Que en aquells temps, i a l'hivern, les temperatures eren molt sota zero.
4: Hi havia gelats.
3: Jo havia arribat a tomar gats congelats a la porta de l'institut. Perquè arribàvem a 5, 6, 7 sota zero.
4: Aquells
3: anys 80, aquí al principi de Collserola. Ara, ni sota zero, ni el primer d'au, no? Bé, arribo, i clar, com coneixes molt bé, Elisabet, el tema era, diguéssim, el bosc, la Riera, sí, el medi natural, tot això. I resulta que l'institut està perfecte. Aquell edifici estava al costat del bosc, sí, i a baix hi ha un torrentet. Sí. Per tant, res més fàcil que la classe la podíem fer d'una manera, sí, pràctica, sí, i sortíem de l'aula per anar, doncs, bueno, a 50, 100, 200 metres de l'institut.
4: Sí, a Collserola també havíem anat a veure tot el...
3: Sí, i ho fèiem els professors de Biociències, de Biologia, de Geologia. Bé, la sorpresa és que als 15 dies el director em diu que això no pot ser. Sí. Que no, que la classe s'ha de fer a l'aula. Sí, sí. I aleshores dius, bueno, mando y ordeno, perquè en aquell temps era, funcionava encara, doncs, aquest model, diríem, no? Bueno, ara potser també, però en tot cas l'hem camuflat. No. I aleshores vaig dir, dic, aviam si t'has equivocat d'ofici.
5: Ah, no devia ser pels ports senglars, que...
3: No, vaya quin altre, vaya quin altre dels ports senglars.
5: Fem una incursió a Collserola, perquè tenim limitació encara per la pesta porcina africana, almenys fins a final d'any, segons s'ha afirmat. I ja hi ha veus, bastantes veus, que diuen que demanen flexibilitzar, no?
3: En efecte.
5: Com ho veus? Creus que hi hauria d'haver flexibilització?
3: Sí, sí, Josep? Sí, sí, sí, sí. És a dir, aviam, queda el misteri d'on te va sortir, sí, perquè això ha anat, ha vingut, etcètera, no? El centre de Sant Cugat, el...
5: Cerdany, sí.
3: No, sí. Un entrepà misteriós que venia de Romania. En aquest país costa molt saber el perquè de les coses. Sí. I ara no vull parlar de la pagada general.
5: Ui,
2: el fisco t'es queda molt.
3: Que, doncs, ens van prometre de seguida que sabríem què havia passat. Algú de vostès saben què va passar?
5: No.
3: Bé, i així moltes altres coses, no? I aquí tornem a estar, bueno, un origen misteriós de la pesta, eh? I per altra banda, aleshores, tots castigats, eh? Milions de persones castigats per uns porcs. No, la causa d'efecte ja veig que és molt, molt exagerada. És a dir, en determinats temes som increïblement exagerats, i en altres temes resulta que viva la pepa. I perdó per les pepes, perquè sí, sí, sí, sí, és un sentiment noble, no? La meva mare se'n deia. No sé, jo crec que tenim els termostats, diguéssim, socials molt alterats, i com més va la temença de que s'alterin encara més. El termostat social voldria dir, sí, el fet, diguéssim, del sentit comú, que retrocedeix enfront d'ideologies nefastes que imposen mentides com a normes de convivència.
5: Mm-hmm. I cada vegada hi ha més gent que ja se salta les normes i que estan anant a fer...
4: Els senglars també se les salten, eh? Que ells sí que van venir també, a la,
5: sí,
4: ciutat.
5: Això, mira, molts
4: i aquí
5: comentaris...
4: no poden agafar la festa. Sí, sí.
5: Molts comentaris van en aquesta línia. Oh, ells sí que baixen als contenidors del poble.
3: Sí, sí.
5: I en canvi nosaltres no podem anar al... Mm-hmm. O sigui que està costant entendre-ho. Deies, Paco? Ah, no.
0: No, que no ve igual a la Pepa. No, sí, que molta gent ha saltat les normes. Que a vegades està bé saltar-se-les, eh?
5: Sí? A veure, aclarim-ho bé, això.
0: No, anem a veure.
2: Matissa una mica, però...
0: No. Home, és una de les primeres coses que t'ensenyen en pedagogia i en psicologia i tal.
5: Sí.
0: A vegades... Però això tens que controlar-ho, no? Normalment, quan saltes una norma, perquè n'hi ha, a vegades n'hi ha normes, que no són massa assenyades i tal, però si saltes una norma, ho tens que fer no per viva la pepa, no perquè sí, no? Sinó en funció de tot un discurs i tal. Però sí que és un país, no? És allò que quan van dir, home, els comerços tenen que tenir les portes tancades per l'aire condicionat i tal, i es queixaven molts comerciants. Però és que la llei feia com 5 o 6 anys que funcionava, no? I dius, per exemple, el dels patinets. Jo ara estava en una població que vaig anar per veure una cosa de patrimoni a la França, i en la població on estava n'hi ha patinets. Però em vaig fixar molt, i la gent que m'acompanyava també, els que portaven patinets no te'ls trobaves a 80 km per hora ni fent animalades. Tots els patiners que vaig veure que funcionaven per Montauban, que és una població de 60.000 habitants, en cap moment em vaig trobar cap nano fent l'animal. És segons com responem a les coses, es podria dir quantitat de coses. Els que m'acompanyaven deien, ostres, no hi ha brutícia tirada pels carrers, no hi ha mobles tirats pels carrers, no sé què, que és complicadíssim, la recollida d'escombraries a França realment és molt complicada, eh? És molt complicada.
3: Alemanya ho supera.
0: Sí, no, i en canvi no trobaves el que trobes en moltes poblacions de Catalunya, de la resta de l'Estat, coses tirades i tal i que qual, i la gent és tan igual allà que aquí, entén-me, és com funciona la societat. Bueno, escolta, això va com va.
3: Una breu explicació d'això de la complicació. Què tal separar el vidre per colors? El vidre per colors.
5: Per colors. I això passa...
3: Això passa en moltes ciutats alemanes.
0: Sí,
3: què tal
0: sí.
3: separar el plàstic net del plàstic brut?
0: Bé. Sí, sí, sí.
3: Bé, que això, imagineu-vos aquí, si algú ho planteja.
0: Sí, sí, no, això és veritat.
3: Hi ha moltes coses que podríem dir darrere de tot això.
5: Sí, sí, Xavier.
2: No, hi ha un insight que es diu, no? Una cosa que es porta de dintre, aquí sobretot, que es diu a mi no em passarà, oi? La frase a mi no em passarà ha matat molta gent.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: És a dir, no, jo vaig al cotxe a 200, però a mi no em passarà. No?
0: Exacte, sí.
2: I una altra part és la de no, això no va per mi. Són les dues, el peu dret i el peu esquerre. Això no va per mi vol dir, no, home, això tanca a Collserola pels que porten bicicletes o pel que fan la dimarts, jo tot el passejant no faré res, no? Aleshores, a partir d'aquí tenim una inconsciència tan brutal i una permissivitat amb nosaltres mateixos que fa que aquesta permissivitat amb nosaltres sigui una dictadura pels altres.
0: Clar, sí, sí.
2: És a dir, els països amb més lleis són els més corruptes del món, no? Per què? Perquè la pròpia corrupció genera lleis i les lleis de la llei contra la llei i la llei... Per tant, què passa? Quan tot el que és prohibit, l'home té com una espècie de temptació per pensar que no va per ell, no? I sí, és allò típic, no? Hi ha quatre portes, aquesta no la toquis, i cuny, la primera que van és aquella, no? És a dir, sempre estem pensant que les coses... Nosaltres som com una part, que les coses no van per nosaltres, i sí que van. Perquè nosaltres formem part d'una societat, que moltes vegades ho individualitzem, no? Tios amb bicicleta anant a Collserola. Si t'han prohibit, pues, la llàstima és que es tingui que prohibir, perquè les prohibicions venen quan la gent no entén el que ha de fer. Si prohibís el pitjor que li pot passar, primerament perquè la gent no accepta, i segona perquè vol dir que no entren amb raó ningú, no? Per tant, és complicat.
4: Moltes vegades no s'explica bé, això també és veritat.
2: Moltes vegades la desinformació és total.
0: I perquè la gent no vol saber-ho. Anem a veure...
2: bueno, això de dir...
0: De moltes lleis, i França igual. N'hi ha quantitat de països d'aquest tipus que filen molt prim. El problema és que quan la gent no assumeix el marc legal i tal, més o menys, no fa falta... Quan un país o una tal no assumeix el funcionament del seu propi país, malament rai. A Alemanya la gent, més o menys, ja pot ser del color que sigui, ho tenen assumit, i a França igual, en general. En general, clar, n'hi ha de tot, en totes les societats. I aquí no. Aquí, campi qui pugui, torno a dir, això de l'aire condicionat, es queixaven, escolti, si fa 6 anys sé que ho tindria que fer. Escolti.
3: Però això, jo penso, Paco, que hi ha una responsabilitat en els responsables,
0: sí,
3: en els administradors, en els polítics, en els gestors,
0: sí,
3: perquè, per exemple, ja que esmentes el tema dels locals, diguéssim, comercials, en aquest cas els bars, hi ha un determinat moment que l'autoritat administrativa política de l'Estat diu que en els establiments, bars, restaurants, hi ha d'haver-hi un espai de fumadors i un espai de no fumadors. La bona part dels establiments van fer una despesa econòmica important amb ampares i separant els dos espais. Pocs anys després, les mateixes autoritats el que decideixen és que dintre dels establiments de menjar no es pot fumar de cap manera. Per tant, havien fet unes despeses que van quedar anul·lades al cap de molt poc temps.
4: Sí,
3: d'aquests exemples d'aquests n'hi ha un munt.
0: Sí,
3: clar, molts, llavors
0: molts.
3: Jo he de dir, escolti'm, que campi qui pugui, i això que deies molt bé, Xavier, sí. aquí, jo, per aquí m'entra i per allà em surt, és que, escolti, és que els responsables en aquest país són molt poc responsables. A Alemanya, els responsables són molt responsables, en general, i a França també, i a tota Europa també. Aquí hi ha un problema dels gestors i responsables que hem anat tenint en les diferents èpoques històriques.
0: I aquí moltes vegades es fa una cosa i els 6 mesos es fa una altra, que és el que estàs dient tu. Això el Santi Vila ho explicava un dia sobre el tema ferroviari i tal, i de transport i tal. N'hi ha països com Alemanya o França que abans de fer una cosa s'ho pensen molt. S'ho pensen moltíssim. I abans de fer una plaça, fer tal. I aquí anem... Tens tota la raó, no? Que moltes vegades l'administració té responsabilitats. Si no és prou lògica i no té prou perspectiva estratègica i tal... Clar, mira, a França m'ho explicaven. Diu, treus el carnet d'identitat a França? És complicadíssim. Si s'ho posessin aquí, estaríem per les carrers fotent crits. La paperassa que tens que fer a França per treure't el carnet d'identitat és extraordinària, perquè tens que demanar els papers allà on has nascut tu. i a França, per exemple, la mobilitat dels ciutadans ha sigut molt més gran que a Espanya. Hi ha gent que ha nascut a la Bretanya, però ha anat a viure a l'Occitània, és a dir que... Però és molt complicat. I tothom respecta aquesta paperassa, perquè com a mínim no falla. Tota aquesta burocràcia es fa bé. Es fa bé. A vegades, quan parlem de la burocràcia, moltes vegades és que aquí la burocràcia falla. I això m'ho explica un responsable d'un ajuntament. Mira, l'ajuntament, en aquest cas d'Olot, aquest paper que en un ajuntament del Baix Llobregat triguen 2 mesos a fer-lo, en Olot és mitja hora. Les mateixes normes, l'administració d'un tal funciona bé i el tal. I clar, això sí que és responsabilitat de l'administració. És el que estàs dient tu, i podríem posar quantitat d'exemples i tal.
5: Sí. Si tornem a...
3: L'exemple serien a mils.
5: Tornem a Collserola, jo em referia a això de... Doncs jo ara ja aniré a fer el meu running per Collserola, perquè ja passo, o sigui, aquestes actituds. Em refereixo també quan en algun moment hi ha hagut algun ombra de dir i si torna a venir una pandèmia i ens tanquen a casa, això ja mai més creurem com vam creure en el seu moment. Ho dic que la ciutadania es revela, no tothom, però em vinc a referir que hi ha una part que sí que té aquesta actitud.
3: Aviam, abans deia el Paco doncs que segons i quan i com i on cal desobeir.
5: Sí.
3: Doncs mira, traiem el cas de Rosa Parks, en aquell autobús als Estats Units, que diu que aquests seients són pels blancs, aquests són pels negres, ella era negra, i diu, però jo sobraré el seient dels blancs, perquè aquesta llei és injusta. I el terratrèmol va anar a la presó, etc. Però el terratrèmol que es va originar, les manifestacions monstres, parlant de manifestacions, atenció a una manifestació que ha d'haver-hi a l'Hospitalet, contra l'incivisme. La inseguretat i l'incivisme. Hi han hagut aquests darrers setmanes, mesos, manifestacions importants a Catalunya, la de l'11 de setembre per la independència. Per la independència, no, com han dit algunes ràdios, algunes televisions i tal, per lluitar contra la dreta. Això també. Però, sí, perquè últimament els periodistes patinen. O la manifestació d'aquest passat cap de setmana contra l'ampliació de l'aeroport. Doncs bé, mils de persones, no diguem xifres, mils. Doncs atenció a l'Hospitalet, que és la ciutat més poblada d'Europa. La densitat demogràfica de l'Hospitalet és la més alta de tota la Unió Europea. Aviam, perquè pot haver-hi una manifestació de molts mils de persones per la inseguretat i l'incivisme. Per tant, de vegades sí que s'ha d'incomplir les normes quan aquestes no són justes. I aquí és el que ens passa, també, sovint. És a dir, la rebel·lia que hi ha en aquests moments en el sector de l'agricultura.
5: Sí.
3: La rebel·lia que hi ha en aquests moments en el sector de les biblioteques. La que hi ha en aquests moments en els bombers. La que hi ha en aquests moments en l'educació. La que hi ha en els metges. Tot això, quina casualitat. Tot això és perquè se'n tornen bojos els mestres, els metges, els bombers, etc. O és que aquí hi ha algú que no fa les coses prou bé? El govern de tothom o el govern de ningú? I ara ja em fico en política, però bueno, no és estrany que jo ho faci. No dic res més, però atenció, és a dir, les normes, quines, quantes, com, a on i per què?
0: Mira, deixa'm que posi un exemple actual, no, la lluita racial dels Estats Units, que és un clàssic, com has dit tu. El més famós director de cinema finlandès, que és una joia, el Kostumaki, que ha fet quantitat de pel·lícules, moltes les ha fet a França, com L'Arbre, que és una meravella, i he parlat amb alumnes de cinema, i el que consideren una de les meravelles del cinema europeu. Té una pel·lícula, està feta a Finlàndia, perquè és finlandès i tal, que és una masterclass de com no complir les normes per part de la població respecte als immigrants. Com ajudar els immigrants. I és una masterclass, tota la pel·lícula, que és divertidíssima, perquè els personatges són gent normal, un treballa en un bar, un altre és una mestressa de casa, com ajuden a passar els lituans i una sèrie de coses, i és una masterclass de com saltar-se les lleis que tenen en el seu país. Ningú ha pogut dir res. Evidentment, el govern de Finlàndia es va posar molt nerviós i tal. Ho va tornar a fer en la pel·lícula que va fer L'Arbre, que també parla dels emigrants i tal, i val la pena veure tant una com una altra.
5: Bé, en prenem nota.
2: Això de les lleis i tot això, és que clar, tot té el seu punt de vista, no? Perquè clar, evidentment les lleis estan fetes No per la gent, pels delinqüents, perquè els delinqüents es passen les lleis pel forro. Estan fetes perquè la gent no delinqüent no delinqueixi. Sí, sí. Això ja d'entrada és una cosa rara. Jo dius, no, la llei està feta per la bona gent, no pels dolents. Els dolents els donen ja per perduts, no? Sí, sí. A partir d'aquí comença aquesta rebel·lia, aquesta injustícia. És a dir, una persona, quan un estat, un govern, les lleis, els legisladors, utilitzen la paraula prohibir, perquè prohibir és molt lleig, no? Prohibido prohibir, ja ho deien pel 60 i pico. Quan utilitza la paraula prohibir, resulta que la gent que és bona gent se sent coaccionat, perquè no interpreta que per què m'han de prohibir algo que jo ja de per mi ja no faig o ja entenc. Enteneu? Per tant, la llei, sempre hem de mirar que quan fan les lleis i tot això, estan pensades perquè la gent no se surti del guió. Els altres els donen per perduts, eh? I això és injust. Sí, sí, sí.
3: El que passa és que, clar, en la vida de tothom, digues, contradicció zero. Mm-hmm. No sé si trobaríem a ningú. Perquè és allò de dir... Ahir a la tarda es va fer una... En el passat 1 d'octubre es va fer la inauguració d'una placa d'homenatge doncs, a un vilatà conegut, exitós, famós, etc. I que va promocionar... Tota la seva vida va promocionar l'esport. Sembla que va ser, no sé, el presentador, un dels oradors que va haver-hi, no recordo exactament qui va ser, que va dir, paradoxalment, sent regidor i d'esports, com sempre, promocionant l'esport, va penjar una pancarta, no sé quin carrer, que deia prohibit jugar a la pilota.
2: Sí, sí, sí,
3: prohibit
2: sí.
3: jugar. Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, aleshores dius, ja sabem quin és el context, evidentment, els veïns, suposo que pel soroll, els cops de la pilota, aquestes coses passen a totes les ciutats, a totes les places, als barris, etc. Però és allò de dir, i és una anècdota irrellevant, però m'hi has fet pensar amb sí, sí, això de dir el prohibit prohibir, no?
5: Per cert, parlant de la manifestació que ahir en parlàvem de, contra l'ampliació de l'aeroport, interessant també perquè va englobar moltes entitats, persones a títol individual, una altra cosa col·lateral és que no ens acabem mai de posar d'acord amb les xifres, perquè l'organització va dir 30.000 persones i la Guàrdia Urbana 5.000, i això és que ens hi trobem a... No, és que em fa gràcia, perquè és que aleshores com ho hauríem de calcular?
0: És molt fàcil, això...
5: Ja sé que hi ha les fórmules establertes, però...
0: Amb la quantitat de tècniques, si tu poses un dron... No, si tu poses un dron sobre tal i ho fas d'una forma científica, et pots equivocar més o menys. Però no hauria tanta discussió. Això de passar de 5.000 a 30.000...
5: És que és una barbaritat de diferència.
3: Sí, hi ha una altra manera. És a dir, aquí, malgrat això que dius, Paco, aquí el problema és que en un metre quadrat quantes persones hi caben? D'una a quatre.
5: Sí, matemàtiques, aviam. Sí.
3: Aleshores,
4: esclar, jo ho he pensat, Jo crec que hi caben com quatre persones si estàs molt apretat. I si no,
3: Aleshores, en certes manifestacions n'hi ha una persona per metre quadrat o n'hi ha això, sí,
4: i altres, o tres o quatre.
3: Clar, llavors, la diferència pot venir per aquí. Però hi ha una altra manera de calcular, que és molt fàcil i que no t'equivoques ni amb una sola persona, que la policia o els serveis de seguretat demanin a les companyies telefòniques el nombre de telèfons que cadascuna d'aquestes companyies tenia entre l'estació tal i l'antena qual. Sabrem que eren 4.315 persones. Perquè digueu-me si és possible una persona sense un mòbil.
0: Sí.
5: Avui dia...
2: Avui és impossible.
4: Difícil.
5: Sí,
4: difícil.
3: Molt probable.
5: Seria una rara.
3: Molt probable.
0: El 10% dels assistents, va.
5: Tirar llarg, generosos. Sí,
3: és a dir, que es pot calcular bastant bé les persones que hi ha en una manifestació. El que passa que això forma part de les característiques d'aquesta societat en la que vivim, Catalunya / Espanya, que dic jo, a la qual resulta que doncs, la precisió de les coses no abunda, i en canvi abunden els núvols grisos per emmascarar les realitats.
5: I anem a l'altre tema important, el contingut. Com veieu doncs, aquesta reivindicació, aquesta problemàtica de l'ampliació de l'aeroport?
0: Home, jo no sé, parlant amb gent de fora, perquè a vegades tens que agafar distància.
5: Sí, tu t'agrada això?
0: Sí, no, és que és bo agafar distància, parlar amb alemanys, amb danesos...
5: Caram!
0: I tal. No, sí, escolta, està ple, no?, la gent de fora, i quan surts... I, mira, en el cas de l'aeroport, un senyor tan poc sospitós de ser terriblement radical i d'esquerres com és el Niño Becerra, va dir, home, bàsicament, l'aeroport del Prat, l'ampliació és per les aerolínies de baix cost, els que es beneficien de l'ampliació, i les aerolínies de baix cost estan lligades al turisme aquest que tothom està criticant actualment, que tal i qual. Tu mateix. I parlar amb gent de fora dius, ostres, aquestes aerolínies de baix cost o aquestes coses en molts països no aterren directament a Londres o a París o tal, sinó que els aeroports
5: sí, estan
0: s'han diversificat
5: a una hora de la ciutat.
0: Exacte, sí. A una hora o a dues hores, qual, i no ho entenen. I torno a dir, no gent especialment radicalitzada amb el tema i tal, ecologistes i tal, i no ho entenen, no? Clar, tindran un problema perquè no cola el de l'ampliació.
3: És que quan es... Perdó.
4: Sí. No, jo només anava a dir que això, que si cal, no? Cal?
5: Perquè, sí, pregunta si cal aquesta ampliació.
4: Cal, jo per mi no, però per què no? Perquè, bueno, primer perquè hi ha una... És veritat que els interessos és d'una part d'empresaris i tal, no de la població, jo crec. Uh-huh. I perquè potser d'aquí un temps ja no venen turistes aquí, perquè estarem a 40 graus, per exemple. Llavors, sí, a mi la por que em fa és que es faci malbé tot un espai natural, un espai amb interès ecològic, i que després allò quedi allà, no? Que un tros de ciment allà que ningú farà servir, per exemple, entre altres coses, però...
0: Què s'ha fet, de l'aeroport aquest de Lleida?
5: Ja, ara, no. El Guaira.
0: Sí, tenen que fer congressos.
4: Què s'ha fet de l'estació de l'AVE de no sé on, perquè sí, hi havia un cunyat de no sé qui, no? Podria, són coses així que dius.
0: Podria dir, si tenim un pressupost que durant molts anys el 90% del pressupost ferroviari se l'han portat l'AVE, la majoria de gent normal fa servir els rodalies, no?
5: Sí.
3: No em parles, de les rodalies.
5: No parlem.
3: Saps què em passa a mi amb les rodalies. No, en relació al tema de l'ampliació de l'aeroport, trobarem les persones partidàries de l'ampliació que ens bombardejaran amb un grapat de raons que són veritats. I trobarem les persones contràries a l'ampliació que igualment ens diran una llarga llista de motius que també són veritat. Per tant, és un tema molt complex. Sí. On està la trampa? La trampa és parlar d'avions. Només d'avions. Perquè parlar d'avions de l'aeroport, de l'avions, no és només parlar d'avions. Ara darrere és parlar de canvi climàtic, energia, model econòmic, turisme, i la llista és llarguíssima. Molt llarga.
4: Quin
3: I aleshores aquestes coses se'ns oculten.
4: Quin tipus de turisme?
3: Clar, clar. Sí. I no diré només una petita anècdota. Alguns dels responsables, doncs, polítics i gestors de les administracions públiques de Catalunya i d'Espanya, i també d'Europa, ens diuen les magnificats, les beneficències i les bondats del canvi energètic, d'abandonar el petroli, d'abandonar el gas natural i vinga, doncs, l'energia eòlica, la hidràulica, etc. I al mateix temps ens diuen ampliació de tots els aeroports. A Barcelona tenim l'ampliació del port, de l'aeroport de Barcelona, del Prat de Llobregat, en realitat. Però no ens oblidem que en aquests moments AENA, Aeropuertos Nacionales d'Espanya, està plantejant l'ampliació de pràcticament tots els aeroports d'Espanya. Mm-hmm. Amb una quantitat de mils de milions d'euros que deixarà curta la quantitat de diners que s'han invertit en l'alta velocitat. Sí, per als propers 10, 15, 20 anys. Brutal. Tot això no... En fi, no ho sabem, diríem, no? Els diaris no acaben de dir-ho. En qualsevol cas, agafant només aquest tema, si tant és el nostre discurs a favor de les energies alternatives contra el canvi climàtic, resulta que ens oblidem que cada avió en un viatge de normalet de 1.000 quilòmetres gasta 30.000 litres de carros, equivalents a mils i mils i mils de cotxes circulant tot el dia per l'AP7 de Barcelona, en canvi climàtic. Recordo només, i acabo, l'anècdota de que a les 48 hores de paralitzar l'aviació en el planeta motivada per la Covid, els satèl·lits que determinaven la temperatura de l'aire en l'Atlàntic van determinar que l'aire havia baixat 5 graus.
0: Tota
3: la massa d'aire damunt de l'Atlàntic.
0: Sí.
3: On està el canvi climàtic? Qui el provoca? És que jo amb el meu cotxe, que ja té 20 anys que no puc entrar a Barcelona, llavors em culpabilitzen a mi de que... Bueno, ja no vull fer populisme barat, perquè el cotxe que tinc no té 20 anys, en té 4. Per tant, puc entrar a Barcelona. Aleshores, m'enteneu?
0: Sí.
3: És a dir, escolti'm, si ho posem tot damunt de la taula, que és el que hauríem de fer, allà ens aclarirem si sí o no a l'ampliació de l'aeroport. Només amb una part, tancant un ull i obrint-ne només l'altra, el debat és sesgat, truculent i fals.
2: Mira, això, ara permeteu-me que faci una mica de guru marajo, com dieu, de l'Índia, però els indis tenen coses bones, no? Amb això de que hi ha opinions diferents, i tu escoltes amb uns i dius, tenen raó. i escoltes els altres, dius, tenen raó, això passa, perquè la veritat absoluta no existeix, sempre hi ha parts que tenen raó. Hi ha una dita, una història a la Índia que reflexa molt, ojalà els polítics la llegissin i l'apliquessin, no? Nosaltres hi havia dos pàries, sabeu que són les pàries, la Índia és l'extracte social més baix que hi ha, s'estaven barallant, fotent crits, però a lo bèstia, no? Allà va passar un gurú d'aquests i va dir, per què us baralleu? Diu, no, home, no, és que aquest és un mentider. I l'altre diu, no, el mentider ets tu. Diu, però per què? Diu, mira, aquí dintre, és una cova, diu, aquí dintre hi ha columnes. I aquest tio diu que hi ha una pedra rodona. I diu, no, no, si jo he tocat les columnes, és que les he tocat amb les meves mans, he tocat les columnes, què m'estàs dient? I l'altre diu, què columnes? Era una pedra rodona que jo l'he tocat. S'estaven matant perquè els dos deien la seva veritat, que era veritat. Un tocava columnes i l'altre tocava una pedra rodona. I el gurú va dir, bueno, pues, si em deixeu entrar, i en lloc d'entrar tan a cegues, va entrar amb una torxa, i com aquesta dintre hi havia un elefant. Un li tocava les potes i l'altre la panxa. Què vull dir amb això? De que tu pots pensar que tens tota la raó, però no veus la part de la totalitat. I si no escoltes a l'altre i no hi ha diàleg, passa el que passa. Per tant, jo crec que a l'elefant l'hem de veure. I al final, si arribem a la conclusió, en lloc de sumar-se i barallar-se per les negativitats de cada un, de buscar el defecte, perquè no tractem d'ajuntar l'opositiu, a veure on arribem, no? Per tant, a l'elefant de l'aeroport hi ha qui toca la columna i té raó, i pensa que té raó, i hi ha qui toca la panxa. I no ens posarem mai d'acord. Mai.
0: Jo no sé quin elefant van tocar
2: a
0: Helsinki,
2: no?
0: Però recomano que la gent entri i miri les normes que han posat sobre els cotxes, etcètera, a Helsinki. Si això, quan s'han intentat, aquí, a l'estat espanyol, en algun ajuntament, anar en aquesta línia, els han matxacat vius, però vius. És impressionant. Radicals, voleu, passen les rodes a l'economia, etcètera. No és que siguin Finlàndia, no és que sigui un país extremadament radical, ni els governs que tenen tampoc.
3: Però sí que és extremadament curós dels seus ciutadans.
0: No, evidentment. Evidentment, no, i la gent ho accepta. Això em va passar també a Santiago, ja ara ho explicaré. Estava a Montauban. Els 60.000 habitants. És molt extensa, la ciutat. La gent de Correus va en bicicleta. Fan el repartiment en bicicleta. Una de les ciutats que va ser capdavantera a l'estat espanyol en normes aquestes mediambientals va ser Pontevedra. Una ciutat que jo havia estat quan era petit i em va fer gràcia, i té unes normes mediambientals pel que és l'estat espanyol bastant curioses. I vaig tenir que agafar un taxi, era un taxista jove, i li vaig preguntar, ai, com ho vius això? Diu, mira, a mi em complica l'existència a l'hora de treballar. Però a part de treballar com taxista, sóc un ciutadà de Pontevedra. I com a ciutadà de Pontevedra, estic a favor d'aquestes normes.
3: No, de Finlàndia només una anècdota. Els 4 milions llargs de finlandesos tenen refugis atòmics construïts pel govern. Sí. En cas d'una guerra nuclear a Europa, l'únic país que, diguéssim, la majoria de la població podrà sobreviure és Finlàndia.
2: Sí, jo crec que una manera d'entendre no el sentit de la vida, el sentit de la vida no l'ampli, la responsabilitat de viure, o el sentit que té la vida, que algú que entén de la vida és... la vida ben entesa és aquell que fica una llavor i mai en vida d'ell veu un arbre, no? El deixa pels altres. Estem en una societat que hi ha un arbre i el tallem per fer una urbanització. És a dir, aquesta és la diferència. Mai pensem en un futur ni en el legat ni la responsabilitat que tenim, que nosaltres estem de lloguer a la Terra. La Terra no és nostra. La Terra és de tothom. Per tant, més mentalitat de futur, més mentalitat jo poso una llavor i creixerà un arbre, que jo no veuré, això és sentit de la vida, i l'altre és, aprofito que estic aquí per arrambar tot el que pugui, no?
4: Però curiós és per què aquí passa això, no? Que els interessos econòmics no tenen, o sigui, no veuen la raó, no veuen el... I per què altres llocs no, no? Per què altres...
0: a veure, aquí tinc fama de ser prou francès i tal.
5: Fama, ben justificada, de prou francès.
0: Les companyies embotelladores d'aigua estan deixant sec el centre de la França, a l'aigua que hi ha al soterrani. Per què?
4: Però jo no parlava de França. Jo sé que a França també hi ha moltes, però altres països...
0: Poso un exemple, no és que siguem aquí especialment perversos, eh? Vull dir... I clar...
3: I saps com està l'aquífera del Montseny?
0: Ja ho sé, ja ho sé. Ah. Ara aniré.
5: Un minut i mig tenim.
0: Han descobrit... aquestes companyies, Avian i tal, estan guanyant molts diners perquè tota aquesta aigua embotellada s'envia als països àrabs, a Aràbia i companyia. Clar, estan guanyant moltíssim aquestes companyies, però estan deixant sec el subsol del centre de França. I què està passant? Aquí anava el Montseny. El Montseny, un dia d'aquests, d'aquí 30 anys, no tindrem aigua subterrània.
3: La secada, o sigui, la disminució, fins i tot l'aniquilació dels aqüífers, està directament relacionat amb les precipitacions. Ah. Aquest és un dels motius de la sequera que està produint a França, sí. I altres coses. Que, en fi, ja no hi ha temps d'explicar-ho, molt interessant.
2: I amb això de l'econòmic i tal...
5: 10 segons.
2: En 10 segons s'explica. A Escòcia han obert fonts públiques, vale, perquè la gent no porti aigua embotellada, no?
0: Sí.
2: Per eliminar el plàstic.
0: Sí.
2: Què vull dir? Que quan estem tornant enrere per anar endavant.
5: Fins aquí. Xavi García, Paco Prieto, Elisabet Alcalde i Josep Genés. Moltes gràcies. Bona setmana tingueu, eh?
3: Igualment. Bona festa major.
5: Igualment.
2: Adéu-siau.
3: Adéu-siau.
6: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

If I left anything.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7.